0: viuen amb el dol després d'un suïcidi. Avui en volem parlar sense por, en rigor i amb un missatge clar. Xerrar del suïcidi pot salvar vides. Per això contarem els estudis de la Ràdio Pública dels Illes Balears amb el seu portaveu, Lino Salas, per xerrar, com dèiem, obertament d'aquesta problemàtica. Això serà la segona part del programa, que serà el tema central. Però abans tractarem altres temes, com que Son Espases ha duplicat el nombre de teràpies d'oxigenació per membrana extracorpòrea, conegut com a ECMO. És una teràpia de suport vital que pot ser decisiva en casos d'insuficiència respiratòria o cardíaca greu, com en pacients amb pneumònia severa, xoc cardiogènic o durant certes cirurgies complexes. A més, farem una estoneta de ràdio amb el doctor Julio Velasco, excap de la Unitat de Cures Intensives de Son Espases i excoordinador de trasplantaments de l'Hospital de Referència durant 37 anys, que la veritat és que l'han nomenat metge emèrit del Servei de Salut i, a més, també xerrem una mica amb el seu substitut, el doctor Alberto Rodríguez. Són només alguns temes de portada d'aquesta càmera d'un programa Vida Saludable que ja arranca. Benvinguts!
1: Vida saludable, Carlos Hernández.
0: Iniciem l'informatiu sanitari de la setmana contant vos que l'Hospital de Son Espases ha duplicat el nombre de teràpies d'oxigenació per membrana extracorpòria, ECMO, que s'ha fet a Balears des de la posada en marxa ara fa un any de l'equip ECMO, un equip multidisciplinari integrat per professionals hospitalaris i del SAMU de Guàrdia Permanent. L'equip està integrat per més de 20 professionals entre metges intensivistes, cirurgians cardíacs, perfusionistes o infermers especialistes, entre d'altres. Estan formats específicament per poder aplicar la tècnica d'oxigenació per membrana extracorpòria, que és una tècnica complexa que dona assistència cardíaca i respiratòria al pacient mitjançant una màquina externa al cos. És una teràpia de suport vital que pot ser decisiva en casos d'insuficiència respiratòria, per exemple. Per aprofundir una mica més, conversam ara amb la doctora Maria Riera. Ella és cap de secció de Medicina Intensiva de Son Espases. Bon dia, doctora, com està?
2: Hola, bon dia, com va?
0: No sé si té fills,
2: molt bé, gràcies.
0: No sé si té fills, però tornar a l'escola sempre és una alegria, com a pares.
2: Des de luego, és un dia molt important. No, no tens fills.
0: Bueno, però sempre, però segur bueno. Que en el seu entorn n'hi ha qui celebra la tornada a l'escola, no?
2: Sí, els meus companys i els nebots i tothom a escola avui, sí.
0: Maria, doctora, centrem-nos en la temàtica per la qual hem conversat amb vostè ara. Què suposa aquesta fita d'haver duplicat el nombre de teràpies?
2: Mira, per nosaltres és molt important perquè era una conta que teníem pendent des de fa més de 10 anys. Nosaltres ja fèiem aquesta teràpia, però no diria que d'una manera esporàdica, però sí amb molt menys freqüència perquè no teníem l'equip tan ben organitzat. Amb el Covid va fer un boom, la teràpia, vàrem poder salvar moltes vides d'aquesta teràpia i després del Covid vàrem tornar pues, a replantejar la idea de menys si podíem aconseguir un equip consolidat per poder oferir aquesta teràpia les 24 hores del dia en l'Hospital de Illes Balears que fos necessari. I varen retomar una mica les converses i finalment pues, els nostres directius se varen convèncer de que era una teràpia que tenia el seu paper i que era pues, molt interessant pues, fer la inversió necessària per tirar endavant aquest equip i això ho varen fer. I ara ja ho tenim des de fa un any.
0: Molt bé. Doctora Riera, com es du a terme la teràpia d'oxigenació per membrana extracorpòria que sona bastant a xines? Perquè la gent ho entengui. En què consisteix?
2: Mira, jo de vegades, per explicar una mica com funciona això, dic, tu saps el que significa quan un malalt que té una insuficiència renal li fan diàlisis, no? El que li fan és que li extreuen sang del seu cos, passa per una màquina, no? La depuren i torna, com jo dic, pues, ja neta en el seu cos, no? Pues una cosa semblant, és a dir, en aquest cas, el que necessita aquest pacient és bàsicament oxigen, o sigui, sang amb oxigen i, a més, que tingui força impulsada, no? Com si fos un cop. Pues aquesta màquina fa aquestes dues funcions, és a dir, nosaltres treguem la sang aquesta, que ja t'he dit que està sense oxigen, amb aquesta màquina pues, li donem oxigen, l'oxigenam, perquè passa per una cosa que deim nosaltres un oxigenador, i després s'impulsa i torna una vegada pues, ja oxigenada en el cos. Per això és que serveix tant si tens insuficiència respiratòria, que te falta oxigen, com si tens una insuficiència cardíaca i tens no te bombeja bé. No sé si s'ha entès o vols que te especifiqui qualque cosa.
0: Es veu que no es vol explicar, que s'ha de veure in situ, però això és ràdio i no tenim color, però vostè ho ha explicat meravellosament. A més, l'equip ECMO Balears, doctora Riera,

0: s'ha desplaçat per instaurar aquesta mesura de suport a altres centres sanitaris de les Balears i ha fet, a més, trasllats de pacients sota ECMO amb indicació de trasplantament cardíac o pulmonar a altres llocs.
1: Exactament, exactament. Perquè de vegades, o sigui, és el que jo explico, no? Aquesta teràpia, aquesta màquina, el que fa és que mos fa guanyar temps, no? Perquè els pulmons que estan pues, amb aquesta patologia, que pot ser una pneumonia, pues, se recuperin, o sigui, no és que la màquina directament te curi la pneumonia, sinó que el que fa és que fa guanyar temps perquè els antibiòtics pues, facin efecte i els pulmons se recuperin, no? O sigui, el que tens és una insuficiència cardíaca, pues, no te curen el cos que tens malalt, no? És el cos que amb dies de repòs, pues, a lo millor se cura aquesta insuficiència cardíaca o no. És quan no se cura, quan nosaltres hem de cercar una solució definitiva. I el que fem nosaltres, en aquest cas, és que amb el malalt, amb la màquina posada, el derivam, per exemple, a Barcelona, perquè valorin si és candidat a fer un trasplantament cardíac o un trasplantament pulmonar, per exemple, aquesta és l'idea.
0: Quina és la clau de l'èxit d'aquesta teràpia d'alta complexitat, doctora? Tal vegada tenir un equip multidisciplinari altament especialitzat i qualificat?
1: Totalment. Jo crec que cada un aporta moltíssim. Tu ja ho has dit, cirurgians cardíacs, metges intensivistes, després també l'equip de trasllat de 061, molt important, i després el paper dels infermers perfusionistes, que són els que controlen una mica tot el circuit, i després també molt important l'equip d'infermeria de cuidats crítics d'aquí de la UCI i també durant el transport amb el 061, molt important. I aquí, aquest equip multidisciplinari pues, jo crec que fa que tinguem un cos de coneixement molt fort i que faci pues, que siguem un equip molt potent, molt potent. La veritat és que sí.
0: I de bona hora, moltes gràcies, doctora Maria Riera, cap de secció de Medicina Intensiva de Son Espases. Fins un altre, i com dèiem, gràcies per haver assolit aquesta duplicitat, duplicació, en aquest cas, de casos. Gràcies i fins un altre.
1: Gràcies per a vosaltres. Vinga, bon dia, adéu, adéu.
0: Anem amb més qüestions. Els contant que el doctor Julio Velasco, excap de la Unitat de Cures Intensives de Son Espases i excoordinador de trasplantaments de l'Hospital de Referència durant 37 anys, ha estat nomenat metge emèrit del Servei de Salut. Hem de dir que ho ha estat després de jubilar-se fins al mes de juliol als 70 anys d'edat i d'exhaurir diverses pròrrogues. La figura del personal emèrit constitueix un reconeixement institucional de caràcter excepcional adreçat a professionals sanitaris jubilats que han desenvolupat una trajectòria especialment destacada en l'àmbit assistencial, docent o investigador. Coordinador de trasplantament de Son Espases, com deien, referent indiscutible de la donació i el trasplantament d'òrgans a les Balears, va començar a exercir el càrrec l'any 1989, en paral·lel amb els inicis de la ONT de trasplantaments, i per aquesta llarga trajectòria es va erigir com el coordinador en actiu més longeu d'Espanya fins a la seva jubilació. Bon dia, doctor Velasco, com està?
2: Bon dia, com esteu vosaltres? Molt bé, molt bé.
0: Bé, ens tranquil·litza a la població, als periodistes sanitaris, que continuï vostè col·laborant amb el Servei de Salut mitjançant activitats, en aquest cas, d'assessorament, consultoria, investigació, formació i traspàs de coneixements, no és així?
2: Exactament, sí. La meva idea és, bueno, la meva idea i la meva figura és, bueno, assessorar i sobretot a molts temes que em demanin els meus companys, no? Jo tampoc, jo me quedaré en un segon pla, però bueno, sempre estaré per apoyar, per ajudar en el que vulgui, tant la coordinació hospitalària de Son Espases com la coordinació autonòmica de la comunitat de les Illes Balears.
0: També podrà formar professionals, que jo crec que això és un luxe i un regal per a les noves generacions de metges, no?
2: Sí, sí, és una, jo crec que és molt important que es vagin formant metges perquè tot acaba, no? I hi ha gent que d'alguna manera ens tindrà que durant el temps que substituir, no? Jo estic content amb el sentit, per exemple, que de la mà del doctor Alberto Rodríguez, que és el nou coordinador de trasplantament, estem a la Facultat de Medicina i és molt important en l'assignatura de coordinació de trasplantament. Això ajudarà pues, ja a formar els estudiants de medicina, jo crec, i d'aquí és com una piràmide, no?, que va pujant. Sí, jo, que a mi la labor, el treball de formació m'ha agradat tota la vida i i també jo crec que serà una de les meves funcions importants.
0: L'altre dia, doctor Velasco, fèiem un obituari del doctor Javier Cortés i entrava el doctor Miquel Roca, exdegà, i ens deia que tenia aquesta espineta que hagués arribat la creació de la facultat amb un Javier Cortés ja amb problemes cognitius i ja major, que li hagués encantat aquest traspàs de coneixements, no? Que el doctor Cortés hagués pogut fer, no? A la facultat, també.
2: Sí, jo el coneixia personalment, era una persona fantàstica, una persona que, bueno, de fet, jo quan vaig arribar aquí de Barcelona a fer la residència, no?, la meva formació, vaig estar amb la tutela del doctor Cortés, jo ja el coneixia des de feia molt de temps, i és una persona que li hagués encantat, una persona molt vital, molt vital tota la seva vida.
0: Doctor, serà vostè emèrit fins al 31 de juliol del 2028. Es pot tornar a ampliar aquest període?
2: Jo crec que es pot tornar, crec, t'ho dic, perquè crec que es pot ampliar fins als 75 anys. Jo el que vull és aportar, m'entens? En el moment que vegi que, bueno, ja arribar, que la gent ja, bueno, tot el que és gestió, també que hi ha un component molt important, i quan jo vegi que he arribat a on volia arribar, m'aniré. És a dir, que no vol dir que jo ara quedi de mèrit fins a l'any 75. Anem a veure com comença això, anem a veure què puc aportar, anem a veure com puc ajudar els companys al servei de salut, i llavors, bueno, poc a poc, no? Jo encara em sento bé des del punt de vista, pues, de poder ajudar, des del punt de vista físic, i per això he tirat endavant, m'entens?
0: Hem de dir que aquesta figura de mèrit s'utilitza de forma continuada, per donar informació als nostres oients, al Servei de Salut des de l'any 2015. Des de la seva implantació s'han format 17 nomenaments i actualment hi ha 11 professionals amb aquesta condició vigent. Coneix altres companys en la mateixa situació, ja que vostè du, com se diu un mallorquí, molt d'any d'escola, de professor?
2: Sí. Bueno, coneixo, sí, coneixo a tots, pràcticament a tots, i després han entrat amb mi de mèrits, però dues persones també fonamentals, dues persones d'una trajectòria professional extraordinària, com són el doctor Alejandro Adrover, que és l'ànima de la formació al servei d'urgències des de fa molt de temps, no? Quan jo vaig començar a urgències, i ell és un gran amic meu, i ell sempre ha estat el meu, estava començant amb mi, i és una fitxatge sensacional, perquè és la persona encarregada de donar formació a tots aquests residents que estan rotant per urgències, no? I després està el doctor Sion Riera, que tot el món, suposo que el coneixeu, internista, expert en infeccions, que també donarà un plus molt important a l'hospital. Jo crec que la figura nostra és una figura que, bueno, simplement volem continuar aportant, bueno, nostra experiència davant de problemes que puguin sorgir, no? I jo crec que és el més important, no? Que sàpiguen els que estan ara que tenen el nostre recolzament, no? I jo crec que és la funció més important.
0: Enguany, amb motiu de la seva jubilació, vostè va rebre el passat 23 d'abril un emotiu homenatge de la ONT durant el Congrés Nacional de Coordinació de Transplantaments, que es va celebrar a Palma. És conscient vostè del prestigi que té en la professió i l'admiració que genera com a persona, doctor?
2: Bueno, a veure, jo sempre he intentat fer les coses el millor possible, no? Sí que és veritat que l'Organització Nacional de Transplantament, que m'estàs parlant d'això, sempre han sigut com una família, perquè quan van començar l'any 89 no eren massa gent, no? Eren, bueno, no havia a tots els hospitals, per exemple, com allà ara, coordinadors de trasplant, havia els hospitals més importants. Quan ens reuníem érem... Ara som 300 persones, abans eren molt menys, i clar, jo he anat cresquent amb gent que m'ha ensenyat moltíssim, també, i jo sempre ho dic, que jo tinc una sensació de pertenència total a l'Organització Nacional de Transplantaments. Som gent que m'ha apoyat sempre, quan surten problemes a comunitat sempre han estat per ajudar-nos, i són persones que estimo, no? I que el fet de que m'hagin donat un homenatge durant el Congrés, per mi ha sigut molt important. Sí sí que és veritat que, clar, porto molts anys a la medicina i he vist passar molta gent i la gent em coneix i sap com sóc, no? Jo sóc, intento ser una persona el més senzilla possible, intento ser el millor professional possible i això fa que, bueno, pues, encara pues, la gent vulgui comptar amb mi, jo crec que és el més important.
0: I tant que sí. Doctor Velasco, la darrera qüestió. Sota la seva coordinació, Son Espases va superar el 2023 la fita del donant número 1000, va posar en marxa el programa de donació en asistòlia i es van iniciar els trasplantaments hepàtics l'any 2021. Doctor, en què es queda?
2: Jo em quedo amb una cosa que no has nombrat, que és per mi ha sigut difícil, que és la prestació d'ajuda a morir i la donació d'òrgans. Això per mi és un plus. O sigui, gent que sol·licita l'eutanàsia, però és cada mes vol ser donant d'òrgans. Així, no hem tingut masses encara a les Illes, hem tingut crec que 6 donants amb aquestes característiques, però per mi ha suposat un fet molt important, perquè aquest tipus de donació ens obliga als coordinadors a sortir de l'hospital. Anem a casa del malalt que ha sol·licitat l'eutanàsia i la donació i anem a parlar amb ell a casa seva, al seu voltant. I això a mi m'ha impactat moltíssim. Jo crec que cada vegada tindrem més donants en aquesta situació i bueno, jo és el que em deies, i després el que a mi tota la vida m'ha impactat molt és la donació pediàtrica dels nens. Això ha sigut
0: impacte, no?
2: Un impacte brutal, no? Bueno, pensa també que hem entrevistat i hem estat amb molts familiars, perquè ara portem 1.100 des que vam començar, i imagina les entrevistes que hem tingut que fer al meu grup de coordinació de trasplantament a molta gent. Hem viscut històries molt dures i, bueno, jo crec també que ser coordinador de trasplantament, el metge que ho fa té que tindre un perfil especial d'humanitat, no dic que hi ha potser metges excepcionals, no?, des del punt de vista professional, que no servirien potser com coordinador de trasplantament, perquè tens que tindre un perfil que has d'anar creant a mesura que passen els anys, molt especial.
0: Doctor Julio Velasco, metge emèrit del Servei de Salut, gràcies per tot el que ha fet i encara farà. Fins una altra.
2: Gràcies per vosaltres per trucar-me. Gràcies, molt amable. Adéu.
0: El que faim ara és explicar que l'Hospital Universitari de Son Espases ha nomenat el doctor Alberto Rodríguez Salgado nou coordinador de trasplantaments. Aquesta responsabilitat l'assumeix després de més d'una dècada d'experiència directament lligada a l'activitat trasplantadora del centre. Substitueix, lògicament, en el càrrec el doctor Julio Velasco, amb qui acabam de conversar per la seva jubilació. Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat d'Extremadura, Alberto Rodríguez es va especialitzar en Medicina Intensiva després de completar la seva residència a l'Hospital Universitari de Son Dureta, formació que va finalitzar el 2006. La seva trajectòria professional ha estat estretament vinculada al sistema sanitari públic de les Illes Balears i especialment a Son Espases. Bon dia, doctor, com està?
3: Hola, buenos días.
0: Primer de tot, enhorabona. Com afronta aquest repte?
3: Pues muchas gracias y sí, afrontar el reto con mucha ilusión y por supuesto con un gran sentido de la responsabilidad y del respeto a lo que es el coger el relevo del doctor Julio Velasco por su trayectoria. Y yo diría que especialmente respeto al compromiso que esto supone a la sociedad y a aquellas personas que en un momento determinado dicen que sí al gesto de la donación.
0: ¿Com valoraría vostè la figura del doctor Velasco, que l'ha tractat molt?
3: Lo conozco bien, tanto a nivel profesional como personal, y es una persona con un carácter humano excelente. Y desde luego deja y tiene una trayectoria profesional que desde mi perspectiva creo que no se podrá repetir, probablemente por la longevidad en la trayectoria y por la ilusión, el entusiasmo y la dedicación que ha demostrado todos estos años en esta materia.
0: El fet de que l'hagin nomenat emèrit del Servei de Salut sempre fa que pugui estar a prop per qualque consulta o qualque comentari que puguin compartir vostès, no?
3: Sí, correcto. Y para mí creo que ha sido fundamental y será un gran apoyo, tanto para lo que es el Hospital de Son Espases en toda la materia que él conoce bien, como en la comunidad autónoma, es decir, en la coordinación autonómica. Y desde luego es una figura

0: Vida saludable amb Carlos Hernández.
1: Encetant la segona part del programa, l'entrevista sanitària presencial de Vida Saludable als estudis d'IB3 Ràdio. El passat dijous es va commemorar el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi i per aquest motiu l'entitat del Telèfon de l'Esperança va exposar davant dels mitjans de comunicació un informe dels darrers 6 mesos sobre la població de les illes davant d'aquesta temptativa, així com la resta de peticions d'ajuda davant problemes de salut mental i benestar emocional dels illencs. Hem de recordar, a més, que enguany es compleixen 40 anys d'ençà de la implantació a les Balears del Telèfon de l'Esperança a les nostres illes i enguany, a més, és l'any internacional del voluntariat. Hem convidat al nostre programa el portaveu del Telèfon de l'Esperança a Balears, Lino Sales, i del nostre convidat hem de dir que és el portaveu de l'any 2016. En la seva trajectòria hem de destacar que sempre ha anat lligada al tercer sector, la vessant social i ajuda als altres. En aquest sentit, va ser durant 30 anys portaveu i director de comunicació del projecte Home Balears i del projecte Home a Madrid. També va ser membre del comitè Drogues No, que presidien, per exemple, Baltasar Garzón, Johan Cruyff, Emili Aragón, Luis de l'Olmo i la reina Sofia. Lino Sales, a més, és membre del Consell Assessor de Projecte Home Balears i forma part de la Junta Directiva del Projecte Home Catalunya. És llicenciat en Filosofia, màster de Periodisme i Comunicació i expert en drogodependències. I amb ell comentarem ara aquest informe dels primers 6 mesos de l'any sobre la temptativa de suïcidi. Lino Sales, com sempre, és un plaer convidar-lo aquí a Vida Saludable a IB3 Ràdio. Casa seva.
2: Muy buenos días.
1: És important commemorar el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi cada 10 de setembre. Quin missatge voldria traslladar?
2: Que yo creo que es importante que la sociedad se dé cuenta que hay personas que tienen ideas o en algún momento tienen una crisis y gracias a que los demás se dan cuenta, evitan quitarse la vida. Creo que hay que ayudarles, hay que echarles una mano.
1: La vida, que és el tresor més preuat que tenim, no?
2: Sí, que la vida que es, ha sido siempre considerada como una cosa sagrada, es sagrado, es algo intocable.
1: Xerrem una miqueta d'aquest informe que han presentat aquesta setmana a tota la premsa. Recull que durant el primer semestre d'enguany, 66 persones han demanat ajuda al Telèfon de l'Esperança per temàtica suïcida. És la xifra més alta dels 3 anys. Què ens diu aquesta dada? Ens han d'alertar, Lino?
2: Yo creo que nosotros, desde el equipo del Teléfono de la Esperanza, cuando vimos esa cifra, nos causó una sorpresa agradable, porque quiere decir que 66 personas
1: han confiado,
2: han sido capaces, primero, de darse cuenta que estaban mal, y segundo, marcar un número de teléfono y pedir ayuda. Y esto no todo el mundo lo hace. Por lo tanto, si llamara más gente, causaría más alegría al equipo. I això beneficia a la societat.
1: Clar, vostè ha estudiat filosofia i és un bon enfocament que diu. És com els oncòlegs quan diuen que cada any són més casos. No, és que cada any diagnosticam abans. Vull dir, mos hem de quedar amb aquesta xifra, no?
2: Claro, claro, claro. Cuando yo le comenté esto a un empresario me dijo, uy, esto es una desgracia. Digo, no, es una buena noticia. És una bona notícia.
1: Ho reconeixen i demanen ajuda.
2: Claro.
1: També explicàreu una dada que pot sorprendre més. Aquest augment de les peticions d'ajuda és en part una bona notícia perquè efectivament rompa el silenci. S'està començant a xerrar el suïcidi, se fan entrevistes com aquesta, en altres programes d'aquesta casa i també d'altres mitjans. Xerrem obertament ja, Lino.
2: Mira, yo lo comparo con el tema drogadicción. Hace 40 años el problema de las drogas, recuerdo perfectamente y tengo la imagen de familias que tenían un hijo drogodependiente y ¿qué hacían? Lo ocultaban, intentaban ocultar el problema. Claro, ocultar el problema o guardar silencio, no comentarlo, no decirlo. Yo entiendo que sentían vergüenza, pero cuando tienes un problema de tipo social que afecta a la familia y al entorno, no lo puedes ocultar. Es imposible. Porque los vecinos, la gente que te rodea, se da cuenta. Por lo tanto, el suicidio es un fenómeno que tenemos. Si guardamos silencio, el silencio mata. Si lo normalizamos, seremos capaces de afrontar y de ir dando pasos para resolverlo.
1: Per això la seva campanya d'enguany es diu Quan només veus res. Què representa aquest res que veu una persona en crisi? És que moltes vegades no acaba de veure l'entorn, per això no heu fet vosaltres

Si no sabés que això s'està enfonsant. Ei, m'és igual si és avui o demà.

Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: TV3 Ràdio és Dial. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir. Font de
3: misteris. Sí que hi ha històries en el segle d'avui, si

0: Pensam de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
1: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
2: Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

0: vegades si un horari no va bé o si el teu germà va a un joc, aprofita i ves-ne el mateix.
1: Clar, de pensar un poquet també, perquè si no, després els pares van d'un lloc cap a l'altre. Molt bé. Més preguntes. Quan provam una activitat extraescolar, a vegades no sabem si ens agradarà o no. Vosaltres què penseu? Hem d'anar provant activitats diferents? Convé provar-les durant un temps abans de decidir si ens agrada? Vinga, Marta, tu què penses?
2: Jo crec que una activitat una activitat no pots fer-la un dia i ja decidir si t'agrada o no. Jo crec que l'has de donar un temps per veure si t'enganxes, si no t'enganxes, si és el teu o si te... o si pots continuar fent això, saps?
1: D'acord, tu què trobes, Lucía?
3: Tipo, estàs com 2 setmanes haciéndola i si ja no te gusta, pues nada.
1: Quin temps donaríeu, vosaltres?
0: 6-8 anyets.
1: 6-8 anyets, això és un fan massa.
4: Sí. Quan arribes a les Olimpíades, ja dius...
1: Ja t'ho repenses, no? Vinga. I d'ara anem a fer una cosa molt pràctica, perquè hi ha molts nins i nines que ara volen triar una extraescolar però no saben molt bé quina triar-ne. I com vosaltres tots heu fet extraescolars, vos han demanat que cadascun ens recomani un extraescolar. Ens heu de dir l'extraescolar, que és el que més vos agrada de l'extraescolar, i un consell per un nin o una nina que l'ha de començar. Esteu preparats?
5: Sí.
1: Amanda, tu quina recomanaries?
6: Teatre musical.
1: Molt bé. Què t'agrada del teatre musical?
6: Pues la verdad que a mí me gusta mucho cantar y bailar y también me encanta hacer teatro.
1: Molt bé, és a dir, que tot, eh?
6: Sí.
1: I quin consell donaries a un nin o una nina que comenci teatre musical?
6: Pues que, por ejemplo, puedes aprender muchas canciones y te diviertes porque además lo tienes que practicar y si tienes tiempo libre, pues lo practicas y es chulo. Y también, pues, que está muy bien y que...
1: Perfecte, molt bé. Ja tenim teatre musical apuntat. Men, Paula, tu quina recomanes?
7: Manualitats.
1: Molt bé. I per què t'agraden?
7: Perquè puedes crear algo nuevo.
1: Molt bé. I algun consellet per ser manualitats? Sort de... Algunes potser s'han de fer acompanyats, no? O no?
7: Sí.
1: Sí, és un bon consell. Molt bé. Marta, tu què recomanes?
2: Jo recomanaria escacs.
1: Per què t'agraden?
2: Escacs, jo crec que encara que sigui de pensar i de pensar jugades, jo crec que si és algo que t'agrada, pots dedicar-li un temps a pensar en algo que a ti t'agrada i estar amb gent que juga el mateix que tu i passar un temps bo amb els teus amics. I encara si juguen amics teus, pues
1: encara millor. Vinga, algun consell?
2: Pues que és un joc difícil i que encara que comencis i, ai mira, és que me guanyen sempre, pues no te rendeixis perquè és... Practicar i practicar i practicar.
1: Perdràs unes quantes vegades.
2: Exacte.
1: No? Molt bé. Anem, vinga, no, Lucía.
3: Pues jo recomendaria el vòlei.
1: Vinga, per què t'agrada?
3: Pues me gusta porque no es un deporte tipo que, pues lo hago solo, no, es un deporte grupal, o sea, puedes jugar con 5 personas y, o si quieres hacer vòlei playa con otra persona más y la verdad es que es entretenido.
1: Molt bé, algun consell?
3: Ten buen control con la pelota, porque a la que no tengas buen control es imposible.
1: Molt bé, apuntat també. A mi, no, Julia, vinga.
8: La natació.
1: La natació. Per què t'agrada?
8: Perquè estàs fresquita.
1: Molt bé, bon consell. I algun consell o recomanació?
8: Si te... Bueno, si quieres trabajar todo el cuerpo, es el deporte en el que trabajas más el cuerpo.
1: Molt bé, és integral. A mi, no, Zoe. Zoe, tu què recomanes?
9: Tempo libre.
1: També, també és important, eh? És molt important, perquè en el temps lliure també se poden fer moltes coses, eh que sí?
9: Sí.
1: Això ho hem de tenir en compte. Vinga, Joel, tu què recomanes?
0: Capoeira.
1: Capoeira. Explica'ns què és, per si algú no ho sap.
0: És un art marcial que mescla ball, també toca instruments, i aprens portuguès.
1: I lluita.
0: Lluita.
1: Molt bé.
0: I
1: què t'agrada de ser capoeira?
0: Que és molt divers i que l'ambient és molt guapo i que no és només lluitar i pegar cops, també és la picardia, pillar l'altre, jugar amb cap, no ser impulsiu. I...
1: Molt bé. I alguna recomanació per a algun que vulgui fer capoeira?
0: Que treballes molt el cos, elasticitat i que disfruta.
1: Molt bé. Vinga, Marina, tu què recomanes?
10: Bàsquet, perquè fas exercici i també perquè te passes molt bé.
1: Molt bé. I a tu què t'agrada del bàsquet?
10: Que és divertit i que estic amb... i que puc conèixer gent nova per fer més amics.

0: Vinga, i ara ve el consell, eh?
1: Que també tinguis molt de maneig de la pilota.
0: Molt bé. Mireu que tindran un catàleg ben gran, tots els nens que ens escolten, eh? Vinga, Isabela.
2: Voló, perquè és una manera on te pots calmar molt, es mira de la mà i és molt guai. I
0: a tu què t'agrada de la voló?
2: M'agrada perquè pots estar es mira de la mà i també perquè puc manejar un vehicle.
0: Molt bé.
2: I un consell que donaria és que si vas en cest no te posis nerviós quan es corres barco, perquè si te poses nerviós se pot complicar molt l'assumpte, pot volcar, te pot caure del barco. I doncs no te posis nerviós i apoya més en el costat que del barco on estigui el 40 a dalt.
0: Molt bé, és un consell molt útil, eh? Vinga, Enzo, tu què recomanes?
3: Jo recomanaria taekwondo.
0: Molt
3: bé.
0: Perquè
3: és un esport molt complet, hi ha bastants coses i tot.
0: I a tu què t'agrada del taekwondo?
3: A mi m'agrada sobretot les competicions tipus combate, que te poses proteccions i tal, però hi ha, per exemple, pumses, és com un conjunt de patades.
0: Molt bé. I algun consellet?
3: Sí, pensar a l'hora de pegar les patades i tot.
0: En cap, eh? Molt
3: sí,
0: bé.
3: Sí, en cap.
0: Fèlix, què el recomanes tu?
4: Bufetjar.
0: Oh, molt bé. Tenim moltes coses de la mà, eh? I per què t'agrada?
4: Perquè pots veure peixos i moltes coses que hi ha a fons de la mà.
0: Molt bé. I algun consellet?
4: Aquí si te trobes un tauró,
0: que te quedis quiet. D'acord. Manu?
5: Jo recomano el surf.
0: Surf?
5: Perquè...
0: Què t'agrada del surf a tu?
5: M'agrada l'acció, el moviment, que vas amb velocitat. M'agrada fins i tot quan la taula et caus. El meu germà diu que estic grillat, però...
0: Algun consellet?
5: Sí, fes cas al professor perquè... Has d'anar amb compte amb les zones.
0: Un gran consell,
5: sobretot
0: també.
5: Sobretot al principi. Entra per la corrent i ja està.
0: Molt bé.
5: I
0: en Mateo, vinga.
6: Doncs jo, la música, perquè pots innovar, provar noves combinacions de notes, i interpretar cançons que t'agraden molt.
0: Molt bé, això és el que t'agrada tu, sobretot sí. Interpretar, no? I a mem s'ha preguntat, a quin consell donaries?
6: Doncs jo li donaria que ho intentéssim més, perquè, clar, tu vas i dius, ai, quina cançó més divertida, vaig a tocar-la, però això no et surt en 3 segons.
0: Clar,
6: s'ha
0: de practicar molt. Molt bé, i acabarem amb Eduard, però no com un consell, com persona que ha practicat un esport, sinó com a entrenador, perquè tu has estat un entrenador, has estat a l'altre costat, entrenador de bàsquet. Quin consell dones tu als nins i als pares, com a entrenador, sobre quan un fill practica un extraescolar. Vinga, consell pels nins i consell pels pares.
7: En els pares, mentre els nins s'entrenen, anau a berenar. No, val, pels nins, començaré pels nins i nines, diré que no passa res si pues, pensàveu que vos sortien les coses, per exemple, a vòlei, si la col·locació vos sortia superbé, la recepció, a bàsquet, si tirau estir lliure, si sempre ens ficau, és igual si vos sortien i després no. Perquè tots poden tenir una mala època. I no vos heu de desanimar perquè durant unes setmanes o uns dies no mos surtin les coses. D'acord?
0: Molt bé, bon consell.
7: I pels pares, recolzar unes vostres fills i filles. Suposam que ja han passat tot lo de negociar quina extraescola poden fer, quina mos va bé tota la família, pels germans i el que sigui. I recolzeu-los també en aquest moment, on no sàpiga on veure més enllà de lo que els ha passat en un entrenament, que potser els ha anat malament, donau-los aquests ànims per dir, escolta, que això ja està, són 2 dies. El que deia Isabela, no te posis nerviós perquè si no pot ser pitjor. I dir-los, ara no passa res, després ja sortirà. Tornarà a sortir i sortirà millor.
0: Molt bé, un fort aplaudiment. Ens apuntant tots els consells i ja poden dir adeu.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
2: I després de la tertúlia infantil, ara arriba el moment d'escoltar propostes relacionades amb oci infantil, juvenil i familiar. Començam amb Filocontes, tallers per a nins i nines de 10 a 12 anys.
3: Bon dia, som la Lluïsa de la Biblioteca Encarnació Vinyes de Palma. Us volíem contar que la biblioteca començà amb un nou cicle de tallers que se titula Filocontes, laboratori d'idees pròpies. Aquests tallers estaran conduïts per na Cris Peripècia i estan pensats per a joves entre 10 i 12 anys. A partir d'una història es podrà llegir, fer preguntes, conversar sobre temes com l'autoestima, les xarxes socials, les relacions afectives. La primera sessió serà dia 25 de setembre a les 5:30. Les places són limitades, així que si t'interessa venir, contacta amb nosaltres i t'aguardam una plaça.
2: I ara seguim amb una proposta juvenil relacionada amb la música.
4: Hola, sóc la Núria Cunillera, la directora de la Coral UIB. I com ja sabeu, a la família Coral hi tenim corals per a totes les edats. Avui us volem parlar de la Coral Juvenil i tenim amb nosaltres la seva directora, la Xisca Rosselló.
5: Si tens entre 16 i 20 anys i vols fer-te escoltar, vine a cantar amb nosaltres els divendres de 3:30 a 5:30 a l'edifici de la Riera. Ja ho saps, si vols que t'escoltin, canta amb la juvenil. Consulta tota la informació a coraluib.cat.
2: I de música passam a astronomia. Pep Marcús, president del Club Newton, ens proposa una activitat per a totes les edats per celebrar la nit d'observació de la Lluna.
6: Dissabte, dia 19, se celebrarà a tot el món per part de la NASA, que ho organitza, la nit internacional d'observació lunar, és a dir, un vespre on s'organitzen activitats per observar la Lluna amb telescopis des d'algunes localitzacions de Mallorca, entre les quals podem trobar el Santuari de Consolació Sant Joan, en el qual, a partir de les 9:30, el Club Newton posarà telescopis a disposició de tothom qui vulgui venir, una activitat oberta i gratuïta per famílies, per gent encuriosida que vol veure la Lluna i que li expliquin quatre coses del nostre satèl·lit. Això és el que farem aquest dissabte, dia 19, a partir de les 9:30, en el Santuari de Consolació Sant Joan.
2: I acabam amb les recomanacions que ens expliquen directament infants. Toca l'agenda de plans feta pels nostres reporters.
7: Hola, som l'Amanda i avui vos duc molts plans per a infants, joves i per fer en família. Ja teniu paper i llapis per apuntar? Començam amb plans de biblioteques. Dia 16 de setembre hi haurà un taller d'escriptura creativa a partir de 6 anys a la Biblioteca de Simbioteria i dia 22 un taller sobre jocs de paraules a la Biblioteca de Sant Gotleu. Tenim més propostes. Per dia 19 de setembre, pel matí, Clean Wave Foundation ha organitzat una neteja a la platja de Calamajor. Hi haurà també tallers ambientals per a infants i joves. I acabam diumenge 20 de setembre amb una bicicletada a Palma per la Setmana Europea de la Mobilitat. Sortirà des de la plaça del rei Joan Carles I. I fins aquí la meva agenda de plans. Adeu!
2: Gràcies, Amanda, i gràcies a tots per totes aquestes informacions. Són moltes recomanacions i propostes interessants. Avui, com heu escoltat, han fet molts continguts relacionats amb l'inici de curs. I sabeu com acabarem el programa? Idò, amb un altre que hi té relació. Escoltau.

0: Com ja ha començat l'escola, no venim amb manual, hem preparat una secció de cançons per anar en cotxe relacionada amb l'escola. Ué! Esteu preparats, nins?
1: Clar que sí!
0: Pares, vosaltres esteu preparats també?
2: Sí!
0: Ai, a què pares? Els hi falta energia, jo trob. A mi, m'ho tornaré a demanar. Pares, esteu preparats?
2: Sí!
0: Vinga. Amem. I dona'm a començar amb una cançó per acostumar-se que s'ha acabat l'estiu. Que ja és tot un clàssic, que no venim amb manual, que és S'acaba l'estiu, de Do, Re, Mi, Fa, Bo.

0: Ara ja estan més animats per l'escola, que sí?
1: Sí! Sí!
0: I ara seguim amb cançons que van dirigides als pares. Pares, les haureu de comentar, aquestes cançons, eh? Tenen un toc d'humor i són del grup Xiula. I tenen a veure amb aquell estrès que de vegades pateixen els pares quan torna la rutina. Com, per exemple, l'hora d'arribar a l'escola i la feina als matins. Escoltau.
2: Un dia més comença el rali només despertar. Un altre cop sense poder esmorzar.

0: Pares, vos heu estressat? Un poquet, no? A mi, Alfonso, t'has estressat molt, o què?
1: Sí, però bueno, yo puedo permitirme dar un consejo, que es tener los hijos bastante seguidos y anar en los viajes.
0: Tu que en tens tres, vinga, no tots allà mateix, no? Exacte. Molt bé, ja ho sabeu, eh? Els fills d'en Alfonso van de tres en tres. A mi, altre pare, a mi, na Laura, que en té tres, que fan bàsquet tot tres, no?
2: Sí, jo coincideix que, si els pot agradar el mateix, molt bé. I després intentar cercar coses properes, que tot d'una que puguin anar ells mateixos, anar i tornar,
0: i vagin,
2: perquè és que si no som Mami Uber i Papi Fai, tot serà baixa i no cobrant la carrera.
0: Molt bé. Amem, sabeu una altra cosa que passa quan arribes a escola? De vegades, a vegades hi ha uns visitants. Qui poden ser? Qui ho endevina?
3: Pois.
0: Pois. Xiula té una cançó de Pois que hem escoltat moltes vegades, però també en tenim una altra, que és el desalojo del piojo de Na Candela i los Supremos.

0: Us ha agradat aquesta cançó, Ana Zoe? Li ha agradat molt, eh? La cantaràs a quanta mare? Com és la cançó, mem?
1: Les piojas!
0: Molt bé.
1: Era rosca quan vinga a casa.
0: Molt bé, molt bé. Ja la podem fer cantant, eh? I hem xerrat de coses que passen, però també tenim aprenentatges. Tenim moltes cançons d'aprendre, de vocals, de paraules, de mil coses i de matemàtiques. Per exemple, tenim raps de les taules de multiplicar. Vinga!

0: Fort aplaudiment, molt bé! Que vos han agradat els nostres temes musicals?
1: Sí!
0: Quin vos ha agradat més, nins?
2: De Piojos.
3: De Piojos.
0: Pares, quin vos ha agradat més?
4: Extraescolars.
0: Extraescolars, eh? Cadascú tira cap al seu costat. Vinga, anem a dir adéu. Un, dos, tres.
5: Adéu! 12x12, 144. Bien. Ja, ja. Una vez más.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
1: Bon dia, són les 8.

0: De la mateixa manera que les carreteres s'ha incrementat en els darrers anys el trànsit de vehicles, el mat il·legal, siguin intencionats a fruit del desconeixement, suposen una de les principals amenaces per al fons marí. En posarà en marxa l'estiu que ve 4 nous camps de boies de baix impacte que se sumaran als 8 existents. La Federació d'Associacions Nàutiques considera que és una bona idea, però demana que les embarcacions de residents tinguin prioritat. En parlam amb detall tot d'una, però abans repassam altres titulars amb Joan Josep Sunyer. Bon dia.
1: Bon dia.
0: La identitat mallorquina i la contenció turística han centrat el discurs del president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en l'acte central de la Diada al Teatre Principal de Palma. Ara bé, els protagonistes del Consell.
1: I els cantants Rels B i Concha Bui, que han rebut els títols de fill predilecte, i l'actor Michael Douglas ja és fill adoptiu de Mallorca.
0: Avui continuen els actes de la Diada i en aquesta hora van arribant paulatinament els prop de 5.000 participants de la 45a edició de la pujada a Lluc a peu de la part forana.
1: Uns participants que han sortit majoritàriament d'Inca de matinada, si bé altres també han sortit d'algun dels 45 municipis participants. A les 9 començarà la missa i ofrena floral a la Verge de Lluc.
0: En els darrers 5 anys són prop de 60 els forns tradicionals que han baixat la persiana, segons l'Associació de Forners i Pastissers de les Illes.
1: Asseguren els empresaris que no és per la competència dels supermercats que venen el 60% de tot el pa, sinó per la gran dificultat per trobar personal, sobretot forn.
0: I els mercats artesanals de Formentera asseguren que, malgrat la mateixa afluència de turistes que temporades passades, venen entre un 20 i un 30% manco.
1: Els venedors consideren que el nivell adquisitiu dels turistes enguany és menor i que ho gasten pràcticament tot en el transport i l'allotjament.
0: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
2: Bon dia. Enric Mas va superar ahir amb nota el duríssim repte de l'etapa que se li va plantar davant, i si no és res de nou es proclamarà avui a Granada guanyador de la Vuelta a Espanya, en una edició que farà història, que per primera vegada la guanyarà un ciclista de la Comunitat Balear. Per altra banda, Alba Torres i Elena Puello jugaran per la medalla de bronze amb Espanya davant Alemanya després de caure davant els Estats Units a les semifinals de la Copa del Món per 66-76 en un gran partit de les hispanes, però que no va ser suficient per superar a les imbatures nord-americanes. I recordar que avui a les 6, parlant de futbol, el Real Mallorca juga a casa davant una de les revelacions del campionat de segona, el Centre d'Esport Sabadell.
0: Anem amb la previsió del temps per avui diumenge. Margalida Ribas, bon dia.
3: Bon dia, avui s'espera un diumenge en general assolellat, amb alguns núvols baixos que podrien intentar créixer cap al migdia a l'illa de Mallorca i també a les Pitiuses, però que avui no s'espera que venguin acompanyats de precipitació. La temperatura serà molt semblant a la d'ahir, conservar amb aquest vent que bufa de component nord i ho fa en general fluix, amb una màxima que es mourà entre els 28 i 32 graus amb aquest sud-oest de cada illa. Tot això acompanyat d'una situació marítima que va a la baixa, però encara amb alguns redols de maror a les costes entre Mallorca i Menorca durant, que amb el pas de les hores s'aniran tranquil·litzant. En definitiva, s'espera una jornada de temperatures suaus abans d'aquest nou...
0: Gràcies, Margalida. Són les 8:04, Ivan López, el control tècnic, començant.

0: Els fondejos il·legals per embarcacions són una de les grans amenaces per al fons marí de les illes. Per combatre'ls, l'estiu que ve el govern posarà en marxa 4 camps de boies de baix impacte en diferents punts del litoral, sumant-se a altres 8 que ja existeixen actualment a totes les illes d'aquestes característiques.
1: Els nous camps que ja tramita Ports s'ubicaran a l'illa de l'Aire, Menorca i Eivissa, a Porroig, Cala d'Hort i a Talamanca. Aquest darrer és un dels que ha traspassat el Ministeri de Transport aviat. Però encara n'hi haurà més, perquè el Ministeri ha traspassat l'execució també d'altres 8 projectes.

0: Projectes. Són dos a Mallorca i sis a Eivissa. Aquests
1: camps de boies projectats i unes 700 boies que tenen com a principal objectiu reduir els fondejos il·legals i minvar l'impacte negatiu que tenen sobre la Posidònia. Un altre element a combatre són els milers de morts il·legals que nafren al litoral de les Balears.
0: Són estructures instal·lades sense cap control. Moltes estan fetes de ciment o elements contaminants. Josep Vives, fundador d'Arrels Marines.
2: A la vora de cada embarcació hi ha un cràter, és a dir, sembla de superfície lunar perquè tots són cràters, que és aquest borneig, que això el que fa és que quan surt una planta o surt una alga allà, amb un moviment d'aquestes cadenes estem lleurant tot el fons. En moltes ocasions ve donat per la privatització que s'està fent de la mà, priorització que s'està fent de grans eslores per contrapartida d'eslores més petites. Vull dir, és un problema estructural que s'ha d'entendre bé d'on ve.
0: Com a exemple, al port de Pollença s'han arribat a comptabilitzar fins a 400 embarcacions associades a aquest sistema, els morts, segons dades de ports, una xifra que Arrels Marines diu que podria ser fins a 4 vegades superior segons els seus estudis. El gerent de ports, Francisco José Villalonga, proposa una solució.
3: En la zona de Pollença hay una solución sencilla, pero que se alarga en el tiempo, que es que Madrid nos amplíe la zona 2 de gestión portuaria y entonces pasaríamos a regularlo desde la comunidad autónoma a través de la empresa Posive.
0: Ports està pendent de licitar tres projectes per fer camps de boies prop dels ports de Pollença, Solla i la colònia de Sant Jordi, una exigència que ve de Madrid i que diu Villalonga.
3: És complicado. Que nos entreguen estas zonas de adscripción en Madrid, son muy reacios, se lo miran con mucho detenimiento y son muy celosos de marcación de costas de su litoral. De hecho, durante los últimos años ellos no han hecho nada para evitar estos campos de boies irregulares.
0: La Federació d'Associacions Nàutiques dona suport a fer camps de boies per ordenar el fondeig d'embarcacions, però el seu president, Gabriel Dols, reclama que siguin prioritàriament pels residents.
4: És a dir, el que no poden fer és revertir aquestes situacions i encara deixar més gent de fora. Jo crec que ara quasi tots aquests camps de boies, jo diria que el 90% és gent local, i el que s'ha de procurar és que segueixi en mans de gent local.
0: Perquè ordenar el fondeig d'embarcacions no només implica retirar els morts il·legals, sinó també oferir prou alternatives regulades als navegants perquè els fondejos no deteriorin l'ecosistema marí.
1: Palma se sumarà a les protestes de Barcelona i Eivissa contra les ampliacions d'aeroports incloses en el Pla Dora 3 d'Aena. El pla tindrà un pressupost estatal de 13.000 milions d'euros, 1.000 dels quals es destinaran a Balears. Així ho ha explicat la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma.
0: La protesta serà el pròxim 20 de setembre a les 6 de l'hora baixa, sortint de la delegació del govern en direcció al Consolat de la Mà. I aquí també demanen al Consolat prou promoció turística. Així ha mostrat el seu descontent amb el projecte d'AENA Pere Joan Femenia, que és el portaveu de la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport.
5: Estem parlant d'una ampliació perquè s'augmenten el número de fingers, l'espai segueix el mateix, però suposa un augment del nombre de passatgers al llarg de l'any, també del número d'avions que arriben a les Illes Balears. Veiem com aquest estiu s'han superat la capacitat operativa de 66 vols sols durant més de 8 dies a l'agost i més de 8 dies al setembre. Per tant, estan xerrant d'una ampliació encoberta.
0: També es demana a ENA que aturi la construcció del megaparc fotovoltaic a Son Bonet.
1: Mentrestant, Menorca rebrà gairebé 23 milions i mig d'euros de l'impost del turisme sostenible. Serviran per finançar diferents projectes estratègics amb una inversió directa de més de 15 milions i mig d'euros. Les actuacions se centren en la millora d'infraestructures del turisme esportiu. Carles Marquès.
6: Gairebé la meitat dels 15 milions i mig es destinaran a finançar 8 actuacions per modernitzar infraestructures bàsiques a xarxes de sanejament i abastiment d'aigua a diferents urbanitzacions de Sant Lluís, Maó, Es Mercadal i Ferreries, així com la restitució paisatgística de l'antiga depuradora de Cala Morell a Ciutadella. Simón Gurnes és el conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera de Menorca.
7: Una gran part dels projectes que se'ns han presentat incideixen en el sanejament, en les canalitzacions d'aigua potable, però també d'aigües brutes. És important que aquest evitarà pèrdues.
6: El segon paquet d'actuacions destina prop de 4 milions d'euros a recuperar patrimoni paleolític, la rehabilitació de conservació al castell de Santa Àgueda. El tercer eix aposta pel turisme esportiu i l'allargament de la temporada amb 4

0: 1,4 milions. Inclou la transformació de l'antic restaurant La Salamandra de Cal Emporter en un centre sociocultural i esportiu i la construcció d'un nou gimnàs a Ferreries, una sala polivalent a Es Migjorn Gran i una pista d'atletisme a Ciutadella.
1: Vuit i onze minuts, de mitjana, cada mes i mig tanca indefinidament un forn tradicional a les Balears. En els darrers 5 anys són prop de 60 els obradors que han baixat la persiana, segons l'Associació de Forners i Pastissers de les Illes. D'altra banda, el consum de pa fresc i congelat dels supermercats no deixa de créixer i suposa ja el 60% de la quota de mercat. Així es constata l'informe de consum alimentari del govern central. Però, malgrat aquestes dades, la competència no és la principal causa de la pèrdua d'obradors, sinó la impossibilitat de trobar personal.
2: La rendibilitat d'aquest tipus de negocis es manté, de fet, gràcies a la resta de productes que no són pa, tant dolços com salats, explica el president de l'Associació de Forners i Pastissers, Miquel Àngel Torrents, que els clients no falten. El problema és no trobar forner o personal que despatxi.
3: Trobar gent formada, el talent va molt car en tots els aspectes, o sigui, la productivitat és baixa, molt també, perquè costa molt, tant de pastissers, forners, dependentes, i sobretot el tema de vespre impossible, no? Pa mallorquí, pa redó, que se fa el vespre, pues això, fer feina de vespre és una cosa que és molt, molt, molt mal de fer treballant. I això és el principal problema.
2: Manu Muñoz, del forn Can Pistola de Lloseta, coincideix amb aquest diagnòstic. A banda dels seus punts de venda, subministren a nombrosos municipis i es troben pràcticament, diu, al màxim de la seva capacitat productiva. Ara bé, cobrir una baixa suposa una gran dificultat.
4: Són mal de trobar. Són molt mal de trobar. I jo no puc faltar. Puc trobar qualcú que m'ajudi amb les feines, però quan pues, jo feia 15 dies m'ho posaré malalt i m'adurant tot escotarron.
1: El mateix informe de consum alimentari posa de manifest que els obradors tradicionals han reduït la venda de pa un 4,2% en un any. El sector reconeix que la competència dels supermercats i també de les benzineres els ha deixat en una situació vulnerable.
2: El pa ha deixat de ser el producte estrella en alguns forns perquè no poden igualar els preus de venda d'aquests altres establiments. Miquel Àngel Torrents, president de l'Associació de Forners i Pastissers, lamenta que no s'obligui als supermercats i benzineres a vendre el pa amb el mateix marge de benefici que la resta de productes.
3: La barra bàsica, que fan, com ell diu, dumping, no? Que és que venen a 50 cèntims d'una barra, quan una barra és un escandall, hauria de vendre un 30 o 40, i la gent, sempre allò que té, és que una barra de vol a 50 cèntims. Si tu igual li vas cobrar un euro i pico, l'està robant. O sigui, aquesta sensació, això que han fet per el producte reclam, que és la barra bàsica, això sí que m'ho fa mal. I això, però, clar, aquí luchar contra els supermercats és una batalla perduda, això és David i Goliat.
1: Transició i la qualitat del producte. El responsable del forn, Manu Muñoz, afirma que gràcies a això el pa sí que continua sent un dels seus productes estrella.
2: Les grans panificadores, per contra, se'n benefici, es veuen obligades a cercar les farines i els ingredients més barats, que evidentment no destaquen per tenir una gran qualitat.
4: Perquè hi ha molta gent que s'estima més pagar un pa més i se mira en salut. Per aconseguir una barra d'aquestes prefabricades, a lo millor una de gran superfície pesa 200 grans, per dir-te. I jo, per aconseguir el mateix tamany, n'he de posar 400. Els sucres, ja no xerrant el mateix. Tu estàs comprant una barra de 200 grans o una de 400. I hi ha molta gent que s'hi fixa amb això.
2: A banda del ensaïmada, un producte expliquen que no és tan bo de copiar per part de les grans cadenes de supermercats. Precisament el Consell de Mallorca ha celebrat aquest divendres la primera mostra de l'ensaïmada en el marc de les activitats de la Diada de Mallorca.
1: I els mercats artesanals de Formentera fan balanç passat ja el gruix de la temporada i lamenten que, malgrat la mateixa afluència de turistes,
5: les vendes entre els mercats artesanals de Formentera ho expliquen alguns comerciants d'aquest sector.
6: Jo crec que ha sigut un 30% mínim.
7: En mi caso pueden haber bajado un 20%.
5: Els venedors consideren que el nivell adquisitiu dels turistes enguany és menor.
7: Está llegando mucho turismo con un poco poder adquisitivo.
6: Un públic més fluixet econòmicament que altres anys.
5: I com els elevats preus en transport i allotjament, les compres queden en darrer lloc.
7: Turismo que no, que viene a hacerse la foto o a pasar una tarde o una noche y tiene que decidir entre comprar algo, comer, desayunar. Viene a, es un turismo de que vine a ahorrar un poco.

0: també han afectat, creuen, les successives onades de calor i el Mundial de Futbol.
1: La pujada de temperatures del juliol, que ha sigut molt... Bueno, s'ha notat, la gent no volia comprar o no, com que no hi havia molt d'ànim.
2: Puede ser también, como siempre se dice, por el Mundial, que el junio y julio sea un poco flojo.
0: Els mercats de Formentera romandran oberts durant tot el mes de setembre i la previsió és que aquesta tendència es mantingui.
3: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.

0: Bona part dels 5.000 participants de la 45a edició de la pujada Lluc a peu de la Part Forana, organitzada pel Consell de Mallorca, arriba paulatinament al santuari. La majoria han sortit d'Inca de matinada, si bé i vespre molts començaran el camí des dels 45 municipis que hi participen.
1: La pujada Lluc a peu des de la Part Forana, que fins fa 3 anys organitzava la Congregació dels Sagrats Cors, a càrrec del santuari, es celebra en el marc de les festes aquest cada setmana de la Diada de Lluc. L'acte central, per aquest motiu, serà un any més la missa solemne de la Mare de Déu de Lluc amb el Ball de l'Oferta, presidida pel bisbe de Mallorca, Sebastià d'Altavull.
0: I el Teatre Principal de Palma va acollir ahir vespre la cerimònia de lliurament dels Premis, Honors i Distincions de la Diada de Mallorca. Els protagonistes, les persones o entitats reconegudes enguany, han estat declarats fills predilectes, Rels Vi i Conxa Buica, i l'actor Michael Douglas ara és fill adoptiu de l'illa. Així de contents i emocionats s'han mostrat Daniel Heredia, Rels Vi, i el germà de Conxa Buica, Robacho Buica, que ha recollit el premi en el seu nom.
2: Un orgull aquest premi de ser mallorquí i tenir aquest reconeixement. Amb molt d'orgull ho dic sempre, que som de Mallorca, convido tot el món a venir sempre, que disfrutin de la nostra illa tan guapa que tenim. I ja, jo crec que la coneixen per tots ja, per nosaltres, perquè ho deim tots els dies a tots els costats.
3: Viniendo de donde venimos, es maravilloso, y que lo haya hecho haciendo lo que más le gusta, que es cantar y expresarse a través de las artes, es maravilloso.
0: Els Premis Jaume II han reconegut Encesa pels Drets Humans, Isabel Calero, Barbosc, el Gremi de Margers de Mallorca, el Museu Etnogràfic de Campos, Asnimo, el Col·legi Madre Alberta, el Regiment d'Infanteria Palma 47 i Joan Mas i Vives.
1: Les medalles d'honor i gratitud de Mallorca han distingit d'altra banda, i entre d'altres, Antònia Rosselló del Fons Mallorquí de Solidaritat, la Fundació La Sapiència, l'escriptor Antoni Vidal Ferrando, Toni Ballador, els Cu Corba, el cantant Tomeu Penyí i la Federació Balear de Tir de Fona, així com diverses persones i entitats a títol pòstum.
0: La identitat mallorquina i la contenció turística varen centrar el discurs del president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. Reivindica la importància de la Diada i assegura que abans que finalitzi la legislatura prendran mesures per contenir la turistificació.
4: Estimar Mallorca significa cuidar-la i protegir-la per les generacions presents i futures. I no en tingueu cap dubte. Continuem fent feina per baixar el sostre de places turístiques en aquesta legislatura. Perquè arribar fins a les 430.000 places que van deixar l'anterior legislatura suposaria més pressió damunt el territori, damunt els recursos naturals i la saturació del mercat de l'habitatge.
1: Ha estat una nit aquesta dels Premis Mallorca de reconeixements i, com escoltam, també de reivindicacions. Biel Gamundi, dels Cu Corba, ha volgut fer un al·legat a favor de la llengua.
5: Una llengua tan formosa que és talment una espinada que ens vertebra i ens agermana. Una bruixa prodigiosa que ens té l'ànima arrebatada i que per ella lluitam i transmetem als infants com una herència preuada.
1: L'acte ha estat presentat per Belbestart i també ha tingut moments musicals protagonitzats pels Ministrils, Dona Llop o The Braccio Quartet. I per descomptat no ha faltat el cant de la Balanyera.
0: Els Premis Mallorca han tancat un dia de Mallorca en què han passat més coses i ens han deixat sons com aquests.
6: Tot això és guapo, i fer un pot d'illa i venir a la Seu, que feia estona que no veníem.
7: M'ha agradat moltíssim, els actors i les actrius m'han semblat magnífics, i a més, jo que som professor d'història, doncs anava resseguint i ho han parlat en realitat.
8: L'artesania surt de l'ànima, no? I això és una cosa que també, doncs a mi me surt de l'ànima, és una manera de transmetre el que sent, el que soc, no? i com visc la vida.
0: Són els testimonis de les persones que han participat de l'ofrena de flors al rei Jaume II a la Seu, dels que han assistit a la representació teatral de la seva coronació a l'església de Santa Eulària i dels artesans amb exposició de productes a la Misericòrdia.
1: A l'ofrena floral a la catedral, l'acte institucional principal, han depositat els 53 municipis mallorquins i una cinquantena també d'associacions ciutadanes en la celebració celebració religiosa prèvia al degà de la Seu, Joan Bauçà. Entitat.
0: Per avui, el programa de festes de la Diada de Mallorca, que es va encetar ja el cap de setmana passat, té reservat un capvespre de jocs populars i tradicionals i una actuació musical.
1: El primer ho trobarem a partir de les 6 de l'hora baixa a la plaça de la Conquesta de Calvià, i el segon, a les voltes de Palma, a partir de les 7, serà l'actuació de la banda d'esvent amb xeremies, tamborino i flabiol. Pel que fa a la Fira d'Artesania Mallorca, al Jardí de la Misericòrdia, romandrà obert entre les 10 i les 2.
9: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.

0: 8 i 23 minuts, el poble de Costitx estrena Batla després de 20 anys amb Antoni Sales al capdavant. El relleu l'agafa Joan Munà, qui ha estat durant molt de temps la seva mà dreta al consistori.
1: Munà, que ara té 36 anys, va entrar com a regidor de l'Ajuntament Costitxer quan només en tenia 21. El seu objectiu, diu, és continuar la línia traçada pel seu mentor, padrí polític i predecessor.
2: Sí, fa 15 anys que estic dins les regidories, i és vera que ja havien donat el pas en banda, en Toni ja m'ho havia comentat, que la seva intenció era deixar-ho, i vaig dir quina manera, i ara ho provam. Seguirem en la mateixa línia que hem seguit ara amb en Toni, fent costat a tots els costitxers, fent feina de vocació i ajudant a tot el que puguem. Millorar infraestructures en el poble i sobretot la qualitat dels costitxers, que és el que més m'ho interessa ara mateix.
0: L'expresidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munà, ha estat present a l'acte de presa de possessió del nou batle. Retirada de la política i després d'haver complit condemna per diversos casos de corrupció, qui va ser primera batlessa de la democràcia del seu poble s'ha referit així a la política local.
3: Crec que és la unitat del poble a l'hora de treure els temes endavant. I per damunt de partidisme, el que volen és que Costitx funcioni i que continuï siguent el poble encantador que sempre ha estat. Aquest és el secret de la nostra llengua, de la nostra cultura, de les nostres tradicions, de les nostres maneres de ser, i que no se deixin influir per modes momentànies que fan...
0: Amb la informació estatal i també internacional.
4: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
5: Un estiu que canviarà les seves vides.
6: Catalina!
7: És una provocació darrere un altre.
5: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
8: Abuelo!
9: No deixaràs de sentir-la prou.
5: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
10: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.móvil. Ayuntamiento de Palma.
11: El Diari de Menorca, segons acull article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
12: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
13: En Joan de fugir, i de, se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
14: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
15: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
16: Aquest diumenge torna a Esports 3 en Joc.
17: Serà espectacular.
16: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al

0: Camí de la Victòria.
1: Que repiquin les campanes de la Seu!
0: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
2: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
0: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.

0: El Tribunal Constitucional avala en un primer pronunciament el rebuig del Tribunal Suprem a aplicar la llei d'amnistia als responsables polítics del procés d'independència català. Recordem que el motiu és el concurs del delicte de malversació.
1: I dèiem que és un pronunciament preliminar perquè la resolució és del ponent designat pel Tribunal de Garanties, que és un magistrat conservador, i és previsible que en arribar a la votació de la sala, la resta de jutges, que són de caràcter progressista, no li donin suport i es triï un altre ponent. Això diu l'agència EFE.
0: La primera i única dimissió per la crisi a Ceuta. El responsable de gabinet de la delegació del govern no satisfà el Partit Popular, el seu portaveu. Borja Sampér reitera la petició al govern central d'assumir responsabilitats.
2: Todo lo que estamos viendo desde hace un mes es mentira. Este asesor que ha dimitido ha contado que los ministerios y por lo tanto el gobierno estaban informados. ¿Cómo es posible que a día de hoy ningún ministro y por supuesto tampoco el presidente del gobierno haya asumido alguna responsabilidad?
0: La rèplica ha arribat de boca de Montse Mínguez, portaveu socialista en el Congrés. En declaracions a Ràdio Nacional, retreu als populars l'ús electoralista de la crisi humanitària.
3: Es precisamente que no sabemos dónde acaba Vox y dónde empieza el Partido Popular. En los informes dice lo que dice. Lo que no dice es lo que pretenden que digan. Y ahí siguen y siguen buscando. Ceuta no puede ser escenario o convertirse en batalla electoral.
1: També Podemos s'ha referit a Ceuta, la secretària general d'aquest partit, Ione Belarra, ha negat el qualificatiu d'invasió.
4: Un niño y una niña nunca van a ser un invasor. Lo que hemos visto en Ceuta no es una invasión. Lo que está pasando en la Franja de Gaza es una invasión. Con soldados, con armas ultramodernas, armados hasta los dientes, con drones asesinando y disparando a niños y niñas, a mujeres inocentes, a hombres que no han hecho nada. Eso es una invasión. Porque los que dicen que lo de Ceuta es una invasión, compañeros y compañeras, no dijeron ni mu cuando vinieron 350.000 ucranianos y ucranianas a España.
0: En internacional, la darrera hora d'avui de matí passa per un incident sense especificar però relacionat amb un temporal marítim a un vaixell de passatgers a la mà de Java, Indonèsia.
1: S'estima que hi ha 140 persones, per tant, desaparegudes, perquè de les 243 que hi havia a bord només s'ha informat del salvament de 102 i d'una que ha estat trobada morta. Els accidents marítims són freqüents a la regió per mort de la precarietat de les embarcacions, segons la informació d'agència.

0: Què està passant?
1: Sí. Pues que se gent ve comptant tres dos més. No, no, no, d'altre. No és no que vengui bon... menys gent, és que gasten menys.
0: Han tornat a l'antiga, que venen en sos todos incluidos i aquestes coses. O com és això? Com és això?
1: Todo incluido no, perquè no s'ha... No s... A més, és qui ja ho ve contratat en todo incluido ja ho ha agafat el mes de juny o el mes de maig o ho ha agafat antes de venir, no? Antes de l'estiu. No, no, és un problema de que com ha pujat molt els costos d'hospedaria i de viatge i tal, pues, llavors, esclar, en som mateix pressupost que venien, pues, han de retear gastos i aquests gastos se reteen pues, de soci i del consum de, no sé, de regalos que puguin comprar o el que se pugui gastar en comerç. Estem parlant sempre de lo que és sector turístic. Sector turístic, aquesta primera quinzena de setembre, hi ha llocs que ha baixat quasi un 40%. I això són xifres que llamen molt l'atenció i són molt greus. És hora d'analitzar com va ser temporada, com ha anat la temporada.
2: Jo fa un parell de setmanes era a Son Cervera i vaig veure com una família mallorquina comprava bosses d'aquesta de llengua que estan molt bé i els turistes donaven voltes per la tenda
0: de tela de llengua,
2: de tela, sí, sí que he dit
0: bosses de llengua,
2: bueno, de tela, exacte, bosses de tela de llengua, i no varen comprar res, varen sortir així com varen entrar, i me va sorprendre, no?, aquesta situació. On estàu notant especialment, Tomeu, aquesta caiguda? Parlant de Palma, zones turístiques, com que sé que jo he dit de Son Cervera, a la restauració tradicional, és una cosa generalitzada o depèn del tipus d'establiment?
1: Hombre, és una cosa generalitzada en què la baixada és per tot, no? O sigui, afecta a tots. Ara, veure que potser un lloc més i un lloc menys. Per exemple, a la platja de Palma s'ha notat molt, en canvi, el que és Palma ciutat se nota menys. És veure que se nota, però menys. A tot això, també és cert que tenim el consum local, que potser afecta menys a Palma, però que també se nota. Jo he parlat amb companyeros de zones bastant reconegudes dins ciutat i tots l'apreciació i la impressió que tenen i els números que tenen és que el mes de setembre poc o molt els hi ha baixat. I l'estiu en general no ha estat un estiu com d'altres anys.
0: Tomeu, UGT ha plantejat una acusació important. Diu que alguns negocis podrien estar acomiadant treballadors amb 2, 3 o 4 anys d'antiguitat perquè encara resulta relativament barat prescindir d'ells i substituir-los. Què respon davant d'aquesta acusació?
1: Bueno, això és una impressió que tenen ells, que jo crec que no s'ajusta massa en la realitat, perquè un dels patrimonis que té l'empresa és el treballador. Llavors, quan una empresa té uns treballadors integrats, que per dir-ho de qualque manera gràfica senten els colors, saben com han de fer la feina, no, normalment costa molt despedir la gent amb aquestes circumstàncies. Llavors, jo ho dic tant per la meva pròpia experiència com per el que comentam amb els companys, o sigui, quan tens un treballador bo, que fa any que el tens, el vols mantenir.
0: Claro.
1: Inclús, diré, a zones turístiques, per exemple, que només fan feina pues, pràcticament el que és l'estiu i tenen 3 o 4 mesos d'hivern tancat, que han tingut dificultats a vegades per mantenir plantilles, és que en els preus que han guany aquests darrers anys de lo que val un apartament o lo que costa un lloguer, els propis empresaris han llogat un apartament o han llogat una vivenda per tenir els treballadors. O sigui, estic parlant de llocs que potser estan un poc allunyats dels nuclis, com pugui ser, jo què sé, Santem, o com pugui ser Cala Romàntica, o pugui ser puesto segon realment els nuclis poblacionals, segon pot trobar un lloguer, estan una miqueta lluny, i bueno, pues escolta, els empleats els he de tenir aquí, els hi lloc un apartament, els hi lloc una vivenda, i tenc els mateixos d'un any per l'altre. Això se fa, per tant, vull dir, a mi me costa molt creure que sigui una pràctica, això que denuncia UGT, que sigui una pràctica generalitzada. No és així com funciona la cosa. No és així.
2: Tomeu, una darrera qüestió, però també amb el resident. També han reduït, no?, el consum en els restaurants. Per què l'augment del cost de vida afecta igual a les famílies de les illes, no?, que al millor els turistes? Uh-huh. En quant tenen residents, com ho veus?
1: Pues, no afecta tant de moment, però també afecta. O sigui, està clar que hi ha hagut una conjunció

0: perfecta perquè hi hagi un increment de costos. És clàssic de la matèria prima que ens afecta a tots, al nostre dia a dia, quan anem al supermercat a comprar, que tot notam que és panera de la compra
1: Sí.
0: és més cara que fa un any o que fa 2 anys, significativament més cara, a més. Pues en això hi has d'afegir també s'incrementen els costos salarials perquè han hagut d'assumir una pujada molt important des de reconveni col·lectiu que s'anava entorn a un 13,5% en 3 anys i després els costos de lloguers. Tots els lloguers que s'han renovat aquests anys o que se van renovar aquests anys no tenen res a veure amb el que pagaves fa 5 anys o de fa 6 anys. I realment l'únic que té un poder, diria jo, està en una circumstància millor per afrontar aquests increment de costos és qui té el local en propietat perquè no ha de pagar lloguer o perquè, bueno, si té una hipoteca pues més o menys se mantenen els mateixos preus però aquest
1: Tomeu,
0: sí que pot tenir un preu més competitius. Sí.
1: Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui de matí i aclarir-nos aquestes qüestions amb molt d'ànims per aquest final de temporada que, malament, les Illes Balears estiguin plenes de gent, no és tot oro el que reluce.
2: I recordem la crisi que ara a Alemanya també, eh? Que sobretot els alemans venen amb menys dobbes a les butxaques.
1: Molt d'ànims.
0: O tot resta en aquest cas.
1: Exacte. Sí. Una ferrada.
2: Gràcies, Tomeu.
0: Gràcies, un salut.
1: 9:37 minuts, publicitat i tornat on dona. Vinga, fins ara.
3: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és diversitat.
4: Aquest diumenge
5: serà espectacular.
4: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
6: Que repiquin les campanes de la Seu!
4: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
7: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
4: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
1: Ara ja venia, continuem endavant, 13 de setembre de l'any 2026. Juan Mimas, continuem endavant en el programa d'avui i anem a parlar d'una cosa que ha estat polèmica aquesta setmana i que mos fareix a nosaltres de qualque manera perquè mos toca una persona nostra i en volen parlar.
2: Sí, en aquest cas és una mallorquina i, per tant, poden dir perfectament que és una dels nostres, no? Parlem d'aquests periodistes, aquestes llistes que per part del govern espanyol han fet, no?, per tenir controlats una mica els periodistes que poden estar a favor o en contra, en aquest cas, a favor d'aquesta invasió de Ceuta, no? O
1: concretament, sigui... no té res a veure amb la invasió de Ceuta, perquè la llista se va fer fa anys ja.
2: És anterior, sí, però sí. se fa un seguiment
1: el
2: i ara ha sortit ara.
1: El
2: sí.
1: Confidencial va publicar un llistat de periodistes i tertulians de televisió i ràdio allà on els qualifica i els etiqueta de centre, de dreta, d'esquerra, d'afines, no afines...
2: Per la seva ideologia.
1: Exacte. No? Des de IV3 Ràdio i des d'aquest programa, des de la gran vida, volen condemnar d'una manera molt enèrgica que des de les institucions públiques i en dobbers públics s'utilitzin mitjans propis per fer aquest tipus de feines. Això per començar. I llavors, estem en l'any 2026, estem en democràcia, a més, crec que som una de les democràcies més consolidades d'Europa, i per ahir mentida que se facin llistetes.
2: Una llista que data de febrer de 2024.
1: Exacte, ara sí. Anem a parlar amb la protagonista, en aquest cas ella és mallorquina, és tertuliana de mitjans de comunicació com 4, Telecinco, La Sexta. És tertuliana, és una dona en caràcter, la tatxen de conservadora i surten aquestes llistes. Volem parlar amb ella primer de tot com s'ha sentit sortint aquestes llistes i què n'opina d'aquestes llistes. Malena Contestí, muy buenos días.
8: Què tal? Moltes gràcies per poder compartir aquest moment amb vosaltres. Pues mira,

0: La veritat és que vaig quedar molt sorpresa amb això, igual que tots els companys. I tu ho has dit molt bé, empleats dobles de l'Estat, però fer llistes, que això és més propi d'un règim quasi dictatorial i molt impropi d'una democràcia i d'un estat de dret. De fet, la mateixa Federació d'Associació de Periodistes d'Espanya ho va condenar tal qual, incompatible amb l'Estat de Dret i exigir depurar responsabilitats. Això és el que va dir clarament i jo estic d'acord. El PSOE també va dir part del PSOE que era que no estaven d'acord, que això estava fora de puesto, però aquí el que és més al·lucinant és que ningú dimiteix, no se cessa ningú, no s'assumeixen responsabilitats i, per exemple, en el meu cas, com tant d'altres, que han donat dades falses inclús, perquè en el meu, la meva fitxa, el que apareix, que això sí que és vera, que som abogada i analista política a la televisió, però després diu que som d'ideologia d'extrema dreta. Això és
1: Ah,
0: una cosa que
1: exacte.
0: jo crec que, primer, el Ministeri no està per això. És a dir, tu
1: Vull
0: no
1: recordar a
0: pots
1: la
0: fer...
1: gent, que mos escolta que aquesta llista totes duen el membrete del Ministeri d'Interior, de Marlaska. O
0: Exactament. És que
1: sigui,
0: això és la gravetat. Clar.
1: no és una fulla de paper en blanc amb noms i llinatges, no. És una fulla oficial.
0: Exactament. És que això és la gravetat. És a dir, el que no se pot fer és, des del punt de vista jurídic, és agafar les opinions polítiques i les dades personals perquè estan protegides pel Reglament General de Protecció de Dades. Excepte un punt, si tingués una excepció, una justificació jurídica, però en el cas del Ministeri d'Interior no n'hi ha cap i, a més, no ha donat cap explicació. Això simplement és classificar a la gent per veure si està d'acord amb el seu govern o no. I això, des de luego, ni s'ha de dedicar al Ministeri d'Interior a fer aquestes coses i, a més, pot ser inclús il·legal. Jo, de fet, estic posant una... perquè no, això no, és que és inadmissible. I, a més, jo personalment, allò me pot produir un agravi, perquè classificar-me d'extrema dreta, quan jo he sabut de la meva història que, i després, quan no estava d'acord precisament amb moltes coses de Vox, vaig dimitir. I quan vaig dimitir, després me vaig posar a col·laborar amb el PP, amb Ciutadans, vaig escollir Ciutadans, perquè la meva ideologia, realment, o les meves idees, perquè jo les ideologies d'aquest pacs de todo en uno, jo no hi estic molt d'acord. M'agrada més el sentit comú i fer les coses que corresponen. I jo per això sempre dic que som de centre. És clar, dic que som d'extrema dreta, quan tota la meva història política i els meus resultats, la meva dimissió i les meves idees, que sempre he manifestat a televisió durant anys, surt del Ministeri d'Interior, un paper, un document, en el segell del Ministeri d'Interior i te classifiquen ideològicament i, a més, de forma errònia, amb la qual cosa hi ha un agravi. No hi ha per bon agafar-ho. Hi ha molta gent que està enfadada i encara que això no vagi a canviar res a Espanya, de manera personal i de manera professional, no se pot permetre.
1: Jo t'anava a demanar i m'ho has mig contestat, que fas comptes posar una demanda per es tracta de les dades personals, t'anava a demanar a veure si feies comptes prendre accions legals, més enllà d'una demanda.
0: Això lo principal, lo inicial, és posar una denúncia davant l'Agència de Protecció de Dades d'Espanya espanyola i ens decideixen, fan una investigació, que de fet ja ho estan investigant, però si de manera personal tu pots posar una denúncia, ho pots fer. Sé que altres companys ho estan fent també i bueno, jo ho vaig decidir fer perquè això m'apareix un escàndol. És
1: Per
0: que
1: què creus que el govern fa llistes?
0: aquest és el problema. És que si l'Agència de Dades no troba que se puguin aferrar en aquesta excepció jurídica, que no n'hi ha, perquè no n'hi ha, pues tindran un problema. Tindran que contestar en això de qualque manera amb més claredat. Per què varen fer això? No ho diuen. Surt en Marlaska i diu que era un documento de trabajo. Quin diu?
1: Exacte.
0: Quin documento de trabajo? Per què s'emplea això con un documento de trabajo? Analitzar a tots els periodistes que a vosaltres vos interessen tenir classificats per supostes ideologies, moltes falses, és que no té sentit. No té sentit.
1: Malena, com afecta això a la feina? Supos que dies dolents has passat que aquesta setmana que s'ha sabut aquesta notícia, no?
0: A mi, jo quan va sortir, la veritat, m'ho varen enviar i vaig dir, bueno, però què és això, no? I clar, mos varen començar a escriure diferents companys, al·lucinant, i jo, hombre, me va donar mal cos en el principi, perquè vaig dir, hombre, això que el Ministeri primer se dediqui a fer això, com han dit, i després vaig veure el meu resum. Vaig dir, mira, ni siquiera posa bé les televisions, perquè falten dades. Això se va fer

0: finals del 2023 i després se va sellar el 2024. Però, claro, jo havia dimitit de Vox el 2019. És a dir, 2023 has tingut temps de veure tot el recorregut, perquè vaig dimitir, etc. I me posen d'extrema dreta quan tothom, tant a la televisió com la gent que pel carrer me diu el que sigui, com tothom sap que són de centro-dreta, si un vol estirar un poc més, però sobretot de centro. I, claro, quan veus que duts sello del Ministeri de l'Interior que se dediquen a fer això i te cataloguen amb una ideologia, té una gravetat. I sí que vaig estar un dia poquet amb una sensació
1: Tocada.
0: desagradable. Després...
1: Lo que m'apareix jo és que tot és molt cutre i molt xupusser.
0: Sobretot, perquè qui hagi fet aquest document té que ser un illetrat. O sigui, analfabeto, que decim en espanyol. Qui pot fer? Qui pot fer un document d'aquestes característiques i, a més, amb errors de classificació des del Ministeri? Jo no sé. Però, bueno, mirant com funciona aquest govern que tenim, per desgràcia, tampoc m'estranya.
1: Mariana Contestí, moltíssimes gràcies per haver-te cridat a Divetres Ràdio d'aquest programa La Gran Vida. Molt d'ànims, estem amb tu. Qui és que teva per quan us haguis de menester, i endavant i força, i siguis d'allà on siguis, i siguis de on siguis, i pensis com pensis, segueix endavant.
0: Així m'agrada. Moltíssimes gràcies. Una abraçada molt forta.
2: Gràcies.
1: Una abraçada. Seguim endavant en el programa d'avui.
3: La Gran Vida. IB3 Ràdio és diversió.
4: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta en el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
3: Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
1: Està que no està agontador, Juanmi. És una cosa de
2: loco. Molta matraca.
1: Molta matraca. Sí. No pot sofrir que jo me n'hagi anat 5 mesos del programa a estar fora. Domé me retareu, domé me renya. Se complirà un succés en aquest programa i llavors ho publicarà, me matarà. Sí. O cosa així. Julio Bastida, bon dia.
5: Bon dia. La Gran Vida.
1: La Gran Vida.
5: Escolta, aquest nom te ve perfecte.
1: Perfecte. Vaig
5: no
1: dir,
5: dius això, però... com anir el dedo, pues, així te ve.
1: Exacte. No pots oferir,
5: La Gran Vida, mare meva, 5 mesos per Colòmbia. Què has fet per allà?
1: Moltes coses, moltes coses.
5: Programa Rombo, no se pot dir, això.
1: Tintan!
2: Sí, no, anava a dir que has vengut espitós o tremolant, però clar, no se pot dir...
5: No, i a més ha vengut pironer, eh?
2: Home, això sí.
1: Vengut amb ganes, amb ganes.
2: Vengut amb ganes, ha vengut amb ganes.
5: Perfecte, perfecte.
1: Tenia mono, eh? Això de la ràdio te fa mono, eh? No, no, no,
5: no, jo dic que no, però 5 mesos fora, eh?
1: L'any que ve, más y mejor.
5: Te'n tornes?
1: Claríssim, però vamos, ja
2: no hi seria.
1: Ja no hi seria, sí.
5: Això és Espanya. Un que fa feina i 4 o 5 que...
2: Menos mal que ho dius tu.
5: No, increïble.
1: Per favor.
5: Fa-mi, dona-li branca.
2: No, jo no dic res, ho diu aquest senyor que tens a la teva esquerra.
1: 9 i 50 minuts, senyor i senyor Julio Bastida, delegat de OK Diario a Balears, per cert, enhorabona.
5: Gràcies.
1: A vos heu mes d'agost, sí. Un mes allà on ningú llegeix, vos heu convertit en el segon diari més llegit de les Illes Balears, amb més d'un milió, quasi un milió i mig de...
5: 1.409.000 persones.
1: Ho passava per davant del diari de Mallorca... Bé, sou segons.
5: Sí.
1: Última hora primer i volta dos
5: segons. Nosaltres tenim segons, després molt bé diari de Mallorca i després ja duplicam nosaltres diari d'Ibiza, periódico d'Ibiza... triplicam a altres i, per exemple, ja pues, feim, no sé, 15 vegades més que Mallorca Diario o qualsevol d'aquests.
1: Això crec que ja creus que respon?
5: Bueno, jo crec que nosaltres ha estat una escalada que el darrer any hem començat a pujar cada any, cada mes, i serà consolidant, o sigui, no és una flor d'estiu, o sigui, venim, hem fet, vam començar amb 300.000, 400, 500, 800, 900, i ara pues, ja hem passat al 1.400.
2: Enhorabona.
1: Enhorabona.
5: I la veritat és que és difícil perquè hem acabat en el duopoli, que havia 30 anys aquí a les Balears. És a dir, durant 30 anys, aquí sempre ha hagut...
2: Última hora i dia
5: a Mallorca, i enguany, aquest mes, per primera vegada a la història, hem acabat amb aquest duopoli.
1: Això ha fet pico, ho sé cert.
5: Bueno, jo crec que el temps del medi de comunicació està canviant.
1: Sí.
5: Això és evident. Sí. I qui no ho vulgui veure va totalment equivocat.
1: No, i llavors és que et diré una cosa, i això t'ho he dit des de bon rotllo. Diaris digitals cada vegada posen més notícies de pagament. Uh-huh. I la gent no vol pagar els diaris. Què passa? Que OK Diario tens l'avantatge de que vols un titular a l'última hora, dins l'última hora, però no n'hi diria
5: sí,
1: a Mallorca,
5: qualsevol.
1: Piques damunt, no pots llegir la notícia perquè te pago i te'n vas a l'OK Diario, que és la notícia, i la pots llegir sencera.
5: Sí, però jo crec que les notícies, per exemple, d'agència, aquestes que tu dius o que tal, tenen molt poca audiència. El que està funcionant són les notícies propis, el que fas d'investigació, el que fas que tu pots aportar a la gent, els titulars... més gamberros, per dir-ho de certa manera. Tot això és el que funciona. I sobretot investigació. Això és el més important. La gent ja està cansada de que li diguin sempre el mateix i has de donar una passa més. Has de contar el que passa.
1: Anem, quan són les 9 i 52 minuts, a saber què se mou dins el món de successos tribunals i...
5: Successos tribunals i emergències.
1: El padre de un menor que atracó un supermercado en Palma reconoce a su hijo en un vídeo de OK Diario y lo entrega a la policía. ¿Cómo es eso?
5: Mira, va passar fa uns dies que resulta que, i a més ho hem contat durant tota aquesta setmana, resulta que hi havia un supermercat de pakistanís que tres joves menors d'edat, amb cascos i amb pistoles, varen atracar en aquests supermercats. Dos pits, dia 1 i dia 3. I varen entrar, i les càmeres de seguretat varen enregistrar com tres joves, en casco, encaputxats, entraven, encanyonaven en l'home que hi havia allà i li robaven. Una vegada ho van aconseguir, l'altre no, l'altre se va rebotar dependent i va aconseguir que
1: jo vaig veure aquest vídeo, vaig dir que dependent té
5: un pakistaní d'aquests que... Sí, Virore. Resulta que un d'ells, son pare, va veure el vídeo que nosaltres vàrem publicar i va dir, ui, això és el meu fill. Va agafar el seu fill, se'n va anar cap a la Policia Nacional i ho va entregar.
1: Que fort.
5: I va dir... Va reconèixer.
1: Això ja està fart del teu fill,
5: no? Això és... Ara t'ho explicaré. Això és la part romàntica d'aquesta història que jo t'estic contant, però de romàntica no té res.
1: Ah.
5: Lo romàntic és que va anar a la Policia Nacional, va entregar el seu fill, va dir... Està molt empenedit, va demanar disculpes, i va entregar i va delatar els altres dos. O sigui, el Chivatillo, que se'n va anar a covar dels altres, i així aconsegueix reduir la condena i la fiscalia pues, té un poc més de tal. Això és la part romàntica. La part real és que 5 minuts antes de que te detenguin, perquè estan localitzats, perquè van anar amb motos 49, que tenien, perdó, que tenien la matrícula, i estan ja pràcticament aplegats, son pare, que havia estat a presó, o sigui, un bon peça també,
1: una pel·la,
5: va dir, escolta, m'ho anam molt ben assessorat pel seu abogat, m'ho anam ara a la Policia Nacional, ets el primer, de l'altre els teus dos fenòmenos, i feim un pacte en la fiscalia. I això és el que ha fet. O sigui,
1: una cosa,
5: la part romàntica de
1: l'història... Ara hi ha un programa de ràdio que se digui aquí, echa la ve, echa la trampa.
5: Una cosa, la part romàntica, que és molt guapo, que són pares amb penedès i tal, i l'altra cosa és el que fan els abogats, que és, vinga, el qui canta primer s'adú els beneficis.
1: Un immigrante marroquí il·legal agrede sexualmente a una mujer horas después de llegar... Ai, no m'ho puc creure. Empatera en Palma, en sèrio.
5: Això m'ho va passar l'altre dia. No sé si volen recordar unes imatges d'una pastera que va arribar a la zona de Illetes, a la zona d'un hotel de luxe. Va atracar, per dir-ho de certa manera, a les roques que hi ha davall Illetes, a l'hotel de 5 estrelles, i varen descarregar, crec que eren 27 immigrants marroquins. Què va passar? Que els hi van endur directament cap a en aquest càter, aquestes carpes que han muntat de vora a l'esport de Palma.
1: Sí, de vora no,
5: en l'esport de Palma. Vale, doncs se varen ficar aquí de dins, estem fent els tràmits, esperant perquè se'n anessin cap a de fora, i quatre d'aquests joves marroquins varen sortir d'aquestes carpes, perquè estan en llibertat ja fins que per por a partir, varen anar a un comerç de la zona, varen enrevoltar a una dependenta, a una joveneta dependenta, i un d'ells, mentre després els altres tres vigilaven, pues, se va tirar damunt aquesta lota, la va començar a llavors, però imaginar les espars íntimes, la va besar a la boca, un autèntic desastre. Tot això, ha quedat enregistrat a les càmeres de seguretat, perquè com sabeu tots, els comerços tots tenen càmeres de seguretat. Va demanar, aquesta dona se va quedar bloquejada, va quedar en xoc, no va poder fer res, van partir, van demanar ajuda, i a partir d'aquí la policia local, policia portuària i policia nacional varen fer batudes per la zona, tenien una descripció molt clara per les càmeres i va votar 3 minuts més tard, que eren els que, bueno, minuts abans estaven a la carpa, varen anar allà i varen detenir per agressió sexual en el que va ser l'autor.
1: Jo tinc una pregunta. En aquest immigrant que és irregular, il·legal, el poden tancar a la presó?
5: Sí.
1: Ah,
5: sí, sí, clar, clar. De fet, el més segur és que acabi la presó. El que passa és que sí que és cert que després, amb convenis internacionals, també moltes vegades se substitueix aquesta presó perquè s'expulsió d'Espanya. És a dir, jo te llep la presó d'aquí, però durant 15 anys no pot tornar a Espanya i te'n vas. Hem de sopesar. Què vols? Tenir-lo aquí a una presó de Palma que nosaltres li hem de pagar, o que se'n vagi cap al seu país i que se'n vagin allà les autoritats?
1: No, jo que se'n vagi.
2: Jo que se'n vagi, també.
1: Jo també, ho tenc claríssim, perquè aquí s'adubta però i damunt de cal l'han de mantenir. Sí.
5: S'adubta si allà complirà o no complirà.
1: No complirà.
5: Ja, evidentment. Tu que has estat per aquest països del món, saps que...
1: No, jo he estat també a Marroc, eh?
5: Sí, sí, però dic que moltes vegades saps que altres països, també sud-americans, en dos vés se sol solventar moltes coses.
1: Ah, sí, no, tot s'arregla en dos vés.
2: Tenim...
1: Més coses.
2: El millor la darrera notícia és interessant. Queda un minutet.
1: Pelea a palos entre menas argelinos y subsaharianos en el centro de acogida de Formentera, herido un monitor y dos menores.
5: Aquesta informació la va facilitar el propi Consell de Formentera, és a dir, és una informació oficial del Consell de Formentera, i és que hi tenen un centre de menes, allà, a Formentera, i hi ha dos grups, els africans i els marroquins. Se van embrear entre ells i hi va haver 25 persones implicades en aquesta brega, 25. Amb pals, amb cop de puny i tal, i tres d'aquestes persones van acabar a l'hospital. Hem de dir que entre ells, el personal d'allà de dins del centre, que intentava posar pau entre les dues parts.
1: Julio Bastida, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
5: La setmana que ve molt bé.
2: Gràcies.
1: Sí, jo no te pas pena que no me mouré fins l'any que ve.
5: Va, seràs aquí.
1: No me mouré,
5: Vinga.
1: Senyores i senyors, són quasi les 10 de matí. Anem amb els nostres companys d'informatius que ens oferiran la darrera hora en notícies de les Illes Balears, d'Espanya i del món. Juan Mimás, tornem a les 10 i 4 minuts.
2: Efectivament, res, segons per les 10 i tornem, que mos queden encara 2 hores de programa i una tercera hora amb aquell entre tu i jo.
6: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.

0: uns companys de feina, el meu germà, i venim aquí a passejar i passar el dia. Ha anat bé, he tardat molt perquè el meu germà s'ha fet mal i he tingut que esperar, per això he tardat més a pujar.
1: Però no, tots som dinca i hem sortit de veu les 4. I bueno, ha anat bé, ha anat bé.
2: Bon dia, són els àudios, els so de la pujada a Lluc a peu des de la part forana que han recollit fa uns minuts els companys de televisió d'IV3 al Santuari de Lluc, a la plaça dels Peregrins. És la 45a edició ja d'aquest esdeveniment que coincideix a més amb la Diada de Lluc, amb diferents actes previstos per la jornada d'avui. També n'hi va ahir a les 9, per exemple, estava prevista l'inici d'una missa a càrrec del bisbe de Mallorca, Sebastià d'Altavui. És el que està passant en aquesta hora a la comunitat. També, per cert, de quanta informació de servei feia referència que justament a la zona de Lluc, entre l'encreuament cap al santuari de la carretera de la Serra de Tramuntana i també fins a l'encreuament amb el Coll de Sabatalla, es demana precaució per part del Departament de Carreteres del Consell de Mallorca perquè hi ha una prova esportiva en marxa que pot afectar lleugerament la circulació. Quant al temps, en aquesta hora els companys del temps d'IV3 ens informen que és un diumenge en general assolellat, amb permís d'alguns núvols baixos i núvols prims també cap al nord. El vent bufarà fluix de component nord, mentre que a la mà encara hi ha alguns redols de maror al llevant mallorquí que aniran desapareixent amb el pas de les hores. Les temperatures màximes es situaran entre els 27 i els 31 graus. Més coses. L'estiu que ve el govern posarà en marxa 4 nous camps de boes de baix impacte per evitar els fondejos il·legals d'embarcacions que malmeten el fons marí i la Posidònia. Serà l'Illa de l'Aire, Porroig, Cala d'Hort i a Talamanca, Menorca i Eivissa. Més, el Ministeri de Transició Ecològica ha traspassat l'execució ja de 8 projectes addicionals, 2 a Mallorca i 6 a Eivissa, que no estaran, però, enllestits per l'estiu que ve. Mentrestant, Ports de les Balears està pendent de licitar 3 projectes a Pollença, Solla i la Colònia de Sant Jordi, també de camps de boies. Una exigència de Madrid que diu, però, el gerent de l'entitat pública Ports, Francisco José Villalonga, retarda molt l'execució.
3: És complicat que nos entreguen estas zonas de adscripción en Madrid. Son muy reacios, se lo miran con mucho detenimiento y son muy celosos de marcación de costas de su litoral. De hecho, durante los últimos años ellos no han hecho nada para evitar estos campos de boyas irregulares.
2: Parlàvem abans de la Diada de Lluc, en el context també d'un cap de setmana ahir de celebració de la Diada de Mallorca, i en aquest context ahir vespre varen entregar els premis i distincions, els Premis Mallorca, entre els premiats Daniel Heredia, Relsby i Concha Buí, que en aquest cas va recollir el guardó al seu germà Robacho. Escoltant declaracions d'aquestes dues darrers.
4: Res, un orgull aquest premi de ser mallorquí i tenir aquest reconeixement. Amb molt d'orgull ho dic sempre, que som de Mallorca, convido tot el món a venir sempre, que disfrutin de la nostra illa tan guapa que tenim. I ja, jo crec que la coneixem per tots ja, per nosaltres, perquè ho deim tots els dies a tots els costats.
5: Viniendo de donde venimos, es maravilloso, y que lo haya hecho haciendo lo que más le gusta, que es cantar y expresarse a través de las artes, es maravilloso.
2: I acabarem amb un apunt més de servei quant al risc d'incendi forestal que és extrema gairebé totes les Pitius, estret de Sant Antoni, on és molt alt, a Menorca és extrema Ciutadella i Sant Lluís, i la resta també molt alt, i a Mallorca extrem Andratx, Pollença, Set Salines i Santanyí, i a la resta igualment molt alt. Podeu consultar la informació en qualsevol cas a alertafoc.caib.es. Fins aquí les notícies de les 10. Més informació en una hora.
6: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mas.
1: I amb en Lluís Menéndez en el control tècnic, Juan Mas, continuam en el programa, segona hora del programa, d'aquest programa número 107 de La Gran Vida de IB3 Ràdio.
2: Una segona hora que tenim, on tenim moltes coses també per vosaltres, i començarem parlant amb en Raül Valls, perquè farem una connexió.
1: Bé, i és que resulta... Farem
2: la volteta per Mallorca. Resulta, Miquel Àngel, se pot dir, no? Se pot dir, vinga. Que cerquen les restes d'en Jaume IV, ahir que era la Diada de Mallorca, Jaume II i tal. Però què ha passat amb en Jaume IV, amb els seus hereus? I de resulta que Sòria diuen que podria ser que les restes de Jaume IV fossin a Sòria, i han fet volen anar allà a cercar-lo.
1: I en Raül s'ha ficat dins d'aquest banyat?
2: Bé, ha xerrat amb la gent, amb l'agrupació que fa la investigació, aquesta i tal, i ha parlat amb ells. Sí, s'ha ficat amb això. Sí, una excavació arqueològica intentarà localitzar a Sòria la tomba de Jaume IV de Mallorca, que va ser desapareguda des de fa més de 650 anys.
1: Ah, sí, ja t'he sentit.
2: Sí, i de resulta que el sepulcre estaria en un antic convent que avui ha desaparegut, i la investigació podria resoldre un dels darrers enigmes de la dinastia mallorquina que t'apareix.
1: Més coses.
2: També parlarem de la pujada dels preus del transport, sobretot, perquè volem entrevistar a Petra Mut, que és gerent de la Federació Empresarial Balear de Transports, perquè volem analitzar aquest augment de costos que afronta el sector i com repercuteix en les empreses, els usuaris i tot això. I clar, després anirem a un sector en concret, com és, per exemple, la pujada del preu únic, de la tarifa única dels taxis.
1: Què és la tarifa única? És que te posen quan puges...
2: La bàsica, que dius de dies aquesta i de vespres aquesta.
1: Ah, no? Vale,
2: després
1: vale.
2: Hi ha la de la maleta i no sé què, però la bàsica, aquesta, volen fer una pujada per mort del tema de la pujada de carburants que haurem parlat amb en Petra Mut. Això ho farem amb aquí, amb en Vial Moragues, que és president de Taxis Pimem. I després també què farem? Anirem abans d'acabar en aquesta tercera hora de programa, parlarem un poquet de cuines, tens com us quedi, amb en Quico Martorell, perquè avui me deia, escolta, Juanmi, què t'apareix si parlam d'un substitut de la nata? La nata s'utilitza per fer moltes salses, i ell me diu, idò, hi ha una manera de fer salses amb ametlla mallorquina, idò, anem a aprofitar l'ametlla per fer salses.
1: Interessantíssim. 9 i 7 minuts, anem a fer aquesta passejadeta per Mallorca amb en Raül Valls.
0: Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
1: Nou i vuit minuts. Raül Valls, bon dia. Com anem?
3: Idò, sí, som avui a la presentació, en aquest cas, del projecte Jaume IV de Mallorca, un projecte que impulsa la recerca de qui va poder ser, o hagués pogut ser, més ben dit, el darrer rei de la corona de Mallorca. I vosaltres pensareu, Jaume IV, on és que està? Idò, això és el que no sabem, on és que hi ha Jaume IV? I per això, des del Consell de Mallorca, el Govern de Illes Balears i l'Institut d'Estudis Baleàrics han posat en marxa aquest projecte, la culminació d'aquest projecte que coordina l'arqueòloga Elena Inglada, que també coordina la recerca en Gabriel Ensenyat, i que cerca la figura de Jaume IV, però el més important, saber on està enterrat en Jaume IV. Idò, tot apunta que està a l'antic convent de San Francisco a Sòria, ni més ni manco. Bé, idò, tota aquesta expedició se n'aniran d'aquí uns dies a fer aquesta recerca, a fer les excavacions, i esperant que en unes setmanes poder tenir resultats. Resultats vol dir saber si les restes que hi hagi en aquest convent de Sant Francesc a Sòria puguin pertànyer en el rei Jaume IV de Mallorca, qui ja no va poder ser rei com a tal, perquè el seu pare, Jaume III, va morir a ser coneguda com a Batalla de Llucmajor. Bueno, idò, avui nosaltres som amb ells aquí a Palma, a Canoleo, perquè estan fent aquesta reunió prèvia, aquesta presentació, abans de partir cap a en aquesta expedició per trobar aquesta figura del rei de Mallorca, de Jaume IV. Tinc per aquí en Gabriel, que no vull molestar un segonet. Biel, com anam? Perdona que te molesti. Ara estava contant jo que això és la culminació d'un projecte de molts anys de tenir informació de qui era Jaume IV, no?
4: Sí, exacte. És que Jaume IV ha estat un personatge molt poc estudiat, molt poc tractat. No? I sí, fa com a 25 anys que amb alguna persona més varen decidir fer una recerca general, és a dir, que va començar en recerca d'arxiu, a mirar de trobar documentació, que n'hi ha bastanta, se n'ha conservada, però inèdita era, n'hi ha molta fora de Mallorca, és a dir, pràcticament una gran part està a altres arxius, sobretot a Barcelona i altres llocs, i amb això han pogut resseguir una mica més la pista d'en Jaume IV, la seva trajectòria, i de manera especial la seva mort i les circumstàncies que l'envoltaren. I com a culminació d'aquesta recerca tenim el fet de dur a terme una excavació en el lloc on sabem que va ser enterrat.
3: Ara ja podem assegurar que Jaume IV va ser enterrat a Sòria, en aquest lloc?
4: Sí, el lloc és el convent de Sant Francesc. El que passa és que aquest convent... Sí, això està claríssim, ja ho han pogut... contrastar a través de fonts diferents.
3: Abans no se sabia, no?, a on podia ser enterrat.
4: Bueno, s'havia dit que era en el convent, però clar, el problema quan ens hi posàrem va ser que el convent en bona part, bé, convent i quasi, tot l'edifici conventual és un sol any, ara, perquè ha hagut vicissituds diverses, és a dir, incendis, en el segle XIX, quan hi va haver l'invasió napoleònica, ho varen destruir perquè els francesos ho volien aprofitar precisament per tenir un punt, un centre, bé, etc. El resultat és que ara és un solà. I clar, en aquest solà, a través d'això, sí, de la recerca que han fet, han pogut detectar que hi havia a un lloc concret una capella cripta, l'altar estava damunt, i allà enterraven tots els personatges importants. Per tant, tocaria ser aquí o no ho varen...
3: Tocaria. Bueno, aquest és el gran enigma, i supos que també és aquest cuquet, no?, que ajuda a fer, a vegades, el mite d'un personatge, no?, de no saber on és, que no saber què ha passat en la seva vida. Estau nerviosos de dir, bueno, és que potser d'aquí unes setmanes trobam un rei de Mallorca perdut a Sòria.
4: Sí, està molt així, molta expectativa, molta vaguait. És difícil, evidentment, per aquestes vicissituds, perquè a més pot passar que no només hagin desaparegut les restes per mort de les vicissituds, sinó que arran d'això, a un moment determinat, ho traslladassin a un altre lloc i no n'ha quedat constància. Ho han mirat si hi havia documentació que per lloc de trasllats i no n'hi ha. Ara, clar, l'única manera de poder aclarir, fins i tot aclarir que no hi és, que ja seria també ja... En aquest cas, seria ja constatar una cosa.
3: Deixar aquest enigma, no?
4: Sí.
3: No? És aquí o no?
4: Exacte, és que la primera part de l'enigma és aquest. Ara, si llavors trobéssim alguna cosa, o una làpida en el seu nom i coses d'aquestes, ja podríem corroborar que efectivament va ser allà on va ser inhumat. I...
3: Bueno, veurem. Això va passar l'any, quin any va ser?
4: 1375.
3: 1375, apuntau bé, 1375 va morir Jaume IV i on és? Ara ho sabrem, d'aquí una setmana veurem si el manco descartam que sigui a Sòria. Bia, moltes gràcies, mos veurem per allà, per Sòria.
4: Perfecte, no? Per allà mos veurem.
3: Que vagi bé, gràcies. Bueno, idò, aquest és el fet d'aquesta trobada de Jaume IV, de veure si realment el poden trobar o no, i ara és moment que bueno, tant les autoritats com tots els responsables d'aquest projecte se faran una fotografia en família. Després xerrem en Elena, que Elena és encarregada i coordinadora, no sé si ara abans de que se facin la fotografia la podrem interrompre, perquè clar, hi ha tot un projecte de tot un grup de mallorquins, especialistes, arqueòlegs i historiadors que viatjaran fins a Sòria d'aquí a unes setmanes, d'aquí a uns dies, més ben dit, perquè fins d'aquí a unes setmanes que no s'hagi pogut extreure gran part de la terra de tot aquest convent de Sant Francesc a Sòria, no podran saber o no podran començar aquestes investigacions, que és quan ells començaran realment a fer-hi feina damunt del terreny. Vull dir, no és que sigui arribar a l'hora i ja veurem si està enterrat o no, sinó és el fet de trobar, en aquest cas, el punt aquest concret que mos comentava en Biel, en aquest antic convent de Sant Francesc de Sòria. Si això passava, o perquè això passi, s'ha hagut de fer un conveni, una col·laboració entre les administracions, en aquest cas el Consell de Mallorca i la Diputació de Sòria, per donar permís, per donar tots aquells punts importants que els permetin arribar i fer-se aquestes excavacions, perquè en cas de que es trobassin, evidentment l'objectiu primer és arribar fins a Mallorca, és a dir, que aquestes restes puguin tornar a Mallorca i que el rei finalment pugui ser enterrat a la seva illa. Però tot i això, aquesta casa també farem un videopodcast de documental de Jaume IV, el perdut, que podreu conèixer tota la història d'aquest rei de Mallorca, que sense cap dubte va tenir una vida complicada, difícil, però que també amb moltes aventures arreu d'Europa, des de França, Marsella, fins i tot va casar amb la reina de Nàpols i va ser rei consorta de Nàpols. Bé, idò, aquí tenim, mira, ara podem agafar en Elena un segon. Hola, com estàs, Elena? Ara jo em envia, dic, bueno, estàs nerviosa o no? Perquè d'aquí unes setmanes potser trobam el rei Jaume IV.
5: No, duim bé, el dels nervis i duim bé. Ha estat tan heavy el previ que ara ja, bueno, ara viene parte chula.
3: Clar, ara ets a part guai, ara no? Ara ets a part de, vinga, anem si ja, sí. D'una vegada per totes. No sapen si ho trobarem o no, però el manco, si no és, descartarem que sigui allà.
5: Com a mínim direm, o tindrem clar, que aquell lloc que ens semblava que seria el més propi perquè hi fos, no serà. De totes maneres, hi ha 10.000 qüestions, que sigui el lloc, que estigui en condicions, que s'hi pugui accedir, que el que quedi estigui en condicions, que no hi hagin fet qualsevol atac previ o que estigui desmuntat. O sigui, hi ha tantes incògnites que, bueno, anem a descartar-les.
3: Jo crec que aquestes incògnites són el que realment fan interessant o donen aquest cuquet, no?, d'estar pendents del projecte.
5: Bueno, té el seu morbete.
3: Clar, perquè és com, ai, i on serà aquest home? Com així el rei de Mallorca va acabar enterrat a Sòria? No?
5: Sí, pobre home, té una vida de pel·li, Té una pel·li, però una pel·li drama,
3: Drama, total.
5: Sí, total, pobre, no
3: va tenir... Deixa'm que has d'anar a fer la presentació.
5: Bé,
3: gràcies.
5: Després xerram.
3: I vosaltres ja ho sabeu, aquesta vida de Jaume IV serà tot un repte poder-la contar i en aquest cas escoltar aquí, en aquesta casa, i vetres ràdio amb aquest podcast Jaume IV, el perdut, que havia dit, tot d'una que s'hagin fet aquestes excavacions i s'hagi pogut... acabar aquesta obra, podreu tenir-ne constància. Així que nosaltres, si vos pareix, ho deixem aquí, però no vos ho perdeu perquè molt aviat vos podrem donar notícies, vos podrem contar allò que està previst i que no d'aquest personatge de Jaume IV, però de Jaume IV de Mallorca, que des 14 al 30 de setembre es durà a terme en aquest antic convent de Sant Francesc a Sòria i que és un projecte finançat pel Consell de Mallorca, pel Govern de les Illes Balears, Institut d'Estudis Balears, i que a més podreu escoltar aquí a IB3 Ràdio com vos deim. Així que ja ho sabeu, ben pendents, i jo m'aquest aquí, si sé res més d'aquest enigma, d'aquesta incògnita d'allà on hi ha enterrat el darrer rei del Regne de Mallorca, vos ho contarem.

0: passa a mi.
1: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
2: IV3 Ràdio és diversió.
3: Un estiu que canviarà les seves vides.
4: Catalina!
5: Se tropezó con un escalón.
3: El retorn al cinema de Lluís Homà.
6: És una provocació darrere un altre.
3: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
7: ¡Abuelo!
8: No deixaràs de sentir-la a prop.
3: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
9: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
10: Tèntol!
11: Tèntol!
12: Tèntol!
9: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IV3 Ràdio. La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
13: Ara vinga, les 10 i 21 minuts, continuem endavant amb aquest programa de la Gran Vida que vos acompanya tots els caps de setmanes, dissabtes de 9 a 11, diumenges de 9 a 12. Recordeu que des de la darrera hora feim aquesta especial entre tu i jo, que és una entrevista que mos dura una horeta. Avui sí. Tindrem amb tots nosaltres en Anton Meu Català, que fundador i creador, inventor de Projecte Homo, li hem volgut fer una entrevista, com diria jo, una entrevista de principis, de com va començar tot això, de tot aquest remenat de Projecte Homo, i de, amb una paraula, sabrem com se va gestar tota aquesta gran proesa que va aconseguir en Tomeu Català.
14: I una cosa que m'agradaria que li poguessin demanar és per què se va fer capellà, perquè mos hem oblidat que aquest homonet és capellà.
13: Sí, i no ho pareix.
14: No pareix.
13: Però bueno, l'actualitat marca s'esdevenir des dia a dia i nosaltres anem a parlar de que moure persones i mercaderies és cada vegada més car. Combustible, salaris, vehicles, assegurances, manteniment. El sector del transport també està patint l'increment general de costos i això acaba repercutint a la rentabilitat de les empreses. I en alguns casos, el preu que paga els acaba pagant el consumidor.
14: Sí, i en tot això volen saber quan s'han encarit realment aquests costos, com ho està afectant a les empreses de transport de les illes i quines són ara mateix les principals preocupacions d'un sector imprescindible per a l'economia balear, també. I parlant de tot això, en Petra Mut, que és gerent de la Federació Empresarial Balear de Transports.
13: Petra Mut, molt bon dia.
15: Hola, bon dia.
13: Com estàs, estimada?
15: I bé, aquí, amb un bon menjar, donant un poc d'informació i de la situació com està en el sector en el qual represent.
13: Petra, quant costa avui mantenir una empresa de transports a les Balears en comparació amb fa dos o tres anys? Què és el que més s'ha encarit?
15: A dia d'avui, ara mateix, és combustible. No només ho notam els transportistes, sinó tots els que tenim un cotxe, un vehicle, una moto, el que sigui, hem notat el nostre butxec, el encariment del combustible. Ara bé, a veure que des de la pandèmia tot el que són peces de recanvi, AdBlue, pneumàtics, tot ha anat pujant i molt.
13: Aquests increments ja s'estan traslladant de qualque manera els preus que pagui el client, el consumidor final?
15: No tots se poden repercutir automàticament. Sí que és cert que, per exemple, en el cas de mercaderies, hi ha un mecanisme legal de revisió de preus del contracte que tu puguis tenir amb el client, i així es fa, si es pot, però se ho estableix i així s'ha de contemplar, però hi ha altres sectors que no poden repercutir directament, així com el taxi o empreses d'autocars que tenen contractes públics com pugui ser el TIP o un transport escolar, no hi ha un mecanisme per revisar preus.
13: La insularitat també condiciona el sector. És més que ser transportista balears que ser península?
15: Molt, molt més car. I tots ho notam, els consumidors finals, aquesta repercussió. Perquè sempre de mitjana anam entre un 6, un 10% més car el cost del combustible mateix. I llavors després hi ha un altre sobrecost que es du tot cap aquí. No només encareix el transport de mercaderies de la benzina d'aquell camió, sinó que aquest camió arribi en barco, que quasi tot arriba en barco avui en dia, també s'ha de contemplar per això el sobrecost.
13: Una altra preocupació recurrent és la falta de conductors professionals. Continua costant trobar conductors d'autobusos i de camions?
15: Molt, també. Me sap greu que som molt negatius.
13: No, no. I a més, que tu ets una dona positiva de per se.
15: Talment.
13: I va deixar rada. Però...
15: No ho sembla, però sí que malauradament també era veure que hi ha una mancança de conductors, i no sols això, es preveu que en un futur molt pròxim aquest encara serà més. Per què? Perquè la mitjana d'edat d'aquests conductors actuals és molt elevada vora altres sectors. Es preveu que en poc hi haurà moltes jubilacions i no hi ha un relleu generacional, no hi ha tant de conductors ni tant de gent joves que vulguin fer aquesta professió.
13: Què està passant en el relleu generacional? Hi ha joves disposats a entrar en el sector o què està passant?
15: Home, n'hi ha molt poquets, n'hi ha més des que tocaria, i és el que dic, és que a més s'ha dotat de gran provisió perquè hi ha molta jubilació d'aquella sèrie de conductors que se varen formar quan hi havia servei militar en aquell temps, que sortien en el seu carnet d'autocar o el carnet de camió.
13: Exacte.
15: Clar, tota aquesta gent s'està jubilant i no hi ha aquell servei militar obligatori que en el final t'ha de dotir d'aquell permís de conduir. Això és el problema.
13: Hauria de tornar, això. Hauria de tornar.
15: Bueno, això ja ho deixa cadascú.
14: Petre, hi ha una paraula que se diu molt, que està molt de moda, ja fa anys que se diu. Vehicles sostenibles. Clar, hi ha repte, suposo, no?, de renovar aquesta flota de vehicles perquè siguin més sostenibles, però se pot assumir, és a dir, una petita empresa pot assumir el cost d'aquesta transició cap a la mobilitat elèctrica, per exemple?
15: La transició és una realitat, l'haurem de fer, sí o no? Això és el futur, el que està costant molt, i en una situació tan que ara vivim, on els costos d'explotació se mos estan anant cap a sobrecost del combustible, no mos permet anar cap a s'inversió, que seria electrificació de flota o descarbonització en general. Ara bé, sabem que és el futur, perquè no podem estar, com veus, quantes crisis de combustible hem viscut en una sèrie d'anys? Ucrania, ara sí. Orient Mitjà, i estem donant compte que tenim una dependència en el combustible fòssil, que sabem que hem de passar per una transició cap a un altre tipus de o electrificació, o sigui el que sigui, hi ha hidrogen, hi ha diferents alternatives, però el combustible fòssil mos està afectant les seves crisis.
14: I el sector balear està preparada per fer aquests canvis, perquè vosaltres esteu incidint molt, no?, en aquesta formació relacionada amb la mobilitat elèctrica i de sostenibilitat.
15: Per anar de la mà de l'administració del govern serà bastant difícil, perquè és una inversió molt grossa, i sí que poder anar de la mà serà indispensable, el que també no només és inversió, sinó és infraestructura que suporti aquella inversió. Pensam que un vehicle elèctric pot existir, se pot fabricar, però llavors ha de carregar, ha de tenir, per fer l'operativa, ha de tenir punts de recàrrega que suportin aquell dia a dia.
13: Petra, hi ha actualment ajudes estatals per al transport amb quantitats que poden arribar a 1.350 euros per vehicle segons la categoria. Són suficients o només és una jutgera? Ja rius, no? Ja m'imagino que dos va tornar a contestar negativament.
15: I sí, però jo espero que em demanis una que sigui positiva abans de finalitzar l'entrevista.
14: Jo en tinc una, crec.
15: No. Val, vinga. Jo aquí m'han pegat les rialles, perquè no estem parlant de que siguin suficients o insuficients, però estem parlant de que no han arribat. Ah. En el 94% de territori nacional, el territorial d'agència tributària ha anat pagant en aquells que van sol·licitar a partir del maig. A Balears mos han donat compte que ningú cobrava, tothom demanava, tots els transportistes, tots estiu, i Petra, i els directius, Mira, que passava és que l'agència tributària, la territorial, té problema, no sé si de personal o de gestió, que amb més que no havia pagat cap d'aquestes ajudes nacionals que li havia delegat l'agència tributària central, no?
13: Bueno.
15: Llavors, vàrem posar aquesta setmana aquest tema damunt la taula, se mos va assegurar que a la llarg d'aquesta setmana i se que ve començarien a cobrar, perquè pensava que aquestes transportistes han demanat l'ajuda, no han cobrat, i és que l'ajuda ve per un canal que és que és difícil d'explicar, però és un canal que tot transportista té una devolució fiscal d'aquell de combustible i se li ha interromput. És a dir, no només no ha rebut ajuda, sinó que se li ha interromput aquell descompte que tenia per fiscalitat del combustible.
14: Te volia demanar, perquè no és que sigui una pregunta positiva, però sí que posant damunt la taula, aprofitant que som a la Ràdio Pública de les Illes Balears i que parlam amb na Petra Mut, que és gerent de la Federació Empresarial Balear de Transports, a veure què necessita avui el sector de les administracions. És a dir, que necessitau més ajudes, manco burocràcia, més infraestructures, més formació...
13: I ara na Petra te contestarà tot.
14: Tot, però...
13: Que, tot. Que...

0: capacitació de nous conductors i seguir amb aquesta línia d'agilitzar burocràcies que a vegades suposa un sobreesforç innecessari per a les empreses, ho entens?
1: Pedro, per anar acabant, mirant cap a l'any 2027, hem d'assumir que transportar persones i mercaderies a Mallorca continuarà sent car i s'encarirà.
0: Totalment. No pot ser tampoc positiva amb aquest aspecte. Tot fa preveure que el combustible segueix a l'alça, el pronòstic és que continuarà a l'alça, les peces de recanvi és una barbaritat, és un 40, un 50% que han pujat. Jo ho entenc, que és molt car per un escola haver de pagar l'autocar per anar a l'excursió, però és que en el supermercat a qualsevol consum que faci aquella mateixa persona també se li ha encarit i el transport també s'encareix.
1: La darrera pregunta i la més important de totes, com se sent haver d'entrar a una ràdio pública a fer una entrevista des del cumpleaños?
2: Aquí.
0: Sí, molt bé. Molt viciós i res, això comença així el dia dels cumpleaños i l'aniversari i que tots anys segueixi així poden ajudar a informar i donar un poquet d'informació de lo que conec de prop.
1: I de l'Odi, molt d'anys de part de tot l'equip de La Gran Vida i de IB3 Ràdio. Gràcies per l'entrevista que m'has donat avui en Bon Diumenge.
2: Gràcies.
0: Moltes gràcies, una abraçada. Adéu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Continuem parlant de coses que mos preocupen i que mos ocupen, Juanmi, sobretot el tema de costos.
2: Sí, perquè si parlàvem dels costos, no dels carburants, clar, si ja m'ho anem a un sector en concret, idò, pues, parlarem d'estat, sí? I és que aquest sector també afronta un augment de costos, no? I es debat sobre les tarifes que han de permetre mantenir, si això és rendible, aquest servei, sense encarir excessivament els trajectes per als usuaris. Mallorca ha avançat a més cap a una tarifa de referència unificada i els taxistes reclamen ara millores perquè els vehicles puguin treballar

0: amb més flexibilitat entre municipis i evitar quilòmetres en buit.
1: En parlam amb en Biel Moragues, president de Taxis Pime. Biel Moragues, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Com estàs, primer de tot?
2: Bé.
1: Fem feina,
2: si diu que va malament ningú... Si diu que va malament Miquel Àngel, ningú ho arregla.
1: Això també és veritat, això també és veritat. Però fas feina avui en diumenge o...?
2: No. M'ha agafat de traslado de la meva segona residència cap a casa meva.
1: Bueno, feina. De qualsevol de les maneres és feina també, això. Biel, què és necessari?
2: Bueno, mon pare deia que no és el mateix feina que feina.
1: Exacte, i no m'hi diguis veure. No és el mateix feina que fer feina. Juanmi, quina pregunta de feina han enviat avui?
0: A veure, per què seria necessari pujar les tarifes de taxi i quant han augmentat les costes d'un taxista? Però sobretot, a l'usuari li interessa és Llerbera, que haurem de pagar més també. Com ho explicam, això?
2: Bueno, té diverses explicacions. Primer de tot, el tema de combustibles. Que jo tingui record de moltíssim d'any enrere, el gasoil havia estat per damunt de la benzina. I està bastant més car que la benzina i, de més, rossant els 2 euros.
0: És una cosa de locos.
1: Sí.
2: No, és més, probablement aquest hivern superarem el litre. El que, a pesar de que cada vegada, per la norma reglament autonòmic que tenim, ja no se permet incorporar diésel, molt de costa de la foto.
1: Què ha dit que superarem aquest hivern?
0: Els 2 euros el litre.
2: Els 2 euros el litre. Sí. Superarem els 2 euros el litre i encara que ja no se poden posar diésel, molt de cotxes de la flota ho són. La benzina està un poquet per davall, però també està a prop d'un 90. Vull dir que crec que també rossarà els 2 euros a lo llarg d'aquest hivern, que se parla d'un hivern negre, perquè els preus aniran augmentant. A més, com tots sabem, les petroleres traslladen amb molta rapidesa la problemàtica, se puja, però mai ho fan a la davallada. Vull dir que no és el mateix pujar, tot d'una que hi ha un esquit pugen, però quan hi ha 2 esquits no davallen. Dos esquits favorables, me refereix. I llavors, te puc posar un exemple. El gas GLP, és a dir, butano, que és el butano liquat que empleen els cotxes de taxi, els que duen butano instal·lat, ja siguin híbrids o siguin de benzina, aquesta setmana va passar de 0,98 a 1,10. És a dir, 12 cèntims d'una tacada.
1: D'una tirada.
2: Estem parlant d'un 14% aproximadament d'increment en una setmana. Vull dir que,
1: tremendo.
2: Desgraciadament, la situació és aquesta. I llavors hi ha un altre segon component en els incrementos de costos, que és el tema dels cotxes. No se mos permet, en el nou reglament, que jo ho entenc bé, per temes mediambientals, incorporar determinats cotxes dièsel. Només se mos permet incorporar vehicles híbrids i elèctrics. No se mos permet, en el cas dels híbrids, que siguin vehicles de menys de 4,60, a lo que te'n vas a vehicles de més de 32-33.000 euros. Per tant, te'n vas a cotxes de 33, de 35, de 40, bé, el que vulguis a partir d'aquí. A part que tenim poquíssim cotxes per triar, perquè tenim una llista, sobretot a Palma, de models que no hi ha manera, ens estem barant en l'Ajuntament, que l'ampliïn a molt de models que han sortit híbrids enxufables i elèctrics, si no aconseguim estendre la llista, claro, te du a sota a cavall i rei de 33, 35, 40.000 euros. Inclús te diria que Toyota RAV4, que ara mateix és Toyota, qui no vol que el nou model se posi de taxi, fins ara ja se'n anava 43, 44.000 euros un cotxe.
1: Com se pot sostenir tot això?
2: No, se pot sostenir, però s'ha de sostenir les tarifes. Desgraciadament, la manera de compensar-ho són les tarifes. Les de carretera, la única que se va fer nova, ja amb un preu molt raonable, en sostenir l'acord de distint municipis mos ha permès compensar el problema dels embossos que mos maten econòmicament, perquè si t'agafa de carregat, fas que el client li costi més el servici mentre vas carregat, però és que llavors a tornada fas l'espera de buit sense fer cap servici. I es poder carregar altres municipis mos ha duit a poder compensar una mica el problema que mos generen els embossos, perquè poguem carregar un altre municipi a lo millor no fas tant de quilòmetres de buit com estàs fent, però el quilòmetre de buit també és una trava. És a dir, si jo resulta que la meitat del quilometratge, el 40% del quilometratge el faig de buit, he de repercutir el quilometratge que faig de buit en els ingressos.
0: Biel, la gent quan notarà aquesta actualització de les tarifes, i vull posar un exemple. Per exemple, un trajecte que ara costa 15 euros, quant passarà a costar, aproximadament? Quan se faci l'actualització?
2: No, aquí pugui haver un augment, jo no crec que hi pugui haver un augment més enllà de 6-7% en aquests moments. El que passa que s'ha de fer seguit, i volen que se faci seguit, i és el compromís que teníem amb el govern, perquè si no se fa un any, l'altre any te pot trobar que has de pujar un 20. Claro, pujar un 20 d'una tacada, que és el que va passar en la tarifa nova, que va superar un augment d'un 21% damunt la tarifa que hi havia, pues és fort d'un cop per a l'usuari. I llavors, la tarifa de carretera, que és la tarifa que empleem entre distints municipis, en si ven quan hi ha acord de càrrega, i tots els municipis que no tenen acord de càrrega durant tot l'any, aquesta tarifa dur 6 o 7 anys sense revisar.
0: Ja.
2: I, per tant, és insostenible.
0: Quina tot part...
2: Estaríem parlant...
0: Sí, sí.
2: Estaríem parlant de que potser te podria pujar un euro. Ja. Per no, és que, sigui,
0: és que no agafa taxi cada dia, no ho notarà perquè dirà no se'n recorda, però és que ho notarà més és que normalment necessites taxi per, no sé, per fer distàncies, mitges distàncies, no? D'això que no són 5 minuts, però que potser va andant al metge però, cada
2: però
0: setmana.
2: Però el que jo veig cada dia, per el que jo veig cada dia, un senyor que fa un servici de 15 ni costarà 16, tampoc se posa cap ruïna, perquè te puc garantir que la majoria de gent, la majoria de gent, a un servici que valgui 16 o 17, te'n dona 20. És a dir, no crec que hi hagi una incidència tan important. Ara, hi ha de ser, perquè no m'ho queda d'alta, desgraciadament, perquè això a un client és un euro, però a 1.000 clients en l'any són 1.000 euros, no?
0: Ja, sí, sí.
2: Claro, nosaltres sí que ens suposa, i sobretot no deixar que els augments s'acumulin, perquè llavors ha estat una costum política, cada vegada que hi ha una campanya electoral no vol pujar el taxi.
0: Ja.
2: Ara, no pujaràs perquè hi ha campanya política. Per l'any següent haurem de fer un augment de 2 anys de tira i te podries trobar que dins d'una escalada del preu que tenim ara mateix, pues, al cap de 2 anys de fer una pujada del 20%. En tot sí que m'apareix que d'una tacada un 20% és fort.
0: Una de les vostres reivindicacions és aquesta, no? D'evitar que un taxi hagi de tornar buit després de deixar un client a un altre municipi. És el que comentaves, això, però això és inevitable, no? Si t'agafes amb vos d'anada encarregat, vale, però després tornau i amb vos continua. Això, tot i que tingueu aquest conveni i acords amb altres municipis, se pot arreglar, té arreglo?
2: Bueno, el fet de poder carregar alguns servicis dins del municipi on vas a descarregar, encara que siguin tens interiors dins d'aquell municipi, ja te compensa en pas de tota la tornada. Econòmicament, me refresc. Ara, jo te puc garantir que, per exemple, tots sabem la problemàtica que hi ha en la zona de Calvià, Andratx, amb mossos que s'han a l'autopista, que a vegades casques sense exigir-te 45 minuts, una hora per anar i tornar, que te pot passar que mitja hora de tornada o tres quarts siguin zero. Tres quarts de zero en costos de combustible i zero implica que jo llavors he d'incrementar els ingressos en el moment que hi ha ingressos via tarifa per compensar els costos de fer quilòmetres de buit.
0: I no se pot aprofitar sempre el viatge de tornada per recollir un altre passatger? Això no és possible?
2: No, això és impossible que coincideixi sempre a la perfecció, però evidentment te puc garantir que mos podia moltíssim, encara que només facis un 40 o un 50% compensis el que te suposen els embossos, ja és una situació molt més sostenible que la que tenim actualment.
0: Molt bé. Parlant, no sé si demanar-te per les BTC, no? Que això és una cosa que... Què necessitau perquè el taxi continua sent competitiu davant les BTCs?
2: Bueno, SUBTC viu un altre món. Xerc de SUBTC d'aplicació de Verd Uber.
0: Exacte, Uber, sí. No me sortia, Cabify...
2: Sí, perquè les tradicionals sempre han conviscut sense cap tipus de problema. Mai històricament ha hagut cap problema. El problema surt quan venen les aplicacions que fan el servei de taxi, que intenten incomplir la normativa de captar client, aturar-se allà on no se poden aturar, i això se pot veure contínuament, i l'inspecció no s'està actuant amb aquest tema en el nivell que se podria actuar, però ja t'he dit que així com estem, és impossible competir amb SUBTC. És impossible competir perquè ara, per exemple, el dia de l'eclipse, anar al CUDI cobraven 300 o 400 euros.
1: Duro, vámonos. Se me preguntes, hi havia gent que ho pujava.
0: Vamos, guiris.
2: Sí. Així, no t'ho creuràs, però sí. I jo t'he dit que un taxi necessita tot el dia per intentar, no t'he dit arribar, intentar arribar a algo similar. Entonces, com puc competir jo, que he de fer venir tot el dia consumint combustible tot el dia, amb un senyor que amb un sol viatge ha fet el que jo en tot el dia?
1: Jo flip amb aquestes coses. Vull dir, jo trob, jo som de pensar que haurien de saber conviure entre aplicacions i taxis, però així no se pot conviure.
2: Home, com vol conviure si, per exemple, ja te puc dir que així com t'he dit això del Cudi, un aeroport valia 70 euros, eh?
1: Jo... No entenc, que, o sigui, no entenc com hi ha gent que ho pagui, eh?
2: Jo per fer 70 euros, un taxista necessita de dues, jo te diria quasi dues hores i mitja o tres hores per fer-los. Entonces, que un senyor amb un sol viatge pugui fer això, pot posar el cotxe que vol. Ningú li, no ha de menester cap net de conductor professional de l'Ajuntament per manar quan nosaltres hem de menester els taxistes. No tenen limitat el cotxe que poden posar. Carreguen arreu per on volen. Cosa que nosaltres no podem fer. Bueno, com pot competir amb això?
1: Ja. Miguel Moragues, president de Taxis Pimem, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui de matí.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Una ferrada forta.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és diversitat.
2: Aquest diumenge torna a Esports 3 en Joc.
3: Serà espectacular.
2: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
4: Que repiquin les campanes de la Seu!
2: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
5: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
2: Esports 3 en Joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
0: De dilluns a divendres a les 5...
6: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu llampuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
7: Que guapo.
6: No, estic entre jo agarraves, tu llampuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
7: Lo nostre, cosa feixuga.
6: Uf, molt bona.
7: Jo agarraves, tu llampugues, lo nostre.
6: És impossible. Sí que és possible.
7: Cosa feixuga.
6: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
7: Clar que és possible, tot és possible.
6: Aquest setembre serà possible.
0: IV3 Ràdio.
7: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
6: Fora.
7: Oh, no. Llampugues, sí.
0: La gran vida. Del rebost al plat, el gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
7: Ara ja ho sabeu, senyores i senyors, cada diumenge un restaurant, un convidat, comparteixen una recepta especial o un parer d'un motiu, d'un... com ho diria, Juanmi? D'un producte.
8: Un producte, avui en parlarem d'un producte molt nostre, ho feim amb en Quico Martorell del restaurant Can Boqueta de Soia.
7: Hombre, boníssim, boníssim.
8: Molt bo, i el volem saludar perquè avui parlarem de l'ametlla. I què farem amb l'ametlla? De farem salses. Tenim 5 minutets, 6 minutets per parlar amb ell.
7: Ben,
8: Quico, bon dia, com estàs?
9: Hola, bon dia. Pues beníssim. Avui diumenge ja ho sabeu. Beníssim d'estar amb vosaltres.
8: A veure, què passa amb l'ametlla que poden fer salses? Jo no sé si sabria fer una salsa per substituir la nata, no?, sobretot.
7: O sea, aquí és aquí de la qüestió. A mi el que em causa impressió és poder substituir la nata i vosaltres me parleu de ametlla. Aquí és allà on jo me ve molt de nou.
8: Com ho feim, Quico?
9: Sí, mira, a l'ametlla mallorquina no només ha de quedar clar que serveix per fer gató i gelat. En el nostre cas, és una base de salsa, és una base per emulsió, molt serveix perfectament per un plat salat o un postres així contemporanis. Aquí, fem una pasta de ametlla, vale? Però és una pasta. Tenim una màquina que és una refinadora de predes, que això serveix per fer farina, serveix per fer xocolata, i això posant ametlla crua, posant farina de ametlla crua, i això va capolant, poc a poc. Les predes van refinant, i en la fricció de les predes, en la fricció, l'ametlla aquí de dins, el que fa és allibera el soli que té i se converteix en una pasta molt fina. És un procés que tarda molt, però bueno, la màquina fa feina tota sola, és elèctrica, no hem de rodar, ja, m'entens? Ja. I així convertim aquesta espècie de crema de mantequilla, de mantega, m'entens? I clar, aconseguim una base molt cremosa i amb això molt versàtil, perquè molt serveix per fer de tot en aquest cas. O sigui, perquè m'entenguis, tenim com si tinguéssim una nata feta amb ametlla. I a partir d'aquí substituïm tot el que fem amb nata. I així ja llevam aquesta proteïna animal del menjar salat. Per exemple, si me voleu demanar això, quins usos donam...
8: Bueno, sobretot jo m'interessa molt aquí que ara mateix la textura. Per exemple, si se fa un plat salat, aquesta textura de la ametlla, com queda? Perquè dius que tens aquesta màquina, però m'interessa saber, una persona, quan en el restaurant veu aquell plat, quina sensació tindrà?
9: Pues mira, diguéssim, el client no veu en si la pasta elaborada, perquè és un ingredient que nosaltres més que hem descobert nosaltres que utilitzem, i és un ingredient que ara ha passat a estar dins el nostre rebost, perquè mos entenguem. La textura de la pasta és una textura d'una nata més espessa. Mm. Té un brillo molt, molt, molt intens, claro, i si tu t'ho menges directament, és com si menjessis una ametlla agafada d'un arbre que has pegat una preda i te l'has menjada. És una intensitat molt més alta que una ametlla crua, diguéssim. És una ametlla recent agafada, sabre fresca, no verda, sinó quan anem a tomar ametlles, pues, au, sí, aquesta sensació. Això seria el gust, seria la textura que té i te queda entusiasmat a la boca. El client, com ho percep? Doncs pues mira, nosaltres fem una salsa de velouté de peix, que és una salsa de brou de peix.
8: Vale.
9: Nosaltres aquí ja llevam tots els al·lèrgens possibles. Li posem ametlla. I curiosament, molts al·lèrgics en els fruits secs poden menjar ametlla.
7: Ah,
9: això és
7: sí,
9: curiós.
7: Ah,
9: sí, sí, sí.
8: És una bona alternativa, no?
9: Sí, és una bona alternativa perquè dels al·lèrgens més que visquea, diguéssim, seria el menys, des que menys...
7: Afecta.
9: Sí, afecta, sí. Que afecta, evidentment, claro, però és que de la llet lactis, brutal. Gluten també n'hi ha molts, però si hem de seguir una llista, la melon no queda entre els primers. I, claro, nosaltres aquí fem la velouté de peix, que seria un brau de peix lligat. Nosaltres ja no hi posem farina, ja no ho lligam amb mantequilla farina, que seria un roig. Nosaltres ho lligam amb un poquet de maicena o xantana.
8: Vale.
9: Lligam un poquet aquest brau de peix i li posam aquesta crema de ametlla, per dir-li de qualque manera. Mm-hmm. Antes hi posàvem nata, i, claro, quedava molt finet, etcètera, etcètera, quedava superbé. Però, claro, si posàvem ametlla, és més saludable, és més ametlla crua mallorquina, perquè té un greix molt alt, té un 55% de greix, aquest greix és superbo, aquest oli que ja té la ametlla, i, claro, ho mesclam i ja llevam proteïnes animals. Mm-hmm. Perquè el problema de menjar és que en els plats dolços, ben gallet, les salses de carn o de peix, ben gallet.
7: Exacte.
9: Venga, mantequilla per tot, ostres. I això és una manera de reduir aquest punx a la panxa, per dir-ho de qualque manera. I, claro, la textura és còneda i el gust és còneda. Jo animo a emplear-ho, a fer-ho. Claro, a més, és una maquineta un poc especial, però, escolta, no és una maquineta excessivament cara.
8: És una alternativa molt bona, Quico, perquè m'agrada que mos donis alternatives de productes que tenim cada dia a tots els plats, no? I que vosaltres feis servir.
9: Sí, sí, sí.
8: Mos quedant sense temps, però t'agraïm que hagis estat amb nosaltres una setmana més, i a partir d'ara tenim un grup de cuiners on te ficam en aquest grup també, perquè
9: perfecte,
8: aneu rotant cada setmana i mos pugueu explicar coses com aquestes de la ametlla, que jo no sabia, per fer salses, sí que són curioses, i moltes
7: saludables,
8: gràcies.
7: I saludables.
8: Sí. Sí,
7: moltes sí, gràcies, Quico. Sí,
8: gràcies.
9: Ja ho sabeu, innovar no sempre cercar ingredients nous. A vegades hem de tornar a mirar enrere. Vinga, salut.
7: Salut, Quico, una ferrada.
9: Gràcies.
7: 10:59 minuts, arribam quasi en el punt de les 11, llavors els nostres companys de serveis informatius ens acostaran les darreres notícies que han acontecido, que ara no sé com se diu en mallorquí, acontecido.
8: Ocorregut.
7: Ocorregut.
8: Coses que passen.
7: Tornem a les 11:04 minuts, amb Centre Tu i Jo d'avui, amb en Tomeu Català.
8: Que ja és per aquí.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Els transportistes de les Balears començaran a cobrar a partir d'aquesta setmana les ajudes estatals per pal·liar, o mirar de pal·liar l'encariment del combust. Mata la Federació Empresarial del Transport, que explica que són doblers que sol·licitaren el maig i que l'Agència Tributària encara no havia abonat per problemes interns. Petra Mut, presidenta de la Federació, gerent de la Federació, volen dir, en declaracions al programa La Gran Vida.
2: En el 94% de territori nacional, el territorial d'Agència Tributària ha anat pagant en aquells que varen sol·licitar a partir del maig. A Balears, ens hem donat compte que ningú cobrava, tothom demanava, tots els transportistes, tots l'estiu i Petra i Petra i els directius, hem mirat què passava i és que l'agència tributària, la territorial, té problemes, no sé si de personal o de gestió, que amb més que no havia pagat cap d'aquestes ajudes nacionals.
1: Avui de matí a IB3 Ràdio també s'ha parlat de la baixada en la facturació del sector de la restauració per mor de la menor despesa que fan els turistes. Fins i tot a Palma, on el pes de la població resident per ventura és major en el consum que es fa d'aquest tipus d'establiments, es diu que s'ha vist afectada. Ho explica el gerent de CAEP Restauració, Tomàs Mas.
3: Zones bastant reconegudes dins ciutat i tots l'apreciació i la impressió que tenen i els números que tenen és que el mes de setembre poc o molt els hi ha baixat. I l'estiu en general no ha estat un estiu com d'altres anys.
1: I a Formentera els mercats artesanals lamenten que amb el mateix turisme també van en manco, entre un 20 i un 30%. Manco. Els venedors consideren que el nivell adquisitiu dels turistes és menor.
4: Turismo que no, que viene a hacerse la foto o a pasar una tarde o una noche y tiene que decidir entre comprar algo, comer, desayunar. Es un turismo que viene a ahorrar un poco.
1: I prop de 60 fonts tradicionals s'han tancat els darrers 5 anys amb les illes per falta de relleu de forners. Són dades de l'Associació de Forners i Pastissers. Ho explica Miquel Àngel Torrent, que n'és el president.
5: Trobar gent formada, el talent va molt car en tots els aspectes, o sigui, la productivitat és baixa, molt també, perquè costa molt, tant de pastissers, forners, dependentes, i sobretot el tema de vespre, impossible. No? Per mallorquí, per redó, que se fa vespre, pues això, fer feina de vespre és una cosa que és molt, molt, molt mal de fer treballant. I això és el principal problema.
1: Més coses, dia d'avui de Lluc, al Santuari Mallorquí, on han arribat, a més, de matinada i a primera hora d'avui de matí, els peregrins que han fet part de la 45a pujada a Lluc a peu des de la part forana. Els companys d'IB3 Televisió ja han recollit aquests testimonis.
6: Ha anat bé, divertit, amb els companys de la feina, amb el meu germà. He tardat molt perquè el meu germà s'ha fet mal i he tingut que esperar, per això he tardat més a pujar. No tots són dinca i han sortit de veu les 4. I bueno, ha anat bé. No ha fet tanta calor i quan arribes encara et saltes punta, per tant no pega la calor.
1: Pujada de Lluc des de la part forana en el marc de la Diada de Lluc, en el marc també de la Diada de Mallorca, i després va l'entrega dels Premis Mallorca i el discurs del president Llorenç Galmés, que per cert, Més per Mallorca ha criticat avui en un comunicat, diu que ha tornat a polititzar un acte institucional i reclama a Galmés que recuperi el seu paper institucional. Es refereix als retrets polítics i atacs, diuen els seus adversaris. Galmés es va referir al sostre de places, per exemple, heretat aquesta legislatura. Amb aquesta informació de darrera hora, tancam el butlletí de les 11. Més informació en el temps de descans dels partits de futbol que vos oferiran a partir de les 12 els companys d'Esports 3 Sant Joc. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: I efectivament, Miquel Àngel, no? Aquesta setmana tenim una persona, han donat qualque pista durant el programa, però avui, mira, volen tenir una persona que sobretot ha impulsat, i amb això ja pràcticament se'n sabrà de qui parlam, no? Ha impulsat la creació del projecte Home Balears des de l'any 1987, no, és una pista ja, vamos.
1: Impulsat i... I jo donaré una altra pista, i creat, inventat i fundat.
0: És el fundador. Que és una entitat pionera en la prevenció i el tractament de les addiccions, per si hi ha algú que sigui despistat. Però
1: és
0: també...
1: Xapellà.
0: Correcte.
1: És Xapellà.
0: Pedagog mallorquí. És a dir, ell és llicenciat en filosofia i lletres de... i ciències de l'educació. Que cada setmana que hem parlat molt de l'educació, també.
1: Sí, jo que sempre havia sentit a dir que els capellans estudiaven molt i s'ha de veure.
0: I una
2: però
0: cosa...
2: Jo te diria estudiar especialment sa vida.
0: M'agrada, perquè ja...
1: Ja m'ho has entrat sense donar-li bon
0: no,
1: dia.
0: Encara no han dit el nom, però...
2: Quin desastre.
0: Una altra pista, no passa res. Serà fill predilecte de Vilafranca.
1: Hombre!
0: Aquest mes de setembre, d'aquí un parell de dies, dia de 9 de setembre. Vinga, va, li poden dir hola, perquè ja han posat fins i tot un bocinet de sa seva bou. Avui.
1: Hem de dir que li hem fet 1.000 entrevistes i una, sí. I el format d'entrevista que jo he pensat fer en aquesta introducció d'avui és especialment particular, perquè avui li farem una entrevista com si fos la primera entrevista.
0: M'agrada.
1: Perquè molta de gent li fa entrevistes ja sabent què és i qui és, però no recorda el què i el com va començar tot.
0: I d'antes de que torni a xerrar, veus, el tenir, m'encanta, perquè això és directe.
1: Exacte.
0: Avui, a l'Entre tu i jo, tenim entre nosaltres Tomeu Català.
3: Entre tu i jo.

0: Així és, avui tenim amb tots nosaltres en Antomeu Quedadà, com dèiem, fundador de Projecte Home Balears, i capellà, i filòleg, no, com era, Juan, què m'has dit, que filòleg, no.
1: Digues persona.
0: Persona amb moltes de coses. Antomeu Quedadà, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Com estàs?
1: Jo, de meravella, no?
0: Jo te mir i pens per on puc començar. I avui, ho deia jo ara fa un moment, te vull fer una entrevista com si fos el principi de tot.
1: Bueno.
0: Jo fa 30 i pico d'anys llargs que me dedico a aquesta professió. Projecte Home acaba de complir 39 anys que se diu aviat. Quantes persones han sortit ben parades d'aquest Projecte Home? Quantes persones s'han salvades gràcies al Projecte Home? Però jo vull saber d'Antomeu Quedadà com inventa un projecte i si se pensava mai que agafaria aquestes dimensions que ha agafat el Projecte Home.
1: Bueno, primer de tot, inventar com a tal, no vaig inventar res, o sigui, hi havia un problema, davant d'aquest problema vos demanen que facem qualque cosa, me demanen que facem qualque cosa.
0: Qui t'ho demana?
1: Bueno, el Consell de Salut, que era enviat Oliver, i el bisbe de Mallorca, que era en Teodor Úbeda.
0: Hombre.
1: Que fessin qualque cosa. En aquell moment deien en contra de la drogadicció. Avui dia no diríem en contra de, sinó a favor de les persones que tenen aquest problema.
0: Okay.
1: Però és igual. En aquell moment, en lloc de tot d'una donar una resposta, el que vaig intentar, i varen fer un bon grup de persones del món de la salut, de l'educació, de lo social. Durant un any vos reuníem almenys cada setmana per veure quin tipus de respostes hi havia en el món davant d'aquest problema. Claro, els promotors, entre cometes, tant en Biel com en Don Teodor, el que volien és que donéssim una resposta tot d'una.
0: Acció.
1: Dir, no, abans de l'acció, pensem què fer i quina línia i quina direcció que fem. En aquell moment vàrem veure molt clar que hi havia dues grans línies de respostes. Una línia, jo diria, molt medicalitzada, molt biologicista, en què, davant d'un problema d'addicció a substàncies, donem un altre tipus de substàncies que equilibri. I això era un tipus de resposta. I hi havia un altre tipus de
0: resposta. Que és la gran resposta que donen les clíniques.
1: Sí, exacte. O sigui, a dins del món hi ha aquestes dues grans línies. Jo record que posteriorment, molt d'any després, a la primera reunió que varen tenir les ONGs, 300 ONGs de tot el món, d'Espanya només eren nosaltres, a la ONU, clar, hi havia aquesta línia perquè té totes les farmacèutiques darrere, apoyant, donant molt d'obvés. Nosaltres no hem tingut aquesta línia. Vos han provocat moltes vegades a nivell econòmic, però ho hem tingut molt clar. Perquè creiem que lo important de la persona amb problemes d'addicció no és la substància ni l'addicció, sinó la persona. I per tant, la persona és vera que és biologia, però també és psicologia, és tot lo social, tot lo que això suposa, som una persona total, global. I per tant, el tipus de resposta varen veure molt clar que havia de ser a nivell biopsicosocial.
0: I això traduït en el cristià, què vol dir?
1: Bueno, traduït en el cristià vol dir que la resposta que poguessin donar era una resposta, primer de tot, en què la persona que venia havia de començar a ser protagonista de la seva rehabilitació. Nosaltres podem donar un suport, uns instruments terapèutics, una ajuda, però que el protagonista principal de la rehabilitació és la persona com a tal, que quan comença a ser protagonista deixa de ser addicte. I això és clau. Dit amb altres paraules, i això que va suposar? Varen veure que hi havia pel món d'això dins aquesta línia de respostes, varen veure que començava a Itàlia un tipus de programa a dins aquesta línia, supervisat i suportat per uns americans d'Atop Village, de Nova York, i per Moviment de Comunitat Terapèutiques Internacional, i començaven, n'apreníem ells, i van dir, per què nosaltres també no n'aprenim amb ells? I va començar així.
0: Com van ser aquelles primeres passes?
1: Bueno, acabonants. Bueno, fabuloses, amb moltíssima de por, amb moltíssimes ganes.
0: Però com se compagina por i ganes?
1: Bueno, a sentir. A sentir, o sigui, primer de tot, vàrem haver d'aprendre que ajudar a recuperar no era des d'una actitud paternalista o des d'una actitud, diríem, de professional que està per amunt de tot i que te dona unes receptes i tu fas el que sigui. Al cap i la fi, la rehabilitació no és només per unes persones concretes, els addictes, sinó per tota persona, perquè al cap i al fi se vos convida a ser més persona. Quan tens més persona, el problema no és la lluita contra la droga, ni contra les drogues, sinó a favor de la persona. Tu, com més persona ets, deixa't de guantos i deixa't de perdaleries.
0: Aquells primers dies, cercar un local, les primeres persones, com te deriven les primeres persones, com feis escribatge, tot això com va ser?
1: Mira, el primer equip que varen tenir durant un any, que vos reuníem cada any, cada setmana, quan varen saber que havien de sortir a fora per aprendre, clar, un psiquiatre, o un psicòleg, o un pedagog, o fer, jo ja sé bastant. No, no sabem suficient. Haver estudiat una carrera és molt important com una base cultural ampla, però no suficient per afrontar aquest problema i per treballar a nivell de drogodependències, nosaltres pensem. I, a més, m'havien convençut d'això. O sigui, això és la primera passa que me varen fer, és convençar-me que la formació era clau. No bastava en el que havíem estudiat a la universitat, era important aprendre algo específic a toc per això. I era el que vàrem fer, tot un procés de formació.
0: Encara te recordes...
1: Sí. I te diré, i el primer equip, tots menys un, per un motiu o per l'altre, tothom m'anava dient, mira, jo tinc aquest problema i no convé sortir de Mallorca, jo no, tal. Vaig quedar més tot sol que l'una. I això és molt seriós i molt fotut. Per tant, tornar a cercar un altre equip, unes altres persones... Que
0: però
1: que
0: aquest projecte home no va néixer a Mallorca.
1: Nosaltres vàrem aprendre d'Itàlia.
0: D'Itàlia?
1: D'Itàlia. Jo, com t'he dit, Itàlia, un programa que se deia Progetto Homo, començat, diríem, per un grup d'italians i supervisat per uns americans, d'Atop Village.
0: I llavors, mare, va començar aquest projecte?
1: Bueno, a Roma, nosaltres ho vàrem aprendre d'allà, no?
0: Allà, a Roma.
1: Sí. Bueno, jo, l'aprenentatge, primer de tot, jo me'n record, ja que parlant de coses molt antigues, quan me vaig veure en el supervisor americà, era l'estiu, era un tio quadrat, Toni Gelormino, me'n record perfectament, no?
0: Li sortien, brevons.
1: Sí, bueno, li sortien els bíceps i tal, no? I me diu, tu coneixes el projecte, el que vol fer? I dic, sí, he llegit tot el que heu publicat. I, a més, era vera. He llegit tot el que havien publicat. I dic, a llegir servei de molt poc. Si tu vol fer i crear el projecte Home a Mallorca, ves a Comunitat Terapèutica, viu un grapat de mesos i després en parlem.
0: Diguéssim que la formació va ser a Roma, va ser a Itàlia. Ara vull saber l'aterratge a Mallorca.
1: Bueno, l'aterratge després d'un any de
0: vaivens.
1: De vaivens, l'aterratge aquí era cada vegada que venia, cada 2-3 mesos, me trobava en diaris que deien mort per sobredosis i en Tomeu que se forma a fora.
0: Quins anys eren, això?
1: 85, 86.
0: Ah, pleno apogeo de sa,
1: de mort de sobredosis,
0: heroïna,
1: sida, etc. No? I cercar un equip, cercar gent que més o manco de qualque manera vos apoyàs, cercar un lloc que no eren més per veïnats, normalment.
0: Claro.
1: No eren més...
0: Ningú volia tenir drogadictes a la barca seva.
1: Exacte. Perquè la drogadicta, per ells, era...
0: Sinònim de lladre.
1: De lladre.
0: De mala persona.
1: Mala persona, de robos, de malalties, etc. No? Però, bueno, o sigui, varen començar, primer de tot, en el terreno. Les monges vos van ajudar moltíssim. Hi havia una infermera que va fer una feinada anant casa per casa, que això no suposarà cap problema, que no suposarà cap problema. Sí, però, en fi, cada vegada que venia d'allà, en totes les crisis que suposava la formació personal, interior personal, després havies de trobar un puesto. Sort que vos van ajudar, hi va haver molta gent que vos va ajudar. És vera que molta gent vos va negar, de principi. Però, bueno, recordant històries.
0: Aquells primers ingressats, com les recordes?
1: Bueno, recordo que el primer dia que vam obrir el centre, pensa que mentre l'equip s'estava formant per fora, jo anava visitant escoles, grups de persones, jutges, fiscals, tota classe de persones, intentant explicar que volíem fer el projecte HOMO.
0: Okay.
1: Que consistiria en això, en això, en això. Te diré com a anècdota, un dia que vaig anar a veure el degà de jutges, el degà, li dic, mira, volem fer això, això, això, això i tal. I tu creus el que dius? I dic, sí. I doncs, mira, aquí de fora tenc un al·lot que el tenc que ficar a la presó. Si creus en això, el tan dura que té, i te responsabilitzes d'ell.
0: Què dius?
1: Què dius? Això?
0: Per dius.
1: I vaig quedar de pedra, perquè, clar, era un al·lot d'Inca, concretament, no?
0: Te recordes?
1: I tant.
0: Com si fos avui.
1: Sí, i tant. I vaig dir, d'acord, vale.
0: El mateix.
1: I el crida i em van dur cap a casa nostra.
0: Què dius?
1: T'imagines tu, mo mare...
0: Quan te va veure entrar... Bueno,
1: estàs loco, estàs barall, t'has perdut el cap, no sé quantes
0: coses... Quan hi tenies tu aquí?
1: Bueno, posa, fa quasi 40 anys, en tenc 85.
0: I jo hi tenies 45.
1: Sí, exacte.
2: Jo fa un any.
0: 46.
1: Eh?
0: 46.
2: Jo fa un anyet.
0: 45-46 anyets.
1: Ai, que bo.
0: Clar, tenies ta mare viva, sí. Plena joventut...
1: Claro, i era un altre món. I clar, i la pregunta que m'has fet era els primers. El primer va ser aquest. I va durar un període de mesos. De fet, varen fer un camp d'estiu a les Sitjoles, varen fer la paret, una paret que varen fer i permaneix encara la paret i és recta, o sigui, una paret de 80 centímetres. Total.
0: De paret seca?
1: No, la paret seca només va ser centrada, que va ser paret seca. L'altre era de cantons, normal, nostres, sí, de maressos, no? Per fer un signe de tancar la finca, no?
0: I això ho va fer ell?
1: No, ho varen fer ell amb molt de nosaltres. Hi havia, varen fer un camp d'estiu d'estudiants, estudiant de cou, i per tant el lot de 17, 18 anys, o sigui...
0: Ja me diràs.
1: Però bueno, una feinada, varen fer molta feina, i permaneix, després de 40 anys, aquesta paret.
0: Està dreta.
1: Encara està dreta. Bueno, varen estar aquests mesos, ell venia per tot allà on anava, imagina't anar a visitar, no sé, ell, jo perquè responsable era jo, no? Però, de fet, el dia que vàrem obrir, que ja havíem comunicat, ho havíem dit, varen venir 12 persones.
0: 12 persones.
1: El primer dia. Impressionant.
0: 12 persones i t'ha ingressat -se. Què dius?
1: Sí, 12.
0: Em sap que m'havien vingut a veure l'acte
1: d'obertura. No, res d'obertura. No, nosaltres estàvem reunits i amb això veuen... Carai, tu, veuen... Bueno, ara veurem qui li fa la primera entrevista de l'equip, no? En ve un altre, 12.
0: Tots amb problemes d'heroïna.
1: Sí, imagina. Sí, en aquell moment d'heroïna, no? No, impressionant, o sigui...
0: Has tingut contacte amb aquelles primeres persones?
1: Bueno, jo te diré que l'altre dia deu fer dues o tres o quatre setmanes, no?
0: Sí.
1: Me varen convidar a dinar els que varen ser els primers terapeutes, un grup dels primers terapeutes, en les primeres altes terapèutiques.
0: Què dius, que guapo.
1: Impressionant, eh? Impressionant.
0: Clar, ja deuen ser gent major...
1: Ja retirada, eh?
0: Retirats.
1: Ja majorat. Després de quasi 40 anys.
0: Com se senten aquestes persones després de 40 anys d'haver passat per aquesta situació tan... anòmala i tan negativa pel cos humà com és la drogadicció?
1: Hombre, això ho hauria de demanar a ells, però jo puc dir, perquè jo m'he demanat moltes vegades, no? Aquí hi ha dues...
0: Els deixa petjada?
1: Aquí hi ha dues coses molt clares. Petjada claríssim, perquè, per exemple, del grup que hi havia, cap beu res d'alcohol.
0: Que bo.
1: Per exemple.
0: Que bo.
1: Per exemple, no?
0: Ja s'ha quedat marxat de per vida.
1: Això no me convé. No vull jugar en coses d'aquestes. I per altra part, també és vera que hi ha moltes coses que les han oblidades, per sort. Després de 40 anys, o sigui, allò va ser molt intens, molt dur, molt cru, però també molt cordial, d'aquesta doble cosa, no? I de fet, me record que es que queda de... Perquè la primera alta va morir de sida, els tres primers. Va morir de sida, però es que queda després, que és la primera alta viva, me deia això, o sigui... I després me va dir, mira, jo vaig tenir la gran sort que quan vaig sortir del projecte m'agradava cantar i vaig cantar a la coral universitària i me va ajudar molt. O sigui, troba-te un bon grup de gent positiva que, vaja, normal, que t'ajuda a normalitzar la teva vida, és... Me deia això, aquest lot.
2: I comentaves això de que s'havien oblidat o no recordaven, sí, no, aquests mal moments. Clar, la memòria és selectiva. I part del procés d'eliminar tot allò que no volen també pot ser, no?, fer aquest KitKat o...
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I dir, no, això no ho vull, tampoc ho vull recordar, perquè avui som una altra... Ara, avui en dia, som una altra persona, no? I com
1: total,
2: que som una altra persona...
1: Total.
2: Me present com som. I allò va ser una etapa anterior. Que aquesta gent pugui arribar a fer aquest procés, i d'una forma tan guapa, no?, d'aquests primers que varen tenir aquesta addicció, això, i a més que arriben a grans, si arriben a grans, per tant, hi ha un èxit darrere. Això demostra que aquesta feina que vares fer tu ha funcionat. Això és la demostració de que ha funcionat.
0: I que t'anaves de sentir superorgullós.
2: Sí.
1: Jo estic orgullós de lo que vaig fer i de lo que vàrem fer. Per què? Perquè és vera que quan fas una cosa l'has de fer tu. I l'has, sí, de fer, no, com a protagonista. Però mai tot sol. I nosaltres vàrem tenir la gran sort i hem tingut la gran sort en el projecte, inclús ara, que els equips, la majoria d'equips, tenen molt clar el per què estan allà on estan i fan el que fan. Hi ha una paraula que nosaltres repetim molt i és paciència terapèutica. Claro, per ser terapeuta és important que siguis pacient, però no per dalt, perdona...
0: Sí. No,
1: atontat, no, sí. d'un benismo no barato...
0: No emperdalat.
1: Exacte. Sinó paciència, però terapèutica, que empeny constantment a l'altre a que sigui el que realment pot ser. No ho deixes fer, sinó acceptes la realitat, però dins aquesta realitat hi ha la possibilitat de canvi. I es empeny en aquest canvi. No sé si estem massa ràpid o no.
0: No. T'escoltava atentament per entendre que hi ha unes les teves paraules. Després de 39 anys i veure el monstre en què s'ha convertit Projecte Homo ara, tot demanava en el principi i ha arribat el moment de contestar-ho. T'ho pensaves mai?
1: Mai. Absolutament. A més, o sigui... nosaltres també fem una cosa petiteta de resposta a un grapat de persones. Claro,
0: què te deia el Bilbo mentrestant? Quan començava a funcionar?
1: Tenia guant, perquè supos que no me devia entendre molt, tampoc, no?
0: Exacte.
1: Sí, però tenia guant, teníem el seu suport, ell venia molt, coneixia moltes projectes directament, no? Coneixia una fase i l'altra fase i tal i qual... O sigui, ell no només tenia el seu suport, sinó la seva estimació.
0: I ara, com deia, aquest monstre que és Projecte Homo, un monstre bo, evidentment, que se'n cuida de moltes de persones i que jo ho segueixo per Facebook i veig aquestes etiquetes que entren dins la urna, ho he aconseguit.
1: Sí.
0: Són moltes, les urnes estan plenes d'etiquetes.
1: I pensa que van començar a fer les urnes... A partir de la nova...
0: Bueno, perquè la gent que mos escolti entengui que això de les urnes, quan mi, és una urna transparent, que quan un pacient rep l'alta terapèutica de Projecte Homo, fica allà dins una etiqueta, un paperet, allà on posa ho he aconseguit.
1: Exacte.
0: I és un mes que entra dins aquesta urna, i la urna està ja plena de papers.
1: Però pensa que és de fa dos dies.
0: Sí, perquè és un invent...
1: És un invent des de la nova seu. Hi va haver un amic que va dir per què no feis això? Dic, però ho hem fet. Però és des de la nova seu. És vera que nosaltres, les altres, les tenim totes... Vaja, tot el papeleo ho tenim molt clar, no? Però és molt guapo, és un signe molt guapo. Pensa que en aquest moment hi ha més de 1.000 persones que estan fent qualque programa del projecte.
0: 1.000 persones?
1: 1.000 i pico. 1.070, 1.000 tal.
0: Com se du això?
1: Mira, se du perquè tu has parlat d'un monstru i ten en compte que el projecte pot aparentar un monstru gros, no? Enorme, però bàsicament són equips i programes petits, a fi de que sigui molt personalitzat tot.
0: Deuen ser molt d'equips.
1: Sí, són 170 i pico de treballadors, eh?
0: Qui imagina, Juan?
2: És una barbaritat. És molta gent, molta gent pendent.
1: I molta gent en formació constant, perquè per ser un bon terapeuta has d'estar en formació constant, has de tenir sempre les portes obertes a lo nou que vengui de la persona...
0: Ara parlarem d'això, de lo nou. De lo nou, perquè si començava el projecte amb la heroïna, llavors devia entrar la cocaïna, devia entrar l'alcohol, ara darrerament han de restar les noves tecnologies...
2: Addicció al joc.
0: Com vos nau moldejant les noves addiccions que van apareguent en el temps?
1: Mira... hi ha un parell de coses que per nosaltres és clau. Una, evolució constant de tot el que estem fent. Evolució constant. Cada programa, cada equip, i no només a nivell anual, diríem que lo lògic, sinó que cada equip, per exemple, cada setmana, té una revisió sèria, no?, de lo que s'està fent. Per altra part, el mateix temps que és una evolució interna, intentant tenir els ulls molt oberts a de fora i tenir una perspectiva de lo que ha de venir i de lo que està venint.

0: jo tinc aquest problema, què puc fer davant això? Si tenim respostes, se li dona l'orientació, creient que te convé aquest programa, aquest altre o aquest altre. Si no en tenim, ja és una alerta. Torna a venir un altre en el mateix problema, doble alerta. I quan això se repeteix, començam a posar un equip en marxa perquè estudia aquest problema. Aquí i fora d'aquí. I per ventura d'escat de mig any, no som molt... Són ràpids, però no som massa ràpids, no? Anem piano-piano, no? O sigui, intentem crear aquell programa adequat per allò.
1: Quantes persones s'han donat d'alta?
0: No ho sé. Posa molt de mils, però no ho sé.
1: Perquè en aquest moment, no, anys...
0: Són molts.
1: No duris compte.
0: Sí, crec que sí, però com que jo ara ja estic fora de...
1: De retirada.
0: De retirada, no? I els papers i els números i això m'estim més que ho duguin els altres.
1: Anem a... Pegem un vot a sair i anem a s'avui. Aquesta setmana han conegut els resultats de l'informe PISA, allà on els alumnes, els nins, que eduquen en matemàtica, en aprenentatge lector, en definitiva, que les noves tecnologies estan fent moltíssim de mal. Hi ha les addiccions en els mòbils, addiccions a pantalles, addiccions a videojocs, addiccions a aplicacions. Vosaltres ja ho començàveu a conèixer també en això.
0: Sí, jo te diria un parell de coses respecte a això, no? Una cosa global respecte a l'informe PISA. Claro, a vegades l'escola ensenya coses i que l'alumne sàpiga coses. I a vegades s'avalua això. Jo ara no me fico amb això, no? Però sí me fico amb una cosa que per mi és clau. És important que l'alumne sigui cada vegada més persona, amb capacitat més crítica, amb capacitat de dir sí i de dir no. Ja no se tracta només de saber coses, sinó de tenir una actitud de vida davant la vida, que sigui clara, que sigui, entre cometes, adulta. I això és clau.
2: Hi ha una cosa, Tomeu, que, clar, aquests joves, no, que varen néixer, jo què sé, l'any 2009, per exemple, sí, ja no han viscut el món sense un mòbil, no? Varen néixer i ja des del principi tenen un mòbil a sa mà. Clar, el mòbil té una cosa, que a través de xarxes socials, aquestes petites píndoles d'informació que te venen, a vegades fan que aquests joves no puguin prendre decisions. I quan dius lo de sa persona, clar, si tens un mòbil a sa mà, quasi t'obliguen a arrobegar allò que te volen vendre i no te deixen ser persona perquè no te deixen triar.
0: Te diré un parell de coses respecte a això. No només per el lot, sinó per tu i per jo, que som vell. Amb facilitat puc anar en el mòbil a cercar que ha fet, per exemple, ahir Espanya amb Austràlia de baloncesto, per exemple, si no el vaig veure.
2: Sí.
0: O una notícia, si t'agrades de port, i si no, una altra història. Com som dueños nosaltres del mòbil?
1: Jo te demanaria una altra cosa. Com de dueños el mòbil de nosaltres, ja?
0: Aquí està escrit. Per tant, aprendre a ser l'amo del mòbil, jo el duc a dins la butxaca, no? Però té molt clar que el WhatsApp, jo el sol mirar a les 6:30 quan m'aixec. Si no tenc qualque cosa molt urgent, per ventura al migdia i al vespre.
2: És difícil fer això, que és això molt saludable, però és molt difícil.
1: Molt difícil.
0: Aquí està escrit, és difícil. Per tant, tot instrument, ja parlant de mòbil, tot instrument és bo, és dolent, depèn de l'ús que hi fas.
1: Tot el que es fa amb excés és dolent.
0: No, i quan te domina? O sigui, si nosaltres tres estiguéssim plegats i estem parlant, què punyetarà de fer el mòbil?
2: És que moltes vegades ha dit una cosa molt important. Quantes vegades... I antes jo deia...
1: Ara m'he sentit al·ludit, perquè els temps que fèiem

0: entrevista, jo t'he mostrat el mòbil de tu, sí, d'un missatge que m'havia arribat a jo.
1: Sí.
0: O sigui que mos domina el mòbil de qualsevol manera.
2: I això, mira, aprendre en altres se duenya del mòbil és clau. Quan no veig, ets addicte en el mòbil.
0: I,
2: per exemple. I per això sí que han hagut de crear programes per...
1: Edició en el mòbil.
2: Exacte.
0: Ja vos arriben casos d'edicions en el mòbil?
2: Sí, sí, claríssim.
0: I els ateneu?
2: També, també. Me'n record, ara que dius això, deu fer ja...
0: Compte'm, anècdota, a mi m'agraden, m'agraden.
2: 7 o 8 anys, deu fer 7 o 8 o 10 anys, no ho sé, o sigui...
0: Entre 7 i 10 anys.
2: Una nina ve, claro, havia pegat a sa mare,
0: escolta,
2: perquè li havia pres el mòbil. Però això, així de casos, no?
0: Un munter.
2: Un munter. I, claro, el mòbil era sap que era d'important per ella, no? Bé, i començam, i va ser la primera alta terapèutica que vàrem fer, perquè va superar tot un procés de creixement personal interior, gran, i el dia de l'alta terapèutica, jo abans, en el començament, en els 30 anys primers, jo donava totes les altes. Ara ja no en don cap, perquè ara estic...
0: Prejubilat.
2: Bueno,
0: prejubilat, sí, perquè prejubilat. No que te jubili de tot mai, d'això.
1: Fa 25 anys que està prejubilat.
2: Ai, quin desastre. Però, bueno, i va ser impressionant. Quan aquella nina de 19, 20 anys, devia tenir, no?
0: Ja me diràs, tu.
2: Donava les gràcies a sa mare i a son pare, perquè l'havien duit en el projecte i perquè varen sedurs davant d'aquest problema i l'abraçada que se varen fer no té nom.
0: Jo ara t'ho vull demanar per una branca d'estigmatització que justament Projecte Homo tenia i no sé si ja la té o no. Jo me recordo quan era jove, també. Jo he fet 51 anys ja. Em posa a dir que...
1: 51
0: ja. Idò. Em posa a dir que jo tenia 25 o 30 anys. No, i que ell ha estat a Projecte Homo.
2: Sí.
0: Allò era...
2: Era una creu.
0: Una creu. Sí? Una creu per la societat.
1: Estaves,
0: sí,
1: estigmatitzat, sí, no?
0: Totalment, per... totalment. Anar a Projecte Homo era anar a l'infern. Sí, sí, sí. A l'infern.
2: Mira, jo
0: no tenies una resposta social positiva de ha anat a Projecte Homo i se curarà. No. Fet, ha anat a Projecte Homo, oh, este és un drogata.
1: Com es que va ara un psiquiatre, un psicòleg, no? Això no era, està bé d'escap.
0: Exacte.
1: I ja està.
2: Mira, aquí
0: com has superat aquesta història?
2: Aquí hi ha dues coses. Jo te diré. Nosaltres vos topàvem en que, per exemple, als Estats Units... hi ha grups d'ets, drogadictes, alcohòlics, etc., amb un pes a dins la societat, sèrio. Dic, carai, tu, com és que aquí no ho podem fer? Com és que hi ha aquesta estigmatització tan forta? I, clar, vos preguntàvem, vàrem intentar fer cor d'això, però no vos ha acabat d'anar massa bé. O sigui... s'estima a era, i jo crec que en part, per desgràcia i equivocadament, encara és.
0: Encara?
2: Encara. Quan, de fet, hi ha moltíssimes experiències de gent professionalment ben situada que ha fet el projecte i està la mar de bé. Però com que no se sap, no queda estigmatitzat. Claro,
0: encara venen de mallat?
2: N'hi ha que sí. N'hi ha que donar sa cara a les costes. Quan, de fet, perquè, clar, l'estigmatització era respecte en el yonqui puridor antic, no?
0: Antic, exacte.
2: Com si tot... Mira, descobrir que tenia un problema no és cap problema si no s'afronta. O sigui, si s'afronta, pues, se supera. Però descobrir que tenia un problema no passa res, perquè tot no tenim, i lo important és afrontar aquest problema, això és difícil. artificial i moltes vegades tenim una autodefensa tan tonta i ridícula que creiem que ell ha fet això o l'altre. Quan, de fet, no miram es presenta. Per desgràcia.
0: Quina cosa, Juan Mía. Com és la societat? En el final, un s'atura a pensar i dius, realment són tan bàsics?
2: Mira, jo l'altre dia, deu fer 3 o 4 setmanes que dius això, no? Jo som de Vilafranca i vaig anar...
0: Fintre directe.
1: Que n'hem de parlar, d'això, de dia de nou.
0: Sí, mos queden 15 minuts. I, bueno, deixa'm
2: dir aquesta anècdota, perquè per mi...
1: Sí, tenim temps.
2: Vaig fer les exèquies perquè no podia anar al funeral, per les circumstàncies, i me'n vaig anar. I quan me n'anava, m'atura un home. I me diu, Tomeu, tu no em coneixes, som de la vila, però jo estic fent el programa Hora Baixa a Manacor. Jo, sense voler, me va sortir de dins un carinyo especial per aquella persona i li vaig donar un abraç molt fort. Perquè, dic, sense voler el vaig estimar. Per què el vaig estimar? Perquè sabia el que li suposava afrontar aquest problema, l'afrontava, el lluitava i el superava. A dins sa vida, aprendre a tenir bon cor per aquella persona que lluita, moltes vegades tenim judici.
0: I mal judici.
2: I mal judici.
0: I mal judici. Jami.
1: Jo també tinc interès en saber com ha evolucionat...
0: No volia demanar la part personal de Vilafranca i...
1: Sí. Sí, és vera. És que l'altre dia... L'altre dia vaig estar amb un senyor que tothom... No el coneix molta gent, que és en Tomeu Penya.
0: Exacte.
1: És un senyor que viu un arbre i menja sobrassada i fa cançons, però a part d'això, perquè l'altre dia xerrava amb ell i me contava això, no? Que li van fer una escultura, una sorpresa, exacte, que no esperava, a la seva plaça.
0: Un bust.
1: Primer de tot, jo vull reivindicar des d'aquí una plaça per tu, i si no sé si ja te l'han fet o no, però l'haurien de fer. En qualsevol cas, sí que ets fill il·lustre, no?
2: Predilecte. Això m'han dit.
1: De Vilafranca. Quan t'arriba la notícia? Quan te comenten? Perquè...
0: I quan te cau.
1: Què penses?
2: Són dues coses. Me ve la notícia... A les 6, he dit a les 6 des de matí, sol mirar si tinc whatsapps.
0: Exacte.
2: I la directora de comunitat terapèutica de les Sitges, sí, m'enviava un whatsapp dient ha sortit en el diari tal cosa.
0: Això no te consultaren.
2: Després, quan m'explicaven, me varen dir que me volien donar un xasco.
0: Què dius?
2: En sèrio?
1: Te volia donar un xasc.
2: Ja que m'has demanat, sí, com ho vaig saber així. I després, per davant les 10, vaig parlar amb l'Ajuntament.
0: Te cridaren ells.
2: I m'ho varen dir.
1: I t'han explicat com serà la logística?
2: Sí, bastant.
1: Ho dic perquè jo tinc aquí estic i no vull fer espòiler.
0: Per fer un fill il·lustre, sí, o predilecte, no és fàcil perquè s'ha de formar un equip de persones, allà, sí, on hi ha un fiscal, allà on hi ha una sèrie de persones que posen els pros i contres de la, sí, persona que han d'elegir, per llavors es dir, tiram endavant.
2: Bueno, però m'has fet dues preguntes i n'he contestat una.
1: Sí.
2: O sigui, ho vaig saber així. I llavors vaig llegir un diari que sortia, que es ple, havia proporat això. Mm-hmm. Mamma mia, dic jo, ai Déu meu. I quins sentiments vaig tenir, el que m'has demanat. Jo en vaig tenir un parell, tot d'una, i les diré, no? Per una part, de gran alegria. Però de vergonya, també.
0: Vergonya,
1: no,
0: i per
1: què? No te pots empagar mai.
2: Sí, perquè jo he fet molt poc per la vila.
1: I d'això m'adona pregunta, com era en Tomeu Català fa 40, 50 anys?
2: Jo sempre he estat més o manco igual.
1: I d'això vol dir que dus una trajectòria d'ajudar els altres, sí, suficient com per no empagar-te.
2: Però en aquell...
0: Però ell diu que no se sentia a ple per no haver fet coses per la vila. Però, hòstia, has fet més que per la vila. Has fet per tota Mallorca i part de la península.
1: Per això li havia demanat a veure si sabia com seria aquell moment i m'ha dit que sí, que t'ho explicat.
2: Bueno, no? M'han explicat com serà, o sigui...
1: Sí.
2: Que també em fa vergonya, perquè...
0: Això és dia de 9 de setembre.
2: Sí, de 9.
1: De 9. Però o sigui... jo tinc informació i vull que l'expliqui ell.
2: No, no, jo el que sé ho puc dir, perquè al cap i a la fi... Sí. O sigui... Bueno, de fet, se fa una exposició...
1: Correcte.
2: Una exposició...
0: De fets.
2: De fets, de fotos, de...
1: De sa trajectòria, no?
2: De sa trajectòria. Precisament, unes portasses meves, dels meus pares.
0: I ja.
2: Que l'any passat, per exemple, hi va haver una exposició d'arades, per emparcar. Però enguany han volgut que fos així, no? Hi haurà un músic, un flautista, que tocarà unes cançons. Això me lo manco de les 5 o de les 6 i mitja.
1: En el teatre, teatre municipal?
2: No, no, no, no, no. O sigui, la música serà a l'exposició a Can Nostre.
0: Exacte.
2: La portassa.
1: Sí.
2: La portassa.
1: Sí.
2: I l'Ajuntament...
0: La gent que no sàpiga que és una portassa de la resta de les Illes Balears és una cotxeria.
1: Una cotxeria. Sí. Allà ho posa Vado Permanente.
2: Mon pare era picapedrer, tenia un magatzem... I, per tant, en el magatzem.
0: Exacte.
2: O sigui, en el magatzem, les portasses. I llavors m'han dit que estigués a Can Nostre, que vendrà l'Ajuntament a cercar-me. A Can Nostre.
1: Mm-hmm. A casa teva, sí. Mm. Això ho tenia, ho sabia.
2: I això, o sigui, claro, per una part és una alegria, però... me segueix fent vergonya, o sigui, què vol que et digui?
1: Però li fa vergonya...
0: Però en la feinada que has fet, en l'alegria que has donat a tantes i tantes i tantes de famílies, com t'ha de fer vergonya?
2: Me fa, què vol que et digui? Sí. I llavors, el segon és que...
0: Això és humilitat de la persona.
2: No, o sigui, el segon és que haurà xirimies i dos grups de ball. De ball a Villafranquí i de ball de sa... diríem... de la deixona de Galilea.
0: De banda de música.
2: No, de ball.
0: Ah, de ball.
2: De ball mallorquí.
1: Jo trob que si has rebut el premi Ramon Llull, la medalla d'or de Palma, la medalla d'or de les Illes Balears, si m'he inventat alguna, digue-m'ho.
2: No.
1: Però te faltava reconeixement del poble?
2: Però estic supercontent, però vergonyit, i què vol que et digui?
0: Perquè el poble no deixa de ser la part més íntima.
2: Més sí, íntima, més per mi... Sí. O sigui, és vera que jo he viscut molt poc a la vila, però jo he viscut molt des de la vila. I m'he sentit molt de poble sempre. O sigui, aquí i fora d'aquí, no?
0: Anem a parlar ara, en aquests darrers minuts que m'ho sé d'entrevista, de la teva vertent catòlica cristiana, de la teva vertent com a capellà.
2: Sí.
0: Com has pogut compaginar aquestes dues vides? Perquè són dues vides... complicades, s'ha de gestionar sí. Durant, malament estigui retirat, diran durant 39 anys,
2: no,
0: un projecte tremendo com és el projecte Homo, i llavors és aquesta part íntima, personal, sentimental, espiritual, que s'ha de capellar, com ho has pogut compaginar?
2: Mira, tenim poc temps, però moment donat vaig tenir una crisi molt forta de sentit de vida.
0: Això què vol dir?
2: Que no estava en depressió, però quasi.
0: Això quan era?
2: Deu fer 25 anys. O sigui, bueno,
0: sí, estaves anys... a la meitat més o manco de
2: sí,
0: lo que...
2: Sí, més o manco, 30, no, fa molts anys. Mm. Vaig tenir, jo sempre he tingut molta sort, o sigui, he tingut les crisis normals i corrents, però sempre en aquell moment qualcú m'ha ajudat. I me van dir... Per què no vas a les Galápagos? Estigues un mes allà, per ventura t'anirà bé. Vaig anar allà, vaig estar un mes sense pensar res en Mallorca i vaig tornar nou, però també amb un propòsit. En aquell moment era president nacional de Projecte Homo, també, no?
0: Okay.
2: Que me suposava que cada setmana sortia a Madrid, fora. I, per tant... no només lo d'aquí, sinó lo nacional, etc. I vaig descobrir que feia molta feina, però per ventura havia deixat de cuidar-me. I a partir d'aquell dia, fa 25 o 30 anys, estem que sigui, no? Crec que no he sortit mai de casa nostra sense fer almenys mitja hora de meditació abans de sortir i de plegària. Lo important no és el que un fa, sinó des d'on ho fa, com ho fa. Això és la clau.
0: Diuen que Déu té una tasca encomanada a cada una de les persones que vivim en aquesta terra, petita o gran, però tenim una tasca encomanada. Creu que la tasca que te va encomanar a Déu a tu era ser capellà i ser una persona responsable de tantes alegries?
2: Jo no ho sé, jo no ho sabré més. Jo he intentat anar descobrint al llarg de la meva vida què vol Déu de mi.
0: Ell te xerra?
2: Sí, molt.
0: I què te diu?
2: Depèn dels moments. Depèn dels moments.
0: Crisi de voler deixar penjar els hàbits, l'has tenguda?
2: Sí.
0: També?
2: També.
0: I que, com se supera aquesta crisi? Perquè...
2: En qüestió de minuts.
1: I si s'ha de superar, que potser...
0: Sí.
2: No, jo el que crec que... Mira, la clau és intentar descobrir el teu cor i què te demana el teu cor i respondre. Safael, que al cap i al fi, de petit, me van ensenyar molt. A Safael, a lo millor teu. I no importa que sigui capellà o no capellà, això és lo de menos. És relatiu, és accidental. Lo important és la fidelitat profunda a lo millor teu. Que lo millor estic convençut que és Déu.
1: Ets més creient ara que fa 40 anys, per exemple? O no, o són revés? O igual?
2: Jo som més, crec, més profundament creient molt més que abans, però moltíssim menys creient en moltes coses.
1: Uep. És a dir, que s'ha après que hi ha coses que potser no poden controlar i que...
2: Sí, i que hi ha coses que són accidentals, que s'han donat molta importància, són relatives...
0: Tomeu, què tal? Ha estat un plaer que haguis estat amb nosaltres. Com sempre, m'has donat una entrevista que no ha passat desapercebuda i que m'ha passat volant. Han passat 40, quasi 50 minuts volant. Sí. Podríem seguir xerrant hores i hores. Però avui he acabat demanant-te, ara que s'han complit fa una setmana els 39 anys de Projecte Homo, què li demanes a Projecte Homo ara?
2: A Safael... a la filosofia del projecte i en el dia a dia de la societat.
0: Encara el controla un poc l'Iglesi i...
2: No, absolutament, no.
0: No, ja no... No hi ha bisbe que hi sigui per darrere, ni...
2: No, el bisbe és el president d'honor, però el president d'honor, o sigui, cap i la fi tenim dues fundacions, les dues no són religioses cap de les dues, són, dirien, civils, normals, no? Civils, no? Claro, si no... Hi ha dues característiques del projecte en aquest nivell clares. A confessionalitat, l'objectiu del projecte és ajudar a recuperar-se, a rehabilitar-se, no és evangelitzador. A confessional i A partidista.
0: A partidista, molt bé. Jo crec que ho fa molt bé. Que no tingui que veure la religió... en la qüestió, sí. ni la política en la qüestió.
2: Més que la política, és partidisme.
0: Partidisme. Que vulguis o no, sempre és present. Tomeu Català, moltíssimes gràcies per passar-te amb nosaltres.
2: Moltes gràcies a tots dos.
1: Moltes gràcies.
0: Juanmi, acabam una setmana més aquesta entre tu i jo i aquesta gran vida de retorn que m'he trobat molt còmode, he de dir. Heu fet un parell de mesos tu i en Raül Valls, sí. Una feina encomiable i ara ja me torna a tocar jo una altra vegada i a tu
1: te torna a tocar, t'ho vaig dir dissabte i mateix, no? Que ben tornat i t'ho torno a dir, no? Que és necessari que la gent t'ho pugui escoltar.
0: He disfrutat, he passat un cap de setmana fabulós a la ràdio pública de les Illes Balears i tornant la setmana que ve.
1: Tornant la setmana que ve.
0: Senyores i senyors, moltíssimes gràcies, adeu-siau a tots.
1: Adeu. Ella

0: A IB3 Ràdio tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3. En joc. Endavant, Toni Tenerife.
1: Salutacions, molt bon dia, benvinguts a Esports 3 en joc amb la segona jornada del grup tercer de la segona federació. Ja en marxa amb dos partits que des de les 11:30 pot dir que ja roda la pilota i altres dos que ara mateix també s'han posat en joc. Anem per parts amb els partits que ja roden. En primer lloc, ens connectam de forma virtual al camp Antonio Solana, on des de les 11:30 juga el club de futbol Intercity Atlètic Balears i ja camí del minut 31 de partit, el marcador, dissortadament, no és favorable a l'Atlètic Balears, ja que en el 27, Alvarito per part del club de futbol Intercity avança en el marcador al seu equip. Per tant, Intercity 1, Atlètic Balears 0, amb el gol, repetint d'Alvarito al minut 27 de partit. A Santa Eulàlia també roda la pilota des de les 11:30 amb el Penya Esportiva Iecla. Idò, anar ràpidament ja al municipal de Santa Eulàlia, on mos informa del que està succeint al recinte esportiu de la Penya el nostre company Raúl Medrano. Raúl, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Toni, molt bon dia, audiència. IB3 Ràdio, aquí som al minut 29, camí de la 30 de partit tot just. Es reprèn ara el futbol després de l'aturada per a la hidratació i el marcador és d'empat a 0. Ha passat ben poca cosa en el caduïn de partit. Una bona ocasió per al Iacla, a la rival avui de la Penya, que recordem va ser el butxí de l'Atlètic Balears a la primera jornada. Va debutar amb aquesta victòria per 1-0 contra el bloc balearico. La Penya, recordem, va començar amb derrota al camp de la Deportiva Minera, també per 1-0. Deia, una bona ocasió per al Iacla, amb un xut de falta de Borona, que ha aturat en una bona estirada d'Ufrias. També ha tingut una bona ocasió Marc Fraile, després d'una treta de banda de Carlos Moreno, un arma habitual del conjunt penyista, i també la Penya ha reclamat un penal per unes possibles mans. L'han reclamat amb molta vehemència, però l'àrbitre ha dit que no hi havia res. Repassem ràpidament les alineacions per part de la Penya. Estan jugant Edu Frías a la porteria amb línia de 5, amb Nico Ortiz al lateral esquerre, Juan Silva a l'argentí carril dret, Pelón, Carlos Moreno, Suley com a tripleta de central, Samu Pinto, Ale Vera, Mubarak al mig del camp, Matt Fraile i Dani Sancho a la recerca del gol. Per part del Yeclano, Pablo García, Nani, Samu Clavero, Olgado, Campins, el futbolista mallorquí, Pablo García, per cert, l'exporter de l'Atlètic Balears, deia Samu Clavero, Olgado, Campins, Javi Rodríguez, José Luparejo, Borona, Borrego i Dani Herrera. Ara té una falta perillosa la Penya, si et sembla, l'aguantem, és Mubarak per fer el llançament, per posar-la a l'àrea, no? Finalment, esa jugada assajada la treuen en cura, ara sí que la fiquen a l'àrea, fora de joc, de Suli, així que passa el perill, 31 de la primera, no es mou el marcador, aquí Santa Eulària llueix el sol, això sí, amb temperatura gairebé estival, bueno, de fet, encara estem a l'estiu, 31:30 de la primera, Penya Esportiva Santa Eulària 0 i Iacla 0.
1: I a Sa Pobla juga des de les 12 un partit inèdit, poblense i castellonense, que restes a veure amb el Castelló, i que es veuen les cares per primer cop a la seva història. Des del poliesportiu Musi Balmós ho conten David Fortes, la narració, i Nico López, els comentaris tècnics. Benvinguts a tots, molt bon dia.
3: Bon dia, Toni Tenerife, oients d'Esports 3 en Jocs des del municipal de Sa Pobla. Aquí ja duim 5 minuts de partit. Ha començat abans de les 12 del migdia. Tenia pressa l'àrbitre Carlos Palencia. De moment, poca cosa a ressenyar del partit. Molt ràpidament, alineacions per part del poblense de Julián Robles, que s'estrena aquí al municipal. Elías Ramírez a la porteria, Palleres, Amé, Bonet i Prada en defensa. Fullana, Marc i Jacuinto al mig del camp. En Juanmi, Riverón i Alorda a la punta de l'atac blaugrana. Per part de l'equip valencià, hem de recordar que aquest castellonense és de la província de València. Company juga a la porteria, Lache, l'ex balearico al lateral dret, Carlos Primi i Sergi en defensa, Pulpón, Misfut, De Pedro i Álvarez al mig del camp, en punta d'atac Agustí i Adama. De moment, empat a 0 en el marcador i una ressenya important que han de fer. Mai havia vist la gespa, l'estat del terreny de joc del municipal de Sa Pobla tan desastrós com actualment.
1: Sí, sí, les imatges del partit que s'estan oferint el dia de Privatès Televisió, així ho corroboren, a part dels teus comentaris. Hauran d'averiguar què és el que ha passat, perquè habitualment és una autèntica catifa al municipal de Sa Pobla.
3: L'han sembrat de nou aquest estiu, sembla que no ha agafat bé i aquesta és la principal circumstància. Alerta amb els turmells al partit d'avui, perquè és per tot el camp, no és només a una banda.
1: Tornem d'aquí, Gavi, d'aquí un moment, amb el partit també, amb el nostre comentarista Nico López, que també tindrà coses que dir. Però anant ràpidament a Som Babiloni, perquè aquí ja també s'ha posat en marxa la pilota de les 12, un Som Babiloni que recupera el maco aquesta temporada del futbol de segona federació pel que fa al Mallorca B, un any després del seu desceny, de la seva catastròfica campanya. I ho fa davant d'un equip amb el que tampoc s'ha enfrontat a cap ocasió, la Deportiva Minera. Des de la ciutat esportiva ens informa Xisco Ribas. Xisco, bon dia.
4: Bon dia, a punt de fer el primer gol de Deportiva Minera en els 5 minuts de partit, pilota que s'estavella al pal esquerre de la porteria defensada de Nil Torreguitar, el porter del Mallorca B. Quina ocasió que ha tingut Carlos Ramírez, el migcampista colombià de la Deportiva Minera. Ja ho veus, ha començat ben fort aquest partit el conjunt visitant. Això sí, continua l'empat a 0 al marcador, anant ràpidament amb l'alineació per part del conjunt dirigit per Pep Lluís Martí, que avui és local i cercarà els tres primers punts de la temporada aquí a Sant Babiloni, en porteria, com ha comentat Nil Torreguitart, en defensa el lateral esquerre, el capità Miquel Castell, a l'eix de la defensa, Fran Tafalla i Leo Sánchez, lateral dret per Jan Buireu, en mig del camp, Jandro García i Ser Riba, en bandes, Pol Montesinos i Diallo, i a dalt, els davanters, Aymar Peña i Wilber Hurtado. Just ara, al minut 6 i 20 segons d'aquesta primera part, traurà de banda, a prop del corna de la mitja part visitant, traurà el conjunt dirigit per Pep Lluís Martí, s'ha salvat de rebre el primer gol de partit en contra. Continua aquest empat a 0 entre Mallorca B i Deportiva Minera.
1: Doncs fet ja que ràpid repàs als marcadors dels partits, 11 inicials inament, molts ficant de nou a lo que és el futbol d'Indet, anant ràpidament a Sa Pobla, perquè el partit està sent mogut, malgrat, ja ho ha dit en Gavi, i les imatges és que no poden dir el contrari, la desastrosa situació del terreny de lloc de Sa Pobla. I aprofito l'ocasió per saludar el nostre comentarista, que suposo que ja està amb nosaltres, Nico López. Nico, molt bon dia.
5: Què tal, com anem? Bon dia.
1: Bon dia. Com que sé que entre els 57.000 equips que has entrenat en el futbol balear, i que se m'entengui la broma, un d'ells ha estat el Poblesa, i has estat moltes temporades aquí, t'havies trobat mai amb aquest estat de la gespa com el que estem veient avui?
5: Bueno, al meu principi l'any 90 estava bastant malament, però crec que a favor del Poblense, sobretot el seu president, que fins i tot és el carrer del camp, la calor d'enguany ha estat horrible, i la gespa,
1: sí,
5: no per regar el que has de regar, ha fet molt de mal, i sobretot aquest camp, que sempre està molt bé, però bé, estic convençut que avui el camp estirà malament, però d'aquí dues setmanotes ja començarà a estar bé. Ha fet molta calor.
1: No importa el d'aquí, és que ha fet calor, tothom ho ha patit.
3: Bueno, alerta que juga per banda dreta el castellonense, està cercant porteria, pilota penjada a la frontal de l'àrea petita, alerta amb aquesta acció entre defensor i davanter, s'havien agafat tots dos, Nico?
5: Tots dos, sí,
3: no hi ha
5: sí,
3: res. No hi ha res. Sembla que corna, no? Corna a favor de l'equip valencià, veiem a Julián Robles fora de la bancata, braços creuats, el tècnic del conjunt visitant Iñaki Rodríguez donant instruccions, i el corna que traurà l'equip valencià. Anem a veure, si sí, no, Nico, me fa gestos de que està tothom en atac en el castellonense.
5: Total, no.
3: Un home fora de l'àrea.
5: Sí.
3: Tothom, i la sortida inicial del joc ha estat extraordinària. Alerta amb aquest corna. Seran curt? No, seran llarg. Pilota penjada, cercant el segon pal. S'ha tancat tant que ha botat damunt de la porteria, cercava l'escaire contrària, no sé si cercava gol olímpic o no, però la pilota es perd finalment per la línia de fons. Traurà el Poblense, duim 10 minuts de joc sense massa perill a les dues àrees, Poblense 0, Castellonense 0.
1: A Santa Eulàlia, tram final de la primera part, recordar que aquest partit ha arrencat a les 11:30 i de moment, si no ha res de nou, Raül, taules en el marcador, 0-0.
2: De moment a taules, ara al marcador i en el joc, podríem dir que també està sent una primera part prou igualada la que estan disputant la penya esportiva que torna aquesta temporada, recordem, a la segona federació després de l'ascens la passada temporada i que es va estrenar, com dèiem, amb derrota al camp de la Deportiva Minera. Per cert, el Iecla, rival d'avui, que ha dut a afició. Hi ha tranquil·lament 40-50 aficionats de Iecla que hi ha banderes blau i granes, que són els colors de la Iecla. I ara està el joc aturat, s'estan encarant, i hi ha d'una doble groga. Espera, hi ha un jugador de l'Espenya al terra. Estava el joc aturat perquè estaven disposats a treure una falta al Iecla al mig del camp, sense gaire incidència de joc. Hi ha hagut una picabaralla entre dos futbolistes de la penya i del Iecla, que s'estaven dient coses. Ara hi ha un jugador de la penya al terra, jo no sé si s'ha endut un cop d'algú, i la picabaralla ha continuat per l'altra banda, però no entre els jugadors que possiblement hagi donat un cop al futbolista de la penya que està al terra, que no encerto a veure qui és perquè està envoltant. L'àrbitre va resol amb una groga. Crec que era Carlos Moreno, el de la penya. La veritat és que no ha encertat a veure. Hi havia tots de futbolistes allà. L'àrbitre ha tret dos grogues d'aquelles com Billy el Niño, ràpides, una per cada banda per posar pau. Torna un poc la calma. Anem a veure si el futbolista que està al terra de la penya, que ja tinc, no encerto a veure qui és, però l'estan envoltant, es pot recuperar. Bé, mare meva, quina cosa més estranya ha passat. S'han començat a parlar mentre esperaven la centrada a l'olla d'una falta gairebé al mig del camp del Iecla. No s'hauran convidat a berenar precisament, i la cosa ha acabat amb un futbolista de la penya, entenc que amb un cop, perquè està al terra queixant-se. L'àrbitre d'aquest cop ha fet com si no l'hagués vist, o directament no l'ha vist. És a Suli, no? El futbolista que marxa coix. No sé, la veritat, que haurà passat, però bé, en tot cas, anem a veure si es pot recuperar o no. Ramiro, que fica a escalfar tres futbolistes, i anem a veure si podrà continuar el jugador que abandona el terreny de joc. Jo crec que no, perquè ja marxa coix, es posa la mà com a l'esquena, al lateral de l'esquena, i bé, no podrà continuar, no? Així que prepara un canvi Ramiro. És ara li donen un pot de reflex. Anem a veure, és Mubarak, el jugador Mubarak, aquest jugador, però va molt coix. No crec que pugui continuar. Bé, en tot cas, mare meva, aquí la connexió accidentada. Irra és el futbolista que es prepara per ingressar al terreny de joc, que jo crec que sí, perquè Mubarak me fa l'efecte que no podrà continuar. Irra s'està canviant ràpidament. Tot això es treu ara la falta. La pilota a l'olla la treu Carlos Moreno. Anem a veure, ara qui salta és Pelón. Al centre, un dels nouvinguts aquesta temporada. La penya que ha mogut molt la plantilla. A la seva encesvera, ara la pilota llarga. Anem a veure si pot caçar aquesta contra. És Marc Fraile, que la baixa d'esperar l'ajuda d'algun company. Fraile, que espera bé, l'aguanta bé. Li tira la desmarcada per la delta Juan Silva. Finalment és Fraile qui fa la centrada. Fica la cama Samu Clavero, rebutja el perill, passa el perill, minut 41. La penya que no sé si al final es farà el canvi o no. Mubarak ara diu que vol entrar. És curiós, perquè Mubarak li diu a l'àrbitre que vol entrar, però Irra està allà preparat, amb tota la roba ja preparada per ingressar al terreny de joc. Ara parlen Mubarak amb la banqueta, li està dient, jo crec que li està dient que ell sí que està per jugar. Bé, veurem com es resol aquesta incidència amb Mubarak. Jo crec que està bé, i que Irra s'ho goza en un pozo, d'entrar al camper. Aguantem si et sembla aquest servei de banda, perquè Carlos Moreno té una potència que gairebé són minicorners. Cada vegada la posa a l'àrea, la rematada fora de Marc Fraile, ficant la punta de la bota. S'està queixant d'una empenta a l'àrea, l'àrbitre que diu que no, i ara finalment serà Irra. Mira, finalment Mubarak, que no entra, després d'una conversa d'un diàleg amb la banqueta. Jo crec que són els propis membres de l'estaf que li han convençut que millor que es canviï, i anirà Irra. Així que canvia la penya, primer canvi, en minut 41, marxa Muba per aquest cop, jo crec que a l'esquena, i entra amb el dorsal 7 Irra, minut 42 de la primera. Continua l'empat a 0 a Santa Eulària.
1: Resolta a la fi la incògnita de si quedava o no quedava Mubarak en el terreny de joc de la penya esportiva Santa Eulària. Mos anant ràpidament cap a la ciutat esportiva Sant Bibiloni. De moment, Xisco, igualtat entre el Mallorca i el Minera, el que tu has esmentat al principi, a la primera connexió, però després poca cosa més a comentar.
6: Sí, minut 14 de partit, continua l'empat a 0 al marcador aquí a la ciutat esportiva Antonio Asensio, també conegut com Son Bibiloni, i el que comentaves, l'única jugada destacable del partit ha estat aquell xut junyà de Carlos Ramírez, el migcampista colombià de la Deportiva Minera, que s'ha estavellat en el pal esquer de la porteria de Nil Torreguitart, al minut 5, que hauria estat un cop bastant dur, no?, rebre aquest gol ben aviat en aquesta primera part, però si bé l'única ocasió l'ha gaudit l'equip rival, és cert que el conjunt dirigit per Pep Lluís Martí és el que està tenint més protagonisme amb la pilota, amb un estil de joc molt definit, molt, molt vistós, que intenta sempre sortir la pilota jugada des de darrere, tocant amb el porter, amb Nil, i intentant mantenir la major possessió possible. Això sí, és ara la Deportiva Minera que té la pilota sense perill, perquè toca ara Ismael, el central, que toca amb Aymar Olarra, lateral esquerre, intentava robar-la Diallo. La defensa de Deportiva Minera, que ho intenta ara amb la pilotada llarga, però l'àrbitre ha xiulat, sembla que la pilota ha sortit amb l'efecte, ha sortit per lateral, per tant, traurà de banda Jan Buireu. Com dèiem, minut 15 de partit, un quart d'hora ja aquí a Son Bibiloni, continua l'empat a 0 entre Mallorca B i Deportiva Minera.
1: Anem a començar bé la ronda informativa, 12 i quart, ronda informativa ja en marxa. I arrencam amb el partit que s'està jugant en l'estadi Antonio Solana entre l'Intercity i l'Atlètic Balears, minut 46, ja la primera part, continua l'1-0 favorable a l'Intercity. Mos anem cap a Santa Eulària, Raúl Medrano.
2: El municipal de la Vila del Riu són 44. De la primera ha començat amb un pèl de retard. El descompte serà llarg amb aquesta lesió de Mubarak i també amb la pausa d'hidratació. De moment, Penya Esportiva 0 i Eclar 0.
3: Al municipal de Sa Pobla ja són de 7 els minuts de joc d'aquesta primera part. Continua tot igual. Poblense 0, Castellonense 0.
6: A la ciutat esportiva Antonio Asensio, 16 minuts de partit. Continuen sense gols. Continua l'empat a 0 entre Mallorca B i Deportiva Minera.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3. En joc.
7: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el mango extra granelados con 69 euros kilo, el chuletón de ternera balear al corte a 18,75 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,50 euros kilo y el hojaldre con crema bandeja de 3 unidades a 1,25 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
0: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.
1: Mos anant cap a Sa Pobla, és que el poblense de mica en mica s'està animant.
3: L'ha tinguda dues vegades el poblense i les dues vegades ha estat Prada, l'autor primer d'una rematada de cap. Després d'una gran jugada per banda dreta, pilota centrada, futbol de tota la vida, línia de fons, pilota centrada a l'àrea, rematada de cap que surt per damunt del travesser i ara amb un xut que ha rebutjat com ha pogut el porter company. Dues ocasions de gol que ha tingut el poblense, de moment no arriben els gols, però Nico López, t'està agradant aquest castellonense?
5: Sí, és veritat que me sorprèn, és un equip que tampoc coneixem quasi cap de nosaltres, és veritat que molt ambiciós, pitja dalt, sortir de darrere entre els jugadors, jugant curt, combinant, és veritat que no ha vingut a tancar-se, bé, intentar guanyar el partit.
3: Què esperam d'aquest poblense? Hem de recordar que és un poblense que ha patit moltes baixes, que s'han anat la majoria cap a l'Atlètic Balears, amb Oscar Troya, no sé, què esperes del poblense d'en Julián Robles i d'aquesta mitja nova plantilla?
5: El que desitjo és que se salvin, primer tot, i llavors el que esperam és que serà una lliga complicada, un grup nou, que no tenim massa referències, però un equip que no me li quedem a presó, no? Poden ser jugadors de la temporada passada. Sí. Ara construir un equip nou, veig per exemple un jugador com en Riverón que fa dos anys està jugant amb el Collerense, és veritat que no és fàcil. S'han de sentar i bueno, crec que en Pollana és el jugador que ha de ser determinant, amb en Jaquim també en descamp, i veig un jugador que m'encanta, que és en Pere Mé, jugant de central, que torna a Sa Pobla després de molts anys.
3: Sí.
5: I és veritat que desig que se salvin, però no, lo de l'any passat
3: no
5: va ser
3: podem esperar lo de l'any
5: impossible, sí. L'any passat se van juntar tots
3: els factors possibles.
5: Tot, bona plantilla, bon jugador, bon entrenador, tot va sortir de cara.
3: Ara roba la pilota en defensa el poblense, de moment sembla que posa el joc el castellonense i de moment posa les oportunitats l'equip de Julián Robles. Ja són 20 d'aquesta primera part, de moment continuen sense gols, sense incidències, poblense 0, castellonense 0.
1: I pràcticament tampoc sense gaires coses que compta en principi, salvo que m'ha dit el contrari Xisco Ribas en aquest partit del filial, que de moment davant la Deportiva Minera o Contola. Estem parlant d'un equip de la Minera que fa dues temporades es va fer famós a nivell mediàtic perquè va tenir l'oportunitat a la Copa del Rei d'enfrontar-se, si no em vaig errat, amb el Real Madrid. O sigui que, i a partir d'aquí, la Minera és un equip que ha passat problemes econòmics el passat estiu, però que a la fi de la compte ha pogut finalment muntar un equip bastant competitiu per lo que és aquesta categoria.
6: Sí, sí, de moment continuem sense novetats aquí a la ciutat esportiva Antonio Asensio. Minuts ja pràcticament 20 d'aquesta primera part. Ha tret ara el primer corna del partit la Deportiva Minera. L'ha solucionat bé Leo Sánchez sense problema. L'ha rebutjada amb el cap i ara continua en camp rival jugant el conjunt murcià. Ara treu de banda Diego Ceballos per Miguel Serrano, que intentarà posar la centrada, però Miquel Castell, el capità, que tapa molt bé l'ocasió, alerta la centrada, que pot ser bona, rematava Ángel Cano, el dorsal número 5 de la Deportiva Minera, però sense problemes, fluixeta a les mans de Nil Torreguitar. Com comentaven, sense novetats, només aquella ocasió, el minut 5, que s'ha estavellat en el pal del Mallorca, l'ocasió de Carlos Ramírez amb el xut de fora de l'àrea. Continua amb la pilota el conjunt dirigit per Pep Lluís Martí, continua amb la pilota intentant treure-la jugant des de darrere. Mallorca B0, Deportiva Minera 0.
1: Han arribat
2: al descans a Santa Eulària.
1: I anava a dir també que l'Antonio Solana ha arribat al descans. Intercity 1 a l'Etimadea 0. Descans també a Santa Eulària, Raül.
2: Descansa el municipal de la Vila del Riu, un partit, per què no dir-ho, per què m'agradar un pèl, avorridot, en què la penya li ha costat molt generar perill a l'àrea rival, tampoc ha arribat gaire a la Lleclar, a la porteria que defensa Edu Frías, la millor ocasió pel conjunt visitant, una falta en què ha respost el porter de la penya amb una bona estirada, la penya dues ocasions a peus de Marc Fraile, totes dues ha sortit el seu xut fora per poc. Ja te deia, com a, de moment a igualtat al marcador i també al joc fa justícia. Aquesta igualada sense gols, de moment al camp de Santa Eulària, futbolistes a vestidors, amb aquest penya 0 i a clar 0.
1: Recapitulant els marcadors, Intercity 1, Atleti Balears 0, temps de descans, i penya esportiva 0, aquest és el marcador que tenim, i a clar 0. Tornem a Sa Pobla amb un poblès castellonense inèdit en quant a estadística, però que, clar, mirant la vestimenta del castellanense, és que mos sembla veure el Castelló bé la passada temporada. Repetint, no té res a veure.
3: Digo que m'has contat amb arribar aquí al municipal.
5: El matís és que el Castelló de sempre du les ratxes més primes, aquestes més ruixades. El Castelló du
3: tota la vida.
5: És que el Son Negre sí que també duen els calçons negres, però avui segurament per no coincidir amb aquest blau del poblense, i juga de blanc.
1: I Fede...
5: Això és canvi. I llavors, que és una cosa que ha dit en Gabriel, que va estudiar geografia a Conut, és que un és de València i l'altre de Castelló.
3: Exacte.
5: Aquests són de València.
1: I si ja posam...
3: Això és la província de València, d'una localitat que se llama Castelló de no sé què.
1: Està molt de Castelló, no sé què.
5: De la Ribera.
3: Castelló de la Ribera.
1: Exactament.
5: Cent mil habitants, per si ho vols sobre, 100.000 habitants.
3: Ah, i te'ls coneixes tots?
5: La meitat. 100.000.
1: Per cert, jugant a matisos, també vull recordar que l'Atleti Balears, que té una vestimenta en les ratxes més primes de color blau i blanc, també en el seu moment les tenien més gruixades, un poc com el castellonense.
3: Sí,
1: si hi ha cercant matisos, podem estar tot el dia parlant.
3: El Betis també ha deixat les seves 13 barres per aquestes més amples, bueno, dissenys de camiseta, màrqueting i tot això que ja...
5: I el Castelló d'un ribetes m'apret vermell ara.
3: Sí, quines coses, tu.
1: Parlant d'això, perquè supos que del partit no hi ha gaire coses comptant,
3: no sé. No està passant gaire cosa, però estaràs d'acord, Nico, que sembla que la pilota és del castellonense, però de moment les dues oportunitats clares les ha tingudes l'equip de Julián Robles.
5: Sí, jo crec que el castellonense domina d'àrea a àrea, però quan arribes a les àrees s'acaba la jugada.
3: Sí, tal vegada ha quedat aquí una herència de l'aspecte defensiu d'Òscar Troia, que és que el poblense continua defensant molt bé, replega molt bé, hi ha moltes d'ajudes quan intenta entrar el castellonense a l'àrea i sembla que aquesta herència defensiva ha quedat.
5: Sí, i a més, jo quan venia cap aquí vaig mirar un poc quin estadi tenien ells, ell té un camp d'herba artificial, va dir, això li pot pesar, no sé què passa a la segona part, fa sol, bueno, fa fresqueta però fa sol, però ell té un camp de 100 metres per 62 i aquí estem jugant contra una bèstia de camp, 105 sí. per 73 per 74.
3: És molt més gran que el seu.
5: És sí. molt més gran que... Però veig que tenen molta facilitat per sortir la pilota, toquen, és molt bé, i crec que fan darrere, juguen en 5, però ataquen en 3 d'homes darrere, i és veritat que m'està agradant aquest equip.
3: Està jugant precisament l'equip valencià, pilota oberta cap a la banda esquerra, un control que no va a cap banda perquè estava en fora de joc el jugador Álvarez per banda esquerra, ha assenyalat aquesta incidència l'àrbitre, l'assistent, bandera cap amunt, serà pilota aturada a camp propi per part del Poblense. Posarà la pilota en joc Bonat, jugarà en llarg, pilotada cercant camp contrari, Riberon que no pot arribar, ho intenta per banda dreta el Poblense i finalment es corna.
5: Que era en Marc,
3: no Marc, ho sé. Era en Marc, sí, era en Marc. Sí, era en Marc.
5: Era en Marc. El balon aturat, com tots els partits, aquí també és important. Crec que fa un poc d'horatge i fa un poc de vent en mig del camp. El que passa és que està a favor de Poblense i m'estranya que intenten jugar tan llarg.
3: Sí.
5: I jo crec que això afavoreix el castellonense perquè supos que els equipos que juguen més bé a futbol aprofita més el contravent que a favor de vent.
3: Treu Fullana, primer pal, la rematada no ha estat bona, la pilota es perd a l'esquerra de la porteria de Company. M'agrada per aquesta categoria, Nico, un mig del camp format per Marc, Fullana i Jacuinto, és de nivell, eh?
5: Sí, sobretot Fullana, no sé, ja no sé què dir d'ell, però...
3: No, sí, poca cosa s'ha de dir.
5: S'ha de dir, perquè un baló amb molta experiència, un home bastant honrat, i en Jacuinto és un jugador que se lesiona també quan li va passar a Gemma.
3: I cos, no, sempre li ha faltat una mica de cos.
5: Sí, eh? Però ja té 25 o 26 anys.
3: Ja sí, no, ja no és un atlot.
5: Ja no és un atlot.
3: Exacte, ja no canviarà.
5: És a dir, que mira, manco, la mitja edat dels dos equips són de 24 anys tot d'or, però és que poden ser un poc més vell, i això que ells tenen un escapità que...
3: Escapità que, si no va fundar el club, poc li falta.
5: Aquest va fer la mili, crec.
3: Bueno, té joc aturat, pausa d'hidratació, 27 de la primera part a Sa Pobla, de moment sense gols, Poblense 0, Castellonense 0.
1: I a la ciutat esportiva Son Bibiloni, de moment no m'ha arribat el temps per la hidratació, supos que caloreta fa i suposant que aturaran en qualsevol moment el joc. Xisco.
8: Sí, fa sol, és vera que pega, no?, un esclote i fa crema, aquest sol, però és vera que fa un pot d'oratge i s'està bé aquí a Sagrada de Son Bibiloni.
1: Has anat finalment a Sagrada.
8: Sí, si he anat a Sagrada, aquí dalt m'estim més tenir una visió més perifèrica, no?, del partit.
1: De ses banquetes, moment, sobretot de ses banquetes.
8: No hi ha gaire... Sí, de moment no hi ha gaire... No hi ha gaire novetats, no hi ha gaire perill, ara hi ha falta, i sembla que també hi haurà targeta groga, que no és la primera del partit, targeta groga per al migcampista de la Deportiva Minera, Alberto Vaquero, que ha estat amonestat per una falta al centre del camp, i deia que no és la primera perquè Leo Sánchez, el defensa cubà del Mallorca B, ha vist la targeta groga feia uns minuts en una ocasió que fins i tot semblava que l'àrbitre li hagués pogut treure targeta vermella perquè era una ocasió que s'anava Michael, el davanter de la Minera, en velocitat, havia treballat en les cames del defensa del Mallorca B i l'àrbitre li ha semblat, no?, que bastava assenyalar-li la targeta groga. Per tant, com dèiem, minut 27 i mig de partit, en poques ocasions s'arriba a tingut una un poc clara, però el xut li ha anat ben fluix i enmig, sense problemes, per Samu Casado, el porter rival. Ara perd la pilota Aymar Peña al centre del camp, recuperarà la Deportiva Minera, el davanter que rep falta i finalment aconsegueix l'esferi per al seu equip, que traurà des del centre del camp la pilota aturada. Minut 28 de partit, continuem sense gols, Mallorca B 0, Deportiva Minera 0.
1: Per cert, Xisco, que te volia demanar abans, com estàs veient aquest Mallorca B? Ho dic perquè ho he dit al principi i el doné a repetir 20 vegades, perquè dissortadament les estadístiques i les xifres mos donen el raó. Fa dues temporades el Mallorca B va protagonitzar una de les temporades més nefastes que un recorda d'un filial mallorquinista a una categoria que no siga la tercera divisió. És a dir, la tercera ja sabem que és un equip dominador, però a categoria semana segona B, a la segona federació, doncs una campanya com la que fa dues temporades va protagonitzar l'equip que entrenava Gustavo Siviero, no s'hauria de tornar a repetir. Com estàs veient aquest Mallorca B? És una altra història referent fa dues temporades, o creus que també haurà problemes?
8: Mem, és molt pres, no?, per xerrar en el final aquesta segona jornada. La primera, recorda, em va empatar un al camp del València Mestalla, que és un filial d'un primera divisió.
1: I està molt bé, això, està molt bé.
8: Exacte, sí, sí, el València Mestalla, la darrera temporada m'ha agradat bastant, és un bon equip, per tant, no va començar malament, no?, la temporada, amb aquest puntet allà contra el València B. I ara el que estic veient en aquesta segona jornada, l'equip dirigit de Pep Lluís Martí, és un equip que, amb personalitat, no?, que vol tenir la pilota, que no li crema, que li agrada tenir la possessió, que no li agrada jugar en llarg, sinó que vol sortir enrere tocant amb els centrals, amb el lateral, amb el porter, amb en Nil, intentant amb Jandro García i Ser Riba, que són migcampistes, sempre sortir jugant, i era això. Per tant, crec que és un estil de joc molt definit, a molt de filials, no?, d'equips de segona i primera divisió, i el que comentaves, veurem quin és l'objectiu. Fa unes setmanes vaig tenir gust de poder entrevistar el seu entrenador, en Pep Lluís Martí, llegenda, no?, del mallorquinisme, i li vaig demanar això perquè les dues darreres temporades, que el Mallorca B va estar a segona ref, no va poder mantenir la categoria. És un d'aquests equips, com tu has comentat, que la tercera federació li ve massa petita i la segona federació a vegades li ve un poc gran, que estan allà entre mitges, no?, a l'equador de les dues categories. Per tant, el que estic veient m'està agradant perquè té la pilota i té personalitat. Veurem si això es tradueix també en victòries i en punts, i veurem si finalment acaba aconseguint la permanència, que tant de bo sigui així aquesta temporada.
1: Bones sensacions està donant el que estem veient, perquè també el partit l'està oferint la plana YouTube del Real Mallorca, aquest Mallorca B Minera. Quan són les 12:31 minuts, anem a fer ràpidament una mini segona ronda informativa, perquè a temps de descans en tenim la meitat de la jornada. Doncs recordant que l'Intercity, el Tip Balears i la Penya Esportiva Vallecla estan en temps de descans, pel que fa a la Tip Balears per 1-0 davant l'Intercity, Penya Esportiva Vallecla empaten a 0. A Sa Pobla, minut i marcador, Gavi.
3: De moment tot continua igual, 32, hem superat ja la mitja hora de la primera part, continua l'empat a 0, primeres jugades que jo veig que té incidència. L'estat del terreny de joc, qualque control, qualque pèrdua de pilota, però que després no passa res més. De moment, 33, continua l'empat, Poblense 0, Castellonense 0.
8: Som Bibiloni, minut 31 de partit. Continua el conjunt local amb la pilota, continua el Mallorca B dominant en l'esferi. L'ocasió més clara del partit ha estat per la Deportiva Minera amb el xut al pal de Carlos Ramírez. Minut 32 de partit, Mallorca B 0, Deportiva Minera 0.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3.

0: IB3 Ràdio.
1: Quan són les 12:33 minuts, tornem a la Pobla Falta, favorable al poblense, Gavi.
2: Pilota que ja està dintre de l'àrea en joc. Ha tocat el defensor Bonat, obrint cap a l'esquerra. Nico, que és una enciclopèdia futbolística mundial, m'estava contant lo de la família Palleres. Nico.
3: Sí, Campeu Palleres, jo va tenir...
2: Capità, és capità. El capità.
3: Jo va tenir un pare de jugador i es predir, va ser president de Poblència durant molts anys.
1: Mira.
3: Va ser el primer que va, el president que va pujar a segona B, fa amb en Serra Ferrer d'entrenador.
2: I do, és la P de Poblència i Palleres.
3: Sí, sí. Sí.
2: De moment el joc una mica insults, Nico, i jo he començat a veure controls de pilota molt defectuosos per mor d'aquesta pilota que sembla un coni que va botant. No va plana aquesta pilota.
3: Sí, si deixeu de fixeixes que fa sol, s'ha jugat a césped, fa vent, pues tots els condiments contraris no es podeu jugar bé a futbol.
2: És complicat. Bueno, treu de porteria. El conjunt Poblet, pilota dividida al mig del camp, compareix el capità Carlos, la rebutja com pot. El que put és la gespa. Pilota al cercle central, ara Prada intentava endur-se'n aquesta pilota, lluitarà Riverón, també rebutja la defensa, bueno, ara ja és antifútbol total. Només sí. Falta una xarxa al mig del camp i sembla voli amb el peu.
3: Sí, ara fa 15 minuts que no se juga res. Que no se juga res.
1: És que no es pot jugar res, perdona, Nico, no es pot jugar res.
2: No, és complicat. La veritat és que és complicat.
1: No se pot jugar, no se pot jugar.
2: És una pena. És una pena.
1: Llàstima.
3: Costa molt tenir un camp de gespa natural.
2: Sí, però jo mai l'havia vist així. És que mai en sa vida. En sèrio, venia a sa poble era trobar sempre una... No,
3: sempre,
2: una
3: sempre.
2: Alfombra.
3: Però
2: una estora.
3: Ha fet molta calor. Ha fet molta calor.
2: I després jo m'han dit que la sembra d'aquest estiu no ha agafat per mort de la calor.
3: Sí. Sí, perquè aquest césped tenen, sobretot hivern i estiu, que se canvia allà tota sola perquè neix la llavor, llavors han de resembrar i segurament que amb aquesta calor retrassa o adelanta.
2: Jugarà el castellonense davant de Pulpón, treu cap a la cantonada, s'ha avançat el defensor del Poblense, s'ha avançat en aquesta acció a l'Horda i l'ha enviada fora de banda.
3: I pensa que crec que ells han estat entrenant totes aquestes dues setmanes, no sé si així n'hi ha, no sé on han entrenat,
2: sí.
3: El Poblense. No
2: per aquí, no trepitjar massa.
3: Per no trepitjar massa, tenir un camp és que molt complicat entrenar i
2: sí, no té
3: camp
2: clar,
3: que jugues.
2: Està clar, alerta Pulpón, pilota penjada, ui, per què no l'ha agafada en Elias?
3: Ja per no cagar-la, en poques
2: estava
3: paraules.
2: Sol,
3: però fa vent,
2: sol.
3: El balon se mou i s'estimament no complica-se.
2: Alerta la central, la rematada! Fora la que ha fallat el castellonense.
3: Sí.
2: Mare de Déu, quina rematada d'esperó d'esquenes a porteria. Pilotes centrades de la banda esquerra i a la frontal de l'àrea petita. El jugador del castellonense que estava d'esquenes, ha rematat d'esperó i la pilota ha sortit, Nico, fregant el pal de la porteria.
1: Espectacular.
2: Semblava gol.
3: Sí, jo d'aquí vinc gol,
1: En Álvarez ha estat, el 23.
2: Álvarez, sí.
1: En Álvarez.
2: Sí. Quina rematada, quin miracle que no ha entrat aquesta pilota. Clar, li ha agafat l'efecte cap a de fora.
3: I un poquet de
2: vent. Si l'agafa cap a dins, era gol.
3: Sí. Jo vinc gol des d'aquí bona
2: estona. Sí.
1: I en tota la intenció del món, eh?
2: Primera ocasió claríssima del castellonense. Ara ho intenta, ho cerca el Poblense, que assenyala l'àrbitre Mans. Mans d'aquestes que si són en atac te la assenyalen i si són en defensa no toquen penal. Doncs jo, aquesta norma jo no l'entenc, perquè la mà és la mateixa, en defensa o en atac. Però bueno.
3: Ja no parlarem dels canvis.
2: Deixa-ho anar, no? Això ja deixa-ho anar. Que ara te foten una potada, te'n vas a de fora i és el teu equip el que està un minut i mig amb un jugador manco i és el que ha rebut.
3: Jo suposo que això ho canviaran.
2: Dic jo.
1: Absurd.
2: Sí, absurd, absolutament. Juga el castellonense una altra vegada. Pulpón que ve a rebre aquesta pilota per llançar l'equip des de la banda esquerra. Fa la passada cap a... ja ho diré. Adama. La perduda Adama. Recupera Fullana.
3: Quan el balón arriben en Fullana i en Jaquinto,
2: sí.
3: Se veu algo diferent.
2: Sí, no? sí. Pilota ara cap a l'esquerra. Torna a rebre en defensa Bonet. Bonet. Ha creuat a camp contrari, toca cap endarrere, Pep Palleres, el capità...
3: Aquests dos estan encalentint fa un bon rato ja.
2: De Pedro i Pep Palleres tenen un duel particular i mira, primera targeta groga del partit per De Pedro, el futbolista del castellonense. És la primera amonestació. Minut

0: 39 de partit, minut 39 d'aquesta primera part. De Pedro, primer jugador amonestat per aquesta acció davant el capità Pep Palleres, que, Nico, ha quedat malferit, eh?
1: Sí, però bueno, jo crec que també està un poquet en terra per descansar i sobretot perquè...
2: Allargar
1: un poquet. I, a més, abans havíem tingut ja un pot de trifull que tots dos, perquè sí, els tenim aquí davant i se tenen a Ferran de Germán. Bueno, futbol.
0: Sí, futbol que no passi a majors. S'aixeca...
2: A veure, ha estat una topada, però lateral tampoc.
0: Sí, però que no te l'esperes, Toni. No t'esperes, aquest cop no te l'esperes.
1: La conseqüència d'aquesta jugada és que el de 8 no acabaràs partit.
0: És possible.
1: No per targeta, sinó perquè el mister la llevarà.
0: Demà no passen Raúl.
3: Comença.
2: Vinga, Raúl, comença. Tot teu. Tira.
3: Vinga, deixeu-me parlar, home. Comença la segona part.
2: No te va bastar ahir.
3: De fet, que
2: te vas desenxufar i tot.
3: Sí, bueno, me va passar una cosa que no... El Gavi ho sap, no m'havia passat mai, que no sé si feia mal contacte a la presa de la llum i tal, però
2: allò,
3: se'm va pagar...
2: Allò, Raúl, també me va passar l'any passat. No, un partit del Pol. Però...
0: Saps què passa? Ara, la gent... que aquests quantos ara... només permeten 30.000 paraules i tu ja en duies 31.000.
3: Sí. No, ara la gent pensarà que parlem en xinès. Però era el quantum, el gran, diguéssim. No era el petitó, era el que té per 3 micros. Amb aquest no m'havia passat mai. Amb el petitó sí. Bé, esta, de fet, deia que ha començat ja fa 3 minuts, però no us volia tallar perquè tampoc passa res. I ara fa ja un minut i mig que està el joc aturat perquè hi ha hagut una topada entre un futbolista de la penya que ja s'ha recuperat i un del Lleclar, que és el que encara està a la gespa, i bé, joc aturat, no ha passat res, no hi ha hagut cap canvi més enllà del que hi ha hagut a la primera part, recordem, obligat per lesió de Mubara, que ha entrat en el seu lloc Irra. De moment, com deia, joc aturat, està protestant el jugador del Lleclar, és Holgado, el futbolista que està a la gespa, li està protestant a l'àrbitre, suposo que demanant alguna groga per aquesta topada que li ha provocat aquesta cop. Bé, sembla que podrà continuar. Tots els futbolistes estan ara envoltant l'àrbit amb parsimònia, però bé, joc aturat.
0: Gol del castellonense a Sa Pobla de Pedro. El jugador que havia estat amonestat fa uns minuts per a una trifulca amb Pep Palleres, el capità del poblense, ha rebut una pilota extraordinària a l'interior, a l'espai, i ha batut Elias Ramírez en tres escames per fer el primer del partit. Minut 41, primera part, marca l'equip visitant, poblense 0, de Pedro castellonense 1.
4: Esports 3, en joc.
2: No cal dir altra cosa, perfecta l'acció al contracop del conjunt de valencià, del castellonense, i perfecta la definició per davall les cames d'Elias Ramírez. Del de Pedro, s'avança en el marcador del castellonense, podia avançar-se qualsevol, era un partit obert, el castellonense ni molt manco ha vingut a tancar-se, i Nico López a la primera barraca.
1: És veritat que no van a la jugada, perquè ha sortit balon del capità, juguen a banda, cerquen una pilota interior en de Pedro, fan una paret, molt bona la pilota. Elias surt, potser se podria haver aturat un poc tant i mirar, però bé, difícil. Un bon gol, a més un moment molt complicat. Ara és un moment fotut per Valencia, perquè faltaven 2 minuts, no havia passat massa cosa, crec que ells, llevat de jugar anterior, que quasi han marcat, no havien creat ocasió. Per la veritat, jo li en Gabriel dic, m'està gran aquest equip.
0: Sí, juga molt bé a futbol. La veritat és que sí. Ara intenta el poblense mitjançant marca al mig del camp. Es veu obligat a jugar cap endarrere. Bonat en Benja Quinto. Pilota a banda. Surt el capità, el veterà capità del castellonense. Pilotada i a córrer. Amb qui l'atura? Pep Palleres, de primeres, per Ja Quinto. Quin control de Ja Quinto. S'endú la pilota davant Pulpón. Juga cap endarrere. Pilota per Peramé. Peramé obrint cap a l'esquerra. Ho intentarà el poblense. Vens igual al marcador abans d'arribar al descans. Pilota a l'espai. Ha protegit l'Atxe, l'ex Baliarico. I pilota pel castellonense, que traurà... Mira, pilota jugada. Cap potada en llarg. Ara sí, una mica. Fins a Dama. A Dama, que controla aquesta pilota. S'ha avançat molt bé Ja Quinto en tasques defensives, recupera el poblense, està en el 43, a punt d'arribar al descans, domina del marcador l'equip visitant, falta ara a favor del poblense, anem a aguantar perquè és una pilota que anirà penjada segurament al cor de l'àrea. Pep Palleres l'agafa en sa mà, Adama amb ell, evita que tregui ràpid.
1: Fullana.
0: I, evidentment, pilota aturada, això vol dir Fullana. Fullana de segon llinatge és pilota aturada. Francesc Fullana, pilota aturada.
1: De segon llinatge, Ginard.
0: Ginard, pilota aturada.
2: I si, no, queda, i si queda un altre, perí de gol.
1: Ginard, perquè també vaig entrenar el seu germà de petitó.
0: Tu has entrenat a tothom.
1: Sí, i ell també, de Montuïri.
0: Ah, jo no m'has entrenat. Alerta, aquesta pilota Fullana, cama dreta, penjada al punt de penal. Rebutja la defensa, li faltava altura en aquesta pilota. Alerta,
1: ui, ui, ui, ui, ui, ui,
0: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. La pilota aturada de Fullana no havia agafat altura. Ha rebutjat la defensa de cap i a la frontal de l'àrea ha comparegut Raül Prada, el lateral esquerre que havia tingut dues oportunitats a l'inici del partit. L'àngel fenomenal en cap esquerre i ajustat al pal dret ha batut la porteria de Company. Ara sí, el Poblense ha empatat, com dèiem. Abans del descans ha marcat Prada, minut 45. Poblense 1, Prada castellonense 1.
2: Esports 3, en joc. Espectacular amb mayúscules des de 35-40 metres el llançament en cama esquerra de Raül Prada. Aquí, autèntic golàs que s'ha tret de la butxaca. Raül Prada, un gol que posa taules en el marcador i que...
3: Toni, atenció, perdona, vermella a Santa Eulària. Es queda en 10 al Yeclano. Ha vist la segona groga Holgado, precisament el jugador que abans estava damunt la gespa. Dues targetes grogues, la primera l'havia vist a la primera part. Es queda amb 10 al Yeclano, amb molt de partit per davant. Som al minut 8 de la segona, gairebé tota la segona part. La penya amb superioritat numèrica. Anem a veure si ho aprofita per sumar els primers 3 punts de la temporada.
2: Doncs el Yeclano, que es queda en inferioritat numèrica bona part d'aquesta segona part. I deien que a Sa Pobla, quin gol que s'ha tret de la butxaca
0: a Sa Pobla,
2: en Raül Prada, però... Bueno, els dos gols són d'una molt, molt, molt bona factura, però aquest gol és espectacular.
0: Havia dit, Nico, quin moment més dolent per que arribi el gol del castellonense. Ha estat un moment de cercar l'empat abans del descans, Nico.
2: Ha estat un
1: millor,
2: moment.
1: Perquè jo m'estimés això, perquè ara sí que és el Poblense, és que ara... Bueno, diu,
0: ara no s'hauria d'aturar.
1: No s'hauria d'aturar, sí, no s'hauria d'aturar.
0: Ha estat... Alerta, Adama, Adama, Adama, Melías, Adama Panterra. L'àrbitre diu que no hi ha res. A la frontal de l'àrea, el castellonense reclama una falta d'Elías damunt Adama quan el jugador se presentava tot sol davant del porter del Poblense. L'àrbitre diu que no hi ha res.
2: Gavi, Gavi, Gavi, Gavi, menys mal que aquí no n'hi ha bar, perquè pot donar les gràcies al Poblense i a Elías, perquè això és falta claríssima.
1: Per jo...
0: Nico, riu, ja està, ja ha contestat.
1: Però falta el jugador de,
2: ja veig la repetició, Nico.
1: Ha protestat poquet, eh?
0: Sí, no ha dit massa cosa.
1: No ha dit massa cosa.
0: La veritat és que Pulpón feia així amb els braços, però poca cosa.
1: Per jo, en Elías el deu tocant les cames.
2: No, sí. La toca claríssim. Perdona, ja, que he vist la repetició i més clara que en directe, vamos.
0: I de tot està passant els darrers 5-6 minuts d'aquesta primera part. Ara pilota a la frontal, la treu el capità Carlos, està espitjant el Poblense, recupera Jacinto, pilota per Peramé, a més juga amb en Bonet, Bonet torna a filtrar aquesta pilota a l'espai, pot recuperar, finalment juga el Poblense per banda dreta, ho intenta una altra vegada. El defensor ha estat molt, molt contundent, però mira, se l'endú.
1: En millors minuts, en millors minuts.
0: Se l'endú el Poblense, Pulpón,
1: molt bé,
0: que... la treu i De Pedro surt jugant la pilota per banda esquerra, l'autor del gol. Ara hi ha hagut falta que... ha assenyalat l'àrbitre en aquesta acció de sortida de Pedro, falta de Jacinto, pilota per al castellonense. Com s'ha posat el partit ara que s'acaba la primera part, Nico?
1: Sí, ojalà no s'acabi, no acabi.
2: Que no acabi
1: perquè
2: mai.
1: Ara són els primers minuts que hem vist. M'ho pot ser més agressiu.
0: Sí.
1: Crec que el gol que li han marcat...
0: Has pitjat els dos equips.
1: Sí, sí, és veritat que sí.
0: Bueno, pilota aturada, 48 d'aquesta primera part. Havien donat 4.
1: 4, crec que sí, sí, crec que sí.
0: Havien donat 4. Tal vegada les celebracions dels gols pot allargar una mica més, però de moment havien donat 4 i enduint 3 i pico.
1: Però ja hauria de ser més, perquè entre els descans
0: sí.
1: D'Aigo i dos gols...
0: Sí. Sí, sí. Sergi ha jugat cap endarrere, el porter Company del castellonense, cam esquerra, pilota llarga, Adama, que pentina de cap cap endarrere, alerta amb aquesta acció de l'equip valencià, el Poblense que la treu, mitjançant Bonat, rebota en el jugador del castellonense De Pedro i serà banda a favor del Poblense. Treurà Pep Palleres. Estem a les acaballes? No, estem al final. S'acaba la primera part al municipal de Sa Pobla. ha dormit el partit fins al minut 40-42 i aquí han arribat els gols de Pedro. Ha fet el 0-1, el 0-1, Prada ha fet l'empat, jugadors a vestidors, Nico ha entretingut el partit finalment entre Poblense i Castellonense.
1: Sí, és veritat que ara veig que estan protestant molt, no sé ni quina jugada estan protestant.
0: La del, del porter.
1: I és veritat que darrere també no s'han estat bastant interessants. Crec que Poblense no li ha afectat el gol, així que jo pensava que sí, no li ha afectat, ha estat el Gènit. I jo crec que Poblense, si fica una marxa més d'un poc més d'intensitat, li pot robar balon, perquè ells arrisquen molt i qualque vegada s'han d'equivocar. La veritat que un partit és entretengut.
0: El capità que encara xerra amb els àrbitres, descans, Poblense 1, Castellonense 1.
2: Descanses a Pobla i més gols a l'Antonio Solana, empat a l'Atlètic Balears, gol del capità, gol de Rubén Bové, per tant, l'Atlètic Balears que empata, Intercity 1, l'Atlètic Balears 1. I mos anant cap a la ciutat esportiva de Sant Milioni perquè estem ja en temps afegit, amb ocasió clares per part de la Minera fa uns minuts, una pilota al pal i una molt bona intervenció en Nil Torregut per evitar el 0-1 de la Minera.
5: Així és, i just ara l'àrbitre que xiula el temps de descans, empat a 0 al marcador, se'n van amb dos equips al vestidor i com deies, Toni, molt bones ocasions, molt perilloses per part de la Deportiva de Minera per part del conjunt rival. La primera, el remat de Miguel Serrano, que topava amb un defensa i després s'estavellava el travesser, és ja el segon xut que topa amb la fusta de la porteria del Mallorca B. S'està salvant un poc el conjunt dirigit per Pep Lluís Martí i després també l'ocasió del lateral Aymar Olarra, un centre xut, no?, que s'anava a colar directament a la porteria i Nil ha hagut d'intervenir. Per tant, com dèiem, continuant sense novetats, les ocasions més perilloses li apuntam a l'equip rival. Això sí, el joc, el que és tenir la pilota, la possessió, li apuntam al Mallorca B. Per tant, temps de descans, equips ja a vestidors, Mallorca B 0, Deportiva Minera 0.
2: I també continua el 0-0 en el partit que està jugant la penya esportiva Sant Eulali davant del Llaclar. Segons perquè siguin, les 12:51 minuts, feim una petita pausa i mos anant ràpidament cap als serveis informatius d'aquesta casa.
6: Companys, començant temporada, què poden fer?
7: No sé, per exemple, farmejar aura.
6: Què?
8: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
7: No, jo no soc la moderna és ella.
9: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
6: Però què fan exactament?
7: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
6: Però ho fan els joves o els no tan joves?
9: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
8: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
10: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.

0: Doncs aquí tenim el nostre company Juan Josep, Joan Josep Sunyer. Quin dia dur que en sa vocalització, Joan Josep Sunyer. Molt bon dia. Darreres novetats en quant a la informativa del dia d'avui.
1: Bon dia, Toni. Bon dia a tothom. I del Camp de les Balears encadena 4 anys de resultats desiguals en les collites, ja ho sabem, per aquests períodes d'altes temperatures, cops de calor, sequera, falta de pluja. La superfície de cultiu així, segons dades provisionals del Ministeri d'Agricultura, s'ha reduït fins a un 2,5% el darrer any només, amb la pèrdua sobretot en l'hortalissa, les pastures, també en la vinya, mentre que els cítrics han baixat el 4,6% en superfície de cultiu. Serà aquest el tema de portada de l'informatiu migdia, que començarem a les dues després del futbol. Els pagesos es plantegen mesures d'urgència, ho escoltarem, per evitar pèrdues, com un canvi en el cicle de producció, fins i tot, diuen, hivernacles d'estiu. Guillem Adrobé, president de Tarracó.
2: Segurament ara haurem de fer hivernacles per produir en temporada, per donar sombreig, perquè no tinguin tanta radiació solar, perquè no hi hagi tanta evaporació. És possible que molta gent no sigui capaç d'adaptar-se per canviar cicles, per canviar produccions i tot això. Se necessita tenir inversions, se necessiten estructures potents, i si la rentabilitat no és, pues inversió no se farà.
1: Per cert, que ja que parlàvem de temperatures i d'agricultura, per avui ja en aquesta hora estacions on et superen els 30, 31 graus fins i tot. Per avui els companys del temps d'Ivetres ens preveuen un diumenge en general assolellat, amb permís d'alguns núvols baixos, també alguns núvols prims cap al nord. El vent, diuen, bufarà fluix de component nord, mentre que a la mà encara hi haurà alguns redals de maror, especialment al llevant de Mallorca, que aniran desapareixent, això sí, amb el pas de les hores. Les temperatures màximes estan, això, entre els 27 i els 31 graus. Per cert, risc d'incendi forestal, tenim risc extrem. A gairebé totes les Pitius, estret de Sant Antoni, on tamateix és molt elevat aquest risc. I a Menorca, és extrem a Ciutadella i Sant Lluís, i a la resta també molt elevat. A Mallorca, extrem a Andratx, Pollença, Set Salines i Santanyí, i a la resta del territori igualment molt alt. I ara canviant de tema, anem una mica a la part més lúdica d'aquest diumenge, perquè a Menorca, amb la pujada encolcada al Toro, es marca dalt per les festes de Sant Nicolau, on s'apleguen a més les banderes i caixers fadrins dels municipis, de tots els municipis menorquins, s'estanquen d'alguna manera les festes d'estiu a Menorca. A les 11 s'ha celebrat la missa de caixers a càrrec del bisbe Gerardo Villalonga. En aquesta hora és l'hora del jaleo, i aquests són els testimonis que han recollit els companys d'Ivetres a Menorca.
3: És el primer any que venim, perquè surt una amiga nostra. Molt xulo, molt emocionant. Duen totes les banderes i això els altres pobles no ho fan.
4: I és el primer que faig, pujar, anar per anar, veure arribar els cavalls, veure entrar els caixers a l'església i després ho don un pop per acabar.
5: És que el Toro és Mercadal, és nostre, jo que vols que te diguis. El Toro és de tothom, però perteneix al Mercadal, o sigui que...
1: A Menorca han pujat al Toro i a Mallorca ha tocat pujada, la 45a pujada a Lluc, des de la part forana. Això en el marc de la Diada de Lluc, també en el marc de la Diada de Mallorca, que va ser ahir. Hi havia 45 municipis amb participants apuntats, molts han partit amb tot d'Inca, per cert, durant tot el dia, amb motiu d'aquesta Diada de Lluc que es celebra aquest cap de setmana, hi haurà jornada de portes obertes per visitar la sala dels exvots, el Museu del Santuari i també el Jardí Botànic. Escoltem el testimoni d'alguns caminadors que han aconseguit la fita, han arribat a dalt, declaracions recollides pels companys d'Ivetres Televisió.
6: No, tots som d'Inca i hem sortit de veu les 4. Hem tardat 3 hores, 3 i mitja, més o manco, anàvem tira. Tant en quant si podem, pujam.
7: Som de Sineu, però hem pujat des de Caimari. Molt agradable. He tingut un poquet de fredor aquí dalt, però molt bé.
8: Nosaltres som de Campanet i hem pujat des de Caimari. Ha estat una caminada molt agradable avui, perquè fa molta fresqueta.
9: Nosaltres hem partit des de Sineu, ha estat un poc feixuc allò darrer, tanta pujada, però hem arribat bé.
10: Des de Porreres, hem partit a les 9:30 del vespre i és una experiència molt xula.
1: Per cert, que en el marc del programa d'actes per la Diada de Mallorca que va ser ahir, aquesta hora baixa, a les 6, hi ha concert de la banda sinfònica de la Federació de Bandes de Música al Pati de la Misericòrdia, a Palma. També es farà a la mateixa hora una ballada popular, la Refinadora de Marratxí, una festa de celebració durant la prèvia del partit del Mallorca contra el Sabadell també, i una ruta teatralitzada a les 7 del capvespre per qui vulgui assistir al Palau del Consell a Palma. Fins aquí les notícies d'aquest butlletí integrat en la retransmissió esportiva.
11: De dilluns a divendres a les 5.
12: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu hi empuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
13: Que guapo.
12: No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
11: Xiu, xiu.
13: Lo nostre, cosa feixuga.
12: Uf, molt bona.
13: Joga robes, tu i en Pugues, lo nostre.
12: És impossible. Sí que és possible.
13: Cosa feixuga.
12: Home, per favor.
11: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
13: Clar que és possible, tot és possible.
12: Aquest dia, setembre serà possible.
11: I Vetres Ràdio.
13: Se venen cosetes, petites.
11: Xiu, xiu.
12: Cora.
13: Oh, no. I en Pugues, sí.
14: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.
0: Doncs tornem amb l'esport en directe. En aquest cas, amb un esdeveniment que durant 3 setmanes ens ha tingut pendents a tots els que ens agrada el món de l'esport.
15: Atenció, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Lliga. Classe avança al conjunt murcià al minut 60. Durant el nostre temps d'informatiu, la penya també s'havia quedat amb 10 futbolistes per l'expulsió per doble groga de Suli i amb 10 contra 10. Ara ha marcat Dani Herrera, un gran gol de mitja tisora xilena, una centrada des de la dreta de Borona, i Dani Herrera

0: amb una rematada perfecta, com deia, mitja tisora, mitja xilena. Avança el Iacla, un minut després de quedar-se la penya amb 10, amb el bé que pintava amb la penya amb superioritat, s'avança el Iacla, sorpresa, podríem dir, al municipal, penya esportiva Santa Eulària 0, Iacla 1.
1: Esports 3.
2: Mos ficant de nou cap a el que volia presentar, que era el tema del ciclisme, el tema d'Enric Mas, i amb el nostre company Joan Gabriel Bausà, que està d'enviat especial d'aquesta casa i del grup IB3 a Granada. Joan Gabriel, molt bon dia.
3: Molt bon dia. El gran tema del cap de setmana, dia històric, el que viurem avui. Molt bon dia des del Paseo del Salón, aquí a Granada, on es situa la línia de meta, la línia d'arribada d'aquesta darrera etapa de la Vuelta a Espanya. Ara mateix, en aquesta hora, els operaris estan preparant tot per viure aquest final de festa del ciclisme. Veiem com els operaris ja comencen a posar tot a punt el podi on pujarà avui Enric Mas com a líder indiscutible d'aquesta Vuelta a Espanya. Com dic, avui és un dia històric per al ciclisme de les Illes Balears. La Vuelta a Espanya arriba en aquesta darrera etapa i ho fa amb Enric Mas com a virtual guanyador de la classificació general. Avui ja serà oficial després de la gran actuació que va tenir a la jornada d'ahir. Si vols pareix, anem a escoltar Enric Mas, el que va dir ahir després de la penúltima etapa, un Enric Mas que parlava amb nosaltres, emocionat, amb llàgrimes en els ulls, i deia això.
4: Ha estat un dia espectacular, falta demà, que demà compta, també compta, és vera que és un dia diferent, una gran volta, però també compta, esperant, pues, poder disfrutar de lo que queda d'avui, poder veure que encara no he vist ningú de l'equip, poder veure la família, poder veure tots els amics que han pogut venir des de Mallorca i simplement pues, disfrutant.
3: Ahir vàrem viure una etapa vibrant, espectacular, com de ben segur serà avui. Ahir va ser una autèntica jornada de muntanya entre la Calahorra i el Collado de l'Alguacil, una etapa, com vàrem comentar, de 186 quilòmetres i prop de 5.000 metres de desnivell, amb un ritme molt exigent i constant moviments entre els favorits. La victòria va ser per Miquel Landa, que va culminar una gran jornada amb un atac en solitari a la part final. També es va emocionar i també va parlar d'Enric Mas, escoltant Miquel Landa, el guanyador de l'etapa d'ahir.
5: Yo estoy feliz por lo que me toca y muy contento por Enric también, ¿no? Se lo merece más que nadie, ha estado 4 o 5 veces en el podio y se lo merecía.
3: Però el gran protagonista de la classificació general va ser i és Enric Mas, que va saber resistir els atacs i mantenir sota control els seus rivals, especialment, evidentment, Primo Roglic, que es va venir a baix a la pujada. Tot feia preveure que podia passar, i després de l'atac de l'etapa d'ahir, Enric Mas lidera aquesta general amb 2 minuts i 15 segons sobre Roglic, mentre que Félix Gall és tercer a 2 minuts i 44 segons. Gall es troba, per tant, a 29 segons de Roglic en la lluita per la segona posició. I avui, com dèiem, arriba la gran festa final, la 21a i darrera etapa de 112 quilòmetres amb sortida i arribada a Granada. Serà una jornada molt diferent a la d'ahir, un recorregut urbà amb pas per alguns dels indrets més emblemàtics de la ciutat i diversos passos per la zona de l'Alhambra. No és una etapa pensada per tornar a sacsejar la classificació general, sinó per posar el punt final a 3 setmanes de competició. Serà i és una jornada de celebració amb els velocistes, això sí, els homes ràpids com a possibles protagonistes de la victòria d'etapa, i amb Enric Mas preparat per pujar al podi com a campió. I és que tot és possible a Granada i tot serà possible aquí a Granada, vora en el mallorquí, a l'Artenanc, a la part més alta del podi. I també serà un dia molt especial fora de la carretera. Són molts els aficionats al ciclisme de les Balears, especialment mallorquins, que s'han desplaçat per viure aquí a Granada l'arribada d'Enric Mas i compartir aquest moment històric. Ahir ja vam poder parlar amb algun d'ells i ens deien això.
6: Que molt bo. Ha tingut mala sort a la seva carrera i se mereix això i la veritat que super.
7: Fèiem bastant d'anys que dèiem arribarà, no arribarà, i avui se mereix.
8: Joves que practiquen aquest deport, ell dins el poble és un 10 per nosaltres.
7: Enhorabona i se mereix. Simplement feina i resultats.
8: M'ha fet emocionar perquè a lo millor no se repetirà per mai més això. És molt difícil.
3: És històric, eh? També hi seran els seus familiars que no es volen perdre aquesta jornada tan especial, el seu pare, la seva mare i la seva germana, pendents de celebrar amb ell un èxit que ja és molt més que una victòria esportiva, i s'espera també la presència de representants institucionals de les Illes Balears, entre ells el conseller d'Esports, que volen acompanyar Enric en aquest moment tan important. Avui Granada serà l'escenari de la coronació d'Enric Mas, i si tot va segons el previst, el corredor d'Artà es convertirà oficialment en el primer ciclista balear de la història en guanyar la Vuelta a Espanya. Enric Mas a punt de fer història i ho contarem aquí des de Granada a la sintonia d'IB3 Ràdio.
2: Moltes gràcies, Juanga, per fer-nos cinc sentits del que esperam puguem contar i cantar i narrar el que és aquest històric triomf d'Enric Mas a la Vuelta Ciclista a Espanya. Tornem al futbol en directe. Hi ha algun moment de marcador. S'ha avançat el marcador al Jaclà davant la Penya Esportiva, com ha dit abans el nostre company Raül Medrano. I també s'ha avançat l'Atlètic Balears en gol de Gerard Monet davant l'Intercity. Per tant, el marcador és de 1-2. Anem a fer recapitulacions del futbol en directe. Hem anat ràpidament camp a Santa Eulàlia, perquè ja està ben traçada aquesta segona part, i de moment, mala notícia, Raül, perquè la penya cau davant d'un equip, tot s'ha de dir, que en pressupost i per plantilla, a priori, és superior a la penya, com és el Jaclà.
9: Sí, i ho està demostrant, perquè està sent millor el Jaclà, que no pas una penya esportiva, que la veritat és que està fent un partit prou pobre. Mira, ara hi haurà una altra targeta groga, una altra, mare meva, a més un partit trebadíssim, ara és per a Javi Rodríguez, futbolista del Jaclà, un Jaclà que acaba de fer tres canvis, també han ingressat per part de la penya Adam, el jove futbolista del filial amb el dorsal 30 en el joc de Juan Silva, i Callejón en el lloc d'Ale Vera, abans havia entrat també Montori, i la penya, el que deia, el partit s'havia posat colla avall amb aquesta vermella que havia vist Holgado només començar el segon temps, però després en dos minuts tràgics, podríem dir, Suley ha fet una innecessària totalment segona, una acció que li ha costat la segona groga quan ja tenia una targeta de la primera part, i després, tot just després d'aquesta expulsió de Suley Man de quedar-se amb 10, la penya també ha arribat al golaç de Dani Herrera, però és que la reacció no, de moment no existeix per part de la penya. Si hem de dir que quan estaven amb 11 contra 10, les ocasions, les arribades més nombroses, tampoc no molt clares, però sí més, eren del Jaclà també, tot i jugar amb 10. Queda un quart d'hora per al final, Ramiro amb cara de pocs amics, la penya que de moment estaria sumant la seva segona derrota en aquest inici de campionat, i la sensació que està deixant, ho comentàvem aquí també fora de micro, és que envolta de millorar la penya per a ser un equip competitiu realment en aquesta categoria, perquè ja t'ho dic, el partit que està fent és pobre, cert que el Jaclà passa per ser un dels favorits, no?, a l'ascens, juntament.
10: Comences
9: com pot ser l'Atlètic Balears, però la penya ha de donar una o dues o tres passes més a les d'aquí, al que queda de Lliga, que òbviament queda molt per treure punts. De moment, un quart d'hora més el descompte, que serà llarg, perquè és que no es juga gairebé res. Sembla que estem al Coliseum de Getafe. De moment, penya esportiva 0 i Jaclà 1.
2: I arranca la segona part a Sa Pobla, en tranquil·litat, en retard, però a la fi ja es posa la pilota en joc, Gavi.
10: En retard perquè hi ha hagut problemes a la xarxa de la porteria que defensava el castellonense a la primera part. És a dir, me sembla que Raúl Prada, Nico, ha rebentat la xarxa amb el seu gol i ha hagut, no han tingut cap moment més per arreglar-ho que amb el retard. No, han tingut tot el descans. Ho han fet ara.
11: Sí, és que en el descans ha hagut dos o tres jugadors que pegaven balonades i se l'han carregat.
10: Bueno, ja arreglada la xarxa, cara defensa Elías Ramírez, alerta el castellonense en batac, el xut des de la frontal, ha rebutjat la defensa del poblense, que bé, Jacuinto, quina classe, quin detall, Robiron, que obri cap a l'esquerra, aguantant perquè la sortida del poblense és boníssima, Raúl Prada, l'autor del gol de l'empat per banda esquerra, no arriba la pilota en Marc, ha tallat finalment el conjunt valencià, que torna a jugar mitjançant de Pedro en batac, l'autor del gol del conjunt blanc i negre, alerta la passada a l'interior de l'àrea, el xut i l'aturada d'Elías. L'aturada d'Elías sembla, Nico, que ha començat la segona part com va acabar la primera.
11: Sí, molt de ritme i sobretot m'ha sorprès molt una altra vegada aquest jugador número 8 que jo ja veig llevat perquè té targeta,
10: de Pedro. Sí, sí.
11: Ha ficat un bon baló en l'espai. Oh. Molt ben Elías també.
10: Corna a favor del castellonense. No, sí, corna, sí.
11: Sí, corna.
10: I ha sortit per la línia.
11: I fixa't una altra vegada.
10: Sí, sí, sí, una altra vegada. Tots en batac dintre de l'àrea del poblense Lache, l'exjugador del Baleares, de l'Atlètic, en el corna, justament, juntament amb en Pulpón, tots dos. Anem a veure qui toca, si és en llarg, si és en curt.
11: No, segurament jugaran en llarg.
10: Idò, sí, Lache, sí. En llarg, primer pal, rebutja la defensa, li cau al jugador del castellonense, rebutja finalment Juanmi, pilota que lluitarà el propi Juanmi, alerta al darrer, el porter molt avançat, avançadíssim pràcticament al mig del camp, company Adama i Elías. Res, no passa res, molt de ritme a l'inici, 47 de partit, 2 de la segona part, continua l'empat a un poblense, un castellonense, un.
2: I a la Ciutat Esportiva Son Babiloni ja estem al minut, pràcticament al minut 5, si no l'han reversat ja de la segona part, de Camp Mallorca B, Deportiva Minera, i sembla, Xisco, que la pel·lícula continua sent la mateixa del primer temps.
12: Sí, minut 50, continuant sense gols aquí a Son Babiloni, i sí, continuant, com deies, amb el mateix resultat que la primera part, però els protagonistes encara no són els mateixos perquè ha hagut tres canvis en el temps de descans. A les files del Mallorca B ha sortit Pol Montesinos i ha entrat amb el dorsal número 7 Marcos Gorriti, i a les files de l'equip rival han sortit Michael i Alberto Vaquero, el migcampista que estava, era l'únic que m'ha estat a les files de l'equip rival, i han entrat amb el de 9 Alain Kouassi i amb el 21 David Ramos. Per tant, 6 minuts ja de partit, continuem sense novetats, continua el Mallorca B tenint la pilota, dominant l'esfèric, però sense perill, a la porteria defensada per Samu Casado, que no ha tingut massa feina en aquests primers 51 minuts de partit. Continua l'empat a 0 a Son Babiloni, Mallorca B 0, Deportiva Minera 0.
2: I a Sant Eulàlia, reacció per part de la penya esportiva, o pot arribar el segon del Jekla, Raül?
9: Ara sí que la penya cerca amb més insistència, lògicament obligada per la marcador en contra, el que podria, com a mínim, ser l'empat, però el Jekla fa l'efecte que no està patint gaire. Hi ha més espais en jugar 10 contra 10, i bé, 10 minuts té la penya per davant. Ara ho intenta per la banda dreta, és el jove Adam, que ha ingressat a la gespa fa una estona, fa la centrada, la treu amb el cap Samu Clavero. Anem a veure aquí la guanya, és de nou Adam qui salta, el més baixet de tots, ha guanyat la pilota per a l'enderreix, però el Jekla cap al porter ex de l'Atlètic Balears, cap a Pablo García, que li pega amb potència, però hem de dir que també fa molt de vent, i el vent ara és favorable a Jekla, que en aquest punt sí que ha tingut un pèl de fortuna, perquè la primera part no bufava tant, i ara que el té a favor a Jekla bufa amb més insistència. La pilota... Sí, sí.
10: No, anava a dir... No, acaba, Raül, és una incidència...
9: No, no, si no passa... No te preocupis que no passa res aquí.
10: És que ha estat curiós. Pilota aturada amb atac a favor del poblense, la llança molt malament Fullana, li prenen la pilota i acaben targeta groga per Fullana, que estava jugant amb atac i ha hagut de fer una falta, Nico, que ha acabat en targeta.
11: No, una molt bona.
9: Atenció, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, empat a la penya, estava dient equivocadament que no passava res i del no res, una centrada molt llunyana de Fraile, però posada amb música, arriba a pentinar perfecta Montori en una rematada pròpia de davanter centre, desvia just perquè la pilota es coli a la xarxa, pintava magre, ho prometo, però empat a la penya, empat a Montori al 80 de partit, penya esportiva 1 i a clau 1.
13: Esports 3, en joc.
2: No digui gol, digui Ander Montori, el de Montent Navarrés, que posa la seva malla en sos ramats i que fa que pugi l'empat a 1 en el Santa Eulàlia, penya esportiva, i l'empat a 1, gol d'Ander Montori, a pocs minuts del final del partit, on no arriben els gols, és a Sa Pobla. A Sa Pobla, de moment, continua aquest empat a 1. Els gols van venir a la primera part, a la segona, de moment, res de res.
10: De moment, 6 minuts d'aquesta segona part, però hi ha arribades, ha hagut intervencions dels porters, però de moment es manté l'empat a 1 amb el que vàrem arribar al temps de descans. Està jugant el castellonense amb atac a camp contrari, pilota per banda dreta, l'Atxe que la deixa, banda a favor del castellonense, banda que treu la defensa del poblense, i ja dèiem, jugada curiosa, l'acció amb atac de Fullana que acaba amb una acció defensiva i a més ha amonestat, la primera amonestació per un jugador del poblense. Abans l'Atxe, el jugador del castellonense, també havia vist la segona targeta groga del seu equip. De moment, minut 52 ja d'aquest partit, 7 de la segona part, corna a favor del castellonense, continua l'empat a 1.
2: Continua l'empat a 1 a Sa Pobla, i a la Ciutat Esportiva continua el 0-0, passen i passen els minuts, i no passa res, Xisco, no passa res de res.
12: No, no passa res, ara s'ha aturat el joc per una falta sobre Jandro García, el dorsal número 8 del Mallorca B, ja 10 minuts d'aquesta segona part, i sense ocasions. Just ara, quan Pep Lluís Martí torna a moure la banqueta, serà Leo Sánchez, el central amonestat, el central cubà, que sortirà i entrarà pel seu lloc el dorsal número 16, Méndez. Per tant, els dos entrenadors que opten per canviar els dos jugadors amonestats perquè no hi hagi cap problema, no hi hagi cap expulsió, i just abans veiem una sempenta, no?, de Leo Sánchez, precisament amb Carlos Ramírez, en què se reclamava falta i tal vegada una segona targeta groga, i Pep Lluís Martí haurà vist això i haurà dit: no me la vull jugar, el canviem de central i que no hi hagi cap problema. Per tant, minut 56 de partit, tendrà la pilota aturada el Mallorca B al centre del camp, tocarà Jandro García en curt amb els seus companys a la defensa. Minut 56, Mallorca B 0, Deportiva Minera 0.
2: Es mantenen Antonio Solana, l'Intercity 1, Atlètic Balears 2 com a marcador, a pocs minuts pel final, pràcticament arribant al 90, tenint en compte que l'Intercity, a més, juga un futbolista manco per vermella directa, així que millor no se li poden posar les coses al conjunt. A l'11, blanc i blau d'Òscar Troya, de cara a sumar el primer triomf del present campionat. On de moment s'han de conformar en taules, en igual que a Sa Pobla i a Son Bibiloni, és el partit de la penya esportiva davant el Yeclà. La dubte, Raül, es conforma la penya amb l'empat, vist el que ha passat abans, o cerquen el segon?
9: No, cerca el segon. Ara la penya està tenint els millors minuts, ara que estan 10 contra 10. Ha trobat el gol gairebé del no-res, i ara sí que la penya està espitjant perquè no es conforma, també és l'equip que juga com a local, però clar, hi ha molts d'espais. Mira, per exemple, ara ataca el Yeclà, uf, la passada, espera, que encara és viva pel conjunt murcià, li pega, la treu, mare meva, quina jugada, la passada a l'espai cap a la desmarcada d'Arta, el davanter centre que ha entrat des de la banqueta, no ha arribat, però la pilota ha quedat morta després de que la tragués Carlos Moreno, i en semiarrada, afortunadament, a Kibira ja ha pigat defectuosament i l'ha tret la defensa de la penya. Deia que la penya sí que es pitja. El partit està obert ara, eh? Tot l'avorriment que hem patit durant 80 minuts i escaig, ara ens estem divertint un poc més, perquè ara la veritat és que podria caure cap a qualsevol banda, i fa la sensació que cap dels dos s'acaba de conformar amb l'empat. Jo crec que tots dos oloren d'alguna manera la sang en veure que com el partit s'ha obert i com hi ha més espais, poden tenir a prop la victòria. La passada llarga del Yeclà cercant la posició de Javi Rodríguez, la protegeix bé Nico Ortiz, bon lateral esquerre Nico de la penya, serà servei de porteria favorable a la penya. Mira, ho treu ràpidament Edu Frías, una clara mostra de que la penya té pressa per intentar sumar 3 punts. La pilota la condueix a Alevera. Alevera la deixa per a Nico Ortiz, encara a camp propi. Ara el Yeclà ha replegat dins el seu propi camp. La parròquia del Yeclà que està patint. Estan tranquils, però hem de dir que de moment, comportament exemplar dels aficionats del Yeclà que han vingut aquí a Santa Eulària. La pilota per a Nico Ortiz. I mira que hi ha hagut un partit, és un partit que hi ha hagut de tot, eh? Dues vermelles, moltes picabaralles, però bé, l'afició molt bé. La pilota per a Alevera, a l'Evera, el Iaclar tancava gairebé en els seus darrers 30 metres de camp. Ara arriba a joc a Irra, entra poc en joc Irra de moment, la pilota que arriba Nico, Nico, intentava combinar amb Fraile, talla el Iaclar, 86, espera que recupera la penya, Nico que fa la centrada, no surt, evita que surti, evita el corna Pablo García, 86 minuts, 20 segons de partit, tot per decidir el municipal de la Vila del Riu, penya 1, Iaclar 1.
2: Quan són la 1:08, anem a fer ràpidament una nova ronda informativa. Arrancam aquesta, aquesta ronda, volen dir, amb novetats a l'Antonio Solana. Jugava en 10 l'Intercity, juga en 10 l'Intercity, però ha aconseguit empatar el partit davant l'Atlètic Balears amb el gol de Carlitos, per tant, minut 89 de partit. Intercity 2, Atlètic Balears 2. Penya esportiva, Iaclar, Raül.
9: Municipal de la Vila del Riu, emoció màxima ara mateix, minut 87 de partit, tots dos, que podrien trobar la victòria final, però de moment Taules, penya 1, Iaclar 1.
10: El municipal de Sa Pobla prepara el primer canvi. Julián Robles a Marco Alarcón. Estat a punt d'entrar en el terreny de joc. De moment, minut 56 de partit. Empat a 1, Poblense 1, Castellonense 1.
12: Minut 60 de partit a Sant Bibiloni. El Mallorca ve, que cada vegada s'apropa més a l'àrea defensada per el porter Samu Casado. Continuant sense novetats. Minut 60, Mallorca ve 0, Deportiva Minera 0.
1: A IB3 Ràdio... Esports 3, en joc.
13: Un estiu que canviarà les seves vides.
14: Catalina!
15: Se tropezó con un escalón.
13: El retorn al cinema de Lluís Homà.
16: És una provocació darrere un altre.
13: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
17: ¡Abuelo!
18: No deixaràs de sentir-la, però...
13: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
1: A IB3 Ràdio... Esports 3. En joc.
2: Doncs abans de continuar amb el que és l'actualitat futbolística, tornem a connectar en Granada amb en Juan Gabriel Bolsán, el desviat especial d'IBT Ràdio, perquè hi ha notícia darrera hora i que sorprendrà a més d'un. Juanga, de nou bon dia.
3: Efectivament, molt bon dia. Ara mateix a la sala de premsa que s'ha habilitat aquí per aquesta darrera etapa de la Vuelta a Espanya. Estàvem molt pendents d'aquesta notícia, encara no s'havia produït, però ja ens ho ha comunicat l'organització de la Vuelta, l'organització de la carrera, en acord amb el Col·legi de Comissaris de la UCI, ha decidit neutralitzar els temps per a la classificació general individual en aquesta darrera etapa, així ho diu el comunicat, en el darrer pas per meta, a 9,8 quilòmetres de l'arribada. No hi haurà bonificacions de temps a la meta, els punts per a la classificació dels punts seran entregats a la línia de meta. Per tant, podem dir...
2: Sí, en aquesta, ara sí, en... ara sí. Vinga, digue'l, digue'l.
3: Ara sí, ja de manera oficial que Enric Mas és guanyador d'aquesta Vuelta Ciclista a Espanya i l'etapa d'avui podríem dir i la podríem qualificar com a passeig triomfal del ciclista artenenc en el dia d'avui. Hem de dir que això ja se començava a preparar i a planificar des de la jornada d'ahir. Els corredors demanaven que aquesta darrera etapa idò fos neutralitzada, que no comptàs amb els minuts finals de la general, que es mantingués tot igual, tal i com passa a la darrera etapa del Tour de França, i que no passava tradicionalment aquí a la Vuelta a Espanya, i doncs finalment es farà el mateix. Per tant, avui, com deien, sí que es disputa aquesta darrera etapa, com no podia ser d'altra manera, però no variarà ja la classificació general que té com a líder a Enric Mas. Per tant, avui, etapa i volta triomfal pel corredor d'Artà.
2: Doncs un bon motiu per poder fer-se selfies, per fer-se fotos i totes aquestes coses que se'n fan en curses cicloturistes, però que normalment una cursa de competició oficial no es fa. Doncs avui sí que es podria fer, no crec que ho faci, perquè una cosa és una cosa, sí, una altra és una altra.
3: repetim que això va, era una petició dels ciclistes,
2: sí, sí, sí.
3: A la jornada d'ahir. Avui, ahir, l'organització no estava d'acord amb aquesta situació. S'han produït reunions i finalment s'ha decidit que aquesta doncs, darrera etapa s'ha disputat d'aquesta manera.
2: Doncs la meva opinió és que me sembla molt bé, perquè la pallissa que arrosseguen els ciclistes des que va arrencar aquesta edició de la Vuelta a Ciclista d'Espanya és descomunal. Jo crec que no sé com arriben vius a aquesta darrera etapa, després de la superpallissa d'ahir, pallissa en tots els sentits, d'etapa, i esclar, doncs està bé que avui sigui tota una festa del ciclisme, en aquest cas ciclisme espanyol, i per lo que mos toca, del ciclisme balear. Juanga, mos sentim escoltant i a partir de les 2:23 ja saps que tens que entrar de nou als informatius, sí, d'aquesta casa.
3: Sí, només una circumstància que ara intentarem esbrinar aquí també a la sala de premsa, que no, que si hi hagués algun de nou amb algun ciclista que cau, què passaria en aquest cas, no? Si hi hagués un incident que no volem, si això afectaria o no. Però en principi ara demanarem que aquestes, si se pogués donar aquesta circumstància excepcional, si es mantindria igual la classificació general i no afectaria en aquesta etapa. Però en principi tot fa indicar que no, que els ciclistes que ara mateix, els tres que pujaran al podi seran els que coneixem, Enric Mas, Primo Roglic i també Félix Gall, que seran els tres que pujaran en el podi en el dia d'avui, per davant de les circumstàncies que puguin passar en aquesta etapa. Ara demanarem els detalls, però en principi la notícia és aquesta.
2: Magnífica feina, Juanga. Te tocarà descansar un parell de dies extra, crec jo. Molt sentit més tard. Ja t'ho diria. Bé, sí. Vinga, moltes gràcies, Juanga, per aquesta darrera hora informativa. Bé, Artà ja pot preparar els festius, els fastos que s'han de fer en aquests casos per l'arribada d'un campioníssim com és Enric Mas, i celebrarò ara sí, perquè avui l'etapa no compta, com aquell que diu, no compta. Tornem al futbol en directe. Mos anant ràpidament a Santa Eulàlia perquè estava pràcticament al tram final del partit i ja me conta, Raül, si encara queda o ja estem en descompte.
9: Encara juga, perquè ja t'havia avisat que el descompte seria llarg. Ha donat 8 d'afegit, som al 93 i mig, camí del 94, així que encara queden 4 minuts llargs perquè s'acabi el partit. S'ha baixat un pèl de revolucions al duel. Jo crec que els futbolistes també estan ja prou cansats amb la calor que fa el sol i el fet de jugar tots dos amb 10 futbolistes una bona estona. El cansament ja pesa, però anem a veure si en aquests 4 minuts que queden, si no afegeix res més, es pot moure el marcador. Ara serà servei de porteria favorable a Iacla. Ja t'he dit, som al 94, arribarem al 98. De moment continuen les taules. 4 minuts queden per intentar moure aquest marcador.
2: Doncs de moment caldrà veure el que pugui succeir en el que queda de partit, en tot aquest temps afegit. La realitat que 8 minuts són molt de minuts. De moment, com que no està en aquesta circumstància, anem a Sa Pobla, no és que hagi temps a afegir, perquè de moment el partit continua, estem en minut a punt d'arribar al 65 de partit, Gavi.
10: Sí, és minut 64, ara mateix en el municipal de Sa Pobla, amb aquest empat a 1 entre el poblense i el castellonense, que està jugant a l'equip valencià ara amb atac. Alerta a banda esquerra, la pilota penjada, segon pal, l'aixeca arriba directament a les mans d'Elia Ramírez. Vos demanava pas i no m'heu sentit, Toni,
2: no,
10: amb el tema del ciclisme, si me permeteu que faci un incís. Això que ha passat avui ha passat perquè no hi ha 3, 4, 5 ni 8 segons entre el primer i el segon. Amb aquesta diferència, l'organització no hagués acceptat una etapa neutralitzada, perquè hem de recordar el que va passar al Tour de França de l'any 89 entre Laurent Fignon i Greg LeMond, que amb 8 segons de diferència LeMond li va llevant en Fignon al Tour de França. Això és perquè hi ha una distància considerable a la classificació general.
2: Correcte.
10: I de ben segur, vos asseguro que si hi hagués 8 segons entre Enric Mas i Primoz Roglic, això no hagués passat avui, eh?
2: No, perdona, Gavi, és que jo crec que directament ni s'hagués plantejat.
10: Clar.
2: Ni s'hagués plantejat pels interessos, evidentment.
10: Que això m'agrada, que la darrera etapa d'una gran volta sigui com serà avui a la Volta d'Espanya. ha de ser així perquè és l'homenatge al guanyador i a l'equip guanyador. Alerta, alerta, que pot marcar el Poblense. Alerta, Alarcón, Alarcón deixa la pilota darrere per Rovirón. Rovirón encara dintre de l'àrea d'escanes. Directament fora, Alarcón l'ha enviada per damunt del travesser de la porteria. Per tancar aquest assumpte,
2: sí, sí.
10: A jo m'agrada que sigui així, però evidentment, si hi hagués una distància mínima entre primer i segon, això no passaria.
11: En Juan, no, no. Què fa? Torna en bicicleta?
10: Torna en bicicleta, Juan.
11: Esparta.
10: Fa la darrera etapa, Granada-Palma. Imagina't.
9: Ja, deixeu una altra vermella, perdona, una altra vermella aquí a Santa Eulària. Jo crec que he perdut el compte de les targetes grogues. Que ha tret l'àrbitre, segona groga per a la dorsal 18 fita de Llaclar. Es queda Llaclar amb 9 quan queden dos minutets per arribar al 98. Jo crec que afegirà un poc més perquè s'ha aturat el joc també al descompte. Per cert, ha tingut una bona ocasió la penya, una llàstima abans de la vermella. Samu Pinto al punt de penal. Espera, que ara va l'Asa Adam, que fa la centrada, la treu allà clara, sí que patint amb només 8 futbolistes de camp i a la porter. Aguantem aquí ja perquè ara ja serà un atac i gol de la penya en aquest minut i escat que queda per acabar el partit. La pilota cap endarrere perquè sigui Pelón. Pelón que la fica a l'àrea, la rematada, llàstima. La treu Samu Clavero, la pilota però que la torna a ficar a l'olla Nico, ara s'ha equivocat Nico, directament a les mans de Pablo García, que va al terra per esgarrapar uns segons, ara sí que òbviament a la Iacla, que firma aquesta igualada, aquest puntet que s'estan duent de la illa d'Eivissa. Jo ja t'he dit que he perdut el compte de les grogues, però deuen ser una dotzena, tranquil·lament, les amonestacions que ha tret l'àrbitre. 3 o 4 només al descompte. Ara serà banda per a la penya, va, que tindrà l'última. Molt llunyana, a l'alçada de la seva pròpia àrea, però anem a veure si la treuen i dona temps a crear, a generar una jugada per apropar la pilota a l'àrea rival. L'àrbitre que mira el crono, de moment no xiula la pilota, que la mou. Pelón, Pelón que aixeca el cap, opta per posar la pilota a l'olla directament, intentant cercar el cap d'Irra, la treu a Campins, a la mallorquí, la pilota llarga que arriba a dominis d'Edu Frías, que està molt lluny de la seva porteria, però no hi ha temps per més, no hi ha temps per més, i no afegir res més dels 8 que havia donat. S'acaba el partit amb aquest regust agredolç que deixa la igualada a punt. Recordem, Dani Herrera ha avançat al Llaclar al minut 64, amb 10 minuts encara per jugar al 80, Montori igualava a un partit que ha tingut a més, recordem. Tres targetes vermelles, Suli per part de la penya, Olgado i Fita per part del Llaclar. Primer punt de la temporada de la penya esportiva, que això sí, encara no. Primera victòria, 1-6 pel conjunt de Ramiro, que tornarà a jugar diumenge que ve a les 11:30 a la ciutat esportiva d'ells contra l'Elx Il·licita. Saluden els futbolistes de tots dos conjunts. Poca cosa més des d'aquí, des de Santa Eulària, un partit bastant avorrit fins a la recta final en què s'ha animat un poc. Ha empatat la penya, ha deixat escapar 2 punts a casa. Penya esportiva 1, Llaclar 1.
2: Moltes gràcies, Raúl Medrano, per aquesta informació. En quant al partit de la penya esportiva i del Llaclar, empat a 1 final. Són la 1:30. Darrera ronda informativa del dia. Una ronda més curta perquè, evidentment, no tenim ja 2 partits en joc, perquè ja han acabat. Marcadors, Intercity de la Can 2, Atleti Balears 2 i Penya Esportiva Sant Eulali 1, Llecla 1. A Sa Pobla, minut i marcador, Gavi.
10: A Sa Pobla està en el 69 de partit. Continua l'empat, Poblense 1, Castellonense 1.
12: I a Som Bibiloni, minut 72 de partit. Continuem sense novetats. Mallorca B0, Deportiva Minera 0.
1: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.
14: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
15: Serà espectacular.
14: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
17: Que repiqui l'escampana de la Seu!
14: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
19: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
14: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
1: A IB3 Ràdio, Esports 3. En joc.
2: Tornem al futbol directe, mos anem a la ciutat esportiva de Som Bibiloni perquè l'ha tinguda la Deportiva Minera, Xisco.
12: Sí, sí, el conjunt rival que està creant bastant de perill al contraatac quan roba la pilota al centre del camp i connecta amb Carlos Ramírez i David Ramos, cerquen després en banda a Pipo, que per cert ha estat el tercer canvi del conjunt rival, que ha sortit Miguel Serrano, i també connecten amb Aaron Pinyan, precisament l'autor del gol a la primera jornada, la victòria contra la Penya Esportiva, i amb aquests contraatacs, amb aquestes jugades en velocitat, està creant molt de perill a la defensa vermellona, però ha estat providencial l'acció en defensa del lateral dret, Jan Buireu, que ha topat el xut, el remat que anava a porteria de la Deportiva Minera. Minut 74 de partit, continua tenint la pilota

0: Partit Mallorca B 0, Deportiva Minera 0.
1: Cal dir com a dada curiosa que si ara mateix acabàs la jornada amb els marcadors que tenim, l'equip que estaria millor classificat, i no és que sigui bona la classificació, però que estaria imbatut i en dos punts el seu caseller seria el Mallorca B, fruit de l'empat de la primera jornada.
2: Poble.
1: Sí, endavant, Gavi.
2: Expulsió d'un jugador del castellonense perquè a la sortida d'un córner a favor de l'equip valencià el Poblense ha agafat el contracop. L'equip visitant, pilota a banda dreta i la centrada cercant l'arribada del davanter, l'aturada amb la mà un jugador del castellonense. No puc veure qui és, però se'n va expulsat el futbolista de l'equip contra un jugador que acabava d'entrar al terreny de joc. Es diu Murcia, havia fet un triple canvi el castellonense, Murcia, Didac i Winston Lee, sí. I ha durat aquest home en el terreny de joc pues, gairebé 5 o 6 minuts. Se'n va Nico expulsat per aquesta mà.
3: S'ha d'arriscar a posar aquesta mà perquè és una jugada de 2-1.
2: És que se l'ha jugada aquest equip una altra vegada.
3: Una altra vegada.
2: Cada vegada que treu un corna no deixa ningú al mig del camp, ningú, per evitar un contracop. Només deixa el porter.
3: I un jugador que...
2: Els han agafat.
3: Els han agafat, uns jugadors, en vez de, quan t'ha rebut el bon, pega-li cap a dalt, se l'ha volgut jugar i l'ha cagada.
2: I del minut 73, amb una mamanco, el castellonense, i alerta aquesta pilota aturada del conjunt poble, pilota penjada al punt de penal, ha rebutjat la defensa.
1: A més,
2: continua jugant el poblense, però aquesta acció pot ser clau en el partit, que recordem està amb empat a un, encara queden de 7 minuts i l'ha afegit i estem amb un home més el poblense damunt del terreny de joc. Alerta amb aquesta jugada ara d'atac, rebutja la defensa com pot, hi ha falta contra el poblense, falta amb atac.
1: I és que Murcia no tenia cap escapatòria, posa la mà, ho veu el col·legiat, però és que l'auxiliar del col·legiat el tenia just de vora. O sigui, és que no es podia amagar i la mà era claríssima.
2: Pausa d'hidratació ara mateix a Sa Pobla.
1: Li farà falta més dur. Tornem a la ciutat esportiva Sant Babiloni. Crec que també en pausa d'hidratació, o no? Ratificant, Xisco.
0: Així és, també pausa d'hidratació aquí a Sant Babiloni, just quan arribam al minut 77, per tant, 13 minuts per acabar aquest partit aquí a la ciutat esportiva Antonio Asensio, veurem també el temps afegit que posarà l'àrbitre a l'acabar aquest partit i continuant sense gols, continuant 0-0, poques ocasions i sembla que ara aprofitaran els dos entrenadors per moure la banqueta.
1: Suposant que de l'afició del Minera no sé si qualcú s'haurà atracat a la ciutat esportiva a animar el seu equip.
0: Sí, no mal pensis, n'hi ha d'haver, a lo millor 30-40 aficionats
1: ja
0: de la Deportiva Minera han animat els seus, per tant, un bon desplaçament.
1: Tenint en compte que en segon quina jornada, no sempre, l'afició del Mallorca li costa anar a veure el seu filial, doncs és una assistència important.
0: Sí. I ara, just quan es fan els dos pròxims canvis del Mallorca, entren amb el dorsal número 22, Iker Adelantado, i amb el dorsal 24, Biel Serra. Es reprendrà ara, just ara el partit, quan ho assenyali l'àrbitre. Serà pilota de banda des del costat dret per a l'equip mallorquinista. Treu el seu lateral Jan, que intenta connectar amb el que acaba d'entrar en Iker, connecta amb Jandro. Enrere, alerta perquè pot recuperar la pilota la Deportiva Minera, falta del migcampista que acaba d'entrar del conjunt rival, l'àrbitre que xiula la falta, minut 78 de partit, traurà la pilota aturada el capità Miquel Castell, Mallorca B 0, Deportiva Minera 0.
1: I ho tornem a repetir, amb aquest marcador, si acaba així la jornada, el Mallorca B seria l'equip dels representants del futbol valencià, aquest grup tercer de la segona federació, que quedaria millor classificat, fruit dels dos empats, el que ja va sumar diumenge passat davant de València Mestalla, i aquest que de moment provisional davant la Deportiva Minera. Tornem a Sa Pobla, acaba la pausa de hidratació, canvis en el conjunt del castellonense, vull pensar...
2: I del poblense també.
1: Vull pensar que el cap del castellonense, per aguantar aquest marcador, tenint en compte que juga amb un futbolista menys.
2: Alerta amb lo del castellonense, perquè això va de rècord. Fa uns minuts, com vos deia, va haver-hi triple canvi. Un dels que varen entrar, Murcia, ha estat expulsat per la mà, i Didac, un dels altres ha estat substituït ara mateix, en la qual ha estat 10 minuts al terreny de joc. Una cosa sorprenent, lo del castellonense, una per sanció, una altra no sé si

0: per lesió, perquè sembla que se tocava un genoll i tenia qualque problema. Alerta! A punt de marcar el castellonense en una doble rematada de cap surrealista, Nico.
1: Jo t'anava a veure gol. Una jugada, un bon centre de banda, un bon remat de cap, i jo no sé què ha fet aquest jugador, millor.
0: Una cosa incomprensible.
2: Nico, quan dèiem bon mallorquí, ha fet figa. Era més fàcil ficar-la de dins que fer el que ha fet.
0: Per cert, no he dit els canvis del Poblense, han entrat al terreny de joc Salvà i Diego, un dels que ha partit ha estat Francesc Fullana, substituït. L'altre, encara no he pogut veure qui era el substituït perquè estàvem pendent d'un munt de coses, sobretot de les circumstàncies dels canvis en el conjunt del castellonense, que recordem està amb un home menys, minut 77, es manté l'empat a un. És el moment, Nico, és el moment del Poblense.
1: Sí, ha d'intentar, queden 10 minuts, 12, ho ha d'intentar, perquè un punt només és un punt, i jo crec que...
0: Jugues a casa, amb un equip que ha quedat amb un menys, s'ha de guanyar aquest partit.
1: Escamper gros, ells toquen la pilota, jo crec que un Poblense... A més, jo crec que anirà, no?, perquè el Poblense té això, és un equip que intentarà treure els punts aquí dins perquè s'ha de fer fort aquí de dins si vol aconseguir l'objectiu que se marca cada temporada.
0: Juga el castellonense en zona defensiva, pressiona el Poblense, arriba la pilota al porter, company, cama esquerra en llarg, enviant el seu davanter, ha recuperat, sembla que ha recuperat el Poblense, però de moment la pilota sortirà de banda, serà a favor de l'equip de Sa Pobla, sí. Pilota en banda a favor del Poblense. A l'Horda està en el camp. No sé qui és l'altre que ha estat substituït per part del Poblense. Marc ja havia partit, Fullana ha partit ara fa uns instants. Me sembla que tal vegada Juanmi ha estat el substituït. Juga el Poblense a mitja pista, anava a dir. De formació professional del futbol sala. Mig camp. Ha quedat estès el número de 9 del castellonense, que ja s'aixeca, cosseja una mica, torna a jugar el Poblense,
1: sí,
0: banda dreta.
1: Ja era molt clar, 5-3-1 i ja no pressiona dalt el castellonense.
0: No, té la pilota ara Bonat obri cap a la dreta, Palleres per salvar al mig del camp, obrint cap a l'esquerra Pere Amé que s'infiltra camp contrari, obri per a l'Horda, banda esquerra. Ho intenta en calma el Poblense sense tornar bojos, sense perdre pilota. Bona passada de Prada en terra. L'àrbitre diu que no hi ha res. Fer s'endú la pilota. El conjunt de visitant aguanta aquesta pilotada llarga. Ha rebutjat bé Pere Amé. Al mig del camp, pilota dividida. Torna a ser favorable al conjunt d'Iñaki Rodríguez. Pilota al mig del camp. La deixa passar al dorsal número 10. Torna a jugar Fer. Fer, que ha sortit fa uns minuts, està intentant donar ordre al seu equip des del mig del camp. Pilota endarrerida pel porter company. Pressiona el Poblense, ho intentava Diego. Pilota llarga, cor Prada per defensar aquesta posició de lateral esquerra. L'autor del gol del Poblense serà banda a favor del castellonense. Minut 80, 10 i lo que afegesquin. Poblense 1, castellonense 1.
2: I a la ciutat esportiva ho prova el Mallorca bé, però sense encert.
3: Falta perillosa. Falta perillosa, Toni, al costat de l'àrea, a la frontal de l'àrea, l'ha rebuda el davanter del Mallorca B, Wilber Hurtado, dorsal número 9, minut 83, poc menys de 7 minuts per a que finalitzi aquest partit. Continua l'empat a 0, per ara el Mallorca gaudirà d'una bona ocasió amb la pilota aturada. Veurem qui és l'encarregat de posar en joc aquesta falta, que molt bona posició, no sé si la pot veure des de la retransmissió,
2: sí,
3: però
2: sí,
3: una
2: sí.
3: Falta dins la mitja lluna de l'àrea. Sembla el qui col·loca l'esfèric és el que ha rebut la falta, Wilber Hurtado, el davanter, l'autor de moment de l'únic gol del Mallorca B en aquesta temporada, el gol que va valer un punt al camp del València Mestalla amb aquell empat a un, i veurem si aquí pot aconseguir el que seria el segon gol del Mallorca B en aquesta segona federació 2026-2027 i el segon gol el seu casiller particular.
2: I el primer
3: Miquel Castell, que es troba d'hora a la pilota, i exactament, el primer triomf de la temporada.
2: Sí, sí, que...
3: Tant de bo.
2: Tant de bo que vagi sumant triomfs i victòries, que no passi com fa dues temporades, que per arribar a la primera victòria crec que varen passar 14-15 jornades. O sigui que anem a veure si la història es escriu diferent per part del filial mallorquinista.
3: Sembla que serà o Wilber Hurtado o Miquel Castell. Finalment és Wilber, alerta perquè la pilota havia estavellat amb un defensa. Li havia donat, jo crec, que el braç, però Tal vegada era un braç que també està posicionat per tapar-se la cara i finalment amb els rebuts serà corna favorable al Mallorca B. Minut 84, pràcticament ja 85 de partit. Una altra vegada gaudirà d'una pilota aturada el conjunt de Pep Lluís Martí, Mallorca B 0, Deportiva Minera 0.
0: La tanguda del Poblense, la tanguda l'Arcón, una volea espectacular que ha sortit massa creuada perquè l'ha tocat un jugador del castellonense. Ha estat a punt de marcar el Poblense el segon, ara anem amb el corna. Pot arribar l'oportunitat d'avançar-se en el marcador. Minut 82, 1-1, treurà el corna. El conjunt Poblet, Diego, no hi ha rematada de cap, rebuig de defensa. La volea de l'Ordes, com si l'hagués feta jo. Ara xiularà falta? No, no ha xiulat res. Ha rebutjat amb el cos Carlos, el capità del castellonense. Alerta aquesta retallada. El vèrtex de l'àrea surt finalment jugant l'equip visitant. Alerta el contracop. Alerta el contracop. Estava molt avançat Elías Ramírez, ja se'n va cap endarrere. Aquesta jugada per banda esquerra morirà perquè està ben defensada per pal del Poblense. Ha posat el cos a l'Arcón. Recupera la pilota a mitges. Alerta la centrada. I finalment l'envia a corna. Jacuinto, corna a favor del castellonense. Nico, anant de banda a banda, pot passar qualsevol cosa.
1: Sí, perquè el Poblense intenta estirar un poc més endavant i ells aprofiten un poc la cosa. Aquests són perillosos, no? Són perillosos. I és que m'ha agradat. Oh.
0: Corna a favor del castellonense. Minut 83 de partit, 7 pel final. I lo que afegeix aquí l'àrbitre del partit, el col·legiat, Palencia.
1: Ara ja en deixen dos darrere.
0: Oh. Ara deixen dos, sí. Després de la balada d'abans, alerta, la rematada oh! d'Elias, la treu Elias, la treu Elias, la treu Elias, a la ratxa de gol, se la queda Diego, Diego la torna a perdre, alerta que aquest equip no sembla que estigui amb un mamanco, ni en absolut, són 10, però estan tots a camp del Poblense. Banda esquerra, lluiten per cercar també un gol que els doni els 3 punts, Fer jugar cap endarrere, De Pedro, pilota cap a la banda esquerra, alerta que t'has menjat el retall, la centrada, la treu Salvà. Pilota a banda, una altra vegada tornarà a començar el conjunt del castellonense, serà el que el seu capità Carlos, Carlos cobri cap a la banda esquerra. Hi ha un atac de nervis a cada banqueta. Enric ho passa pitjor que en Robles. Alerta aquesta pilota penjada, la deixa sortir Elías Ramírez, serà treta de porteria. Nico, ara és tot o res.
1: Sí, el que passa és una cosa, que a minut 84 a vegades s'ha de dir, mira, no puc guanyar tot el partit.
0: El manco no perds.
1: No perd, clar. No perd. I ara juguem amb un mes, hem d'intentar guanyar, però tampoc hem de perdre.
0: Exacte, toca la pilota al conjunt Poblet, mitjançant Jacuinto, Tomàs Jacuinto, cobri cap a l'esquerra per Raül Prada, l'autor del gol del Poblense. Raül Prada connecta amb l'Orda, a l'Orda torna a jugar cap endarrere, Pérame, el jugador cobri cap a l'esquerra una altra vegada, l'Orda, mà, a l'Orda amb en Lache, pilota per Jacuinto, Jacuinto que controla, retallen en Fer, se la queda la lluita de la mig camp, línia de tres quarts de camp, pilota per Salvà, Salvà cobri per Palleres, Palleres més obert a banda dreta, retalla l'Arcón, Salvà, penja la pilota, Salvà, no arriba ningú de cap, sí un defensor, lluita per aquesta possibilitat, Pérame, alerta que se te'n va, aquest Iker, que és una bèstia, no?
1: Una bèstia, sí.
0: Mare meu, el número 9 del castellanense, quin jugador, quina planta que té. Ha recuperat el Poblense, torna a jugar a Salvà, obrint cap a la dreta, a l'Arcón, que l'havia tenguda amb una volea espectacular, però li va fugir a corna, i a falta amb atac del Poblense, 5, i lo que s'afegeix aquí, Poblense 1, castellanense 1.
2: Arribant a la part final del partit, minut 89, a la ciutat esportiva Son Bibiloni, minuts on el Mallorca ve ha intensificat la seva presència sobre la zona de defensa de la Minera, un partit que en qualsevol cas, Xisco, té tota la pinta de que acabarà amb empat a 0.
3: Sí, sí, llevat d'alguna sorpresa, ja ho comentava abans amb un amic que me comentava com està anant, no?, el filial del Mallorca, jo li dic, té tota la pinta de que és el típic partit de segona federació, que finalment això acaba amb empat a 0, acabam amb un partit sense gols, però veurem perquè encara queda un minutet i el que decideix qui afegir l'àrbitre, perquè ha hagut pausa d'hidratació, també ha hagut diversos canvis, per tant, llevat d'aquests 3-4 minuts que pugui afegir l'àrbitre, no ho sé si hi haurà alguna diana en aquest partit aquí a Son Bibiloni. Just ara traurà en el minut 89 i 25 segons Samu Casado, el porter de la Deportiva Minera, que no s'ho pensa, i la pilota va llarga al costat dret de la gespa de Sant Bibiloni, la toca amb el cap Boris Kouassi, Aaron, que la intentava filtrar la pilota allà a la banda, però la recupera el Mallorca, així com també la recupera la Deportiva Minera. Mare meva, s'està tornant completament boig aquest partit. Pipo, que intentava el regat, però ho fa molt bé Biel Serra, el dorsal 24, que toca amb el seu company en Víquer, que intenta ara connectar amb Diallo. Diallo rep la pilota d'esquenes, torna el seu company, de nou que toca en curta el Mallorca, i la Deportiva Minera, que ha intentat i ha aconseguit frenar aquest contraatac de l'equip local, i tornarà a tocar l'esfèric en curt el Mallorca, sempre amb la pilota als peus de Jandro, Iker i els migcampistes del Mallorca. Ara, just ara, arribam al minut 90, veurem quan decideix afegir el col·legiat. Continua aquest empat sense gols, aquest empat a 0 entre Mallorca B i Deportiva Minera.
2: 88 minuts de partit, Sa Pobla continua l'1-1, continua el joc.
0: 87, aquí 87.
2: 87.
0: I ho intenta una altra vegada el poblense. Està sent la jornada dels empats pels equips balears en aquesta segona federació. Anem a veure si encara Poblense i Mallorca B poden rompre aquesta jornada d'empats. Pilota filtrada que cercava en Diego, no ha arribat, ha retallat la defensa. Es desfà instruccions Julián Robles per un costat. Iñaki Rodríguez ara més calmat, ara protesta una acció. Juga el Poblense en atac, Diego frontal de l'àrea, Diego fa la passada, alerta el xut finalment aturat per Company, l'ha tenguda una altra vegada, o al manco la cerca, Nico, el Poblense.
1: Sí, la cerca, li falta un poc de desequilibri, a lo millor, possiblement per bandes, però que ells estan acumulant molt de jugadors, estan cansats i bé, sento castellonense.
0: Alerta, aquesta jugada per banda dreta a l'interior de l'àrea, el xut l'ha tocat un jugador del Poblense, corna, ha tocat en l'esquena d'un jugador del Poblense, un Poblense que prepara dos canvis, Luis Alomar i Alejo estan a punt d'entrar al terreny de joc, dos canvis que prepara Robles per al temps afegit, perquè estem ja en el 89, i alerta que hi ha corna a favor d'aquest equip que... des de la cantonada ha posat perill ja diverses ocasions, Nico.
1: Sí, sobretot sí, han intentat sempre amagar dos jugadors, però al final juguen damunt porteria, tornen a jugar. Ara surten dos jugadors segurament de Poblense,
0: Galiano i Alomar.
1: Hem de dir que l'hem posat jugant tots dos a Lloseta, van començar a Lloseta tots dos. Són jugadors que no tenen experiència, el millor d'aquesta categoria, però gent molt jove que se vol fer un nom. I ojo.
0: Gent que es pitja. Alerta, sí, amb el corna. Pilota, cama esquerra, oberta cap a la frontal de l'àrea, petita, el toc de cap, Carlos, gràcies.
1: Gràcies, gràcies.
0: El capità del castellonense, alerta, la rada defensiva, la rada i el gol.
1: Oh, Déu meu, quin xurro.
0: Gol d'Iker.
1: Quina
0: badada monumental en defensa. Li donaven les gràcies al capità del castellonense perquè ens havia regalat la pilota. Han perdut aquesta pilota, ha hagut tothom per terra, i lo cert és que Iker ha només hagut de donar una passada a la xarxa per fer el segon del seu equip. Quin desastre. Minut 90, s'ha caigut el municipal de Sa Pobla, s'ha caigut el Poblense. Poblense 1, Castellonense 2.
4: Esports 3, en joc.
2: Cop duríssim per part del Poblense amb aquesta errada. Va. Molt, molt, molt grollera. No se poden donar aquestes facilitats al rival, i menys amb el temps que queda. 1-2. Anava a dir missió impossible, però és que m'assembla que serà complicat. Pues ja aixecar aquest partit, Nico.
0: No serà, com dèiem, la jornada dels empats, Nico.
1: No, és un balón que nosaltres dèiem el 21, és que Pitadella s'ha equivocat, i llavors gol ha estat un xurro perquè li ha pegat malament.
0: Sí, sí,
1: o sigui,
0: sí, sí.
1: L'ha escapollada, no anava ni porta, i mira, li ha pegat en sota l'o i gol. Aquesta jugada és...
0: Jugada desgraciada.
1: Sí,
2: molt desgraciada. Sí.
0: Jugada desgraciada del Poblense, que en el temps afegit pràcticament ha regalat el gol a l'equip rival. 1-2, posa la pilota en joc el conjunt Poble. Jacuinto al mig del camp, ara estan tots a darrere.
1: Tots a darrere.
0: Ara estan tots a darrere.
1: 4 minuts de llargo.
0: Toca la pilota Prada. Anem sempre tan pres com va succeir a la primera part, la centrada de Prada. Alerta la pilota dintre de l'àrea, Diego la veu passar. Ara l'Horda que ho intenta.
1: No faig falta.
0: No faig falta, no, no, no. Fer que la protegeix, la recupera el Poblense, pilota per Prada, Prada farà la centrada, boníssima la centrada, alerta la rematada. Dolentíssima la rematada de cap d'Alarcón. Pilota dividida, Iker que atropella el jugador Galiano del Poblense i serà pilota pel conjunt que entrena Julián Robles. Estem a les acaballes, en el temps afegit. Pilota que penjarà una altra vegada el Poblense dintre de l'àrea. Seria un miracle.
1: En Salvà, tira endavant.
0: Vinga, anem a veure aquesta pilota penjada. Dintre de l'àrea, toc de cap de... el jugador del Poblense que se'n va directament a fora.
1: Alomar, crec que
0: sí, està. Alomar. Alomar ha estat amb el cap qui ha enviat la pilota directament fora, traurà de porteria company per al conjunt del castellonense.
1: Un jarro de gofer de passager.
0: Absolutament,
1: per tothom,
0: sí, sí.
1: Això és el que comentava. Que
0: si no pots guanyar, el manco no perdis. I mira.
1: I fixa que un altre pic corna,
0: sí, sí.
1: Que ells han deixat dos jugadors darrere aquest pic, imagina't. Ah. Sí, o sigui, sí, no, per, sí. No per acumular menys jugadors a vegades far gol.
0: Exacte. Quina pena com s'està, com fuig aquest partit. Alerta aquesta jugada del castellonense, banda dreta. Lògicament el jugador va fet, perdre temps.
1: Ho ha fet bé aquest equip,
0: sí, sí, ho ha fet bé, sí. S'ha de reconèixer que han fet el seu partit amb unes idees molt clares, no han canviat en tot el partit, han insistit i mira, han
3: final tret premi Biloni.
0: D'on no havia res.
2: Endavant, Xisco.
3: Final a Sant Bibiloni, finalment no ha hagut gols, ho dèiem que era un partit típic de segona federació, empat a 0 entre Mallorca B i Deportiva Minera, el conjunt dirigit per Pep Lluís Martí, el filial del Mallorca de la segona divisió, segona jornada, segon empat en dos partits, continua invicta i si el Poblense acaba finalment perdent seria... sí o sí, l'equip balear de la segona federació amb millor classificació al grup tercer de la segona ref. Per tant, empat aquí a Sant Bibiloni, sense gols, un punt més que suma el conjunt vermelló, dos punts a la classificació general, final aquí, Mallorca B0, Deportiva Minera 0.
2: Moltes gràcies, Xisco, per aquesta intervenció. La darrera, el dia d'avui, amb aquest Mallorca B0, Deportiva Minera 0, i sí, de moment és equip balears en la jornada d'espassar cap de setmana, i aquesta, cap d'ells de moment ha guanyat un partit. Una data també curiosa. Tornem a Sa Pobla, segons pel final.
0: A Sa Pobla, pues, estem a les afegit, però aquí no queda res, eh? El temps pràcticament complet, els 4 minuts que havia donat l'àrbitre, pilota que treu el porter del castellonense, rebutja Pere Mer, recupera una altra vegada l'equip valencià, per banda esquerra de Pedro que perdrà tot el temps del món, aguanta aquesta pilota, jugarà amb el seu company, no, de moment sí, ara toca en curt, pilota que juga l'equip valencià, amb horitzontal, pilota llarga, la frontal de l'àrea, Iker la veu passar, arriba a les mans d'Elia Ramírez, és la darrera, no, final del partit a Sa Pobla, quina pena. Quina trabalada final, s'endú els 3 punts l'equip del castellonense després d'aquesta errada garrafal de la darrera, pràcticament la darrera jugada dintre de l'àrea. Poblense 1, castellonense 2. Nico, no tenim massa temps, molt ràpidament, conclusions.
1: Un partit entretengut, jo crec que massa càstig pel Poblense Lorre, encara que he de dir que aquest equip, quan m'han dit jantes, m'ha agradat.
0: Idò, això és tot des de Sa Pobla. Derrota 1-2 d'un Poblense que tal vegada ha merescut el manco no perdre.
2: Sí, ha merescut el manco no perdre, però errades com la que com se'n defensa pràcticament amb el partit acabat, doncs li costa al manco un punt que tal i com estan les coses en guany a Sa Pobla, tot el que sigui sumar
0: és
2: mal de vella. Qualque cosa més que afegir, Gavi?
0: Poca cosa més. Gràcies a Nico López.
2: Sí, sí. Acomiadam
0: des del municipal de Sa Pobla amb aquesta derrota per 1-2.
2: Doncs gràcies. Adeu. Gràcies a Déu. Gràcies a Gavi Fortes, també gràcies a Nico López pels seus comentaris. És una autèntica ciclòpia de futbol balear. I una vegada més mos ho ha demostrat avui. En una jornada estranya, i ja van dues, en què els equips balears que representen el futbol de les Illes en el grup tercer de la segona federació, doncs encara no saben el que és guanyar un partit. El que ha tingut més a prop ha estat l'Adri Balears, que ha girat un 2-0 en contra davant l'Intercity, i s'ha posat 1-2, i a les acabes del partit, amb un futbolista manco per part del conjunt alacantí, ha arribat l'empat a 2. A la ciutat esportiva de Sant Bibiloni, 0-0 en un partit igualat. El deixarem així, segon punt de la temporada, per part del filial que dirigeix per Lluís Martí. A Sant Eulàlia, el Lleclac empata a la penya esportiva 1, i això que estava amb inferioritat numèrica. El conjunt alacantí, després ha igualat primer aquesta inferioritat en quant a nombre d'efectius, després ha arribat el 0-1 del Lleclac i finalment ha empatat qui ha de ser l'home gol d'aquest equip, com és el navarrès Ander Montori. I a Sa Pobla, el que han contat ara mateix, doncs una acció desafortunada en la defensa del poblense i el gol per part d'Iker Jarai, que fa que el castellonense, un home vingut a la categoria, un equip amb pocs anys d'assistència, hagi aconseguit un triomf que ni ells mateixos ho esperaven. Les imatges al final del partit dels futbolistes del castellonense, estesos en terra, demostren que estaven ja al límit, però han guanyat un partit que podien dir que mai tenia que haver deixat fugir al maco aquest punt el poblense. Segons perquè siguin les dues, fins aquí el temps pels esports, per la segona federació. Però recordin que a partir del 4 tornem amb el Real Mallorca i amb el triomf d'Enric Mas a la Vuelta Ciclista a Espanya.
4: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
5: Són les dues.

0: Bon dia, atenció a la següent dada. Balears ha perdut en només un any un 2,5% de la superfície de cultiu i en el cas del terreny destinat als cítrics, la caiguda és a gairebé el 5%. El motiu és la meteorologia extrema. Ens referim principalment als episodis de sequera i a les altes temperatures. Tant és així que els pagesos de les illes es plantegen, ara de manera més seriosa, fer canvis estructurals importants. A damunt la taula hi ha la possibilitat de fer hivernacles d'estiu o directament canviar el cicle de producció. Aquesta és una de les conseqüències més evidents i visibles del canvi climàtic, de la qual en parlarem amb detall tot d'una. Abans, però, titulars amb Joan Josep Sunyer. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Els hotelers de Formentera tenen una ocupació mitjana del 78%, però es mostren sorpresos per la caiguda de reserves durant el mes d'agost.
1: Diuen que el balanç de la temporada serà positiu, però també afegeixen que a l'agost la caiguda de l'ocupació ha estat del 4% respecte de l'any passat. Hi ha hagut, diuen, manco estades, però més llargues als restauradors de les illes. Al seu torn, afirmen que durant l'estiu han facturat manco.
0: Els transportistes de Balears començaran a cobrar a partir d'aquesta setmana les ajudes estatals per pal·liar l'encariment del combustible.
1: Ho diu la Federació Empresarial del Transport, que atribueix el retard en el pagament de les ajudes sol·licitades al mes de maig a un problema intern de l'agència tributària.
0: En el marc de la Diada de Mallorca i de la Diada de Lluc, més de 5.000 persones de més de 40 municipis han pujat a Lluc des de la part forana, una tradició que ja fa 45 anys que es repeteix.
1: I a Menorca, les festes de Sant Nicolau des Mercadal posen a punt final el cicle de festes patronals d'estiu a l'illa amb l'accent tradicional al toro dels cavalls i els caixers.
0: I en els esports, el ciclisme balear té un nom propi, Enric Mas Nicolau, que avui cap vespre es proclamarà oficialment guanyador de la Vuelta. Toni Tenerife, bon dia.
2: Bon dia. Si no, que contratés el corredor d'Artà entrarà per la Porta Gran de l'Alhambra de Granada en una darrera etapa de tràmit i es coronarà guanyador de la Vuelta per primera vegada en la seva història. En futbol, del Real Mallorca cercarà a partir de les 6:30 la tercera victòria consecutiva a Somos contra el Centre d'Esport Sabadell. Els lequinats es troben invictes a la Lliga i arriben a Palma com un rival força perillós. I a segona federació, segona jornada, grup tercer, sense triomfs, amb 3 empats i una derrota, la del Poblense 1-2 davant el Castellonense. Altres marcadors, Penya Esportiva 1, Yecla 1, Intercity 2, Atleti Balear 2 i Mallorca B 0, Deportiva Minera 0.
0: Previsió del temps, serveis meteorològics, Margalida Ribas, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, afegim una jornada més d'estabilitat al cap de setmana. Avui cap vespre s'espera un cel en general assolellat amb alguns núvols prims a Menorca i al nord de Mallorca i alguns núvols baixos cap al sector sud, que no es preveu que tinguin empenta suficient i avui probablement no veurem ploure. Pel que fa a la temperatura, el vent de component nord que bufa fluix manté el termòmetre a ratxa i avui ens tornarem a moure entre els 28 i puntualment 31 graus, amb els valors més elevats cap a punts de l'interior i ponent de cada una de les illes, amb una situació marítima també ja molt més tranquil·la, sense restes de maror. Tot això a les portes de l'ascens del termòmetre que s'espera a partir de la jornada de demà.
0: Gràcies, Margalida. Són les 2:04. Lluís Menéndez és el control tècnic. Començam.
4: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: El Camp de les Balears encadena 4 anys de resultats desiguals en les collites afectades pels períodes d'altes temperatures, cops de calor i sequera. La superfície de cultiu s'ha reduït fins a un 2,5% el darrer any, amb la pèrdua, sobretot, d'hortalisses, pastures i també la vinya, mentre que els cítrics disminueixen un 4,6%. Són dades provisionals del Ministeri d'Agricultura a partir de les sol·licituds de l'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat generades a les illes. Els pagesos es plantegen mesures d'urgència per evitar pèrdues, com per exemple un canvi en el cicle de producció o fins i tot hivernacles d'estiu.
1: La campanya de l'Ubercoc s'ha avançat, per exemple, enguany per mort de les altes temperatures, una tendència que es repeteix any rere any, marcant la producció de les varietats tardanes que han experimentat una minva en la producció, com explica Esperança Mora, que és la gerent de la cooperativa agrícola de Porreres.
5: Que van tenir un vent solar que ens va cremar una part de sabre i aquí van perdre molt de quilos de producció que havien tingut. Sobretot de les varietats que estan en floració. Va cremar aquella flor i inclús els brots va perdre bastant de quilos que s'han vengut en el mercat.
1: És un exemple dels efectes de les altes temperatures i la sequera que pateix el camp. Uns efectes que s'allarguen més enllà de l'actual campanya, alerta Aldo Castelli, gerent de la cooperativa Camp Mallorquí.
6: L'aspecte, diguéssim, més immediat és que el fruit entra més sec, tot que hi ha menys quilos, hi ha més problemes, diguéssim, a lo millor de maduració, que no ha fet el procés de manera tan natural com se feia abans, vull dir, ara és un poc més accelerada, i això també no pot ser els seus problemes a nivell de qualitat, però el que se nota és que està imminent. L'estrès que se li produeix se va reflexar.
1: Per pal·liar l'efecte del canvi climàtic sobre l'agricultura, els productors preveuen haver d'adaptar-se, un fet que suposarà, diuen, replantejar els cicles i sistemes de producció. Guillem Adrové, president de Terracó.
7: Antes fèiem hivernacles per produir de prest, no? Per produir en hivern. Segurament ara haurem de fer hivernacles per produir en temporada, per donar sombreig, perquè no tinguin tanta radiació solar, perquè no hi hagi tanta evaporació. És possible que molta gent no sigui capaç d'adaptar-se, per canviar cicles, per canviar produccions i tot això se necessita, se necessiten inversions, se necessiten estructures potents, i si la rentabilitat no és, pues inversió no se farà.
1: Aquestes inversions se sumen, a més, a l'increment dels costos de producció que enguany se situen en un 5% d'increment i que suposa de retruc l'alça del preu dels productes. De fet, a trobar en poso un exemple que ja trobarem al mercat aquesta setmana.
7: I el que ha passat amb les verdures i les ensalades, ara passaran les tomàties. La setmana que ve veiem preus de tomàties que no s'han vist mai en el mes de setembre. Que triplicarà el preu actual. I això és perquè no hi ha producció. No n'hi ha a Holanda, no n'hi ha a Polònia, no n'hi ha a Mallorca i no n'hi ha tampoc ni a Almeria ni a la zona de Múrcia. Tot ha estat afectat per aquest canvi.
1: La sequera i el canvi climàtic, els costos de producció, la mà d'obra, la competència d'aliments venguts de l'exterior són els principals reptes que afronta l'agricultura per mantenir la viabilitat del camp a Mallorca.
0: Més coses. Temporada positiva per al sector hoteler de Formentera, que assoleix una ocupació mitjana de gairebé un 78%. Sorprèn, però, el mes d'agost, on l'ocupació ha davallat gairebé 4 punts respecte a la temporada passada. Regina Mallans.
8: La Federació Hotelera de les Pitius es situa en un 77,9% l'ocupació mitjana d'aquesta temporada a Formentera, una xifra que ha incrementat molt lleugerament respecte a la de l'any passat, que se situava en un 77,51%. Sentim a Oana Catalina de l'Hostal La Sabina i a Noelia Ferrer de l'Hotel Sa Volta.
9: La ocupació ha sido más o menos como la del año pasado.
10: Enguany hem tingut unes ocupacions molt similars a l'any passat.
8: Enguany hi ha hagut un canvi de tendència durant el mes d'agost amb estades més llargues i amb una davallada de l'ocupació de gairebé un 4%. Una caiguda que s'ha vist compensada amb l'increment de la resta de mesos. Ho expliquen Anna Serritelli dels apartamentos Sabina Playa i Oana Catalina de l'Hostal La Sabina.
11: Este año sí, alguna estancia más larga en agosto, pero el otro mes siempre estancia más corta.
12: El mes de agosto fue el único mes que hemos tenido estancias un poco más largas.
8: Les previsions pel mes de setembre són optimistes.
11: Estamos llenos, estamos bien de ocupación.
12: Vemos ahora un poco un septiembre un poco mejor.
10: En el moment està aguantant molt bé els temps i bueno, tenim una ocupació bastant alta.
8: Pel que fa a l'illa d'Eivissa, l'ocupació mitjana s'ha incrementat gairebé 2 punts respecte a la temporada passada.
0: El sector de la restauració insisteix en la caiguda en la facturació, malgrat que hagin vengut a les illes pràcticament els mateixos turistes que les temporades anteriors. Fins i tot Palma, on el pas de la població resident és major, s'ha vist afectada. Ho explica el gerent de CAEP Restauració, Tomàs Mas.
13: Zones bastant reconegudes dins ciutat i tots l'apreciació i la impressió que tenen i els números que tenen és que el mes de setembre poc o molt els hi ha baixat. I l'estiu en general no ha estat un estiu com d'altres anys.
0: Mateix problema asseguren tenir els mercats artesanals de Formentera. Fan balanç passat ja el gruix de la temporada i lamenten igualment que, malgrat la mateixa afluència de turistes que temporades passades, han venut manco.
8: Les vendes entre els mercats artesanals de Formentera han davallat entre un 20 i un 30%. Així ho expliquen alguns comerciants d'aquest sector.
14: Jo crec que ha sigut un 30% mínim.
15: En mi caso pueden haber bajado un 20%.
8: Els venedors consideren que el nivell adquisitiu dels turistes enguany és menor.
15: Está llegando mucho turismo con un poco poder adquisitivo.
14: Un públic més fluixet econòmicament que altres anys.
8: I com els elevats preus en transport i allotjament, les compres queden en darrer lloc.
15: Turismo que no, que viene a hacerse la foto o a pasar una tarde o una noche y tiene que decidir entre comprar algo, comer, desayunar. Es un turismo que viene a ahorrar un poco.
8: També han afectat, creuen, les successives onades de calor i el Mundial de Futbol.
16: La pujada de temperatures del juliol, que ha sigut molt... Bueno, s'ha notat, la gent no volia comprar o no, com que no hi havia molt d'ànim.
15: Puede ser también, como siempre se dice, por el Mundial, que el junio y julio sea un poco flojo.
8: Els mercats de Formentera romandran oberts durant tot el mes de setembre i la previsió és que aquesta tendència es mantingui.
0: I els transportistes de Balears començaran a cobrar a partir d'aquesta setmana les ajudes estatals per pal·liar l'encariment del combustible, segons informa la Federació Empresarial del Transport. Uns topvers que es varen sol·licitar durant el mes de maig i que l'Agència Tributària de les Illes encara no ha abonat per problemes interns. Ho ha explicat la presidenta de la Federació, Petra Mut, al programa La Gran Vida.
17: En el 94% de territori nacional... territorial d'agència tributària ha anat pagant en aquells que varen sol·licitar a partir del maig. A Balears mos han donat compte que ningú cobrava, tothom demanava, tots els transportistes, tots els diuen Petra i els directius, han mirat què passava i és que l'agència tributària, la territorial, té problemes, no sé si de personal o de gestió, que han mes que no havia pagat cap d'aquestes ajudes nacionals.
1: Mut s'ha referit també al sobrecost derivat de la insularitat. Exposa que els professionals del transport que tenen contractes públics, com els autobusos del tipus o els escolars, no poden repercutir el sobrecost del combustible en el client.
17: Sempre de mitjana anem entre un 6, un 10% més car el cost del combustible mateix. I llavors després hi ha un altre sobrecost que es du tot cap aquí. No només encareix el transport de mercaderies de la benzina d'aquell camió, sinó que aquest camió arribi en barco, que quasi tot arriba en barco avui en dia, també s'ha de contemplar per això el sobrecost.
1: El president de Taxis Pimem, Biel Moragues, apunta que el sector haurà de pujar en breu les tarifes prop d'un 6%. L'encariment del combustible és un dels motius, diu, però no l'únic.
18: No se mos permet en el nou reglament, que jo ho entenc bé, per temes mediambientals, incorporar determinats cotxes dièsel. Només se mos permet incorporar vehicles híbrids i elèctrics. No se mos permet en els cars dels híbrids que siguin vehicles de menys de 4,60, a lo que te'n vas a vehicles de més de 32-33.000 euros.
0: I per tancar el bloc econòmic i turístic, els banyistes de la zona de la punta de la badia de Talamanca es queixen de les molèsties que ocasionen les motos aquàtiques. N'hi ha moltes, naveguen molt de pressa, diuen, molt a prop de la zona de bany i de vegades suposen un perill per als banyistes. Ens ho conti Bon Aranyo.
19: És constant l'entrada i sortida de motos aquàtiques a la badia de Talamanca, al moll de Sa Punta, on conviuen amb banyistes i altres embarcacions. Les motos haurien de circular 50 metres de distància de la costa en zones rocoses no abalisades. Escoltem una banyista.
20: En la distància igual sí, però claro, de aquí 50 ja tiden a un barco, así que hay un paso muy estrecho, ¿no? Que no se pueden pasar, la verdad.
19: Els banyistes de la zona es queixen. Les motos van molt ràpid i han de vigilar cada volta que es banyen.
21: Que se quejan mucho las personas que están aquí tomando el sol o bañándose. Porque hay veces que se acercan demasiado y van buceando. Y la verdad que un poco peligrosas sí que son.
20: Hace mucho ruido y la verdad molesta bastante. A ver, yo nado, pero llega un punto que yo no puedo nada más. Bueno, también riesgo heavy en un barco, ¿no? Però també estic també atent de què passen.
19: A més, es veuen cotxes retolats desembarcant motos aquàtiques de lloguer. D'altres no estan retolats o tenen les motos amarrades a la mateixa badia sense cap mena d'identificació. La Conselleria de la Mar ha atorgat autoritzacions a 11 centres de lloguer de motos nàutiques a les Balears, de les quals 5 tenen les oficines al municipi d'Eivissa.
4: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: 2:15 en el marc de la Diada de Mallorca i també de la Diada de Lluc, més de 5.000 persones de més de 40 municipis han pujat al santuari des de la part forana, una tradició que ja fa 45 anys que es repeteix. Alguns han caminat un parell d'hores, d'altres més de 10.
1: Tot en funció del municipi des del qual han partit, però tots amb coses en comú, la satisfacció i l'orgull d'haver arribat al santuari de Lluc, sobretot. I una vegada allà, descansar, menjar alguna cosa, missa i cap a casa. Alguns en autocar i els més valents a repetir a la inversa el camí, caminant i fins i tot corrents.
2: És el meu primer pic i ella fa molt de temps ho va fer.
3: Per aquesta raó hem triat començar de caimar-hi per provar a poc a poc. 2:15, més o manco, i ha anat molt bé. Ha estat una caminada molt agradable avui, perquè fa molta fresqueta, ha estat un dia fantàstic.
4: Hem partit des de Sineu i hem partit a la 1 del vespre, i bueno, ha estat un poc feixuc a lo darrer, tanta pujada, però hem arribat bé.
5: 9 hores he trigat, i hem fet 49 quilòmetres. I com estic? Pues fotut, la veritat és que em fa mal tot.
6: Ells tornen en sobús i jo no sabia si tornar a peu o esperar el bus, ja ho veurem.
0: Malgrat la diada va ser realment ahir, avui continuen els actes arreu de Mallorca per commemorar aquesta cita. Si aquest matí l'esdeveniment més destacat ha estat la missa i ofrena floral a la Verge de Lluc, aquesta hora baixa, a les 6, el focus estarà posat en el concert de la Banda Simfònica de la Federació de Bandes de Música al Pati de la Misericòrdia, Palma.
1: També a les 6 hi haurà una ballada popular, la Refinadora de Marratxí, una festa de celebració, també es farà abans del partit del Mallorca contra el Sabadell a Son Moix, i a la seu del Palau del Consell de Mallorca hi haurà una ruta teatralitzada a les 7.
7: Informatiu migdia.
0: Fora de les illes, situació Ceuta, 5.300 persones de les que creuaren sense autorització la frontera final de juliol han tornat aquests darrers dies, no s'especifica quants de dies són, segons el govern central citat per l'agència EFE. A més, segons la mateixa font, un centenar, que tampoc no s'aclareix si està inclòs en l'anterior xifra, ha renunciat a la seva petició d'asil.
1: Mentrestant, avui han estat allotjades en un campament 800 persones de les que entraren, d'aquestes que entraren de manera irregular el 30 i el 31 de juliol. Hi ha un altre campament pendent d'obrir també en els pròxims dies per acollir la resta d'immigrants que encara queden a altres zones de la ciutat.
0: La Unitat de Drets Humans i Memòria Democràtica de la Fiscalia de l'Estat va multiplicar per 2 el número d'expedients tramitats l'any passat respecte de l'anterior.
1: A més, la xarxa de fiscals especialistes en aquesta matèria, o en aquestes matèries, ha augmentat fins a assolir 54 professionals. Són dades de la memòria fiscal publicada aquesta setmana i que destaca avui l'agència EFE.
0: En internacional, Israel ha intensificat els bombardejos avui sobre el Líban.
1: Concretament sobre la zona que ahir va visitar el president libanès, que va dir que la seva prioritat era aconseguir la retirada de les tropes israelianes del sud del país, el retorn dels libanesos que s'han hagut de desplaçar pel foc israelià i també la reconstrucció de les àrees malmeses per la guerra.
0: I Rússia insisteix, no hi haurà avanç cap a la fi de la guerra amb Ucraïna si no es pot quedar territoris ucraïnesos ocupats.
1: Ho ha dit aquest diumenge un representant del Kremlin, això una setmana després de la trobada amb els enviats de Washington a Rússia per reprendre les negociacions de pau i dies abans que hi torni a una reunió, en aquest cas a tres bandes, en què també participaran Ucraïna i els Estats Units.
7: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: IB3 Televisió arrenca demà la nova temporada amb una aposta clara per la proximitat i la producció pròpia. Entre les grans novetats destaca el concurs cultural La Roda del Temps, presentat per Laura Arias en horari de màxima audiència, i El meu poble és el millor, on 33 municipis competiran mitjançant votació popular per acollir les campanades de cap d'any.
1: La nova graella d'IB3 reforça també els informatius, el debat i la presència de la televisió autonòmica al raó de la comunitat, amb més continguts i també retransmissions en directe. Ara Anam passarà a dir-se Ara mateix, i també tindrem noves temporades de programes ja clàssics com Web com Anam o Terra de Sabors.
0: I Sant Nicolau posa avui punt final al cicle de festes patronals de Menorca. Els cavalls i els caixers han tornat a convertir el cim del Toro en l'escenari d'una de les cites més esperades del calendari festiu menorquí. Carles Marquès.
8: Des de primera hora, el cim del Toro s'ha anat omplint de gent. Visitants arribats de tots els racons, molts d'ells amb el bus gratuït, han anat fent temps entre cafès i entrepans.
9: Cada any puja Sant Nicolau perquè és que el Toro és mercadal, és nostre.
10: Veure arribar els cavalls, veure entrar els caixers a l'església i després ho dono un pop per acabar.
11: És el primer any que venim perquè surt una amiga nostra.
12: Jo som de Mercadal i quan vivia aquí, Sant Nicolau ja es feia. El que no es feia amb el burull que hi ha ara.
8: Després del lliurament de les banderes als caixers sobreposats, la comitiva ha iniciat l'ascens. Poc abans de les 11, el Toro ha rebut els cavalls. Un a un, 20-38. Han entrat al recinte i han passat davant del bisbe en un dels moments més solemnes de la jornada. Sentim alguns assistents més a la festa i tot seguit el bisbe de Menorca, Gerard Villalonga.
13: Quan pugen els cavalls en totes les banderes i entren dins el pati, la veritat que és molt polit.
14: Tenim fills i nets que surten i ens agrada.
15: És una festa en honor de Sant Nicolau. Sant Nicolau de Tolentino era un sant agustí, per això a Mercadal i a Ciutadella, on hi havia agustins, se conserva molt el nom de Nicolau.
8: Després, els cavalls s'han quedat enrere. Els genets, a peu, han tornat a formar comitiva per dirigir-se al temple i participar en la missa de caixers. La cerimònia està presidida pel bisbe de Menorca, Gerard Villalonga, i concelebrada pel caixer capellà Llorenç Sales, el prevere Joan Camps i el diaca Joan Mercadal. I així, entre cavalls, música i fe, Sant Nicolau tanca un any més ses portes en clau.
0: Gràcies, Carles. 2:22, petita pausa i els esports.
16: El repte és ara que no...
17: Un estiu que canviarà les seves vides.
18: Catalina!
19: Se tropezó con un escalón.
17: El retorn al cinema de Lluís Homà.
20: És una provocació terrible.
17: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
21: Abuelo!
22: No deixaràs de sentir-la, però...
17: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
23: Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.móvil. Ayuntamiento de Palma.
7: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
24: Salutacions, temps per la informació esportiva a IB3 Ràdio. Avui toca viure la festa del ciclisme balear, amb un nom propi, el d'Enric Mas Nicolau, que avui es proclamarà com el primer guanyador balear de la Ronda Espanyola de les 81 edicions que ja suma. Un fet del que també dona testimoni IB3 Ràdio amb el nostre enviat especial, Juan Gabriel Bausà, el que saludem. Juanga, molt bon dia.
25: Com anem? Molt bon dia des de Granada, des de la mateixa línia de meta d'aquesta darrera etapa de la Vuelta a Espanya. Una jornada històrica perquè Enric Mas ja és virtualment guanyador de la classificació general i si es confirma el resultat serà el primer ciclista balear de la història a guanyar aquesta gran volta. L'etapa d'avui té 112 quilòmetres amb sortida i arribada aquí a Granada en un recorregut urbà que passarà per la zona de l'Alhambra. I atenció perquè l'organització, d'acord amb els comissaris de la UCI, han decidit neutralitzar el temps de la classificació general en el darrer pas a meta, a 9,8 quilòmetres de l'arribada. Això significa que a partir d'aquest punt els incidents o les diferències de temps ja no modificaran la general. No hi haurà bonificacions de temps a la meta, tot i que els punts per a la classificació de la regularitat sí que es repartiran a l'arribada. Per tant, avui serà sobretot una jornada de celebració i amb molts aficionats mallorquins, familiars d'Enric Mas i representants institucionals de les Balears pendents de viure la seva coronació després de la gran etapa d'ahir de l'Artenenc. Anem a escoltar què ens va dir Enric Mas després de la gran etapa d'ahir.
26: Fa molt d'anys que he intentat, havia
2: Vi pegant un espalo tres vegades, un segon i una tercera, i mira, pues ara, després de molts anys, pues, ha valgut la pena, no? Tot, pues, sofrir durant moltíssims anys.
25: Tot a punt aquí des de la línia de meta, des de la línia d'arribada per viure aquesta coronació d'Enric Mas com el millor de la Vuelta Ciclista a Espanya. Ho contarem des de les 4 aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio en una edició d'Esports 3 en joc. Enric Mas a punt de fer història avui. Granada prepara la festa del primer guanyador balear de la Vuelta a Espanya.
24: En quant al futbol, el Real Mallorca torna a jugar a casa. Ho farà a les 6 i mitja amb la visita del Centre d'Esports Sabadell. S'està classificat amb 8 punts. Un partit on el Mallorca no pot fallar. I més si tenim en compte els marcadors d'ahir, amb un Castelló que sense anar més lluny queda com a líder en solitari amb el triomf d'ahir a Montilivi davant Girona per 1-2. Toni Fuster.
3: El vermell cercarà la tercera victòria consecutiva a Somos i la bona notícia per l'entrenador Luis García Fernández és la recuperació del lateral Toni Lato, que ha estat dubte durant la setmana. Qui encara no està per entrar a una convocatòria és Alberto Moreno. El defensa segueix fent feina per agafar la forma. També s'han quedat fora Luna, Jan Sales, Abdon i Calumbà Júnior. Tot fa indicar que no hi haurà gaire canvis respecte a l'11 d'inici del Pepico Amat. A banda del partit, el club participarà als actes de commemoració de la Diada de Mallorca. El partit el podreu veure per IB3 Televisió i seguir en directe aquí el programa Esport 3 en joc a partir de les 4. Aquesta cinquena jornada l'arbitrarà un altre debutant de la categoria, Daniel Miranda, del comitè extremeny.
25: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
4: Serà espectacular.
25: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
18: Que repiqui l'escampana de la Seu!
25: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
19: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
25: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
24: Un gol de José Carlos Lazo, el primer temps des del punt de penal, i un altre a les acaballes del partit de Manu Justo, li dona els 3 punts a l'U d'Eivissa davant del Sant Andreu en triomf final per 2-0. D'aquesta forma ja suma en la d'ahir 2 victòries a la competició i totes dues com a local. Sentim el Raúl Llona, tècnic de l'U.
21: El partido me deja un sabor agridulce desde que hemos mejorado. Creo que hemos mejorado, que ha habido situaciones del juego que hemos mejorado. Pero es verdad que me deja otras situaciones donde el equipo de repente pues como que tiene un lapsus y desaparece y deja de hacer cosas, ¿no? Creo que el equipo ha hecho cosas muy, muy positivas y en esa parte de todo me voy realmente contento.
24: En cuanto a la segunda federació, segona jornada, grup tercer, marcadors, Intercity 2, Atleti Balears 2, Penya Esportiva 1 i Ecla 1. Poblense 1, Castellonense 2, els blaugranes encara no han puntuat, i Mallorca B 0, Deportiva Minera 0, el filial que prepara per Lluís Martí, és ara mateix l'equip millor classificat del Balears amb 2 punts. En motociclisme en marxa la cursa MotoGP, on participa Joan Mir. A Moto2, 6a plaça final per Izan Guevara, el que se li escapa el campionat, ja que el líder, Manuel González, ha estat el guanyador de la prova. I recordar que en bàsquet la selecció espanyola femenina amb les mallorquines Salva Torres i Elena Pollo jugaran a les 4 i mitja el tercer i quart lloc de la Copa del Món davant la Fintiona. Alemanya després de perdre ahir a semifinal davant la imbatuda selecció dels Estats Units per 66 a 76. El deixem aquí de moment els esports per tornar, recordin, a les 4 la prèvia del partidàs que arrencarà a les 6 a Somos entre el Real Mallorca i el Centre d'Esports Sabadell.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

Temporals, disc que ha activat el satèl·lit sonor per començar a orbitar la galàxia musical. Com és habitual, dissabte i diumenge, durant el capvespre, aquí la sintonia d'IB3 Ràdio, et proposam aquest viatge sonor on les cançons són protagonistes, aquestes que tenc el gust de presentar i seleccionar davant de micròfon Tito Fuster. Aquests primers 30 minuts sempre les dedicam a escoltar i punxar el talent balear. Per tant, seguim escoltant com sona aquest nou àlbum de Carme Vives. Aquesta cançó du per títol Peus de plom.

Hola, som la Jarme Vives i fa poc ja t'ha sortit el meu primer disc en solitari, Expressions Temporals, després de tot ja un parell d'anys en reïna. És un disc, vull pensar, que genuí, orgànic i emotiu. Un disc no apte per gent que vulgui moure músculs i ossos, però que podeu gravitar a Òrbita 3.

0: És la vocalista mallorquina Carme Vives, també cantant del grup Reina. Acabam d'escoltar Hivern, una de les cançons del seu primer treball en solitari que tot just s'acaba de presentar i ho escoltes com a novetat a Òrbita 3. Àlbum que titula Expressions temporals.
1: Les novetats discogràfiques a Òrbita 3.
0: En aquest espai radiofònic, durant el cap de setmana, pots escoltar i gaudir del talent de les nostres illes. Fem una pausa, una aturada i a la tornada entram en Òrbita Festival Sororitat, esdeveniment que celebrarà la seva 5a edició aquest proper divendres a les sales Gremi de Palma.
1: Estàs en Òrbita.
2: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
3: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
4: Som en Julià Picornell, d'Ànim of Barrec.
5: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
6: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
1: La música illenca.
5: Aquí, a Òrbita 3.
4: Aquí, a Òrbita 3.
1: En Tita Fuster, Òrbita 3. IB3 Ràdios, música. Un estiu que canviarà les seves vides.
7: Catalina!
8: Se tropezó con un escalón.
1: El retorn al cinema de Lluís Homà.
9: És una provocació darrere l'altre.
1: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
10: Abuelo!
11: No deixaràs de sentir-la a prop.
1: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
12: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
13: Serà espectacular.
12: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
14: Que repiquin les campanes de la Seu!
12: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
15: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
12: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
16: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
17: Tèntol!
18: Tèntol!
17: Tèntol!
16: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. La música illenca a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
19: Ses òrbites en sincronia.
1: Òrbita 3, amb Tita Fuster.

0: Olé!
1: La proposta que acabam d'escoltar signada per Sandra Montfort, aquesta autora, cantant Morenata. És una de les protagonistes del festival Sororitat, que celebrarà la seva 5ª edició i es consolida com una de les cites culturals més transformadores i imprescindibles de Mallorca. Tindrà lloc aquest proper divendres, dia 18 de setembre, a les Sales Gremi de Palma, un festival, esdeveniment creat per donar veu, espai i protagonisme a les dones i dissidències dins la música i la cultura, apostant per una escena més diversa, inclusiva i lliure de barreres. A més de la programació musical, el recinte tindrà una zona de paradetes d'artistes i creadores locals que convertirà la jornada en un punt de trobada per a diferents disciplines artístiques. Tot això, com apuntava, el proper divendres a les Sales Gremi de Palma. Actuaran Xisc, Júlia Bitloop, Alicia Miquel i Sandra Montfort. Escoltam d'aquesta artista Las Flores.

0: Les flores, cançó de Sandra Montfort, que juntament amb Júlia Bitloop, Xisc i Alicia Miquel actuaran aquest proper divendres, dia 18 de setembre, a les sales Gremi de Palma. Es durà a terme la 5a edició del Festival Sororitat. Més que un esdeveniment musical, aquest festival és una experiència cultural completa, concerts en directe, art, creativitat i comunitat conviuen en un espai segur i lliure de perjudicis, on el talent femení i dissident és al centre de tot. Tota una jornada de música, art i reivindicació a les sales Gremi de Palma aquest proper divendres.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
0: Amb una altra de les protagonistes qui participa, Alicia Miquel, arribarem en el punt horari de les 3. Després de la pausa per al butlletí informatiu, seguim orbitant. Serà en sessió de migdiada. Gràcies per ser a l'altra banda, davant del micròfon, Tito Fuster. Aquesta cançó du per títol Com un confit, Alicia Miquel.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 3.
1: Bon dia. El Camp de les Balears encadena 4 anys consecutius de collites desiguals i pèrdues a causa de les altes temperatures, els cops de calor i la sequera persistent. Segons dades del Ministeri d'Agricultura, la superfície de conreu a les illes s'ha reduït un 2,5% el darrer any amb una caiguda notable. L'hortalissa, les pastures, la vinya i els cítrics, que s'enfronten a una davallada de gairebé el 5%. Davant d'aquesta situació, el sector agrari es planteja mesures d'urgència, com canviar els cicles de producció o instal·lar hivernacles d'estiu per protegir els cultius. Així ho explica Guillem Adrobé, president de Terracó.
2: Antes fèiem hivernacles per produir de prest, no? Per produir en hivern. Segurament ara haurem de fer hivernacles per produir en temporada, per donar sombreig, perquè no tinguin tanta radiació solar, perquè no hi hagi tanta evaporació. És possible que molta gent no sigui capaç d'adaptar-se per canviar cicles, per canviar produccions i tot això. Se necessiten inversions, se necessiten estructures potents, i si la rentabilitat no és, pues inversió no se farà.
1: I balanç positiu de la temporada per al sector hoteler de Formentera, que s'ha tancat amb una ocupació mitjana de gairebé el 78%. Enguany s'ha registrat un canvi de tendència durant el mes d'agost, quan l'ocupació ha caigut gairebé un 4%, malgrat haver-s'hi registrat estades més llargues. Aquesta davallada puntual s'ha vist compensada gràcies a l'increment de visitants durant la resta de mesos de la temporada. En sentim la valoració que en fa Anna Setirelli, dels apartaments Sabina Playa.
3: Este año si alguna estancia más larga en agosto, para el otro mes siempre estancia más corta.
4: El mes de agosto fue el único mes que hemos tenido estancias un poco más largas.
1: Més temes, els transportistes de Balears començaran a cobrar a partir d'aquesta setmana les ajudes estatals per pal·liar l'encariment del combustible. Un dos més que es van sol·licitar durant el mes de maig i que l'Agència Tributària de les Illes encara no ha abonat per problemes interns. Tot en un context de sobrecost derivat de la insularitat, on els professionals del transport, que tenen contractes públics com els autobusos del tipus o els escolars, no poden repercutir el sobrecost del combustible en el client. Ho explica la presidenta de la Federació de Transport, Petra Mut, en declaracions a la Gran Vida.
5: Sempre de mitjana anàvem entre un 6, un 10% més car el cost del combustible mateix. I llavors després hi ha un altre sobrecost que es du tot cap aquí. No només encareix el transport de mercaderies de la benzina d'aquell camió, sinó que aquest camió arribi en barco, que quasi tot arriba en barco avui en dia, també s'ha de contemplar per això el sobrecost.
1: I el govern i la Universitat de les Illes Balears han signat la compra-venda del Solà, que permetrà construir les futures instal·lacions universitàries al Parvit. L'adquisició d'aquesta parcel·la, sumada a una altra cedida per la CAIP, posarà a disposició de la UIB més de 4.400 metres quadrats edificables. El projecte cerca connectar la recerca universitària amb el teixit empresarial i s'emmarca en el pla autonòmic per transformar el Parvit en un pol d'innovació i talent a la Mediterrània, que preveu una inversió de 68 milions d'euros. I en clau internacional, Israel ha intensificat aquest diumenge els bombardejos sobre el sud del Líban, atacant precisament la zona que ahir va visitar el president libanès. Durant la seva visita, el mandatari va declarar que la prioritat absoluta del seu govern és aconseguir la retirada de les tropes israelianes del territori, garantint el retorn dels milers de desplaçats i iniciar la reconstrucció de les àrees devastades per la guerra. La resposta de l'exèrcit israelià ha estat un increment dels atacs aeris en aquesta mateixa secció del país. I amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a les 4 en puntos. Deixem ara en Tito Fuster i Òrbita 3.
0: Més informació a ib3noticies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

0: La càlida i exquisita Bye Bye Blackbird, interpretada per Miles Davis, encata la sessió de migdiada d'avui diumenge, un dels estàndards més emblemàtics i importants de la història del jazz. Tema que va ser enregistrat el mes de juny de 1956 i que el senyor Davis va incloure en el seu aclamat disc Round About Midnight, publicat un any després per Columbia Records, el seu primer treball enregistrat per una multinacional. En el repertori, Philly Joe Jones a la bateria, Paul Chambers al contrabaix, Red Girland al piano, el saxofon tenor, el seu inseparable John Coltrane, i en la coordinació i trompeta Miles Davis. El músic nascut a Califòrnia, que enguany es compleix el centenari del seu naixement, nascut a Santa Mònica 1926, i recordam aquesta doble cita musical enguany, perdia la vida al setembre de fa 35 anys, el 1991, el mític compositor i trompetista, sempre lligat en el jazz modern, en el hard bop i a l'avantguarda jazzística.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Un dels essencials d'Òrbita 3, que al llarg de les sessions de migdiada hem fet un repàs i gaudint de la seva extraordinària i recomanable discografia. I abans de continuar en òrbita Miles Davis, agrair-te que siguis a l'altra banda del receptor, davant de micròfon Tito Fuster, les presentacions i seleccionant els continguts. És Miles Davis.

0: Miles Davis es tracta d'una de les figures més rellevants i innovadores de la història del jazz. La seva carrera abarca 50 anys, un recorregut al llarg de tota la segona meitat del segle XX, amb una constant evolució, amb la recerca de nous camins artístics lligat en el bebop, en el cool jazz, a l'avantguarda jazzística i a les primeres fusions. Enguany, recordant el centenari del naixement de Miles Davis el 1926 i aquest mateix mes de setembre, 35 anys de la seva pèrdua a principis dels anys 90. A motiu d'aquest centenari hi ha hagut diverses reedicions, com ara en format vinil, Cooking with the Miles Davis Quintet, juntament amb John Coltrane, àlbum antològic que s'ha reedita en format vinil d'aquests de màxima qualitat, gruixuts de 180 grams. Obres publicades, en aquest cas, a finals dels anys 50. A més, Rhino Records està celebrant també el centenari recuperant la seva discografia i reeditant aquest gran estàndard del jazz.
1: Les notícies musicals a Òrbita 3.
0: Així arribem a fer una pausa, una aturada i tot d'una tornem a entrar en Òrbita 3, sensació de migdiada.
1: Els vinils d'Òrbita 3. Dissabte i diumenge, en Tito Fuster. IB3 Ràdio és cultura.
2: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
3: Serà espectacular.
2: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
4: Que repiquin les que fan a la seu!
2: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
5: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
2: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de
1: un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.

suau, càlida i en format acústic, All Apologies, versió a càrrec de la difunta Sinéad O'Connor, tema que varen popularitzar Kurt Cobain i companyia, la banda de Seattle Nirvana, que per cert, el seu mític Nevermind, el seu segon treball d'estudi, el més famós de la seva carrera, llançat al setembre de 1991, fa 35 anys, naixia la nova era del moviment grunge. Aquesta, una adaptació que no té res a veure amb el so guitarrer de l'original. Et propos una altra, que també ambienta aquesta selecció de migdiada, on el tempo musical és més calmat per fer la digestió o bé una bona migdiada, això sí, despert, somiant amb la música d'aquest temps de ràdio, Òrbita 3, que t'oferim a la sintonia de la ràdio autonòmica dissabte i diumenge durant el capvespre. Arriba All Apologies, adaptada per un dels mestres del jazz fusió, el de Chicago, Herbie Hancock.

0: tot un virtuós i un dels mestres del jazz fusió de Chicago, Herbie Hancock, gran teclista i compositor. Fa uns minuts escoltàvem la seva adaptació molt suau de All Apologies, original de Nirvana, i ara tot just acabam d'escoltar aquesta Rubber Soul.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: Seguim en Òrbita Hancock, aquest extraordinari productor i compositor que ha mesclat el jazz amb el funk, el soul, el pop i fins i tot les noves tendències i música electrònica. Arriba Love is a Stranger than Pride.

0: Òrbita 3. Òrbita.
1: Òrbita.
0: Òrbita.
1: Òrbita.
0: Òrbita.
1: Òrbita 3.
0: Òrbita 3, amb Tito Fuster. TV3 Ràdio és entreteniment.

0: El Diari de Menorca, segons acull article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
1: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora, ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
2: En Joan de fugir, i doncs, se va acostar en allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
3: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
5: Oh! Yeah! Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio.
6: 1, 2, 3, 4.
5: En Tito Fuster. No!
7: Tema de contraportada per completar la sessió de migdiada que t'oferim en aquesta franja horària entre les 3 i les 4. Després de la pausa per al butlletí informatiu, seguim musicalitzant el cap de setmana, punxant la banda sonora d'aquesta recta final de l'estiu 2026. I escoltarem una peça més del cèlebre Hancock, tot un virtuós del jazz fusió de Chicago, que la passada primavera va celebrar 86 anys. Legendari pianista, teclista i compositor, considerat una de les figures més influents de la història del jazz. Va començar a tocar el piano només en 7 anys i amb 11 interpretava un concert de Mozart amb l'Orquestra Simfònica de Chicago. Ja es veia que era un nin prodigi. Ha tocat tots els estils, des del hard bop, jazz modal, i conegut per ser un arquitecte de la música i combinant el jazz amb moltes disciplines i estils com ara funk, pop, electrònica, rock, i amb una discografia impecable i brillant d'aquesta per emmarcar que sona de tant en tant a Òrbita 3. A més, també va formar part del mític quintet de Miles Davis en els anys 60, autor que també hem escoltat en la primera part d'aquesta sessió de migdia de motiu del centenari del seu naixement. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3 davant del micròfon, Tito Fuster.

0: 3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Cada vegada queda manco perquè acabi la temporada i el sector de la restauració comença a fer balanç. Des del sector insisteixen en una caiguda generalitzada de la facturació, un descens de la despesa que s'ha notat fins i tot a Palma, on el pes del client resident és major. Això passa en un any en què l'arribada de turistes a les illes s'ha mantingut en xifres similars a la de temporades anteriors, evidenciat un canvi en el patró de despesa dels visitants. Són les explicacions del gerent de CAEP Restauració, Tomeu Mas.
2: Zones bastant reconegudes dins ciutat i tots l'apreciació i l'inclusió que tenen i els números que tenen és que el mes de setembre poc o molt els hi ha baixat. I l'estiu en general no ha estat un estiu com d'altres anys.
1: Més temes, l'empresa tecnològica OpenAI, propietari de ChatGPT, ha anunciat que no sortirà a borsa enguany pel risc de seguretat de la intel·ligència. Precisament, molt comentades han estat aquesta setmana les declaracions del director executiu d'Anthropic, una de les principals companyies del sector, propietària de Claude. Segons Dario Amodei, cal desaccelerar el ritme en què milloren els models d'intel·ligència artificial, ja que podrien provocar catàstrofes en ciberseguretat a escala global, com ciberatacs, bioterrorisme i greus alteracions econòmiques. A la mateixa línia s'ha situat Demis Hassabis, líder d'intel·ligència artificial de Google. Això sí, en aquest moment la principal preocupació dels investigadors no és la seva autonomia. Xavier Barona és el cap d'investigació en intel·ligència artificial de la UIB.
3: Per mi el risc més gros actual és sobretot el tema de la protecció de dades, que és un tema de que avui tot està informatitzat i que les empreses puguin fer un perfil de la teva vida, entre cometes.
1: I el govern ha iniciat una nova campanya, el viver de Menut, Escorca, on produirà més de 180.000 plantes autòctones de 90 espècies diferents per aquesta temporada. Es tracta de la xifra de diversitat més alta, solida pel Centre Forestal de les Illes Balears. Aquestes espècies es destinaran a la restauració de zones cremades, al parc natural de la península de Llevant, a la recuperació dels sistemes dunars d'Estrenc i a projectes de ribera a Cuba, a Cúber i Salbufera. A més, la iniciativa inclou la reproducció d'espècies en perill crític d'extinció i investigacions per aconseguir oms resistents a la grafiosi, una malaltia fúngica. El nou fill predilecte de Mallorca, Relsby, no és només el cantant de música urbana més conegut de l'illa, és també un símbol d'inspiració. A Sant Gotleu, el barri que el va veure néixer, són molts els joves que, seguint el seu exemple, aprenen a fer cançons en contingut social. Un projecte educatiu de la Fundació Vicenç Ferrer a càrrec del raper Rafael Swing, que ha estat un repte i a la vegada un regal, tant pels professors com per als alumnes. Així ho explica Asunción Gallardo, la directora de l'IES Gabriel Vallseca de Sant Gotleu.
4: Aquesta zona és una zona molt artística, a més, perquè és vera que hi ha una arrel molt artística, aquesta zona. I després una altra manera també de fer-los ells protagonistes, que és superimportant. Ells senten que és una cosa que han fet ells, encara que ho hagin fet en col·laboració, i bueno, són coses que tenen un impacte ara i fins i tot el dia demà, quan tornin a veure aquest vídeo i diguin mira el que vam ser capaços de fer quan tenien l'edat que teníem. Sí.
1: I en cultura, Sant Ferran tornarà a omplir-se avui vespre de música amb una nova edició de Guitarres de Formentera a la plaça de l'Església. A les 9, el festival es tancarà amb una jam session a Sa Panxa. Es recupera així un dels trets més característics del festival, ajuntant un mateix escenari músics de procedències i formacions diferents. Amb això és tot, l'actualitat informativa per ara. Us deixem ara en bones mans amb els nostres companys d'Esport3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: La nostra passió per l'esport i per la ràdio s'entén per dies com avui. Enric Mas es proclamarà d'aquí a 3 hores campió de la Vuelta a Espanya. El triomf de l'Artenan representa tantes coses. La més important, el premi a un lluitador que mai no ha baixat els braços i que finalment s'aferrarà a la glòria avui a Granada. I no vos podeu imaginar l'emoció que sentim per contar-vos aquesta fita històrica per a l'esport de les Illes Balears. I a tot això, avui també juga el Mallorca. Ciclisme i futbol es donen la mà a IB3 en una hora baixa de ràdio que serà, vos ho garantim, espectacular.
1: Inca Centro Auto, el teu concessionari oficial d'Opel, Citroën i Peugeot, patrocina Esports 3 en joc.
2: A IB3 Ràdio, tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3 en joc. Endavant, Toni Terrades.
0: Benvinguts a Esports 3 en joc, benvinguts a un dia històric per a l'esport balear. Al voltant de les 7 de l'hora baixa, Enric Mas es proclamarà campió de la Vuelta a Espanya, una fita mai aconseguida per cap ciclista de la nostra comunitat. Esports 3 en joc no ens perdrem cap pedalada d'en Enric i l'acompanyarem fins al més alt del podi. Estarem amb els familiars i amics que han viatjat fins a Granada per viure en directe un diumenge inoblidable. I també serà Martà, per compartir la felicitat dels veïnats del poble per aquest triomf a la Vuelta. Les emocions pel gran dia de Enric Mas coincidiran també amb la cinquena jornada de Lliga a segona divisió. A partir de les 6:30 de l'hora baixa, el Mallorca s'enfrontarà al Sabadell amb l'objectiu de sumar la tercera victòria consecutiva a Son Moix. Un partit que podreu seguir també per IB3 Televisió. Anant per ordre, partim a Granada. Ens contarà la darrera etapa de la Vuelta en Joan Gabriel Bausà. Juanga, tot a punt perquè Enric Mas es coroni com a campió?
3: Així és, tot a punt aquí a Granada, a la línia de meta. Ja hi ha aficionats al ciclisme que esperen veure aquest moment tan especial. Ho tenim tot preparat perquè Enric Mas faci història i es converteixi en el primer ciclista balear a guanyar la Vuelta a Espanya.
0: Enric Mas ha viscut unes darreres hores ben intenses. Avui és, sens dubte, el millor dia de la seva carrera professional. A la línia de sortida, Antolo Leal. Tolo, com has vist l'Artenenc abans d'aquesta darrera etapa?
4: Bon dia, companys. Enric Mas ha sortit fa uns minuts de l'autobús del Movistar amb una rialla de pam a pam, una rialla d'orella a orella. Ha vengut més d'una cinquantena d'aficionats des d'Artà a donar-li suport, han cantat, l'han celebrat amb ell ara quan ha baixat l'autobús i ara mateix se dirigeix cap a la línia de meta cap a on anem nosaltres també.
0: Això passarà tot a Granada, a partir de res, eh? D'aquí uns minuts comença aquesta etapa. I a Son Moix, a partir de les 6:30, partit exigent per al Mallorca. Els de Luis García rebran el Sabadell, Marta Sampas.
5: Els catalans arriben a la cita d'avui invictes. No han perdut cap partit dels 4 que han disputat fins ara i tenen 8 punts a la classificació, un més que el Mallorca. El conjunt de Luis García ve d'empatar el camp de l'Eldense. Per tant, de moment, a Son Moix sí que la cosa funciona. 2 partits, 2 victòries.
0: Toni Fuster, quines novetats presenta la convocatòria del Mallorca?
6: Bona notícia és per Luis García Fernández, que recupera Toni Lato, que ha estat dubte durant la setmana, que encara no entra a la convocatòria, és Alberto Moreno. El defensa segueix fent feina per agafar forma. També s'han quedat fora Luna, Jan Sales, Adoni Calumbà Júnior. Tot fa indicar que no hi haurà gaire canvi respecte a l'11 d'inici del Pepico Amat.
0: I els principals perills del Sabadell, quins són, Miquel Berger?
7: I doncs s'enfronten avui a Son Moix, el que en teoria és el millor mig del camp damunt del paper, que és el del Mallorca, i el que ho és a la pràctica, el del Sabadell. El trident format per Pere Pons, Urri i Quadri és la clau del bon inici de campionat dels arlequinats. Però clar, amb tres dianes també hem de destacar el seu davanter, el nord-americà Joaquini.
0: I qui serà l'encarregat de dirigir aquest partit entre el Mallorca i el Sabadell, José Sallés?
8: I d'un àrbitre que acaba d'ascendir, l'extremeny Daniel Miranda Bolaño, de només 32 anys. Mai ha xiulat un partit al Mallorca i els dos que ho ha fet el Sabadell, els arlequinats, han guanyat. Va ser la temporada passada, l'Algeciras 1, Sabadell 2 i el Sabadell 4, Europa 0. El VAR, hi haurà un veterà de segona, l'andalús Álvaro Moreno Aragón, de 35 anys.
0: En aquest moment obrim la via de comunicació amb vosaltres, estimats oients. Ens podeu enviar els vostres missatges sobre en Enric Mas, sobre el Mallorca o sobre el que vulgueu al WhatsApp 646 93 45 01. Són les 4 i 9 minuts. Avui vos acompanyarem fins a les 9 i mitja del vespre amb els comentaris de Pau Cendrós, les col·laboracions de Mario Ormaechea, Neu Sánchez i Xisco Nadal, la direcció tècnica de Toni Cardell i Miguel Soler i la realització de Toni Guiscafré. Comença aquí un diumenge apassionant de ciclisme i futbol a l'aplicació d'IB3, al canal de YouTube Esports IB3 i, per suposat, aquí, a IB3 Ràdio.
2: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.

0: 4 i 10 de l'hora baixa, aquí com sempre tenim a Marta Sampas. Marta, com estàs? Bon dia.
1: Com va, Toni? Molt bé, molt bé. Molt emocionada per aquest cap vespre que ens espera de celebracions. Esperem en Enric ja pràcticament assegurat, però que el Mallorca també guanyi, per què no també alguna medalleta de bronze. Ara ho posarem tot en ordre, però sí, una hora baixa il·lusionant.
0: Sí, sí, il·lusionant, emocionant, i que viurem aquí en directe a IB3 Ràdio. Parlava de medalles, na Marta Sampas, perquè n'Alba Torrens i n'Helena Puello poden conquerir avui al Mundial de Bàsquet la medalla de bronze.
1: Sí, juguen contra Alemanya, res, d'aquí 20 minutets a les 4 i mitja aquest partit pel tercer quart lloc, a veure si almenys se lleven l'espineta de nova passat en aquesta final, després de perdre ahir fent un molt bon paper davant dels Estats Units. Varen perdre aquesta semifinal per 66-76, per tant la final és avui a les 8 del vespre als Estats Units-França, però estem a les nostres mallorquines n'Alba Torrens i n'Helena Puello, que com deien, d'aquí 20 minutets contra l'anfitriona, no sortia la paraula, contra Alemanya, que les varen guanyar, per sí, tant sí. Pot anar bé i penjar-se la medalla de bronze, ho contarem.
0: Està en marxa també des de ja fa uns dies la cinquena jornada segona divisió.
1: Sí, fa uns dies, des de divendres en concret, en la victòria del Burgos 3-1 contra el Ceuta. Ahir es varen jugar aquests partits: Andorra 1, Real Societat B 3, Cádiz 0, Las Palmas 1, Girona 1, Castelló 2, Granada 1, Albacete 1, i la victòria a domicili de l'Almeria al camp del Còrdoba per 0-2. Avui, ara mateix en joc, un partit des de les dues en joc, aquest Sporting de Gijón 0, Eldense 1, ja finalitzat, victòria sí, sí. De l'Eldense, 3 punts, i ara res, en 3 minutets començarà el Valladolid Oviedo, ja ho sabeu, a les 6 i mitja Mallorca Sabadell, a les 9 del vespre Tenerife Leganés, i després ja dilluns, demà, tancarà aquesta jornada el Celta B Eibar.
0: Primera divisió també, jornada 5.
1: Sí, s'avança a divendres, amb la victòria per la mínima del Sevilla, 1-0 davant del València. Ahir, Racing de Santander 2, Alavés 1, Osasuna 0, Espanyol 2, Atlètic Club de Bilbao 1, Elche 1, Real Madrid 4, Rayo Vallecano 1, el Celta de Vigo Màlaga, que s'ha jugat fa una estona, i ha acabat amb empat a 1. A les 4 i quart, també, just ara, començarà el Llevant Barça, quan siguin les 6 i mitja el Getafe Oviedo, i a les 9 del vespre el Real Societat Atlètic de Madrid. Ja per demà dilluns tancaran aquesta jornada a la màxima categoria al Villarreal Betis a les 9 del vespre.
0: Ahir vos varen contar el triomf de l'Eivissa per 2-0 contra el Sant Andreu a Primera Federació. Avui és el torn de la Segona Federació. Començam per la categoria femenina.
1: Sí,
0: jornada 2.
1: Hi ha partit a les 5. El Balears, primer partit a domicili de la temporada, visita el Samper, a veure si poden sumar una nova victòria. Ja varen encetar bé el curs guanyant a Sant Malferit. I de la segona ref femenina passam a la masculina, també en la jornada 2, ja disputada, amb l'empat a 2 de l'Atlètic Balears al camp de l'Intercity, amb l'empat, en aquest cas, a 1 de la Penya Esportiva contra el Yeclà, l'empat a 0 del Mallorca B Deportiva a Minera i la derrota del Poblense 1-2 contra el Castellonense.
0: I avui també hi ha hagut Mundial de Motociclisme.
1: Sí, Gran Premi de San Marino, MotoGP, el mallorquí Joan Mir ha estat 17è, i a Moto2 ben pendents de Nizan Guevara, que ha estat 6è i continua segona a la General, per darrere de Manu González, que precisament avui ha estat qui ha guanyat aquesta cursa a Moto2.
0: I avui també les nostres mirades estaven posades en aquest Gran Premi de Fórmula 1, el Gran Premi d'Espanya, des d'un nou circuit, el Mat Ring, a Madrid.
1: Sí, sí, exacte, s'estrena aquest circuit, està en marxa ara, volta 41 de les 57 que té. De moment ara lidera aquesta cursa Leclerc, però havia sortit en primera línia Lando Norris, Fórmula 1 Madrid.
0: I de moment Leclerc va endavant en aquest Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, després vos contam com acaba. Són les 4 i 14 minuts. Han de partir Granada perquè avui un ciclista de les Illes, un artenanc, guanyarà la Volta a Espanya.

0: Amb aquesta cançó, amb el Mas, Taquero Mas, celebraven ahir els components de l'equip tècnic de Movistar el triomf d'en Enric Mas, ja virtual. Avui es confirmarà en aquesta Vuelta a Espanya l'Artenang líder de la General. Avui és una etapa de tràmit, però importantíssima per tots nosaltres, i ens la contaran des de Granada dos homes d'aquesta casa, en Joan Gabriel Bausà i en Toro Leal. Juanga, bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia, moltíssimes ganes de viure aquest moment històric des d'aquí, des de Granada. Jo me trobo ara mateix a la línia d'arribada, per on passarà Enric Mas com a guanyador, com a campió de la Vuelta Ciclista a Espanya 2026. Ho farà després de sentenciar ahir la classificació general amb una etapa de muntanya realment espectacular, on Enric Mas li va ficar més segons de diferència a Roglic, que en el tram final, a la pujada a la línia de meta, no va poder aguantar, i el segon classificat, Primo Roglic, va fer un esforç per intentar ratear Enric Mas, però no va poder, perquè l'Artenang és un autèntic gladiador, el gladiador d'Artà, i no és per casualitat que estigui en aquesta primera posició i com a líder. Però per veure-lo proclamar-se campió encara queda molt, perquè s'ha de disputar aquesta darrera etapa de 112 quilòmetres, i ho han comentat en el dia d'avui, una etapa que finalment en els seus quilòmetres finals, en els seus 9,8 quilòmetres, hi serà neutralitzada. Això que vol dir que en el circuit urbà que es troba aquí a Granada, la darrera volta no canviarà res a la classificació general. Abans d'aquesta darrera volta, si hi hagués alguna novetat, si algun ciclista patís un de nou i es pogués caure, idò quedaria fora d'aquesta Vuelta Ciclista a Espanya. Però això no passarà, i veurem com acaba tot, i veurem com Enric Mas aconseguirà ser el líder de la General. Una etapa de 112 quilòmetres que començarà d'aquí no res amb la seva sortida, i que anirà cap a Armilla, farà una primera part d'Armilla cap a la Zubita, i després recorreran tota l'àrea metropolitana de Granada, i ja després entraran aquí, en aquesta ciutat, que és un autèntic somni. Tot és possible Granada, i ho serà avui en la proclamació d'Enric Mas com a líder de la Vuelta. Quan entrin aquí a Granada, ja començarà aquest circuit urbà, donaran 5 voltes on podran veure imatges absolutament espectaculars, com el pas per una de les meravelles del món, com és l'Alhambra, i després d'aquestes 5 voltes ja cap a línia d'arribada, on de ben segur esclatarà l'alegria. Cada vegada són més aficionats al ciclisme que s'apropen aquí en aquesta línia d'arribada per veure com Enric Mas aconseguirà campionar. Encara no han vist a cap aficionat o cap seguidor de les Balears, però sí que veiem a moltes persones amb la bandera d'Espanya, també la bandera d'Andalusia, que ja es posicionen per viure aquesta darrera etapa de la Vuelta a Espanya, que comptem ja aquí, a IB3 Ràdio.
0: A la línia d'arribada hi ha en Juanga, i a la línia de sortida, perquè això està a punt de començar, si no ha començat ja, hi ha en Toro Leal. Allà sí que tenim mallorquins, artenancs, i com no, en Enric Mas. Toro Leal, bon dia, com estàs? Ha començat ja la darrera etapa de la Vuelta.
2: No ha començat encara. Els ciclistes estan ara atracant a la línia de meta, van passant per davant nosaltres en aquests moments, i aquí, com dèiem, allà, més d'una cinquantena d'artenancs, i vull que escolteu com animen a tots els ciclistes que passen per aquí. S'ha de reconèixer, ha passat abans Primo Roglic i ha hagut una ovació de l'afició mallorquina, ha passat abans Richard Carapaz, ha passat Félix Gall, els grans rivals d'Enric Mas en aquesta Vuelta a Espanya, i els han ovacionat a tots. Gesta esportiu, gesta de gran aficionat del ciclisme, que ara mateix estan ja comptant els segons per arrencar aquesta etapa. No vos podeu imaginar, Toni, companys, com ha estat aquesta celebració dels aficionats d'Artà quan Enric Mas ha baixat de l'autobús. Hi ha hagut càntics, hi ha hagut plors també, en Enric Mas molt emocionat, també molt content. No ha pogut estar massa temps perquè havia d'anar tot d'una cap a la firma, cap a control de firmes, però avui Granada és una festa. I avui Granada és una festa perquè és història per l'esport balear i per l'esport espanyol, perquè en Enric Mas, efectivament, i a la fi, serà campió de la Volta a Espanya.
0: Tolo, jo no sé si entre aquests aficionats, aquests seguidors artenancs, familiars, amics d'en Enric Mas, no sé si serà, si ara podríem ja tenir qualque paraula, qualque declaració, qualque valoració en un dia, en un diumenge que serà inoblidable per tothom. Evidentment, el primer de tots en Enric Mas, però després el que deim, familiars, amics, artenancs que s'han apropat fins a Granada per viure aquest dia inoblidable. No sé si tens qualcú per davor a tu.
2: Sí, clar. Mos trobem ara amb en...
3: En Sergio Llull, estem aquí.
2: Sergio Llull, que és una d'aquestes... Mira, ara passa Richard Carapaz, sentiu com criden. És una d'aquestes 50 persones, se n'esperen més encara avui,
3: sí,
2: que estan aquí. Sergi...
3: Ja estan a meta.
2: Una locura, això, no?
3: Una locura, crec que és un moment bastant únic per a l'esport mallorquí després de molts anys, així que a venir tots apoyant Enric. Després de molts anys, com ho fa segon, tercer, i aquest any ja tocava, ja era hora.
2: Com heu viscut en el poble d'Artà i en el club ciclista d'Artà aquesta victòria, la fi tan èpica d'en Enric?
3: Emocionant, des del primer dia que va ser allà a Castellón, crec que va ser en el Bortolo, que va agafant en Tai Pogacar, allà va ser increïble i allà sabien que en Enric tenia unes cames que no tenia altres anys, així que era sany, era sany.
2: Està clar que això ho han dit molt aquests dies, que s'ho mereixia en qualque moment viure això en Enric. Se mereixia viure això en Enric.
3: Sí. Per desgràcia, l'afició no està molt, molt just amb ell, però bueno, nosaltres som gent que sempre hem confiat en ell i a la fi ha arribat el seu moment, així que estem tots supercontents.
2: Gràcies, Sergi, de com ho veurem per aquí. Quan sentiu aquí l'afició d'Artà, no només són d'Artà, no s'han trobat amb més gent de Mallorca, també molta gent d'aquí de Granada i d'altres ciutats properes que venen a veure Enric Mas, perquè clar, per nosaltres és un triomf històric, és evident, és un triomf històric per l'esport balear, però també ho és per ciclisme espanyol. Clar. Recordant que feia 11 anys que cap ciclista espanyol guanyava una gran volta per l'equip, ara mateix Movistar, el que ha estat sempre el Banesto, el Reynolds, etc. La cinquena volta ara mateix en aquests darrers anys. Per tant, és una fita històrica per nosaltres, però també per tot el ciclisme espanyol.
0: Clar que sí, sí. Idò, Tolo, estem en connexió amb tu pel que pugui succeir en aquestes hores i avisa'ns, tot d'una que estigui a punt de començar l'etapa, connectam amb tu. Juanga, des de línia d'arribada, nosaltres t'enyoram. Tu mos enyores a nosaltres?
1: No he tingut temps. No he tingut temps perquè la veritat és que des d'ahir que vaig a tropitjar Granada no hem aturat i no és per menys perquè el dia d'avui és i serà històric i hem anat d'una banda a l'altra seguint el gran grup, seguint en Enric Mas, però sí que és veritat que avui de matí, ja quan he parlat amb Antoni Terrades i amb la Marta, que ens hem enviat un parell de missatges, sí que he tingut un poquet d'enyorança, però he de dir que m'ho estic passant molt bé aquí a Granada, a més aquesta terra que jo estim tant, i això és un moment únic també per nosaltres, no? Pels professionals que som aquí poder viure aquest gran moment.
4: Aquesta és la que m'ha d'eclipsar avui, no?
5: Aquesta és la que t'ha... Sí, exacte. Ja. Nom propi.
1: Vostè ha passat per Juaneda o no?
5: Ja. Juanga.
4: Avui m'apareix que hauré d'acabar jo, Juaneda, m'apareix avui.
5: No te preocupis, que jo l'enviaré avui. No te preocupis.
1: Avui vostè més que mai vas a roda meva.
4: Sí.
5: També en tots els sentits.
4: Avui m'he de callar, més que mai. No puc dir res. Avui sí que...
6: Has canviat els cotxes per ses bicis.
5: Exacte, sí. Juanga.
1: Sí. Tornem... Avui en Rimà farà brum-brum, eh?
0: No, sí, clar.
5: No, ho faré jo, Juanga, no te preocupis.
0: Avui serà espectacular amb en Juanga en aquest final d'etapa que mos comentarà, també en tota l'afició que s'aproximi en aquesta línia de meta per viure com Enric Mas se proclama campió de la Vuelta. I veiem Tolo Leal, que a poc ja la gent va agafant llocs, els ciclistes, a la línia de sortida. Això està a punt de començar.
2: Sí. Abans s'està fent un homenatge als ciclistes que aquest any es retiren, entre ells alguns espanyols com Pello Bilbao, com De la Cruz. És un homenatge bastant emotiu, amb tot obert, i els ciclistes passen per enmig i els ovacionen. En fi, que avui és un dia de festa, aquesta darrera etapa, sempre ho soles, eh? I sobretot avui és un dia de festa per nosaltres, clar.
0: Clar, clar que sí, clar que sí. Idò, tot preparat a Granada per viure un dia històric per a l'esport de les Illes Balears, aquesta consecució de la Vuelta, aquest títol de campió de la Vuelta a Espanya que aconseguirà n'Enric Mas. Són les 4:24, Granada serà, sens dubte, la gran protagonista i n'Enric Mas d'aquestes postres en joc, però també a les 6:30 juga el Mallorca.

0: I en nosaltres ja els heu sentit una miqueta amb en Juanga. Tenim en aquest estudi a punt de partir cap a Son Moix en els homes, en els nostres enviats especials, a les veus que sempre ens narren les aventures del Mallorca enguany per segona divisió. Jornada 5, arriba el Sabadell, un equip invicte, però el Mallorca, recordant, de moment ha disputat dos partits a casa, els ha guanyat tots dos. Avui cerca la tercera victòria consecutiva. Miquel Verger, Toni Fuster, com estàu? Toni, molt bones.
1: Hola, molt bon dia, molt bones a tothom. Doncs ara d'aquí un instant anirem ja cap a l'estadi de Son Moix per viure aquesta cinquena jornada on el Mallorca cercarà la tercera consecutiva, tercera victòria davant un centre esport de Sabadell que m'ha sorprès, un equip que ve de primera federació, que puja a la Liga Hypermotion i que ho ha fet molt bé de moment. Fins ara ocupa la setena posició, però és que l'altre dia ja era tercer, és a dir, setena perquè han jugat altres equips, però és que arriba invicta, com bé deies, un Sabadell que... bé, pràcticament en tota la plantilla disponible, i un Mallorca que no ho tindrà gens fàcil perquè era un dels equips que juga bé, eh?
0: Mm-hmm. Toni Fuster, ho deies abans en titulars, però què esperam de la convocatòria del Mallorca? Hi haurà molt de canvis, seran els mateixos?
1: No crec que
0: qui és alta,
1: massa.
0: Qui és baixa?
1: No crec que hi hagi moltes novetats. Toni Lato ha estat dubte durant la setmana pel que fa a la sessió d'entrenament. Ha pogut entrar a la llista de convocats, que fa unes horetes ens han passat al Real Mallorca. Si no és res de nou, en principi hauria d'ocupar aquest lateral esquerre. I possiblement Pablo Torre és el futbolista que tornaria a l'11 titular. Volem qui serà el sacrificat. Jo crec que serà en Josep
2: Cerdà.
1: La resta jo crec que no hi haurà gaire variació respecte a l'equip que va empatar i l'alineació titular del Pepico Amat del partit contra l'Eldense.
0: Miquel Verger, dues cares del Mallorca, la de casa molt fiable, molt solvent, amb dues victòries clares. El primer dia es veurà que no va ser molt lluent contra el Valladolid, però se va guanyar per 2-0 i fora de casa un equip totalment distint. Tot lo Real, digues.
3: Ara mateix s'adona la sortida d'aquesta darrera etapa de la Volta a Espanya, d'aquesta etapa Carrefour-Granada. Surten tots els ciclistes, Enric Mas amb el mallot vermell al capdavant de tots ells. Enric Mas que afronta els darrers 112 quilòmetres per coronar-se ja sí de manera oficial el nou campió de la Volta a Espanya.
0: Tot està en marxa a Granada, en Enric Mas que ja roda per els carrers de la ciutat andalusa. Aprofita, Tolo, si has de fer la compra, que ara ho tens bé, eh? Tens dues horetes per omplir el cotxe.
3: No tenim temps, hem d'anar cap a la que si no, no arribarem.
0: I de vinga, junta't amb en Juanga a la línia d'arribada i tot d'una connectar amb vosaltres. Deia Miquel Verger que el Mallorca està oferint dues cares, avui toca, en principi, la bona, la de local.
2: Sí, el que passa és que avui puja el nivell del visitant, de l'equip visitant a Son Moix, un equip invicte, és un equip que ha empatat a camps tan difícils com el del Molinón o Castalia, que ha guanyat a l'Almeria a casa i que l'altre dia en un partit que no se'm sembla molt a la resta va guanyar bé el Córdoba. És un equip que no es tanca, que va a mossegar a dalt, que els migcampistes fan una gran pressió, sobretot en Quadri, i després Nurri, que és més el que dirigeix un poc l'orquestra, que jo crec que té poca qualitat com a individualitats, principalment fins i tot, te diria, en Joaquín és un jugador que si el veus no t'entra pels ulls, el que passa és que està fent gols, que és un poc el que se li demana. En quant a qualitat, el Mallorca és molt millor equip, però el cert és que el Sabadell està funcionant molt bé, que en aquest cas, no s'ha tancat, ha rebut molt poques ocasions. El dia que més ocasions va rebre va ser contra el Córdoba, i perquè guanyava i el Córdoba es va llançar a l'atac, però jo crec que el d'avui no tindrà res a veure amb els partits, crec, en principi, amb els partits contra el Valladolid i contra el Ceuta, perquè és un rival que, tot i pujar de primera federació, com diu en Toni Fuster, jo afegiria que ve de pujar de segona i de primera federació, perquè ha pujat dos anys consecutius, jo crec que no té res a veure la seva situació, fins i tot de confiança en com va arribar el Valladolid i en l'equip que és el Ceuta, que, com veiem, tampoc encara ha aconseguit guanyar cap partit ni puntuar.
0: Com diu en Toni Fuster, tu també apostes per el retorn a l'11 titular de Pablo Torre?
2: Jo crec que sí. El dubte és un poc aquest, si sacrificarà un poc un extrem com és en Josep Cerdà o un dels migcampistes, ja veurem. Sí que ell va dir a la roda de premsa posterior que sí que se rumiava canviar a Elda amb un sistema amb quatre migcampistes. Veurem si és aquesta la solució i si no hi ha més canvis també als extrems, que jo crec que fins ara és la gran posició decebedora de l'equip, sí. El rendiment dels extrems, tant quan el Mallorca juga bé a casa com quan ho fa malament, que és més fora de casa.
1: Però el més rendiment de l'Iso, de Cerdà, del Bumbo, fins clar. I tot.
0: Bumbo, Antonio Roca...
2: Sí, que no han fet res.
1: Fa poc que acaba de començar això, sí. Però s'espera molt més, no?, sí, del que fins ara, de moment, estan demostrant.
2: És que certament no rescataries ningú, de moment, dels quatre partits, és el que dius, només són quatre partits, però és que no hi ha hagut una estoneta de bon joc de cap dels quatre.
0: Sí. Toni, l'hora és bona, 6:30.
1: Sí, de mitja hora bona. Abans, durant de mitja hora aproximadament, hi haurà un poquet de tot, de ball de bot, hi haurà dimonis per mi, hi haurà un poquet... També se vol celebrar aquesta diada de Mallorca, va ser ahir, i avui el Mallorca també s'uneix, no?, en aquest acte institucional, i per tant serà un poquet d'ambient festiu, no? Esperen que aquest ambient festiu de s'inici, en el final també tinguem aquest ambient festiu, sí, no?
2: A Milana també passa l'helicòpter.
0: Extraordinari. Extraordinari. Serà dia d'helicòpters, ja sentíem
4: sí,
0: damunt en Juanga. Sentíem un helicòpter.
2: No era ell que estava...
0: Ni era sa Milana que anava...
4: I tampoc el cercaven per endur-se. Sí, tampoc era això.
2: Bé, això no ho sabem. No.
0: Sí. Bé, ja ho sabeu, a les 6:30 comença el partit, el comptant com sempre a IB3 Ràdio, i avui també el podreu veure per IB3 Televisió. Marta Sampas, aprofitant que hi ha en Miquel Verge aquí, que és ideòleg, han d'obrir el nostre concurs.
4: Estic escalfant, ja que tinc tantes tasques que normalment fa el Juanga. Però sí, cercàvem una setmana més, una jornada més, jugador misteriós, sí. Miqui Verger. Tenim 5 pistes.
2: Sí.
4: Sempre n'hi ha una sisena que també ja...
2: Ja podem jugar un poquet amb ella, sí.
4: Però començàvem amb la primera, cercàvem un jugador, i a poc a poc, idò, l'heu d'anar endevinant. L'estrany és que algú... ja pugui endevinar amb una sola pista, perquè normalment és difícil.
2: Pensava que ja havien encertat.
4: No, t'imagines, ja tiren noms, per si acas. Va, la primera pista, Miqui.
2: La primera és una pista doble perquè és un exjugador del Mallorca,
0: sí.
2: Perquè l'any següent de deixar el Mallorca va compartir vestidor amb un mallorquí i amb un pilotador.
4: Primera pista d'aquest jugador misteriós que cercàvem, el nostre concurs, ja sabeu, el premi. Quin millor que venir aquí.
2: Sobretot el dia que nosaltres estem fora.
4: Exacte, sí. L'altre dia hi havia 11 persones aquí, un 11 titular, crec que eren 11, 12, no sé quants érem.
0: Un festival de gent, de menjar, de...
4: Sí, també. Va, i si sabeu qui és aquest jugador misteriós, o us voleu dir qualsevol cosa, ja ho sabeu, 646-93-4501, com sempre s'hi han posat prest els nostres oients, en Joan Josep Llompart, que mos diu dijous, vol ple de sevillans que venien a Mallorca, que amics o familiars, perquè era més barat o veure res vi, diu. Dissabte de Montles i esperen diumenge victòria d'en Rimas i tres puntets pel Mallorca. Na Maria Antònia Pasqual, que mos diu, amics, avui és un gran dia pels que ens emociona que els esportistes balears triomfin. Enhorabona, en Rimas, i com que avui el protagonisme és acertar, ella diu que el Mallorca guanyarà 1-0 en gol de Sergi Darder, Tomé Bancís. Diu, el Sabadell ha començat fort, no serà fàcil. I el chat de YouTube, recordeu Esports i Betres, també el programa en imatges, i n'hi ha que se preocupen una micona per enfustejar, però no us preocupeu, perquè en Toni traurà la veu d'on sigui, avui, en Bernardo Mir, que mos diu, ui,
1: si no
4: m'enviarà
1: Juaneda,
4: jo
1: t'enviaré,
4: anirà bé.
1: I fem una ria,
4: i
1: ja
4: tindràs una veu nova. No,
2: jo només he vist com hagi de narrar jo, anem arreglats,
4: Sortirà bé.
1: Tendré bons ajudants. Sí, segur.
4: Ui, aquesta veu d'en Toni, que no xerri molt avui. No, mos cantarà gols, això de ben segur. Toni Fuster, Miqui Verger, que ja s'aniran cap a Somos. Ja ho sabeu, missatges 646-93-4501 o al chat d'Esports i Betres a YouTube.
0: Són les 4:33. Una imatge preciosa. La Volta a Espanya, l'equip Movistar ha canviat els seus colors habituals, blanc i vermell, blanc i blau, per... blanc i vermell. Avui duen la M vermell i el color també vermell. Aquí els tenim en clara referència en aquesta victòria a la Vuelta a Espanya. N'Enric Mas totalment de vermell, però en Movistar, com dèiem avui, aparca el seu color blau i tothom llueix un color vermell de campions de la Vuelta.
4: És que avui els colors és vermell. El Mallorca, Espanya, amb Alba Torrens i Elena Puey, amb n'Enric Mas, jo he vingut de vermell, i en Toni Fuster també venia de vermell.
0: També venia de vermell, clar que sí. Li varen dir que les 4:35 l'esperaven, són les 4:34, arriba en Xisco Nadal.

0: niente più ti
1: regalo. Anava a dir que li havien dit que vengués de Vermell, però no, però ha hagut d'haver esperança, que m'agrada també, en Xisco ve com cada dia comentar-nos la notícia instruïda de la setmana i vens en clau nostàlgica.
2: Personalment, no ven jo en clau nostàlgica, sinó que és l'actualitat que hi ve perquè dues de les notícies més comentades d'aquests darrers dies tenen a veure en temps passats i en com els enyoram. No,

0: Instagram, que a començament de, a principis de setembre, qualcú va crear aquest trend de com me veria el 280, com te veries tu, s'ha anat encomanant i aquesta setmana ja ha estat l'oclosió on hem pogut veure Urbi et Orbi, que tothom ha fet la seva foto dels anys 80. No sé si vosaltres vos heu animat. Ves que enterrades, és com jo, ets a va viure els 80, poc ser reals.
1: Sí, sí.
2: Jo també. Bé, ja sóc del 88, però això que, com has dit que se diuen? Muscleres?
0: Muscleres.
2: Jo no ve, tinc una foto de dos, tres anyets, que li deia a ma mare, mare meva, aquesta foto, com me la posaves?
0: Com si fossis una lluitadora de judo.
2: Però clar, ni mig metre, i amb allò, no sé què pareixia, aquella foto molt graciosa. Per tant, jo sí, tenia ja, i no ho he fet, no...
1: Jo tampoc no l'he apuntat, no. Sisko, no.
0: No, jo sí, i he de dir que pareix que el germà petit d'en Joaquín Arozamena, que era un presentador històric de televisió espanyola dels anys 80, estic entre professor d'anglès jubilat,
1: sí,
0: i germà petit d'en Arozamena. No, hem de dir que no funciona molt bé aquest lo de transforma en l'any 80, perquè sabeu que la IA té molt poc material visual, i a tothom li ha portat el mateix xandall. Tothom du el mateix xandall ja de jaqueta blava en ratxes verdes, o blanques, o fúcsies. I dius, sembla que tots mos varen anar...
2: Una moda,
0: mos varen anar com a compartint aquests xandalls, sí, que després sí, era un look una mica de persona amb problemes. Ho direm ja, així.
2: Sí, sí, sí, sí, de Luis Maia, no? D'Aida. Sí, ho
0: va ser aquest tema. Clar, i també t'ho dic, me fa gràcia perquè la IA transforma a la gent com si tothom hagués format part d'un capítol de Los Problemas Crecen, quan en realitat, si m'apures, nosaltres no hauríem sortit d'un capítol de Las Chicas de Oro, sinó que hauríem sortit d'un capítol de Anillos de Oro, la sèrie de Nana Diosdado. Sí. O, per exemple, tots serien com el Piranha de Verano Azul, també t'ho dic. Clar, a mi aquesta nostàlgia m'ha deixat una mica bocabadat perquè sembla que tothom havia participat en un videoclip de Cyndi Lauper i dius, pot ser els 80, a l'estat espanyol no tenien aquest glam ni tenien aquesta modernó. Hi ha una altra cosa que me preocupa, que ja han avisat els experts, i és que què farà la intel·ligència artificial en totes les fotos originals que voluntàriament han compartit en ChatGPT? Que això l'únic que fa és anar alimentant aquesta intel·ligència en material nostre.
2: Sí, sí, sí.
0: No dels anys 80, sinó època actual, que ja deu tenir un repositori de fotografies meravellós. I llavors també me fa molta de por aquest rotllo nostàlgic que mos ha pegat ara. Anem a recuperar l'oreja de Van Gogh. Anem a recuperar els anys 80. Però clar, pot ser, ningú tenia en compte que els anys 80 no van ser tan meravellosos com mos pensam. Perquè, per exemple, ara tothom té el mòbil en sa mà i sí, sap qui te telefona. Però en Terrades sabrà que en els anys 80 allò era una professió de risc.
1: Clar,
0: tu despenjaves,
2: sí,
0: podies ser el cobrador d'esfrac, podies ser la persona que t'agradàs, sí, o podies ser qualcú demanant per ta mare.
1: Sí, sí,
0: i tu estaves esperant una telefonada, qualcú agafava l'única línia que hi havia en tota sa casa i tu, con tantes minuts, que passaven com a segles, no? És a dir, aquells versos de Gabriel Ferrater, calenta el món, calenta el món, calentes les hores que se'n van de pressa, i doncs passava això que, i tu, per favor, penja, penja, o te deien penja tu, perquè només hi havia una línia en aquella casa. Després no teníem ni Spotify, ni iTunes, ni Stories, i tu havies d'escoltar sa ràdio, comprar-te un vinil o esperar que el locutor no parlàs i gravar aquella cançó.
2: Sí, uf, i fer-te un casset. Desenes de casset de
0: no sé com, és que sí, això sí, ho guanyaran sí, tant, o rebobinar les cintes de VHS, que sempre que anaves en el videoclub la tornaven sense rebobinar. I tu potser volies veure Viernes 13 i havies d'esperar 3 minuts 10 a que se rebobinàs tota la cinta amb les ganes que te feia.
2: I amb VHS també gravava, jo gravava també de la tele, o sigui, això de les cintes sense música també passava.
0: Ja
2: podies gravar la televisió, no?
0: Tu ja piratejaves avant la let.
2: Bé, això devia ser ja més 2000, però no, era un VHS, vull dir, se diguera modernitzar després, però sí, podies gravar. Clar, també veies a la tele i després veure-ho totes les vegades que volies.
0: No hi havia Google Maps.
2: Trobar
0: un carrer no era tan fàcil en els 80. Potser tu quedaves a les 9 i arribaves a les 11 perquè havies estat incapaç de trobar el carreró de sa murta,
2: sí, sí,
0: i vingui
2: sí,
0: a fer voltes en aquell redol. Per tant, anem alerta amb allò que enyoram. I també, espentinats, si no tenies una profusió capilar important com la d'Antoni Terrades,
1: sí, sí,
0: en els 80 tenies un problema, i sobretot les dones, en el tema de la laca, que a mi em fascinava, aquells cardats meravellosos.
2: Sí, hi ha fotos de mon mare.
0: Per recordar, Rocío Jurado seria sí, sí, els prototipus, i venga l'aca que...
2: Ben estufat.
0: El forat de la capa d'ozó va començar en aquella època.
2: Sí.
0: En els 80 va ser quan ens començàrem a preocupar per aquest tema. I llavors que també, ara que s'han fet tantes fotos que se pugen a sa IA, en els 80 fer una fotografia tenia les seves conseqüències. Tu tenies un rodet de 12, de 24 o de 36. No venies a part que no la podies mirar

0: instantàniament, si no era una Polaroid, tu no podies triar sa foto a qui surt guapa, a qui no. I a vegades et sortia, més que la Torre Eiffel, sortia un colzo,
1: dit,
0: i més que
1: es
0: Big Ben, sortia es dit de qualcú que l'havia deixat abans.
1: No, i a més, clar, tu anaves
0: a
1: revelar ses fotos, i clar, te donaven a sobre ja, i les obres, començaves a mirar, i de 20 havien sortit... Era una decepció.
0: Absoluta.
1: No? Les he fetes totes, a mi m'ha passat a concerts, això, que duit sa càmera, i no en sortia cap.
0: I llavors que també, anant a l'alerta en Banyorà, perquè els anys 80 també varen tenir coses molt complicades. Eren els anys de Blondeta, hi va haver un gran problema amb l'heroïna, també hi va haver diferent crisi del petroli, Margaret Thatcher i la guerra de les Malvines, hi havia servei militar obligatori, és a dir, que quan tu feies cou, molt de joves, havien d'interrompre la seva evolució vital durant un any i mig, dos, per anar-se'n a fer servei militar obligatori, si no demanaves pròrrogues perquè anaves a la universitat, etc. Per tant, anem alerta amb allò que enyoram. Una cosa és enyorar una foto de coses llampants, i una altra cosa és enyorar una època que també va ser complicada. Ja. Perquè se comença enyorant els anys 80 i s'acaba reivindicant la Segona Guerra Mundial. Ho dic perquè, sí, tots saben cap on vaig, ara no m'ho vull parar pessimista, però de vegades són com a vasos comunicants. Des de banda, els anys 80, perquè vos deia que aquesta setmana vos duc dues notícies en clau nostàlgica. I és que ara passarem en els anys 2000, perquè enguany, 2026, fa 30 anys d'aquest himne.

0: Recordeu aquell videoclip de Wannabe, on cinc joves desconegudes varen passar a ser reines del món i varen regalar el seu Spice Flavor, podríem dir, el seu gust picant arreu. Aquelles escales de St. Pancras Embassy,
1: Sotel,
0: doncs aquesta setmana els Spice han compartit un minivídeo on se veu com un retall de diari en aquestes mateixes escales.
1: Uau, no l'he vist.
0: Va desfermar tot tipus de rumors, això va ser dijous, tothom se pensava que era que tornaven, que farien una reunion, que farien un concert, i resulta que no, que allò que anunciaren hores després és que traien unes catxes edició especial a partir de 90 busques de lliures, 94 en 99, la més barata, i 323 euros, la més cara, que tindrà en vinil tots els seus senzills, i això ha desfermat la ira dels fans de ser espais.
1: S'esperava
0: perquè,
1: més.
0: No, perquè elles varen fer una mica de queerbaiting, les coses com són, varen jugar amb les il·lusions i les esperances de tot el seu seguici, perquè hi ha gent que és molt de ser espais, la gent se pensava que hi hauria qualque cosa una més, fins i tot se rumoretjava. Clar, el dia en varen parlar i nosaltres ja mos veiem anant tot 4, la Marta Garà, unes quines, la Marató i jo.
1: Si us faltava una cinquena ja per fer espais.
0: Jo me veia a Salisbury, anant a un concert de ser espais. I resulta que són unes punyeteres catxes de discos.
1: Bé,
0: no se pot jugar
2: amb
0: els sentiments de la gent. Perquè aquests sentiments... Aquests sentiments, en temes coronaris, en temes és com quan la teva parella t'està tot el dia, cariño, te tinc una sorpresa, poncella, avui vespre, no quedis amb ningú i se te presenta amb una caixa de bombons de 3 euros que ha comprat a la benzinera. Això han fet en nosaltres els espais. Mos han venut peixet durant 48 hores perquè nosaltres estiguéssim allà pendents del seu punyetero perfil.
1: Sí, jo crec que li ha passat això.
0: És que jo era allà...
1: Jo crec que li ha passat això.
0: Me vaig encomanar d'aquest esperit perquè la Marató me deia, ja que no he anat a veure la Shakira, anirem a veure els espais.
1: Però la Shakira estàu atents.
0: Amem. Un té una vida, un té una edat. La Shakira no pot ser... Nosaltres... Consola. Nosaltres som aspiracionals. Nosaltres volem coses que mos han de venir.
1: No, a més, Xisco, vull dir, Spice Girls no era tan loco pensar que sí que tornaven, perquè hi ha hagut grups, Backstreet Boys, que eres de la mateixa època, sí. Varen fer gira, jo hi vaig anar fa 2 anys, crec.
0: Però,
1: i van fer gira per
0: dada,
1: tot el món.
0: D'aquí una dada futbolística.
1: I tenen la mateixa edat.
0: Aquí una dada futbolística. Elles se varen reunir, recordem, l'única vegada que ens han tornat a veure 7-5, va ser 2012, clausura.
1: Eren 7-5, però?
0: Sí. Victoria Mega, fins i tot. Clausura del Jocs Olímpics de Londres,
1: sí.
0: Després, 2019, varen fer com una minigira per Rayo Muni i Irlanda.
2: Sí.
0: I dic, dada futbolística, Victoria Beckham i el seu amo tenen un empòrio tan ben muntat que aquesta nina no necessita euros. Jo crec que les altres 4 espais han anat tot a casa porta cada dia. De fet, han fet sopats, s'ha vist diferents noces, etc. Quan va presentar col·lecció a Victoria Beckham, la varen anar a veure i se varen fer fotos, i jo crec que era Victoria, per favor, un rotllet.
1: Per favor,
0: com a mínim, vine a passejar per damunt l'escenari. Però clar, és que jo he repassat els videoclips i la Victoria Beckham ballava molt malament.
1: No, és que ella era ja.
0: De 7-5, que eres patató corcat.
1: No,
0: jo també entenc que ella no vulgui tornar en aquella època, perquè, evidentment, ara és hate, seria diferent. I ara que parlàvem de tant 80...
1: I cantar no era la que més cantava.
0: En els 80 no hi havia xarxes. I no te podien criticar tant. En canvi, ara... Per tant, no jugueu amb la nostàlgia.
2: No.
0: I, sobretot, pensem en el futur.
1: Estim bé, estim jo, bé, ara.
0: Jo aquesta setmana he decidit que jo vull tenir la mirada posada en el futur. A mi no m'interessa el que ha passat. A mi m'interessa allò que ha de venir. Com, per exemple, més programes d'esportes en joc en la meva família, que és on m'ho va realment bé.
1: Molt bé, que li ha quedat de bé, això.
0: Lo que he de fer per cobrar uns euritos extras, perquè és que a mi això m'ajuda a pagar l'autònom i vulguis que no, no vull que se perdi la col·laboració.
1: Ei, saps que m'ha sorprès, perquè ha dit, i en Juanga? I en Juanga,
0: no sabia que no hi era.
1: Sí, a Granada.
2: A Granada, crec que molt escolta. Joan Gabriel Bolsant, Xisco Nadal, Tenyora.
1: Tenyora, fins i tot en Xisco.
3: Aquí som, Xisco Nadal. Clar, jo, ell.
0: És que estic trist.
3: Imagina quina ruta faríem tu i jo de tapes per aquí, per Granada, Xisco.
0: No, i també anirien tots dos a l'Alhambra, perquè si una cosa mos uneix a tu i a mi és el rei no Nazarí. Nosaltres som molt d'aquella època.
3: I molt fans de la història, eh?
0: De qualsevol tipus d'història, talment. I doncs, passa també per Granada, estimat, t'he enyorat, però no passa res, supos que ja s'apropera, el proper partit mos veurem.
1: Tornarà.
3: Sí, demà torn.
1: Demà
3: ja torn, no te preocupis, ja que jo m'ho veig demà.
0: I doncs, fins demà. I doncs, aneu alerta en la nostàlgia, és el meu únic consell. I alerta en les fotos, no pugeu fotos perquè ja els experts avisen.
1: Ja,
0: un consell de beneït, no compartiu tanta informació. Un dia tant de bon disgust.
2: Xisco. Molt bé, Xisco. Mil gràcies, com sempre.
0: Gràcies a Valjos per existir.
2: Gràcies. Notícia de darrera hora. Ha acabat el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 al circuit de Madrid i la victòria està per Antonelli, el líder del Mundial, que s'ha adjudicat la victòria al Mat Rink, aquest nou circuit.
1: Sí, molt xulo.
2: Per quant a la participació espanyola, Fernando Alonso ha acabat 17è i Carlos Sainz, que fins i tot va donar les seves idees sobre el projecte d'aquest circuit, no ha pogut acabar la cursa.
1: Oh.
2: Per tant, victòria per Antonelli, el líder del Mundial de Fórmula 1, que s'imposa el Gran Premi d'Espanya. Tornant ràpidament a Granada, Joan Gabriel Bousà, l'etapa està en marxa, però de moment veiem que tot és homenatge a tots els equips i a tots els ciclistes que culminaran aquesta volta.
3: Efectivament, resten 105 quilòmetres perquè acabi aquesta darrera etapa de la Vuelta i podríem dir que és una etapa de cerimònia pel que podem veure en aquests primers quilòmetres, perquè han pogut veure els ciclistes de tots els equips com se posaven al capdavant del gran grup, s'abraçaven per immortalitzar la fotografia. També ho ha fet el Movistar amb Enric Mas i tots els seus companys. Jo crec que hi ha un pacte de no agressió. Recordem que la jornada d'ahir els ciclistes van demanar a l'organització que aquesta darrera etapa, tota l'etapa, tot el quilometratge de l'etapa, fos una etapa neutralitzada, que no es disputés. Finalment, l'organització ha pres la decisió que només es neutralitzaran els 9 darrers quilòmetres, però jo crec que en el gran grup poden haver arribat a un acord de que no hi hagi i d'una disputa clara d'aquesta darrera etapa, que sigui un homenatge, que sigui una festa al ciclisme, aquesta etapa que passarà per aquí, per Granada. Ara mateix resten només 104 quilòmetres perquè acabi tot aquí a la línia d'arribada. Poquet a poquet arriba més gent per donar caliu. Encara falta, encara queda molt, però ja hem vist Enric Mas totalment emocionat vivint aquesta darrera etapa d'avui de la Vuelta a Espanya.
1: Molt bé, Juanga, després torna. Juanga, no tanquis micròfon perquè t'he de fer una pregunta. Juanga.
3: Val.
1: Escolta'm, com has duit la tornada, la rutina? Perquè ara ets a Granada, desconnectant, un pot de feina, però ha estat una setmana intensa, tornada a l'escola. Com ho has duit?
3: Ha estat una setmana molt, molt intensa perquè he hagut de comprar uniformes, he hagut de comprar material escolar pel meu fill, no per jo, sinó pel meu fill, anar a les jornades d'adaptació. Ha estat un estrès gros.
1: No és fàcil. I doncs, si se torna a l'escola i la rutina vols que sigui molt més fàcil, saps com és, Juanga? Saps en qui pot ser més fàcil?
3: Amb qui? Digue-m'ho, Marta Sampas.
1: De la mà d'Inca Centro Outdoor. I encara més si és estrenant cotxe. Aprofiteu els Opel Days i podeu endur-vos un Opel Frontera des de 169 euros al mes o un Opel Corsa des de només 219 euros al mes. Aquest setembre tornau a la rutina de la millor manera amb Opel i Inca Centro Auto. Inca Centro Auto, el teu concessionari
2: brum, brum, brum, brum,
1: de confiança.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3. En joc.

0: I aquesta música tècnica que tenim aquí en nosaltres, la nostra mestra.
1: Sí, també haurà començat rutina, no, Neus?
0: Com estàs?
2: Molt bé, contenta de ser aquí, un dia més.
0: Com ha estat aquesta primera... Recordem que Neus, a part de dur el bar, els postres en joc,
1: i
0: revisar cada cosa que fem, és mestra d'escola i, si no m'equivoca, ha estat la primera setmana.
2: Sí, a mi, jo estic contenta perquè m'agrada estar dins una aula, però passar de 0 a 100, perquè tu vas a l'institut la primera setmana de setembre, prepares coses, estàs assegut, però el ritme frenètic d'al·lots i nins petits, perquè al final són 90 nins de 14 anys,
1: vull dir
2: que...
1: amb això ho dius tot.
2: Dijous i divendres no he pogut entrenar. Amb això vos ho he dit tot.
1: T'han deixat sense energia.
2: No he estat capaç de posar-me a ser esportiu i sortir a córrer. No, i a més, el cos m'ho demanava.
1: Sí, això t'anava a dir, que després també és com un pot de lliurar.
2: Demà ja...
1: Bé, nosaltres no t'ho posarem tan difícil, no som com 90 nins de 14 anys. I menys avui, que no hi ha un Juan Gas.
2: Ai, però és com estrany, no?
1: Bé, el farem entrar.
2: Ja el sento, ja el sento. Ja el micro. Ja estan aquí. Sí.
1: Avui és un eco, quan no connecten de banda per a semell, però sí, tots ben atents, perquè aneu, com sempre, el que fa revisió del que ha passat al programa, tenim millors moments, tenim errades. Per on començam, Neus? Per qui? La primera víctima.
2: Començant per tu.
1: Què dius?
2: Amb una errada que ja l'any passat i l'altre ja era molt recurrent.
0: És repetidora.
2: Recordam en els oients que sempre anem de menys...
1: Ah, no, saps què he fet?
2: Què has fet?
1: De mel i sucre, i aquesta la vaig llevar. Tu que ara dic, no, jo tinc en Sanchis.
0: Estàvem dient que hi ha censura.
2: No,
1: ara dic, no, però si els primers en Sanchis, no, se m'ha oblidat dir-t'ho.
0: Perquè ho entengui la gent, na Neus.
1: Fem una preparació
0: prèvia. Crea la seva secció, diu les errades que vol corregir i els moments que vol repassar, i dona Marta Sampas, quan ha vist que una era seva, l'ha llevada. És així, no?
1: Ara m'ho pillo a taxi, però és que m'ho juro que t'anava a dir.
2: Però se te va oblidar.
1: És igual, lo pot dir, no tenim el so, però què vaig dir?
2: És igual, la Marta, això serà el preludi de lo que ve, i perquè vegeu com era Marta Sampas. La Marta Sampas va dir Josep, amb aquesta S sorda, que hauria de ser sonora, però és una errada molt recurrent. Recorden els oients que sempre anant de menys a més.
0: Sí.
2: Sempre anant...
1: Aquesta no era res.
0: Clar.
2: Era patatilla, que diríem, no? Sí.
0: Bé, idò, com que parlava de Josep, Marta Sampas, començava amb un Josep.
2: Amb un Josep.
0: En Sanchis.
1: Molt bé.
0: Va passar això.
3: I cerca accions directes, sapiguent que la defensa del Dense acostuma a estar adelantada i que per aquí...
2: Aquí hi ha dues paraules. Una és una errada lingüística, que és aquesta adelantada, perquè és incorrecta, és avançada, o com li vulguem dir. Llavors, aquest sapiguent, que sí que l'he assenyalat perquè no és incorrecte...
0: Què m'estàs contant?
2: És col·loquial. No és normatiu, és a dir, si nosaltres som un programa de ràdio que sempre hem de tirar d'un registre més formal i això, no és una forma verbal que se pugui fer servir. Però és molt recurrent i, a més, és de la parla col·loquial molt típica en es parlar de Mallorca i de les altres illes, també. Per què? Perquè hi ha verbs que, per exemple, se conjuguen el verb sabre, deim sàpiga, que ell sàpiga. I a vegades aquest sapiguent és com una analogia que deim en llengua.
1: Clar, és que pot dir, també, sí.
2: Exacte. Per tant, és incorrecte. A la parla col·loquial, no. A la parla formal d'un registre radiofònic, sí. Però, clar, en José Sánchez, en el final, és un comentarista, no és el conductor del programa, per tant, sí que volia deixar damunt la taula que no és que sigui una incorrecció, sinó que...
1: Molt greu.
2: Sí. També està bé saber per què anem sapiguent, caiguent, veguent...
1: Sàpiga és correcte.
2: Sàpiga és correcte.
1: És que no passa al revés, que quan he dit sàpiga, ho dic pitjor, és que ni diré com ho dic, però...
0: No, sàpiga i sabent.
2: I sabent, veguent... Són aquestes formes que... Jo som la primera que diu veguent. Estic veguent aigua. Jo sé que he de dir veguent, però amb un registre col·loquial... Ja, veguent, se pot dir.
0: Molt bé.
1: Molt bé, molt ben
0: senyalat. Qui és el següent?
2: La següent víctima...
0: Un momentet, Neus, perquè me diu en Miquel Vergés per línia interna que el Mallorca està arribant a l'estadi de Somos, Miqui.
4: Així es va fer abans el Sabadell i ara ho fa el Mallorca, que vol retrobar-se amb aquesta bona imatge de l'equip que ha donat de Somos. Hi ha només una vintena, una trentena d'aficionats del Mallorca esperant l'arribada del bus. Això sí, han fet renou, els han rebut amb crits i aplaudiments, una pancarta també, jo crec que sempre és la mateixa, sempre d'una atleta que du una pancarta demanant una camiseta en Pablo Torres,
0: sí,
4: segurament.
0: Sí.
1: Pobre,
0: sí,
1: que sí. Li doni
0: fa tres setmanes, bueno, sí, els tres partits de casa han vist aquesta pancarta de Pablo Torres a tu camiseta. Sí.
4: Clar, bé, si és com un amulet va bé, perquè el Mallorca guanya,
0: sí.
4: Però sí que és cert que segurament estratègicament no és el millor lloc ni el millor moment per demanar una camiseta.
0: Està clar.
4: Va bé en un bus i es tanca dins el pàrquing.
0: Ja, està clar, però ja està, per ventura pensa que se repetirà l'escena de l'any passat, que s'atura el bus i baixen i...
4: Sí, no.
0: Però no
4: ha passat un any. Només ha passat amb el Ceuta, però bé, sí, el bus sí que ha aturat, però ho ha fet ja dins el pàrquing i els jugadors ja estan baixant. Els grans protagonistes avui d'aquest Mallorca-Sabadell, com han dit, el primer en arribar ha estat el conjunt arlequinat, que ho ha fet fa uns minuts, i ara ja és el Mallorca qui arriba a l'estadi a la recerca d'aquesta tercera victòria consecutiva en tres jornades com a local.
0: I dels dos equips que ja són a l'estadi de Somos, i el partit, recordeu, comença a partir de les 6:30, des de les 6, en directe,
1: sí,
0: també, si voleu,
1: sí,
0: per IB3 Televisió. Érem enmig del bar de na Neus Sánchez, i qui és la teva següent víctima, Neus?
2: La següent víctima i la darrera d'aquestes errades una mica més suaus,
0: sí,
2: és el meu estimat Toni Fuster.
5: Se'n va cap a línia de fons, passa finalment de rosca, la pilota se li ha anat i serà servei de porteria per al conjunt local.
2: Aquest se li ha anat. Se li ha anat a pilota, se li ha anat. No, se li ha anat és una construcció sintàcticament incorrectíssima en català. Hem de dir que li ha fuit, que s'ha escapat, el que sigui. Però se li ha anat és literalment aquest se le ha ido, que és correcte en castellà, sí, evidentment. I he de dir que he estat a punt de dir Toni Verger, després veurem per què.
1: Sí.
2: Però la propera víctima que va fer doblet la setmana passada és en Miqui Verger.
0: Ui.
4: El que fan és estintar els camps de verd i jo crec que semblen millors del que estan.
1: Què té? Bé, primer tu, Neus, però és que després jo li vull demanar una cosa.
2: Anem a veure. Està millor de... En el principi diu del que són, del que estan, ja no sap quin verb, pobret, aquest. A mi que ha seguit les meves classes, perquè sap que el verb ser i el verb estar se peguen de bufetades l'un en l'altre.
4: Sí.
2: Però jo crec que en el final el que volia dir Miqui Verger és...
4: Del que sembla.
2: Del que sembla, o de com estaven, per exemple.
1: Què volies
2: del que
1: dir?
2: Sembla,
1: què
2: o del
1: volies
2: que, dir? Sí, o del que pareix, però aquests són, estan... No sé, va ser un caos. De fet, vaig a vegades escolto el programa a una velocitat de reproducció d'un 25, a vegades.
1: Sí. Ah, sí.
2: Aquí la vaig posar a 0,75.
1: Més lent.
2: Perquè vaig dir, no puc.
1: No, la següent no m'ho puc imaginar.
2: La següent ja és mel de poder.
1: La següent és de Miqui Verger, també. Però jo li volia demanar, perquè se va embullar aquí, però és ver això, que tinten els camps... Li posen un poc més de color, sí?
0: Sí.
1: No, seriosament, m'ho vaig quedar pensant.
2: Això és com...
1: Sí?
2: Digues, Miqui, digues.
4: No, jo tenia la sospita, no, tenia la seguretat de que ho feien. El que no tenia clar fins que, bé, Martín Presa, el president del Rayo Vallecano, ho va dir la setmana passada, que és obligació de la Liga de tenir els camps de verd per dissimular aquestes ombres de terra, aquest color marró que hi ha a certes parts de diferents camps, que, per cert, crec que cada vegada són més els camps que es troben en una situació un poc pitjor del que haurien d'estar, però bé.
1: Sí,
0: ho vàrem dir la setmana passada, que hi ha camps de segona que presenten un aspecte que no és molt...
4: I de primera també, Toni, eh? Bé, jo crec que sí, estan repetint la conversa de l'altre dia, però sí, són de segona i també de primera.
0: Sí, però que aquesta pintura, que serveix per dissimular una miqueta, si hi ha herba, encara que sigui herba seca, clar, allò va bé perquè s'aferra en aquella herba, però si només és terra... Forma una pasteta allà al mig que és
2: terrible. En aquest programa, que mos agrada tant de xerrar de cabells i de pèls, això és com aquest tint que te venen...
1: Per
2: les canes. Sí, exacte.
1: Sí, aquest que te tapa una o dues.
2: Per tapar el festival de canes, aquest de...
1: Quan te surten les primeres, abans d'anar a la perruqueria, me'n posaré d'aquest.
0: El festival de canes.
1: Tot s'aferra, Neus, eh? Que se t'està aferrant d'en Verger i d'escoltar-nos aquestes dues vegades que fas en la revisió amb el bar de Neus. Continuem, i a Miqui Verger, que no se'n vagi, perquè la següent és seva, també.
4: Si en Nadri l'agafa ja mirant de cara a porteria, creix exponencialment, o com se digui, exponencialment, la seva qualitat i la seva capacitat.
1: Boníssim.
2: Atenció, perquè... No.
4: Exponencialment, no?
2: Sí!
0: Set dies després, sí senyor.
4: Sí, he estat assetjant tota la setmana.
1: Sí, no?
2: És que no és que s'ha equivocat.
4: Però, escolta... Sí, sí, no sortia.
2: Digue'm, Miqui, digues.
4: No, no, que dimarts volia comentar amb un... No sé si era en José, no sé en qui, aquesta errada, i seguia sense sortir la paraula. Però,
1: avui t'ha sortit molt bé. Però
2: és que, no, que no ets errada en si, i aquest, o com se digui, com si dic, ja no puc més, pas. Sinó és que... exponencialment.
1: Ja, sí, és que
2: darrerament... Jo aquesta paraula la guardaria en el diccionari.
1: Darrerament, amb el cooling break. Això, no sé què té. No sé
2: este,
1: què té.
2: Sí, estem una mica escatològics. Però bé, he de dir que l'altre dia, a segon d'ESO, precisament, llegíem en veu alta, sí. Perquè després de l'informe PISA han de ser una mica més contundents en les lectures, una nina, que és molt bona nina i és molt bon estudiant, la paraula contundent no va ser capaç de llegir-la ni a la tercera ni a la quarta. I quan va acabar la classe, me ve i me diu, mestre, és contundent, no? I jo sí, però, vull dir que a vegades hi ha paraules que se mostraven.
1: En aquell moment i no
2: surten. En
1: Miquel,
2: veure que se n'hi solen trobar un parell, però no passa.
1: Va,
2: de totes maneres, és igual. I ara, de manera suau, en Miqui també és el protagonista, però no sí, ets la víctima.
1: No, però espera.
2: Però de manera molt subtil, la víctima no ets tu, és en Toni Terrades.
0: I el Pepico Amat, l'estadi de l'Eldense, els nostres dos enviats especials, en Miquel Fuster i en Toni... En Miquel Fuster. En Miquel Verger i en Toni. És que ja els
1: atenc, fusió,
0: ja els atenc integrats.
6: En Toni
0: sí, sí.
6: Verger.
0: Això per resumar la
6: cosa. Miquel Fuster.
0: Sí, sí. En Miquel Verger i en Toni Fuster. Toni, com estàs? Bon vespre.
7: Hola, Toni Bouzà, com anem? Aquí som. Molt bones.
6: Marta Terrades.
1: Juanga Sampas.
7: Doncs...
2: Hauríem de demanar a en Juanga que li demani la intel·ligència artificial quantes maneres de creuar els noms. Ara li demanaré pel proper programa. Quantes combinacions de... possibles hauria. Però, Toni, què te va passar?
0: No ho sé, no ho sé. Jo crec que
1: tenim,
0: tenim tant de noms en el cap i clar, i que volen que sigui una cosa ràpida, que,
1: sí, massa,
0: que sigui fluid.
1: Massa bé.
0: I, sí. Vaig girar. Ja, és que els vaig... Avui
1: són
0: els he
1: un.
0: Arribat, sí, avui els he vist sí, arribar a la redacció i sí, es unirà. I mira que són distints.
1: Sí,
0: però sí.
2: Són cilíties, dius.
0: Sí, és com los morancos, que no saps qui és un i qui s'altre.
1: I realment tampoc no s'assembla. No?
2: Però és que, clar, tenen un llinatge que té dues síl·labes i les dues darreres lletres
1: Verger,
2: et se mateixa.
1: Ai, bueno.
2: I clar, jo som la primera que a vegades he de concentrar-me i dir ara què he de dir, Miqui Fuster o Miqui Verger. Sí.
1: Està bé. Va servir per riure i on varen riure i molt. I aquesta li ha donat pas jo perquè és teva.
6: Sí. Per acabar aquesta connexió, jo crec que na Neus hauria d'acabar aquesta connexió cridant Mallorca, i fent sonant els claxons del cotxe. Clar.
0: Molt bé, Neus.
6: Endavant.
0: Tot teu.
8: Endavant. He de baixar les finestres.
1: No, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, perquè se senti millor, no?
6: Clar. Sí, sí.
8: Mallorca! Mallorca!
0: Extraordinari,
1: Neus. Moltes gràcies.
2: Jo
1: va ser brutal.
2: Vull pensar que tenia una reputació per Manacor.
1: Te va veure algú, però no. Te va veure algú. Algú te va mirar...
2: Me va veure tot el carrer. Tenies sí. cotxe aparcat.
1: A més, aparcat, clar.
2: Clar, tenies cotxe aparcat a una travessia de la plaça d'allà on hi ha... La plaça d'en Bassa.
1: Sí.
2: I clar, tenia... Bé, vaig tenir una dona que quan vaig baixar del cotxe, jo vaig baixar i ella tancava la finestra. Vol dir que l'havia obert.
1: Oh!
2: Per veure què passava. Però això, jo pensava que tenia una reputació per Manacor i no
1: però
2: sé
1: és que
2: si...
1: Amb en Juanga saps que qualsevol cosa pot passar i se li va córrer i és la veritat que va quedar molt graciós
0: molt
1: per tancar la secció. Avui no tens claxon, per posar
2: no
1: punt
2: claxon.
1: Final avui al bar de na Neus, però no. Han rigut amb aquests millors moments i també ens has fet un poc millor doncs, les errades que han corregit. Gràcies, Neus.
2: Gràcies a vosaltres
0: gràcies.
2: I molt ben la setmana que ve.
0: Adéu. na Neu Sánchez, que parteix, i nosaltres, que ja anem encarant la recta final d'aquest passeig, que és la darrera etapa per Granada de la Volta, ciclista d'Espanya, en Enric Mas, que es coronarà com a campió de la Volta. Ho contat tot d'una, anem a Granada. Amb en Juanga, abans, mínima aturada.
9: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc. Un estiu que canviarà les seves vides.
10: Catalina!
11: Se tropezó con un escalón.
9: El retorn al cinema de Lluís Homà.
12: És una provocació terrible.
9: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
13: Abuelo!
14: No deixaràs de sentir-la a prop.
9: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes. És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
15: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.

0: Una tarda en Granada, és el que està passant en Juanga avui a la Vuelta, aquesta darrera etapa que coronarà n'Enric Mas com a campió de la Vuelta, i quan te'l vegi passar, en Juanga tremolarà, quan vegi passar l'Artenang per la línia de meta. Juanga, novetats a Granada!
1: Increïble la imatge que hem vist ara, aquesta fotografia, aquesta estampa d'Enric Mas abraçant a Primo Roglic i també a Félix Gall al pòdium d'aquesta Vuelta que està recorrent a Granada a 98 quilòmetres per arribar a la línia d'arribada d'Arbaima. El propi Enric Mas, el líder en solitari, per davant del gran grup, per davant de la serp multicolor, i sense cap mena de dubte que tremolarem d'emoció quan veiem en Enric Mas, que el veurem diverses vegades, anem a recordar-ho, passar per aquesta línia d'arribada, la primera vegada que hi passi, i doncs haurà de passar quatre vegades més, i la darrera ja serà la definitiva, ja serà la bona, ja serà la volta neutralitzada en la que per fi ja veurem en Enric Mas la confirmació de que serà el gran líder i el guanyador de la Vuelta. Des del 2014, que no guanyava un espanyol aquesta Vuelta ciclista a Espanya, i la primera vegada que ho farà un ciclista balear. Aquí a la línia de meta, no vos podeu imaginar el show que han muntat aquí amb persones que estan fent malabars, que duen pistoles d'aigua i estan tirant aigua en els aficionats que es troben aquí, perquè evidentment la temperatura és ben alta aquí a Granada, i la gent que a poc va arribant a la zona VIP, que la tenen just aquí davant, i també moltíssimes persones que es troben aquí amb el mòbil a la mà fotografiant-se de vora aquesta línia d'arribada. Encara queda, com bé deies, Toni Terrades, perquè arribin els ciclistes de manera definitiva. L'arribada està prevista entre les 7 i les 7 i 20, 7 i mitja, per tant, encara ens queden hores de ciclisme en una etapa que per ara i tot fa preveure no es disputarà, no s'està disputant, és un passeig dels ciclistes per aquests carrers de Granada, per aquestes carreteres andaluses.
0: Ara veiem també una imatge molt bona d'en Chente García Costa i en José Joaquín Rojas, els dos tècnics del Movistar, que anaven dins del cotxe, i en Chente mostrava una copa de cava ja buida, i en José Joaquín sí que encara tenia una mica de cava, i el càmera li deia, hombre, feis un brindis, i en Chente deia, no, ja no puc beure més, he begut un culet però no puc beure més, perquè he de dur cotxe. I en José Joaquín Rojas ensenyava una altra botella de cava, com dir, mos espera, quan arribem a meta sí que en tenim una que brindaran tots.
1: És una jornada de celebració. Amb en Chente parlàvem just ahir, abans de l'etapa de muntanya. I
0: què tal, Juanga? És un personatge.
1: És un personatge, és una persona entranyable i en sap molt de ciclisme, n'ha viscudes moltes, però és una persona molt simpàtica, bona gent, i es mostrava molt confiat, es mostrava molt confiat a l'etapa d'ahir de les possibilitats d'Enric Mas, com així va ser, no? De fet, mira, te contaré una anècdota. Ahir, mentre pujàvem la muntanya, perquè evidentment per arribar a la línia d'arribada els periodistes hem d'anar abans, no?, que els ciclistes, i amb el cotxe pujàvem i el nostre company periodista, que també pensa moltíssim d'això de ciclisme i de molts altres esports, company de l'última hora, en Fernando Fernández, ens deia mentre pujàvem, aquí Roglic ho passarà molt malament en aquesta pujada, com així va ser, just en aquella pujada, Roglic li van començar a flaquejar les cames, cosa que va aprofitar Enric Mas per ficar-li més de 2 minuts a la general. Avui, ja t'ho dic, avui aquesta jornada, aquesta darrera etapa està sent un passeig, està sent una celebració, moltíssima emoció ahir a l'equip Movistar, un Enric Mas que quan va arribar i va atendre en els mitjans de comunicació, sobretot, ho he de dir, a nosaltres, en els mitjans de les Balears que ens hem desplaçat, quan vam estar amb ell demanant-li, se li van caure les llàgrimes, es va es va emocionar del que havia aconseguit, que és el líder de la Vuelta Ciclista a Espanya. Mai s'ho pensava. Ens parlàvem també, mira, ara estava parlant amb l'espeaker de la Vuelta, que també va ser amb ell, el va veure des de ben petit, no? El va veure competir des de cadet, i un dia li va dir, també ens ho comentava, algun dia tu seràs el líder de la Vuelta a Espanya. I en Enric Mas, ja sabeu com és una persona bastant introvertida, no? Va fer un somriure i va dir allò, bé, ja veurem, ja m'agradaria. I doncs, finalment, aquell somni d'aquell petit ciclista d'Artà avui es farà realitat i ens emocionem tots només de pensar-ho.
0: I estan ben contents de contar-ho aquí a IB3 Ràdio. He de reconèixer una cosa, que a la velocitat, al ritme que duen avui els ciclistes, jo crec que l'etapa la podria fer.
2: Tu sí, eh?
0: Perquè crec que van a 10 quilòmetres per hora.
2: Jo mos hi vaig a tot tres allà, també.
1: Van a ritme del passeig marítim de Palma.
2: Sí, com anàvem amb el bici Palma.
0: El carril bici, sí. Van a ritme del carril bici.
2: Jo hi vaig en aquest ritme per venir a la ràdio, en la bici Palma. Sí, ben igualat.
0: Bé, tenim en Enric Mas en marxa. A les 6 i mitja comença el Mallorca. I també tenim en marxa Marta Sampas el partit per al tercer i quart lloc del Mundial de Bàsquet, que arriba al descans ara mateix.
2: Just ara, al descans, 40-30. 36 guanya Espanya, ara mateix es penjaria aquesta medalla de bronze després d'haver perdut a la semifinal, però va guanyant, com dèiem, després d'aquests dos temps jugats. Hem de dir que en el primer quart ha tingut un parcial molt bo a Espanya, 25-15, després el segon quart l'ha guanyat Alemanya 21-15, i ara amb aquest 40-36 partit al descans en aquest Mundial de Bàsquet Femení.
0: Tot d'una obrim la consulta del doctor Mario Ormaechea, però abans anem a Somó, ja cabina de transmissió d'IB3 Ràdio a l'estadi. A les 6 i mitja comença aquest partit entre el Mallorca i el Sabadell d'aquí una hora i quart. Toni Fuster, han trepitjat la gespa els futbolistes per veure l'estat? Encara no escalfen, però ja l'han trepitjada?
3: Sí, futbolistes tant del Mallorca com del Sabadell, fins i tot hi ha hagut interactuació entre ells, han interactuat i tal. Ara, per exemple, veiem per aquí a Fuentes, veiem també algun altre futbolista del Centre d'Esport Sabadell, i l'àrbitre i el col·legiat també, el senyor Daniel Miranda Bolaño, amb els seus ajudants. Un terreny de joc amb molt bones condicions. L'estadi de Somó, ja s'han obert les portes també de l'estadi per als aficionats que presenciaran avui en directe a les 6 i mitja aquest partit, i ja pendent que d'aquí un instant ens passin per part del Real Mallorca aquest 11 que avui presentarà Luis García Fernández.
0: Tot d'una que tinguem l'11, tornem amb tu, Toni. Què volies dir, Marta, en Toni?
2: No, és que hem patit molt amb en Toni. Avui m'escoltava en sa veu en el 100%, però és complicat. I clar, què passa? Que jo sé on anar, jo hi vaig anar i me la van deixar com ara.
0: Què dius?
2: Mira quina veu, que puc cantar i tot, si voleu.
0: Si tens una veu de...
3: Sí, on he d'anar?
2: Toni, el millor que pots fer,
3: clar,
2: és anar a Juan de Hospitals. I és que Juan de Hospitals treballen en equip amb tu i amb la teva família per cuidar la salut, combinant amb més tecnologia, proximitat i un equip humà compromès. Porque curar empieza a cuidar Juan de Hospitals.
3: Toni Terrades, tenim 11 per part del Real Mallorca.
0: Idò, tenim 11, dali, Toni.
3: Amb Arnau Tenas a la porteria, Calatayud, Raillo, Valdien, Suma Oro en defensa.
0: Opa.
3: Aquesta és la gran novetat.
0: Sí.
3: No juga Toni Lato d'inici. Per davant, Morlane, Derdé, Alex Sala, Junet Cerdà.
0: Uep, juguen Cerdà.
3: I Vius, Liso, gran novetat també, i Fuentes a la punta d'atac.
0: Derdé, Sala...
3: Per tant, tenim un doble pivot amb Morlane i Derdé. Tenim dos homes per banda, que seran Juret Cerdà i Liso. Alex Sala, que m'imagino que acompanyarà un poquet d'enllaç a la mitja punta amb Morlanes i Derdé en aquest doble pivot, i Fuentes com a gran referent a la punta d'atac.
0: Per tant, tant Pablo Torre com Lubumbo queden a la banqueta. La de Pablo Torre és la segona suplència consecutiva, i Lubumbo, després de ser titular les quatre primeres jornades, queda a la banqueta, no juga l'extrem angoleny del Mallorca. Aquesta és la novetat, i sobretot també la presència de Sumaoro al lateral esquerre. Queda a la banqueta Toni Lato, que ja arrossegava molèsties al llarg de la setmana, i tampoc té l'oportunitat de jugar avui Orejuela, que també quedarà, veurà el partit des de la banqueta de suplents. Amb aquesta novetat en l'11 del Mallorca, és el moment de donar la benvinguda, d'obrir la nostra consulta de Mario Ormaechea.

0: Es cuestión de ganar hoy ahí, meterte ahí arriba y decir, de aquí no nos baja ya ni Dios, así de claro.
1: Sí, sí,
0: Entonces,
1: sí, sí.
0: eso es lo importante. Y hoy tienes esa oportunidad. Y las oportunidades hay que agarrarlas. Porque te vuelvo a repetir, si hoy no ganas, y la semana que viene vas por allá, y ya en Parlarén empiezan los nervios, hoy hay que hacer un golpe de encima de la mesa, decir, nosotros somos el mayor que el año que viene vamos a primera división, y esto es lo que hay. Y salir ahí a morir. Y hay que mentalizar al futbolista que se gana ahí a morir. Sí que es cierto que el míster muchas veces, últimamente dice, bueno, esto es muy largo, déjate de largos. Pienso yo en voz alta, déjate de largo, porque cuando llega tres partidos, verás lo corto que te se va a hacer aquí en tu estancia. ¿Me entiendes? Entonces,
1: Sí.
0: bueno, es normal, porque él también quiere quitar presión, es normal, pero hoy para mí es muy, muy, muy, muy importante, porque es meterte arriba y decir, ya estamos allí, y el equipo se asienta, cada semana tal, hay competitividad, voy haciendo cambios, no hay partidos entre semana, preparo bien los partidos. La semana se trabaja bien, con mucha competitividad, porque hay una plantilla muy competitiva, y eso ya te dije la semana pasada que es lo mejor que puede tener el entrenador. Decir, mira, hoy no juega el Lugo, que va a jugar este para que espabile. Eso es dinamita. Así
1: Sí.
0: que sea bienvenido y que todo el mundo apechugue y para adelante.
1: I per avante, clar que sí. Mario Ormaechea, com sempre, és un plaer.
2: No,
1: És que
2: no, és
1: són
2: que.
1: classes magistrals
2: No, i a
1: de
2: més,
1: Mario.
2: els oients sempre, sempre comenten
1: Què
2: alguna cosa
1: diuen?
2: quan xerra amb Mario. En Jaume, des de Felanitx, m'ho diu, que bé xerra amb Mario.
1: Sí.
2: És que és
1: Diu
2: així.
1: les coses
0: Bueno.
1: clares i per això està aquí amb
0: Bueno.
1: nosaltres, els postres en joc.
2: Exacte.
0: Abrazos fuertes para el tal Jaume.
2: Sí.
1: I una ferrada forta per tu també,
2: Exacte.
0: Mario. Bueno, para el tal Jaume y para todos los demás. ¿Vale?
1: Vinga,
2: Gràcies,
1: adéu. Adéu,
2: Mario.
1: adéu,
0: Adéu,
1: Mario.
0: Mario. Adéu, adéu.
1: Partim cap a la cabina de transmissió divendres a l'estadi de Somos, allà el nostre company Toni Fuster. Toni, finalment, qui és el futbolista descartat a la convocatòria del Mallorca?
3: Toni Nato, que ha tingut problemes durant la setmana, finalment del futbolista que ha quedat fora d'aquesta llista de convocats. N'havia convocat 24 per al partit d'avui, però finalment Toni Lato, que continua amb aquestes molèsties, és el futbolista que ha quedat fora. Han sortit ja a escalfar el porter del Real Mallorca i també tenim l'11 del Sabadell, si voleu
1: Dali, Toni.
3: Comentar.
1: Sí, dali.
3: Jugaran Diego Foli a la porteria, Anton Ripoll i Miqui Codina a laterals, Òscar Sanz i Edgar com a central per davant al mig del camp, amb Àngel Baena, Quadri i Urri, doble pivot, Priego i Pere Pons a les bandes i davant en punta Nico Joaquini.
1: I recorda, Toni, per a la gent que s'incorpora ara mateix als postres en joc, quin és l'11 del Reial Mallorca? Amb qui surt avui Luis García?
3: En novetats, amb Arnau Tena de la porteria, Calatayud i Sumaoro, la primera en aquesta banda esquerra, Valentí Rayo. Com a central, mig del camp, doble pivot en Derde i Morlanes. Atenció a les bandes, amb Adri Rissó, una altra de les novetats. Juret Cerdà, que continua en aquest 11, Alex Sala de mitja punta i Adri Fuentes com a referent a l'etat mallorquinista.
1: Aquesta és l'11 del Mallorca, Miquel Berger, per als voltants de l'estadi. Qualque novetat?
4: Ja a poc a poc va creixent l'ambient. Veurem quina entrada hi haurà avui a l'estadi de Somos. Hem vist també l'Escola de Dansa de Mallorca, que també actuarà avui abans del partit. És una de les actuacions previstes per al partit d'avui. I a poquet que comença a arribar la gent aquí a l'estadi, veurem l'entrada final. De moment no fan molta via.
1: Quina és l'ordre del dia, companys, Miqui i Toni? És a dir, escalfen els jugadors i després surten els integrants de les colles de Vall de Bot de Mallorca. Com va? Ho sabeu?
4: Sí, mira, ara... Sí, t'ho estic cercant, sincerament, sí. Perquè no m'ho sé de memòria, però sí que sé que el darrer... Que és, sí, digues, Toni. Si no, el darrer, a les 6 i 24, l'actuació, l'aparició de l'helicòpter de la Milana, sí. Abans, interpreta l'himne... Jo crec que tot això és després de l'escalfament del Mallorca. Interpreta, acompanyat d'Exaxo, Marga Pocoví, l'himne de la Balanguera. Bombers del Consell treuen les banderes i el Ball de Bot, Escola de Música i Danses de Mallorca fa una actuació. I també hi haurà dimonis i la colla de cada bou de Pollença i 10.000 banderes repartides entre els aficionats. Banderes de Mallorca.
1: Tot això a partir de les 6 i 20... 6 i 24, diu en Miquel Berger, estaran ben pendents, ens ho contaran en Miqui i en Toni Fuster. Miqui, si hi ha qualsevol novetat per allà ens comptes, per l'entrada de l'estadi, perquè on hi ha novetat, A part, important, no la carretera, la carretera que tothom estigui tranquil, que en Enric Mas va a un ritme molt suau, líder, és un passeig de campió el que fa avui per Granada i per l'Alhambra,

0: Però, de vora en Juanga, clar, si enviem en Juanga a Granada, ell no pot estar de vora la ciutadania comú, com podrien ser nosaltres.
1: No, ell és una estrella.
0: No, ell és una estrella i ha d'estar acompanyat
1: d'estrelles.
0: De vora qui estàs, Juanga?
2: Idò, el tenc ara mateix molt a prop del príncep Alberto de Mònaco. Ha hagut un moment increïble.
1: Sí?
0: Sí?
2: Ha hagut un moment increïble,
0: que
2: vos ho vaig contar.
1: Conta.
2: No, han aparegut aquí, a la línia de meta, 4 o 5 cotxes tintats.
0: Sí.
2: Han baixat del cotxe 10 o 12 guardaespatlles.
0: Sí.
2: Ha vengut la Policia Nacional. I hi ha un moment que apareix el príncep Alberto de Mònaco, que el tenc just aquí davant, amb una gorra, amb unes ulleres de sol, amb una americana oscura, camisa blanca, calçons marró clar. Vos en recordeu? Bé, no, molta vos en recordareu, la gent no ho sap i ho contarem. Vos he dit abans de començar el programa, m'he situat, dic, perquè aquí sabeu bé... Sabeu bé, una zona VIP, aquí hi ha una zona VIP, digues, fins que m'atreguin, estaré aquí, estaré aquí mateix.
0: Sí.
2: I doncs, evidentment, ha començat el programa, tranquil·litat, tal, però hi ha hagut un moment que ha vingut un senyor i me diu, usted no puede estar aquí.
1: Com que no?
2: I li dic, i on me pos? Puc posar-me allà davant?
0: Sí.
2: Me diu, póngase donde quiera, pero aquí no.
0: Molt bé.
2: I era just la zona VIP on ara mateix està el príncep Alberto de Mònaco, però que ja t'he dit que el tenc aquí i que ara està mirant, escoltant els àudios de WhatsApp. Per tant, això està agafant un nivell molt important.
1: Vinga, no li miris el mòbil.
0: No, clar, no li miris el mòbil en Alberto de Mònaco. I podien dir que li has encalentit sa cadira
2: en el
0: príncep.
1: De príncep a príncep.
2: Uns sofàs blancs espectaculars, posar quatre concretament, i el primer que ha fet el meu amic, el príncep Alberto de Mònaco, n'Alberto, ha estat anar a agafar un refrigeri, una copa, una bona copa de cava, perquè t'has d'hidratar aquí en aquesta línia d'arribada. Per cert, més o manco, uns 40 minuts, 40-45 minuts, perquè arribin per primera vegada en aquesta línia d'arribada els ciclistes. Recordem que després hauran de passar 4 vegades més, per tant, queden uns 45 minuts per veure en Enric Mas per primera vegada passar per aquesta línia d'arribada, i hem de dir que el gran grup està comandat pels de Movistar, que estan tirant d'aquest gran grup, i que jo tinc la sensació que en els darrers metres d'aquesta etapa deixaran que Enric Mas s'avanci i que sigui el primer en creuar aquesta línia d'arribada en aquesta etapa d'avui. Resten 78 quilòmetres i mig perquè acabi aquesta darrera etapa de la Vuelta, que donarà com a campió, com a líder, com a guanyador a un mallorquí, a un artenenc, a un balear, com és n'Enric Mas. Jo seguiré pendent del ciclisme, però també de si arriba qualcú en aquesta zona VIP privilegiada que tenc aquí al costat.
0: Clar.
1: Molt bé.
3: Escolta, Juanga. Sí. Juanga, del poc de temps que duim enterrades i jo i amb aquest programa, ha sortit dues vegades de Palma, una per veure un partit amb el Rei i una altra per veure una etapa ciclista amb l'Alberto de Mònaco. No? És un poc el resum.
2: És que a mi m'atreus en els bons moments, no? En els bons moments m'atreus amb la gent VIP, amb la gent de la meva classe. I ja està, i això és així. Quines imatges ara del Generalife, extraordinari de Granada. Abans hem vist unes imatges aèries de l'Alhambra, i la veritat és que és preciós tot el que estem veient. Per cert, ara sí que hi ha animació de la bona, tota la recta d'aquesta línia d'arribada plena de gent, tant a la dreta com a l'esquerra, amb moltes ganes de veure passar per aquí els ciclistes.
0: Qual cartanang per allà, Juanga?
2: Jo estic mirant des de la meva ubicació, no hi vaig, just per aquí, però ara intentaré moure'm un... un poquet, tot i que no ho tenen fàcil, no, perquè m'ha ficat una zona bastant, sí, bastant, sí, sí, acotada.
0: Supos que està acotat, clar, clar, clar. I si no, en tot l'hora, el nostre, sí, company, tenc, quan arribi per, sí, allà, supos que mos oferirà...
2: Si voleu, jo tenc aficionats aquí del ciclisme que no són d'Artat, però que també els hi puc demanar, no, que me digueu.
0: Clar, clar, clar, men d'on són.
2: Mira,
0: men d'on són,
2: mira, si aquest home...
0: Jo què sé, de Zugarramurdi.
2: Com està? Com està aquest senyor? Bueno, buenas, ¿cómo estamos?
4: Bien.
2: Bien, no, porque te veo que te has puesto la camiseta oficial roja de la vuelta. ¿Cómo te llamas?
4: Yo, Juan Antonio.
2: Juan Antonio, ¿de dónde eres?
4: De Córdoba.
2: De Córdoba. Pero hoy eres un poquito mallorquín, ¿no? Un poquito de Arta, un poquito de Enric Mas, ¿no?
4: Sí, sí, sí.
2: Bueno, ¿eres aficionado al ciclismo?
4: Sí.
2: ¿Y qué te ha parecido esta vuelta que ha hecho Enric Mas?
4: Pues muy buena. El paso que le hice a Pogacar estuvo genial. Ese, y luego, bueno,
2: lo dejó tieso, ¿eh? Lo dejó tieso.
4: Tieso, buenísimo, muy bueno.
2: Bueno, cuando pase por aquí en Ritmas, a darle vítores y enhorabuena, ¿no?
4: Sí, sí, sí, sí, por supuesto.
2: Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias, ¿eh? Sí. En aquest aficionat del ciclisme, que du la gorra de la vuelta, la camiseta de la vuelta, i un home que ha vengut aquí a gaudir i a veure com Enric Mas és guanyador de la Vuelta Ciclista a Espanya.
0: A mi m'agrada el Juanga, que entrevista a la gent, no? En sí. Juan Antonio li diu, porque lo dejó tieso, oye. Sí, sí, sí, tieso, tieso.
2: Ah. Tieso, tieso. Induint, se li diu, induint la resposta, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, no, no, està bé, està bé.
1: Jo per un moment he pensat que ens tindria una sorpresa i entrevistaria en Alberto de Mónaco, ja és príncep, com estàs, tal, perquè Juanga, atenció,
2: Sí.
1: Atenció. Perquè tu ets a prop del príncep i saps que les monedes d'euro de Mònaco amb la cara del príncep no, tenen un gran valor pels col·leccionistes perquè n'hi ha poques.
2: Sí.
0: Ui.
1: Heu acabat de cercar, és així. N'hi ha poques,
2: sí.
1: Per tant... Sí, sí, sí.
2: I si, per tant, i si li faig una foto?
1: No, ja, no vas aprendre que hi vas anar i te varen dir que eren falses, sí, que tenies. No. Sí, imagina't, si li fas una foto. Si teniu monedes antigues a casa, per exemple, aquestes d'en Alberto de Mònaco, i no sabeu quin valor tenen... I don Humis durant 1995... Són especialistes en numismàtica, valoren i compren monedes antigues i, per tant, us oferiran una valoració professional i un tracte directe a la seva oficina ubicada en el carrer del Sindicat número 67 de Palma. Aneu-hi, en les monedes que tingueu, si en teniu d'en Alberto i d'en Alberto de qui sigui. Numis durant 1995, les teves monedes, clinc, clinc, tenen valor.
5: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.

0: Escolta'm, Rels B, fill predilecte de Mallorca, que va triomfar divendres vespre amb aquest concert gratuït que va fer el Passeig Marítim de Palma. 40.000 persones se van atracar per veure el concert d'en Rels B. Sens dubte, l'artista internacional més destacat ara mateix a Mallorca. En Rels B ens agrada a tots. Sí. Sé que na Marta Sampas està una mica gelosa perquè diu és que ha fet una mica d'ombra en Xenoa.
1: Anem a Granada
0: perquè en Juanga comença a gretar protagonistes a la línia de meta. Juanga.
2: I doncs sí, perquè tinc aquí un jove aficionat a ciclista que ha duit una pancarta que posa Granada 2026 amb un dibuix molt ben fet de l'Alhambra, els diferents mallots, i posa en gran Enric Mas. ¿Cómo estamos?
3: Estamos muy bien, deseando a que lleguen ya aquí los ciclistas.
2: Claro que sí. ¿Cómo te llamas?
3: Me llamo David.
2: David, ¿por qué te gusta tanto Enric Mas?
3: Pues parece porque hace tiempo que el ciclismo de España no ha tenido un ganador así y va a ser una alegría que de nuevo haya alguien que coja el testigo y que ponga otra vez España en el ciclismo arriba.
2: Vaya pedazo de vueltas ha marcado, ¿eh?
3: La verdad es que sí, no lo podía hacer mejor.
2: Cuando pase Enric Mas por esta línea de llegada, ¿cómo vas a gritarle? ¿Qué le vas a decir? Empieza a ensayar ahora aquí con nosotros. ¿Qué le vas a decir? Ahora pasa Enric, mira, está pasando.
3: ¡Enric, vamos, lo tiene, vamos!
2: Muy bien, muy bien. Moltíssimas gracias, ¿eh? Gracias. Ja. Molt bé, té força. Segur que en Enric Mas el sentiran, aquest jove aficionat de Granada. I ara mateix veiem com resten només 73 quilòmetres, com el Movistar Team està tirant del gran grup de la serp multicolor. Aquí cada vegada l'emoció és més gran per poder veure Enric Mas passar per primera vegada per aquesta línia d'arribada.
1: Jo li noto, ja en Juanga se li està ferrant, sí, més que té el mitjo, granaïno.
0: Juanga està a casa seva.
1: Està a seva salsa.
2: Sí, jo sóc el que me passa. Jo quan venc a Granada i me parlen dues horetes ja amb aquest accent andalús que m'agrada, ja se m'aferra. Ja estàs
1: cantant.
0: Clar que sí.
2: Humi arma.
0: En Juanga a Granada per contar-nos la victòria d'en Enric Mas a la general de la Vuelta. Això es produirà d'aquí dues horetes. Més o manco, falten 73 quilòmetres per arribar al final. Movistar encapçala el pilot i no hi haurà cap tipus de problemes ni incidents. Serà una etapa plàcida per al ciclista artenant, que anant cap a Son Moix. Toni Fuster, han sortit escalfar ja els jugadors del Mallorca?
4: Doncs no, encara no. Ho fan els porters, això sí, d'on aquí, ja fa una bona estona del Mallorca, i també han sortit el del Centre d'Esport Sabadell, però de moment el futbolista del Dora Kids, la resta de moment encara no han sortit damunt el terreny de joc de Son Moix.
0: Miquel Verger, a la zona del carrer, a punt d'entrar ja cap a l'estadi, es respira ambient, és una bona hora, a les 6:30, acudirà gentet avui a l'estadi?
5: Sí, jo crec que sí, es comença a respirar ambient, mira, agafam... No, què tal, com estàs? Com no?
6: Joan.
5: Joan, com ho veus avui?
6: No sé, un partit que crec que estarà bastant bé. Crec que serà una victòria per Mallorca.
5: Diuen que és complicat el Sabadell, eh? No s'ha de fiar el Mallorca. Com ho veus?
6: Jo crec que guanyarà. Jo crec que quedaran 1-0.
5: Qui farà el gol?
6: El Mallorca.
5: Qui farà el gol?
6: No sé, pot sorprendre molt.
5: Molt bé, que en Pablo Torres sigui suplent una altra vegada. Sorprenent.
6: Sí, un poc, sí.
5: Bé, Joan, disfruta del partit. Gràcies. Gràcies a les paraules de Joan, un dels aficionats del Mallorca que es comencen a deixar veure per aquí, per l'estadi de Son Moix. A poc a poc sí que comença a haver-hi ambient, però ja veurem fins on arriba, si superen aquestes 15.600 persones. Mira, un segon, que arriba amb el cotxe i ara no sé si és molt legal. Però, li demanen, Emilio Ensue, ¿cómo estás?
7: Muy bien, todo muy bien.
5: Bueno, ¿cómo esta nueva vida de jugador ya retirado? ¿Cómo lo lleva?
7: Bueno, lo vamos llevando bien, adaptándonos a la situación, pero muy contento por la invitación de mi Mallorca a este partido, al pequeño homenaje y nada, muy agradecido a mi Mallorca.
5: ¿Qué te van a hacer?
7: Pues no lo sé, un pequeño homenaje, así que nada, muy agradecido, sea lo que sea, bienvenido sea y nada, esperemos que nuestro Mallorqueta gane el partido hoy.
5: antes de que nos eche la policía o la seguridad, va, ¿cómo ves este Mallorca?
7: Lo veo muy bien, tiene muy buen equipo y yo creo que al final vamos a estar arriba y peleando por nuestro objetivo.
5: Emilio, enhorabuena por el homenaje y sobre todo por la carrera que te has marcado, que tela.
7: Vale, muchas gracias.
5: Las paraules d'Emilio Anzuela, m'ha agafat aquí en el cotxe, a la porta.
0: Sí.
5: Així que res, però bé, no mos han dit res, que era segurament el més important. Mira, continuem. Sí. Toni, sí. Marcelino, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal? Muy bien.
5: Marcelino Elena.
8: ¿Qué tal? Encantado, muy bien.
5: ¿Cómo vas?
8: Bien, bien. Visitando aquí Mallorca y bueno, pues aprovechando lógicamente para ver al equipo.
5: Te han visto en São Paulo esta mañana y ahora somos, ¿no?
8: Sí, sí, así es. Estoy aquí, bueno, pues viendo fútbol, que es lo que me gusta hacer.
5: ¿Cómo lo ves este Mallorca?
8: Bueno, lo veo como casi todos los equipos, es pronto todavía en la competición, van tres o cuatro partidos, este es el cuarto me parece, ¿no?
5: El quinto.
8: Sí. Y bueno, digamos que los equipos se están conociendo, ¿no? Y al final estos partidos, como es el caso de hoy contra el Sabadell, tuve la oportunidad de ver al Sabadell en Gijón, era el primer partido de Liga, Sporting Gijón contra el Sabadell, y fue un rival muy incómodo para el Sporting en ese día, que bueno, que le puso en problemas, y al Mallorca pues lo veo, bueno, iniciando la temporada bien, con ciertas fases de solidez y de equipo aspirante al ascenso, que tiene que ser, y también pues a veces encontrándose con la sorpresa esa de con algún rival que crees que debería, uno asume que deberían de darte menos problemas de los que te dan, ¿no? Y sin embargo la competición es la competición y aquí todo el mundo sabe en esta categoría.
5: Lo que pasa sobre todo, uno de estos rivales que en teoría tienes que ganar más fácil, más relajado, es el Sabadell, que viene de Primera Federación, pero tú ya has dicho que lo viste en el Molinón, que el Sporting no estuvo cómodo, pero es que ningún rival del Sabadell hasta ahora ha estado cómodo.
8: Sí, o sea, sí.
5: No fue una excepción.
8: Por eso lo digo, que cuando hay un equipo recién ascendido como Sabadell, de Primera Federación a Segunda, con un recién descendido como el Mallorca, que descendió un poco de aquella manera, ¿no? Porque realmente me parecía que había, bueno, pues un equipo como lo sigue habiendo ahora, con muchas caras del año pasado, con jugadores importantes, no solo en segunda división, sino ya en primera incluso. De repente que un rival así te incomode, bueno, puede a veces sorprender, pero creo que los jugadores están ya acostumbrados a este tipo de encuentros, de rivales, de situaciones, y bueno, pues a ver si el Mallorca hace un buen equipo, un buen partido.
5: Martino, tú eres el primer goleador en Europa del Mallorca, lo que has conseguido en el Mallorca lo sabe todo el mundo, pero tú llegaste a Mallorca obligado a subir. Eso mentalmente debe ser la leche, ¿no?
8: Bueno, sí, realmente el primer año que yo estuve aquí, que fueron 6 meses, no había esa obligación, pero sí había un proyecto de ascenso y a punto estuvimos. La siguiente temporada sí que fue muy exigente, porque bueno, incluso yendo líderes se destituyó al entrenador, que era Víctor Muñoz, y bueno, pues fue una temporada sufrida, donde al final se consiguió el objetivo, fuimos muy felices, pero realmente durante el año, bueno, hubo que ser muy riguroso, muy autoexigentes, tanto a nivel individual como de grupo, y bueno, el objetivo se cumplió, esperamos que este año se cumpla también.
5: No te quiero marear mucho, pero es eso, ¿no? Es convertir lo que es obligación en ilusión, que quizás es lo más difícil incluso para el mallorquinismo después de bajar a segunda.
8: Bueno, yo creo que el profesional tiene que obligarse a sí mismo, porque bueno, pues es tu trabajo, para eso te pagan, es tu cometido, y es una forma también de aumentar la exigencia de cada uno, ¿no? Y la mejora. Y todos queremos mejorar, ser los mejores en lo nuestro, y eso se consigue a veces a través de la presión, de la exigencia de fuera y de la interna que hagas tú también hacia ti mismo.
5: Y con una estudiante en el banquillo nada puede ir mal, ¿no?
8: Pues lo certifico. Bueno, no, no es del Sporting precisamente, pero bueno, servimos todos.
5: Es de la otra Asturias.
8: Efectivamente. Cuando ya salimos de allí, todos somos asturianos.
5: Marce, muchas gracias.
8: Bueno, a vosotros, hasta luego.
5: Gracias. Las paraules d'en Emilio Anzué, d'en Marce i abans d'un aficionat.
0: Sí, sí, molt bé, en Emilio Anzué i també sí. En Marcelino Elena, un home que sap perfectament el que és lluitar a segona divisió per pujar a primera amb el Mallorca i després fer aquella temporada extraordinària amb el conjunt d'Héctor Cooper que va culminar en la final de Mestalla de la Copa del Rei. Toni Fuster, ara sí, els futbolistes del Mallorca ja són sobre la gespa de l'estadi.
4: Correcte, el futbolista del Sabadell el primer en sortir i tot seguit darrere el de Luis García Fernández, el jugador del Real Mallorca, que intentarà cercar aquesta tercera victòria consecutiva dins l'estadi de São Moix, on de moment les coses han anat la mar de bé. En les victòries contra el Valladolid i també contra el Ceuta. A l'esquerra, Dolgruts, punt del Mallorca escalfant. A la dreta, els futbolistes arlequinats del Centre d'Esport Sabadell, mentre la gent, els aficionats, van entrar a poc i ben contents amb les seves banderes mallorquines que els han repartit a l'entrada a l'estadi. Mm-hmm.
0: Són les 6 en punt de l'hora baixa. Això és Espostres en joc. Digues, sí, Miquel.
5: Ja, perdona, però ha vingut un atlot que vol xerrar a la ràdio i a un atlot no li poden dir que no. I a més, ha dit que de pinyol vermell li agrada molt, així que has de parlar. Què tal, com està?
9: Molt bé. M'escolta en Toni Terrades?
5: Sí, t'escolta.
9: Vale, pues jo vaig venir a veure l'Alavés Mallorca l'any passat.
5: Varen perdre.
9: Sí, varen perdre.
5: Però bé, no per culpa teva.
9: No, bé. Digue-li. Volia saludar-vos a vosaltres. No? Bueno, hi havia aquell dia, hi havia en Pellis Martí,
0: sí,
9: que va ser 1-2 gol d'en Virgili i després me'l van remuntar. Ah,
0: sí.
5: El golarro d'en Virgili, que avui ha fet el seu primer gol amb el Bruges.
9: Sí, vaig llegir que va fer un partit contra l'Aston Villa, no? Sí. Poder veure, però un passi que la veure i va fer bé.
5: Però què és millor, Espostres en joc o de Pinyol Vermell?
9: Vamos,
5: gràcies.
1: Sí, però
5: no, vols dir qualque cosa més? Avui com ho veus?
9: Ui, és que no l'he vist jugar al Sabadell, però m'han dit que ho fa molt bé.
5: Es mastegar pedra, eh?
9: Sí, he escoltat Norma Nochea del camí i ha dit que ho fa bé. Però ojalà guanyem i pugem.
5: Va, un resultat.
9: 2-0.
5: 2-0. Qui farà els gols? No juguen Pablo Torre? Bé, pot jugar a la segona part, clar.
9: És com jo, en Cerdà i en Butxa.
5: Ah, bé, està bé. Menys si en Cerdà que s'estreni anirà amb ell. Gràcies.
0: Gracias, Miquita. Dejamos un momento para que parle Luis García para nuestros compañeros de Betres Televisión.
10: Tiene que ser, como os digo siempre, de mucho más equilibrio. No se puede vivir la quinta jornada como si fuera la última. Tenemos que ser conscientes de lo largo que es el camino. Evidentemente con mucha ambición y muchas ganas de ganar y de hacer un muy buen partido. Pero como os digo siempre, ese equilibrio tiene que ser fundamental porque si no es una categoría que te volverías loco.
11: Eso fue uno de los puntos que remarcó usted en la última rueda de prensa. ¿Lo ha tenido que hacer también durante la semana en el vestuario? ¿O era algo que ya podíais prever y que ya avisó usted también en pretemporada de que la segunda división es larga, que es dura? Pero no sé si aún así se lo ha recordado a los chicos esta semana que hay que ir con tranquilidad y no dejarse ensuciar de alguna forma por los mensajes que puedan venir de fuera.
10: No, totalmente. Creo que vivimos, como siempre digo, una sociedad de inmediatez absoluta, donde solo vale lo que hagas hoy y a partir de lo de hoy todo es éxito o desastre y eso no puede ser. No puede ser así porque nos dedicamos al fútbol profesional y esto es muy largo. Sabiendo, como digo, que la ambición es máxima, que la autoexigencia es máxima, que tenemos que seguir mejorando sin lugar a dudas, pero sabiendo también que es la jornada 5, que jugamos en casa, que queremos hacernos fuertes, que queremos volver a ganar y hacer un gran partido para nuestra gente.
11: Que el equipo empiece la jornada, o arranque el partido, mejor dicho, desde la 13ª posición, ni molesta, ni supone absolutamente nada. Usted no ha mirado la clasificación antes de empezar el partido de hoy, ¿no?
10: Volvemos a la inmediatez, ni mucho menos. Esto es muy, muy largo. Los que hoy están el 18, dentro de 2 meses están el tercero. Es una categoría que baila muchísimo las posiciones, que tenemos que ser conscientes del camino, que es tremendamente largo, difícil, que tenemos, como digo siempre, que ser muy, muy exigentes con nosotros mismos, seguir mejorando y tratar de ganar los partidos y pensar única y exclusivamente en el partido de hoy.
11: En el 11, dos cambios, Sumaoro por Tonilato, aparentemente entendible y razonable, y luego entra Liso por Lubumbo. En el caso del aragonés, ¿por qué la entrada de Liso por Sito?
10: Bueno, porque tenemos la suerte de tener una plantilla con variantes, con jugadores de diferentes perfiles. Creo que Liso nos puede aportar también verticalidad, que es un jugador que bueno, pues no ha disfrutado de muchos minutos, que estaba trabajando muy bien durante el día a día y que creo que nos puede aportar muchas cosas y ojalá sea así.
11: También nos sorprende un poquito que por segunda jornada consecutiva se queda Pablo Torre en el banquillo. ¿Decisión meramente técnica o es que arrastra algún tipo de molestia al cantador?
10: No, únicamente de técnica, nada que objetar a su actitud, a su forma de entrenar, simplemente que tenemos muy buenos jugadores ahí dentro, hay momentos donde debemos elegir, pero seguro que durante el partido Pablo va a ser decisivo y determinante como es él.
11: Y además que desde el banquillo es importante que el equipo cuando salga empieza a dar un poquito más sobre el terreno de juego, porque es verdad que gran parte de lo que ha conseguido esta temporada ha sido en los primeros 60-70 primeros minutos del partido.
10: Sí, para nosotros es fundamental y es algo que remarcamos muchísimo, que para mí no es importante los que inician, sino más los que terminan, porque nos dan más energía, nos dan, pues bueno, un prisma diferente de partido. Cuando ya todo el mundo está cansado, pues esos 5 jugadores que pueden entrar de cambio nos tienen que dar un plus y estoy convencido de que nos van a ayudar.
11: Míster, muchas gracias y mucha suerte.
10: Gracias.
0: Les paraules d'en Luis García explicant una mica tot, que que s'ha de ser prudent, que en 5 jornades no se puja a primera divisió, que falta molta temporada, i després explicant que el canvi de Lubumbo per Adrián Lisso, recorden que Lisso avui és titular, és degut a que té una plantilla molt àmplia, el tècnic asturià del Mallorca, i que té per elegir, i avui considera que Lisso és l'indicat per afrontar aquest partit contra el Sabadell. Marta!
1: Cercam un jugador misteriós, com cada jornada. El nostre concurs és cercar, trobar, millor dit, vosaltres ho heu de fer. A quin jugador esteu cercant avui? Han donat una primera pista, en donarem un total de 6. Sí. La primera, la recordam, és que l'any següent d'aquest futbolista deixar el Mallorca va compartir vestidor amb un mallorquí, sí, i amb un pilota d'or. Sí. I llançam ara mateix la segona pista, que és que, tot i ser un jugador ofensiu, no va fer més d'un gol a cap equip amb el Mallorca.
0: Wow, en sa història, quan
1: sí,
0: va estar
1: ses
0: temporades en plural,
1: que
0: va, sí, que va estar en el Mallorca, va fer gols, però no en va fer mai
1: més
0: d'un a cap equip de primera. O sigui, en el seu historial en el Mallorca, mm-hmm, no hi ha cap equip a qui aquest futbolista hagi marcat dos gols.
1: O més.
0: Sí, va marcar gols, però mai va repetir rival contra qui va fer gol. Tenim visita, me diuen Marta, sí, tot d'una vaig amb tu, però tenim visita a la cabina de transmissió d'Ivetra Ràdio, Toni.
4: Sí, sí, aquí estem amb el company Joan Barberà, ja està company nostre, ara de fa molt d'anys a Barcelona fent feina, i un gran aficionat del Centre d'Esport Sabadell.
12: Soci del Centre d'Esport Sabadell.
0: Sí, sí. Una...
12: soci simpatitzant. Jo he viscut al Sabadell a primera divisió.
0: Espera, espera, vaig Joan, espera, si li poden connectar el micro a en Joan perquè l'escoltam... Ara, Joan?
1: Ara.
12: Doncs el...
4: ara sí, Joan. I si vol mirar pantalla i tot sortirà.
0: Joan, per cert, hola. Abans del teu currículum, benvingut a Ivetres novament.
4: Sí.
12: Això és un plaer poder estar aquí, veure't aquí en pantalla, escoltar-te, Toni, fa molts anys.
0: Molts anys, eh? Quant d'any fa, Joan?
12: Doncs fa 18 anys que vaig marxar de Mallorca. Són molts anys, eh? El meu fill gran té 17 anys.
0: Sí.
12: I clar, cap d'ells va néixer aquí. El petit en té 15, el gran en té... em farà 17 ara aquest mes. Vaig marxar un 4 de febrer del 2008. El dia 3 de febrer el Mallorca jugava al camp del Villarreal, al Madrigal, on va debutar a primera divisió Emilio Unzué.
0: Sí.
12: I jo, després d'aquella nit, l'endemà agafava un avió i tornava a Barcelona... i per mi venir a Mallorca, bueno, és el millor lloc del món.
0: Sí.
12: És a dir, jo estic esperant la jubilació, em queden 14 anys.
0: Només.
12: I d'aquí 14 anys la meva idea és venir-me a jubilar a Mallorca, ja que no hi puc viure a dia d'avui, perquè un lloc fantàstic, és un lloc meravellós.
0: Joan. En Joan Barberà va ser company nostre, els oients més antics d'IV3 el recordaran, perquè en aquests 3 primers anys era una de les veus mítiques de la redacció d'Esports d'IV3 Ràdio, i te vol saludar, Joan Barberà, també, en Miquel Verger. Miqui, dali.
13: Hombre, Joan, com estàs?
12: Com estàs? Espero veure't.
13: Hombre, escolta, ara pujaré. Tenim un equiparro aquí de tenis taula, que és el teu món.
12: El Son Cladera.
13: Sí.
12: Superdivisió que... femenina, el Son Cladera.
13: Sí. Aquí hi ha negoci per tu, eh?
12: Aquí hi ha cosa bona. No, a Mallorca la cosa promet. El Son Cladera està a la superdivisió femenina, competeix a nivell europeu, i déu-n'hi-do, com està el tenis de taules. Nota que vaig marxar jo,
0: En Joan,
12: en Joan
0: és un gran periodista
12: un
0: i un gran jugador de tenis taula.
1: No, sí, jo anava a dir que jo també el vull saludar, que no el conec, però perquè tot te saluden i no volia de, jo no ser menys i saludar-te, donar-te la benvinguda. Bé, un poc un tornar, no?, en aquest sentit, almenys a sentir-te a la sintonia de la ràdio.
12: Et veig a les xarxes socials amb el Juanga, amb el gran Juanga, et veig allà fent cosetes i això.
1: Sí, clar,
12: ho segueixo molt, és a dir, tema xarxes socials, ho segueixo, a vegades també escoltant el Fuster, i m'agrada molt aquesta transmissió perquè al final també, ostres, veus cares molt conegudes, Toni Terrades, Miguel Berger, per cert. Miguel, m'escoltes?
4: Sí,
13: tant, sempre.
12: Doncs tinc una cosa teva, que no te l'he portat aquí, te la portaré. Espero veure't el dia del Sabadell, el 28 de març, el cap de setmana del 28 de març, que juga el Mallorca-Sabadell. Espero veure't a la nova Creu Alta per donar-te una cosa que és teva.
13: Una camiseta que te vas deixar fa 20 i pico d'anys.
12: Sí, sí, sí, correcte, correcte.
0: Hòstia, aquesta camiseta...
1: L'important és tornar-ho, no, és tornar les coses, això és el que importa.
12: Però, sí, quan sí. Per què li va deixar una camiseta? Un dia d'aquest...
4: La setmana de Pasco.
13: El problema és el tema de la talla, ja.
1: Ah.
12: Ja, però jo te la vull tornar, és a dir, te la volia tornar un dia que havíem de quedar per sopar, que vau venir a Barcelona, i jo no vaig poder venir a sopar, exacte, i la portava aquell dia en el cotxe, i li volia tornar la samarreta, perquè clar, és a dir, és una samarreta que és de Miguel Berger i que fa 18 anys que està a casa meva.
4: I te vàrem esperar amb en Sánchez i més companys.
12: Però no hi ha coses que té vegades que... desgraciadament, Barcelona no és Mallorca.
4: Ja,
12: és a dir,
4: ja.
12: Ara, per exemple, em comentava el company de Ràdio Sabadell quan tardaria anar a l'aeroport.
4: Ja,
12: doncs arribarà a l'aeroport en 10-11 minuts quan acabi el partit. Mm-hmm. Clar, si estàs al camp del Sabadell i te'n vas a l'aeroport, doncs compta 3 quarts d'hora, compta 45 minuts.
0: Joan Barberà, aficionat, gran periodista i a més aficionat del Sabadell, què trobes que passarà avui a Sant Moix?
12: A veure, el Sabadell ara mateix, diguéssim, jo crec que és l'equip revelació que hi ha a la Liga Hypermotion, és l'equip a tenir en compte. El Sabadell ha sigut millor que tots els seus rivals en els 4 partits que ha jugat. N'ha guanyat 2 d'ells, que els ha guanyat a la Nova Creu Alta, i va empatar a 0 els dos partits, el camp de l'Sporting de Gijón i el Castelló. El Castelló ara és el líder, l'Sporting també és un dels referents, igual que pot ser el Mallorca. I aquest centre d'esport Sabadell jo crec que és un conjunt que no ens deixa de sorprendre la gent que el seguim, perquè al final tens un mig del camp amb jugadors que fa 2 anys, 2 temporades estaven jugant a segona federació.
0: Sí.
12: Urri i Liamet i Quadri Liamet estaven jugant a segona federació, és a dir, Urri, que ara mateix seria el referent, el capità, el millor jugador del centre d'esport Sabadell, ha aconseguit l'ascens en 2 temporades de segona federació primera i de primera a segona A. Al final és un equip que és un conjunt que és molt difícil, és molt rocós, és un equip que tot és una pinya, una unió, no té grans noms que diguis, ostres, aquest jugador que ha jugat a primera divisió, no hi ha gent que tingui experiència a part de Pere Pons.
0: Sí.
12: Pere Pons sí que té experiència a primera divisió, però Miqui Codina, titular indiscutible, estava la temporada passada també al Zamora, a la primera federació. Llavors, jo crec que en el Mallorca li costarà. Jo crec que en el Mallorca al Sabadell li costarà. Clar, jo pensava que el camp se li faria potser gran, perquè, ostres, entres en aquest estadi i el compares amb d'altres estadis i això, però a més el Sabadell avui et pot sorprendre i pot sortir en defensa de 4, que molts partits juga en defensa de 5, i jo crec que en el Mallorca li costarà. I aquesta categoria és molt complicada. La Liga Hypermotion, la segona divisió, és de les lligues més i més complicades, és molt llarga.
0: Sí, molt
12: tu ara veus la classificació i del que hi ha ara, el que acabarà passant, pot canviar tot. Clar,
0: sí.
12: Tenim un Mallorca que vol tornar a primera, un Girona que vol tornar a primera, i a veure com...
14: L'Oviedo, que està guanyant 0-3 i guanya contra el Valladolid.
4: Sí,
14: que Valladolid també sortirà d'aquesta zona que està ara. Està clar que hi ha molt d'equips que...
0: Hola, Pau.
14: Que tindran... Bones, com estem?
0: Com estàs?
14: Bones, com estem?
0: Molt bé.
14: Avui n'han carregats, eh? Avui m'han dut de llum major, una gràcia.
1: Què vol dir? O sigui, és dia que no vens a l'estudi?
0: Berenar sa cabina divendres.
1: Que fort.
14: Hombre,
0: convidem a tots els socis del Mallorca que ens escolten que pugin a la cabina divendres,
14: sí.
0: En Toni Fuster i en
14: i
0: Pau
14: Cendrós,
0: els hi donaran de berenar.
14: Mira, és que la del Toni Terrada, i després no m'ho tornen. Quan estem allà a l'estudi,
12: no
14: és res.
12: No porta res.
14: No m'ho dur res, li he dut jo.
0: Molt bé.
12: Doncs el Sabadell és un equip que ens ha sorprès a tots. És a dir, jo quan vaig veure el calendari,
0: sí,
12: clar, dius, debutes al Molinón. Després no jugues a casa perquè has demanat per les obres i tornes a jugar a fora. Ve l'Almeria, que és un dels equips que vol pujar a primera divisió. Ve el Córdoba, un altre dels equips que pot estar a la part alta. Te'n vas a Mallorca i vaig pensar, mare meva, aquest Sabadell, ja veuràs, començarem la Lliga malament i això, però tenim un entrenador que jo si
4: fos... El més jove de la categoria.
12: El millor entrenador que hi ha a la categoria.
13: Si no el talleu,
12: tenim en Pedro Lá.
0: Sí.
4: Un entrenador que encara podia ser jugador, en 32 anys.
12: Va deixar molt jove. Ell era porter, el Ferran Costa, jugava de porter quan era nano, i de seguida es va dedicar al tema de les banquetes. I jo crec, si el Sabadell és l'entrenador revelació, jo crec que ell, és que és, a mi em té enamorat perdudament, perquè és un entrenador que el tema tècnic, tàctic, psicològic, el té a la perfecció i llegeix perfectament els partits abans del que succeeix. I li comentava un company que al final l'ascens de l'any passat és per als jugadors, però ell va ser molt, molt important en aconseguir aquest ascens, i crec que és un entrenador que tard o d'hora estarà a la primera divisió com algun dels jugadors del Sabadell, com és el cas de Durri o Quadri, jugadors que en un futur estaran jugant a la primera divisió.
0: I d'una radiografia perfecta la que ens ha fet en Joan Barberà. Joan, estimat, que ha estat un plaer tornar-te a sentir en aquesta sintonia que és la teva, la d'Ivetres.
12: Moltes gràcies, i a tots els que vulgueu que esteu aquí, esteu convidats, us espero a Sabadell el
0: mes
12: de març, i que em fa molta il·lusió, encara que sigui escoltant-te per la ràdio i veient-te per aquesta pantalla, Toni.
0: Igualment,
12: em fa molta il·lusió, et veig igual de jove que fa 18 anys.
0: Sí, talment.
12: Això és que vol tornar.
0: Tu sí que estàs igual, Joan.
4: T'has guanyat un sopar.
0: I crec, Joan, espera, Juanga, qualque cosa per en Joan.
2: Home, clar que sí, una abraçada ben forta al gran Joan Barberà, que a més de ser un gran company en el seu moment, vaig aprendre moltíssim d'ell, perquè és un animal de ràdio, és un periodista gran i va ser un autèntic mestre per mi. Una abraçada forta, Joan.
12: Juanga, una abraçada molt, molt gran. Llàstima que l'Enric Mas ha fet que no estiguis avui a Mallorca, però per bé, evidentment. Ets un professional de primera, i escolta'm, espero veure't a Eurovisión, eh?
2: Això és el meu passat.
1: Ja ho ha deixat, això.
12: Sí, Eurovisión. Sí. Hòstia, però jo, Juanga, el de la ràdio, això ho vaig compartir tots els amics.
4: Hi haurà altres reptes.
1: El Juanga de la ràdio.
0: El Juanga de la ràdio, jo. Joan Barberà, una ferrada forta.
12: Adéu, que vagi molt bé.
0: Tot una torna amb en Pau Cendrós, però deies, Marta, que els nostres oients també ens diuen cosetes en aquests minuts previs a dues coses: que comenci el partit Mallorca-Sabadell i que es coroni Enric Mas com a campió de la Volta.
1: Sí, i he de dir que també estan tractant d'endevinar quin és el jugador misteriós. De moment no hi ha cap encertant. Ens escriuen, i molt, com sempre, al WhatsApp, també al xat d'Esports i Vetres a YouTube. En Camisetero Vermellón, com sempre, ens tira una dada i diu: molt bones, i Vetres Esports, la dada d'avui és el rècord del Mallorca sense encaixar gols. És d'en Ramon Reus, a tercera divisió, l'any 1978, amb 762 minuts sense encaixar.
0: I d'aquesta és la
1: dada. Gràcies per ses dades, sí.
0: Arnau Tenes haurà de fer molta feina per intentar arribar, com a mínim, en aquesta dada. Em dic a la cabina de transmissió d'Ivetres Ràdio hi havia el nostre comentarista, en Pau Cendrós, per tant, anem amb ell.

0: Enric Mas serà llegenda de l'esport balear, com ho han estat molts altres. En Pau Cendrós va a camí de ser llegenda de la ràdio.
1: Sí, és que ara pareixia que...
0: Però qui és...
2: Sí, de l'esport no.
0: Clar, i... no, de l'esport no. I qui és hiperllegenda és Nalba Torrents, perquè està a punt de sumar una nova medalla en la selecció espanyola.
1: Sí, sí, està ja a punt d'acabar aquest partit pel tercer i quart lloc, i guanya Espanya i ho fa bé, 81-58 contra Alemanya. Per tant, Espanya amb dues mallorquines, com bé deies, Nalba Torrens i també Elena Pollo, es penjaran aquest bronze en aquest Mundial. I Nalba, llegenda viva que continua fent història, serà sonzena medalla d'Alba amb Espanya, igualant així a Pau Gasol, se diu aviat. Per tant, enhorabona Nalba Torrens i Elena Puella. A més, Nalba, que la podrem veure ben a propet aquesta temporada, ja ho varen fer, però sí, a la màxima categoria,
0: amb
1: l'Azul Marino. Per tant, enhorabona Espanya, 81-58 en aquest Mundial. Per tant, bronze per la selecció espanyola.
0: Es prepara Som Boix per aquesta festa de la mallorquinitat. Abans que comenci el partit, tenim en Pau Cendrós. Pau, estimat, com veus el partit d'avui?
2: Complicat, el que ha dit en Joan, no? Jo crec que és un equip que, de seguir que està més en forma de la categoria ara mateix. És un equip que ve amb tota la il·lusió que pot ser, i que la paraula equip jo crec que és que li dona més sentit en el Sabadell, i serà un partit complicat. És veritat que jo confio en Mallorca aquí dintre nostre ens ha donat molt de signes de ser superior, i espero que segueix aquí així. L'únic que és veritat que Mallorca s'ha de fer en la categoria. L'altre dia tinc ell de... m'ho va costar, i esperem que encara que nostre no mos costi.
0: Pau, el Mallorca té una cara a casa, o uns resultats a casa i un altre fora. Avui toca jugar a Som Boix davant l'afició. Aquí s'han aconseguit dues victòries en dos partits disputats. Per què passa això?
2: Hombre, el principal també perquè estàs a casa teva, i això se nota l'afició, maldament si jo tinc dir que no, jugar, això se nota, quan jugues a casa teva se nota, i segons també és vera que el Mallorca ha fet partits aquí, bons partits, però en temporada de situació, els dos partits és el que han xerrat aquí. És vera que el Mallorca va jugar contra el Ceuta, que era un equip que venia amb unes condicions complicades, i va jugar contra el Valladolid, que també venia el primer partit amb una situació complicada. El Mallorca ha fet partits bons, si ha jugat bé en atac, però ho han dit, el Mallorca jo crec que les transicions li costa, fora a casa se li nota més, i per això no va puntuar l'altre dia. Jo crec que són moments, i és vera que l'equip de Luis García és un equip que s'atac i en la pilota ho fa molt bé, però les transicions i la segona divisió, el que xerran sempre, prima més, millor ser un bon equip que tenir individualitats, i jo crec que avui justament el Sabadell és el que és, no? És un bon equip de jugadors que el que deia en Joan, molts d'ells venien ja de tantes, i això se nota, com el Mallorca quan va pujar a segona, quan venia de segona, bé.
0: Sí. Pau, respecte a l'11 titular, Soumaoro substitueix el lesionat Toni Lato, Nadrial Lissó entra per primera vegada en l'11 en el lloc de Sito Lubumbo, i atenció, Josep Sardà continua a l'11 titular. Això significa que qui continua a la banqueta és en Pablo Torre.
2: Jo aquí veig, si no estic equivocat, si no estic millor pot ser, no? Jo crec que Mallorca en batat jugarà en línia de 3 de darrere, Soumaoro, Rayo Valiant, i tirarà les dues bandes molt a dalt, perquè ja ho feia un poc amb el Lato ficant-se, però jo crec que serà molt més clar avui, no? Avui ja el sistema serà aquest des de principi amb atac, i a lo millor per aquest defensa Soumaoro sí que farà més de lateral. Jo crec que Mallorca jugarà amb aquests dos sistemes, un amb atac i un altre en defensa.
0: Sí. Començam a sentir la música dels boleros, Toni.
3: Sí, efectivament, el ball de bota mallorquí, i en el centre també una gran bandera mallorquina i l'escut del Reial Mallorca, Miquel Verger.
4: Així és, aquesta és el ball de bot de l'Escola de Música i Danses de Mallorca, que estan actuant ara mateix damunt la gespa de Son Mos, acompanyades d'una manera un poc estrafolària, pandemonió, que queda clar que no
2: s'ha ballat. Sa Milana
3: preparada.
2: Que no fa ball de bot.
3: Sa Milana preparada.
4: Sa Milana ja fa voltes al voltant de l'estadi per comparèixer damunt les de 8:24 més o menys, quan està prevista la seva arribada, no, que passi per damunt de l'estadi.
0: Idò, mentre es passa Sa Milana per damunt l'estadi, espero que sense cap tipus d'incident, és el moment de conèixer les dades d'aquest partit amb el José Sellers.
1: José Sellers, qui és l'entrenador del Sabadell?
5: Ho deia Joan Barberà. Ferran Costa només té 31 anys i fa dues temporades es va convertir en l'entrenador més jove de tota la història en debutar al futbol professional a Espanya. Va dirigir 9 partits a l'Andorra, a segona divisió, després de la destitució d'Eder Sarabia.
1: I qui és l'estrella de l'equip per l'Equinat?
5: Si hem de dir un nom, direm l'atacant nord-americà Nicolás Giacchini, que du 3 gols en 4 partits.
6: Molt bé.
1: Quines dades hem de saber?
5: Idò que el Sabadell ha visitat Mallorca en 26 ocasions i només n'ha guanyat 3. De fet, fa 42 anys que els catalans no guanyen el Mallorca a l'illa. En els darrers 9 partits, 6 victòries del Mallorca i 3 empats. En els, també hem de destacar que serà la primera vegada que el tècnic del Sabadell, Ferran Costa, s'enfronti al Mallorca. També s'enfrontaran per primera vegada els dos entrenadors, Ferran Costa i Luis García. A més, el tècnic asturià mai s'ha enfrontat, curiosament, al conjunt arlequinat. Raillo, Valiant, Obdon ja s'enfrontaren. El Sabadell a la nova Creu Alta va ser l'any 2021 amb Luis García Plaza, d'entrenador, un altre Luis García, i van perdre per 1-0. Per cert, el tinc va acabar expulsat aquell partit. Esperem que avui no passi el mateix. I si hem de parlar de l'àrbitre, avui xiularà a Son Mojo un àrbitre que acaba d'ascendir, l'extremeny Daniel Miranda Bolaño, de només 32 anys. Mai ha xiulat un partit al Mallorca i els dos que ha xiulat el Sabadell, els arlequinats, els han guanyat. Els dos varen ser la temporada passada, un Algeciras 1, Sabadell 2 i un Sabadell 4, Europa 0. Al VAR hi haurà l'andalús Álvaro Moreno Aragón.
1: Perfecte.
0: Molt bé, aquestes són les dades del partit a Granada. Tenim protagonista Tolo Leal. Company, amb qui estàs?
7: Hola, company. Sí, mos trobam en el que avui probablement sigui el balde més orgullós de tot Espanya, amb el balde d'Artà, Manuel Galán. Com anem?
8: Hola, com anem? Sí, del més orgullós en aquest moment d'Espanya, pot dir.
7: Sou una gentada del poble d'Artà que heu vengut avui aquí a veure el vostre líder, el vostre ídol.
8: Sí, en Enric Mas és una persona molt conegut d'Artà. A més, l'hem seguit tota la volta, ho ha passat malament. Ha hagut gent que fa 3 dies que d'aquí, hi ha gent que va venir ahir vespre, no els han arribat avui, i hem fet un poquet, a fi de reunir-nos, mira, hem trobat un punt per reunir-nos i per celebrar-ho, òbviament.
7: Tu, com a balde i com a aficionat en el ciclisme que ets, tampoc te volies perdre, no?
8: No. Mira que teníem fira, Artà, perquè ara hi ha la fira i en el regidor mos han xapat un poquet i no podríem faltar, diríem, és un pic a la història, esperem que n'hi hagi més, però el manco és el primer de la història d'Artà, que és el campió de la volta.
7: Què trobes de la volta que ha fet en Enric?
8: Bueno, jo trobo que en Enric, que fa temps que el conec, però a nivell de ciclista jo tinc les meves limitacions, jo l'he vist molt centrat en guany, L'he vist un tio que anava pas a pas, tot i que se li va dir, escolta, ho tenc bé, bueno, anem a pas a pas, anem a veure com ho controlem. Crec que ha controlat molt bé, crec que ha donat sempre, i això d'orgullós i de bona persona, donar les gràcies a l'equip que ha tingut, en el recolzament que ha tingut, i que a poc, i ara ahir evidentment va votar. Ahir ja totes les emocions varen sortir, avui de matí quan s'ha sortit el camió que l'han filmat, també totes les emocions ja eren, avui sí que ja és la festa.
7: I ara, per dir-ho d'alguna manera, també vos tocarà fer feina vosaltres a casa, perquè supos que li haureu de fer una rebuda a l'alçada. Teniu alguna cosa ja començat a preparar? No?
8: Sí, però evidentment no serà feina, això serà una festota. Això serà una festota, com diu en Artat. Bueno, nosaltres m'ho tenim un poc, perquè nosaltres sabem que en Enric vendrà tard, sabem. No sabem si vendrà d'aquí 15 dies, 3 setmanes, això. Però bé, estem en contacte amb ell, per tant, el moment que sigui oportú que ell ho trobi, nosaltres muntarem la festota que se mereix, juntament amb el club i amb tots els jardiners hortarenques, que se cerca ompliran la plaça. Si és que ho fem a la plaça, veurem com ho fem.
7: Ja estarem pendent d'aquest detall. Recordem als oients que Enric Mas ara divendres que ve viatja cap a Montreal per disputar el Mundial, que hi va com a cap de files d'Espanya i que, qui sap, potser mos d'una altra alegria. Senyor Batlle, moltíssimes gràcies i enhorabona per la part que vos toca.
8: Bueno, només faltaria que celebrassin també un campionat del món, eh? Ja ho brodaríem, eh? Ja ho brodaríem.
0: Seria massa.
8: Sí. Moltes gràcies a vosaltres.
7: Tant de bo, gràcies, Manuel.
0: Seria massa,
7: les paraules del Batlle d'Artà, com dèiem, està emocionat, eh?
0: I una,
7: no es
0: sí, i una no festota, si companys, una festota, tolo, darrere tu, eh?
7: Aquí sí. Als voltants. Però l'afició d'Artà, que ha vengut aquí a celebrar en Enric Mas, els podeu sentir cantar, i els ciclistes que estan ara a punt de passar per aquí per davant d'on mos trobem l'altre.
0: Sí, sí. Idò, Juanga, línia de meta, quilòmetre i resultat.
6: Idò, ara mateix queda molt poquet perquè arribin per aquesta línia d'arribada. Ara mateix queden 48 quilòmetres perquè acabi l'etapa. Queden uns 6 quilòmetres perquè passin per primera vegada per aquí, per aquesta línia d'arribada. Queden prop de 6 minutets, 5-6 minutets perquè arribin en aquesta línia d'arribada per primera vegada el gran grup comandat pel Movistar i per el líder de la general, el mallorquí, l'artenenc Enric Mas.
0: Línies obertes en Granada amb en Juanga quan passi per primera vegada Enric Mas per aquesta línia de meta, també amb en Tolo Leal. Si té més protagonistes, si té aficionats, si té familiars del ciclista artenant Marta Sampa.
1: És que en Enric Mas, però és que ha anat amb un cotxe dins que s'entro auto, eh? Que ha anat amb bici, però ha anat tan aviat que per ell que ha comprat un cotxe inca. I atenció, perquè aquest setembre arriba una gran novetat a Inca Centro Auto. Ja podeu venir a descobrir i provar el nou Leap Motor V03X, disponible des de 17.500 euros. Una de les grans novetats d'aquest setembre, que no us podeu perdre. Veniu a Inca Centro Auto i descobriu el nou Leap Motor V03X. Inca Centro Auto, el teu concessionari, brum, brum, brum, brum, brum, de confiança.
0: 6:30 de l'hora baixa, a punt de començar el partit a Somos, Toni.
3: Es conjuren el mallorquinista del Sabadell a la dreta, el Mallorca a l'esquerra, i serà l'equip vermell i negre el qui posarà la pilota en joc. A punt de començar el partit.
2: Avui mateix estem allà, els tres centrals ben marcats, Sumajoro, en Rayo sí. I en Valiant.
4: I jo crec que el Sabadell també, que en Miqui Codina no l'entra al lateral esquerrà i s'ha carregat en català per posar en Baena, jo crec que en Miqui Codina avui serà el tercer central, que sí que juga habitualment així el Sabadell. Sí.
3: Doncs posa la pilota en joc al Real Mallorca, a l'Sala, pilota enrere, llança amb força el porter Arnau, a camp del Sabadell, la pilota per banda esquerra, intenta interceptar un futbolista, el conjunt de Requena, fica la cama darrere, el línier dona servei de banda, favorable al conjunt català.
4: 14 segons i ja crec que la primera errada de l'equip arbitral, perquè crec que era treta de banda per Mallorca.
0: Està crític avui en Miquel sí, Dosé. Ja. Molt bé, bueno, Miqui, molt bé.
2: Avui, si només fos avui.
3: Vinga, me fa gana veure Cervantes, sobretot avui, aquests dos futbolistes que surten de titulars.
2: Arranca.
3: A veure, se'n va per banda.
2: Arranca, sí.
3: Vinga.
4: Res, diu que res.
2: Ah, potser la falta.
3: Ha deixat seguir en una incursió d'Adrián Fuentes.
0: Pareixia falta.
3: La pilota acabarà ara finalment per un lateral. Me fa gana veure en Jurat Cerdà i Nadri Lissa també. A veure, sortint de titular, a veure ben si. Avui se l'estapa una mica.
0: Pau Cendrós, no sé, mirau el microcasco, per favor, d'en Pau, que se'l sent com si estigués a lluny. No sé si està ben direccionat el micròfon. Per veure
4: ara?
0: Si sent... ara molt millor, ara molt millor.
4: Quina bomba. Molt bé.
0: Ara molt millor.
3: Ja deu partit.
0: Això, ja duim
4: no, però acabo això.
0: Ja duim una sèrie
4: sí,
0: de partits, de Pau.
3: Ui, Raillo, la pilota per l'equip mallorquinista. La deixa en curt per Calatayú. Miquel Calatayú, que s'ha convertit ja en titular indiscutible de moment en aquest 11.
4: I Cerdà
3: fent, García Fernández.
4: Fent duple amb Nadri Fuentes. Eh? És a dir, que la Tallú té l'Iso de Carrilés i en Cerdà sí. de, com a segon davanter amb Nadri Fuentes.
9: És el que xerràvem, és una cosa que normalment veiem ja amb el Latov molt ficat sí. de dins i en Calatayú, que li dava molt espai, és veritat que tenia un banda que se ficava cap de dins, però ara ja juga de dins en Lluís Cerdà, han llevat en el Lubumbo que jugava aquí en el sí. seu costat. I ja li dona més espai en Calatayud.
4: Que on juga avui en Cerdà és el joc en teoria natural del Lubumbo també, però ja està bé.
9: Sí.
3: Roba una pilota Ángel Baena, intentava cercar el seu company Priego, la pilota serà finalment per al Mallorca. Serà Endurà, llançament de Calatayud, li torna la pilota al Sabadell, Calatayud en segona instància, la pilota cap al mig del camp, intenta Urri, Urri toca la pilota, cercant aquí a Quadri, Quadri obre el joc, banda dreta, puja Ripoll, pilota penjada, alerta queda la pilota per Urri, la pilota entra a l'àrea, intenta sortir el Mallorca, la pilota la torna a separar el Sabadell, i ho torna a intentar Ripoll, Ripoll cercant a Quadri, Quadri enrere, el Mallorca replegant de moment, intentant defensar ara la jugada en cobertura, el Sabadell que ho intenta, amb acció combinada, pilota penjada a l'altura del punt de penal, Calatayud amb el cap, allunya el perill, torna a arribar la pilota per Baena, alerta el Sabadell, que ha sortit amb intensitat en aquest primer instant del partit, pilota que deixa morta, la traurà finalment sense contemplacions. El migcampista Alex Sala, la pilota torna-se pel Sabadell en servei de banda.
9: Ha sortit bé el Sabadell, ha sortit bé. Se nota que té el sistema molt més... que ha fet molta més feina amb aquest sistema i és, jo el que me fa moltes vegades por dels canvis de sistema d'una setmana cap a una altra és que si tu no has fet feina amb un sistema posar-t'hi una setmana perquè s'ha de jugar amb aquest sistema i fer-lo teu és complicat. Hem vist ara que el Sumajoro no ha sortit a la banda i m'ha centrat un centre que no ha passat res per Albert Dau, perquè era una centrada que estava tot sol per centrar, i això de canvi de sistema a una setmana o una altra, si no s'han fet feina, que segurament s'han fet feina entre setmana, però si no ha jugat un partit amb aquest sistema, jo me fa un pot de pago.
3: Lluís García estava content perquè ha tingut dies així mateix. D'ençà que va acabar per no, el sí, dissabte, ha tingut 8 dies per preparar
9: aquest partit. I està clar que tu fas feina i a mi ha jugat qualque partit entre ells perquè són un munt de jugadors, però la intensitat d'un partit i de veure-te situacions a partit... que no és el mateix encara d'ajut, que ara ha de córrer tota la banda i ha de tornar enrere. Ara no falta també.
4: Sí, però no l'ha jugat.
9: I en Sumajoro, que potser juga més de central tancat i ara s'ha d'obrir més i caure a l'esquena de l'Iso, si això no ho has fet un partit, potser te trobes en poques situacions que no has viscut i que mos pot passar factura.
3: Servei de porteria, pilota pel Mallorca, traurà Sumajoro, juga en curt per cap al porter. Arnau Tenas, pilota de llarga, a camp del Sabadell, intenta arribar en aquesta pilota Adri Fuentes. No li han fet falta, ara ajuda també per a dins a Juret Cerdà, la pilota serà finalment per al Sabadell, com mos costa, hi ha hagut falta també, falta que indica l'àrbitre. I favorable al conjunt, arrequinat, ha caigut Pere Pons.
9: I ho té clar el Mallorca, vol treure en curt, acumula molta gent de vora l'àrea, però igual a 1 per 1 a la zona de dalt i tira balón a Adri Fuentes en llarg per després que faci la segona.
3: Mou la pilota del Sabadell, la pilota per Priego, Joel Priego de la banda esquerra, via un servei llarg, intenta arribar en aquesta posició, Baena, de vora el banderí de corna, intenta jugar enrere, ho aconsegueix, Priego que penja la pilota, lluny a Valgent, amb el cap, la pilota rebutjada, arriba

0: En quan li han donat la bicicleta nova, l'han espitjat perquè sortís i ha estat a punt de pegar-se amb un cotxe que passava per de vora. Afortunadament ha pogut salvar la incidència. Tolo Leal, en qui estàs?
1: Ens trobem ara amb el president del Club Ciclista Artà, allà on va començar tot, en Joan Danús. Joan, emocionat, no?
2: Això, vamos, hem fet història.
1: Estem davall d'una pancarta que m'apareix molt significativa, que posa ara i sempre estem amb tu, ara i sempre, això és clau.
2: Nosaltres hem estat sempre, les bones, en moments dolents, sempre hem estat amb ell.
1: I per això un dia com avui imagino que és més especial que mai.
2: I avui més que mai. Avui vivim un somni tots.
1: Com heu viscut aquesta volta i aquests darrers dies?
2: Molt de nervis, sobretot molt de nervis, perquè encara que el veiem molt bé, no volíem que passés res, perquè sabem que qualsevol imprevist te pot condicionar molt, però ha anat tot bé, ha anat tot bé.
1: Imagino que amb molt d'orgull també, Artenac, no, avui?
2: Això sempre, sempre. L'orgull d'Artenac el tenim sempre molt amunt.
1: Gràcies, Joan. Jo aquí ja vos dic que ja ara mateix m'atreviria a dir que prop d'un centenar de persones d'Artà que han vengut fins aquí, quan ara ja és a punt de passar el pilot per aquí davant de nosaltres.
0: Sí, sí, Juan Gadali, perquè veiem que hi ha milers d'aficionats als carrers de Granada a punt de passar per meta per primera vegada.
3: Així és el gran grup que hi ha pels carrers de Granada, 42 i mig perquè acabi aquesta etapa. D'aquí no res, passaran per primera vegada per aquesta línia de meta. Ho farà comandat el Movistar amb el seu líder, amb Enric Mas. Veiem com les motos que estan al cap de carrera ja passen per aquesta línia de meta i estem amb la mirada fixa en aquesta recta final, en aquest darrer quilòmetre que marca aquests 50 metres, aquests 25 metres i després la línia d'arribada on arribaran els ciclistes amb Enric Mas, el líder de la Vuelta, que passarà per aquí per primera vegada. Després ho hauran de fer quatre vegades més i veurem. Ara veiem allà en fora com a poc van arribant els ciclistes aquí en aquesta línia. Anem a veure, vivim ara mateix aquest moment amb la gent que està molt emocionada. Atenció, ara ja començam a veure els ciclistes que arriben cap aquí. Mira'ls, el gran grup, la ser multicolor. Atenció, el Movistar que comanda. Passa ara mateix el ritme per primera vegada per aquesta línia d'arribada. Ara quedaran només quatre voltes més en aquest circuit urbà perquè Enric Mas passi per aquesta meta com a campió, com a líder de la Vuelta a Espanya, com una llegenda del ciclisme balear i que entri a l'Olimp del ciclisme espanyol.
0: És espectacular veure aquesta imatge a Granada, tot el Movistar en fila índia i darrere dels seus companys n'Enric Mas, el líder, el campió de la Vuelta a Espanya. Falten 40 quilòmetres per coronar l'Artenac com el millor d'aquesta Vuelta. Ho viurem aquí a Ivetras Ràdio. Tolo Leal, una pregunta, perquè ha anat tothom, la família, els amics, on estan ubicats els familiars d'en Enric?
1: Jo, mira, ara vos anava a demanar pas. Estan ubicats just a darrere.
0: Alerta, Tolo, perquè hi ha gol a Sant Moix.
4: S'avança el Mallorca, 10 i mig de la primera part, Estadi de Sant Moix, marca Adri Fuentes, Mallorca 1, Sabadell 0.
5: Ha marcat el Mallorca un gol patrocinat per Juaneda Hospitals, que compta amb la tecnologia més moderna a les Balears i amb els millors tractaments, perquè curar empieza a cuidar, Juaneda Hospitals.
0: Miqui Berger, jo no sé si està més content Nadri Fuentes o Arnau Tenas.
6: És un equip dividit, Toni, és un equip dividit perquè la meitat de l'equip ho ha celebrat amb Nadri Fuentes i l'altre amb Arnau Tenas, que ha fet la seva primera assistència com a jugador del Mallorca, una assistència molt cercana.

0: Una jugada ben treballada i molts de jugadors s'han anat a celebrar aquesta diana del Mallorca amb el porter del porter català. I una imatge també que ens ha cridat molt l'atenció, com si fos un cooling break. Tots els jugadors del Sabadell s'han aprovat fins a la banqueta per parlar amb Ferran Costa, que supos que estarà canviant qualque cosa, però comentarem si veiem qualque canvi substancial en el Sabadell, perquè també és una imatge que ha creat molt l'atenció, com tots els jugadors del Sabadell s'han apropat fins a Ferran Costa per rebre instruccions. Però en definitiva, quant al mallorquinisme, moltíssima alegria, és el segon gol d'Adri Fuentes, és la primera assistència d'Arnau Tenas.
1: Pau Cendrós, una de les virtuts de Adri Fuentes és explotar la seva velocitat, cercar espais i córrer, i ho ha interpretat perfectament tant el porter com el davanter.
2: I aquí ho hem vist, no? Tots dos han tret el millor d'ell, no? En Arnau, el peu que té, jo crec que el peu que té és essencial pel joc del Mallorca ara mateix, i ha tret una pilota que és perquè Adri Fuentes li demanava, i hi ha hagut un pot de dubte entre el porter del Sabadell i el central, que dubtaven qui anava, qui no anava, i a veure que en Fuentes, amb aquesta potència que té, l'ha picada molt bé per damunt. És veritat que no, el Mallorca no... Això no, ho ha de fer i ho ha de tenir. El Mallorca ha de jugar tot tipus de joc. És veritat que estem acostumats a que el Mallorca només trenava jugades jugant des de baix i arribant amb molt de tots, però aquest gol van igual i compten igual.
3: I no treballa l'Adri Fuente, llàstima perquè havia superat el central, però la pilota massa llarga acabarà finalment al cor de Diego Fuori.
0: I hem escoltat, i hem sentit, i hem fet molt d'anàlisi del Sabadell. És la primera vegada, ara veurem un altre Sabadell, perquè és la primera vegada en tota la temporada que va per darrere el marcador, el conjunt arlequinat.
2: I hem de dir que estava millor el Sabadell, perquè el Sabadell havia sortit millor en el camp, estava més posat dins el camp, amb el sistema molt més clar, i estava jugant molt més al camp del Mallorca, i així ha vingut el gol.
3: Sí, no trepitjava Mària.
2: Sí.
0: I no ens han perdut molta cosa, però això sí, una targeta groga pel Sabadell, per Òscar Sanz, per una falta damunt d'Àlex Sala.
1: Sí, molt clara la targeta, perquè la falta era per darrere, sí, claríssima. Marta Sampas, què diuen els oients?
4: Reaccionen a aquest gol del Mallorca en Sis, que diu que nostre feim pont, Sis Comas, que diuen Fuentes, un fenomeno, quin golazo, això és fantàstic. I una queixa, dos minuts de començar el partit, se queixaven en aquest cas dels torns de seguretat per entrar a l'estadi, que han hagut d'esperar més de 20 minuts. També celebren el gol al xat Esports i Betres. Recordem també aquesta retransmissió, la podeu veure en imatges. El Mallorca guanya 1-0.
1: Recordant que tenim línies obertes en Granada. Dali, Toni.
3: La tendura! El Pollan Sisa fura! Entrant en jugada individual dintre de l'àrea i ja li cercava el xute. Ho ha aconseguit, però s'ha d'anar per damunt al travesser de la porteria de Diego Fuoli, a punt d'arribar al segon del Mallorca.
1: L'ocasió clara del Mallorca per fer el 2-0. Com dèiem, ja ha passat Enric Mas per primera vegada per la línia de meta. Escoltaven també en Toro Leal, amb aficionats artenencs que han arribat a Granada. Com dèiem, línies obertes en la vuelta, però ens centram a Son Boix, a punt d'arribar al primer quart d'hora de partit. Ja guanya el Mallorca des del minut 10 amb el gol d'Adri Fuentes, Toni.
3: Diego, la passada que té a cada tallut. Ha evitat l'arribada de Quadri per aquest costat. Serà, per tant, corda favorable al centre d'esport Sabadell. El que entrava era també Ton Ripoll, eh?
0: Sí, sí.
3: Ton Ripoll era el futbolista que entrava per aquest costat dret. Avui la corna favorable al conjunt visitant a la part esquerra de la porteria, que defensa Arnau Tenas.
0: El primer del partit, el primer per Sabadell, clar.
3: El futbolista del Mallorca tancat dintre de l'àrea, empujat fins a 4 futbolistes per intentar la rematada, un 5 que s'incorpora al central, pilota penjada, la treu la defensa del Real Mallorca, pressió malíssima, una pilota que acabarà finalment a l'eix de la defensa del conjunt arlequinat. Quadri en la pilota, jugant enrere, cercant el seu company, a Urri. Urri juga amb Pere Pons, puja Pere Pons, torna a endarrerir aquesta pilota cap a Ripoll, canvia orientació del joc, a banda esquerra, l'altre lateral és Miqui Codina, que s'incorpora per aquest costat. Molt bé ara Josep Cerdà, tant una incursió, arriba Adri, quin partida l'està fent Adri, en Fuentes, se'n va tot sol, continua la pilota, entra dintre l'àrea, quina llàstima, no ha pogut finalment anar-se'n d'Òscar Sanz, però el Mallorca torna de nou a tenir la posició, a recuperar la pilota des del mig del camp. Bona feina de Rayo, que s'ha pogut fer mal, Miquel Berger.
0: Sí, s'aixeca, no, no, es torna a llançar a terra el capità Antonio Raillo, s'ha fet mal en aquesta jugada i veurem si es pot recuperar.
3: Llança la pilota fora, que va tallar perquè se pugui atendre Antonio Raillo.
0: I veurem que és el que s'ha fet el central cordobès amb aquesta jugada. Sí, perquè jo crec que hem estat amb en Calatayud, sí, sí.
1: Pau, alerta amb el micro, que t'estan perdent en ocasions. Si poden direccionar bé el micro, per favor, perquè si no no t'escoltam. No, i Raillo que... estàs a terra, Marta.
4: Sí, en Raillo si no se pot aixecar, o si en Pau Centro no té força per posar-se el micro bé, i de lo millor que poden fer és anar a Juan de Hospitals. A Juané d'Hospitals, de la mateixa manera que en el futbol, la victòria comença tenint cura d'un mateix. I a Juané d'Hospitals ho fan amb la tecnologia més moderna a les Balears i amb un equip que mai es rendeix, oferint el millor tractament. Porque curar empieza a cuidar, Juané d'Hospitals.
1: Les 6:48 de l'hora baixa, 17 minuts a Son Moix. Guanya el Mallorca 1-0. Com ha acabat el tema Raillo, Miguel Verger?
0: Sí, es recupera el capità, però clar, ara haurà d'estar un minut fora del terreny de joc, que és el que marca aquesta nova normativa. Però vaja, del tot recuperat no sembla encara, i veurem què fa el Mallorca. Ja comença a escalfar John Donald. Xetauja.
2: Ara m'escoltau?
1: Sí, perfectament. Ara, Pau, què vol dir?
2: Espertant, Toni Fuster té de tot aquí.
0: Té de tot, sí.
2: Sa butxaca d'en Doraemon. Sa butxaca d'en Doraemon.
0: Sa borsa de...
1: És en Maquí, eh?
3: Tenim un bon taller, eh? Tenim un bon taller aquí.
1: Va ben coix, en Raillo.
0: Sí, jo ho veurem, eh? Bueno, perquè clar, és difícil imaginar quina part de les cames d'en Raillo no ha tingut una lesió, és a dir, que no estigui copejada ja d'abans.
3: Alerta Urri, pilota per banda dreta, se'n va Ripoll. Ripoll li ha robat la pilota.
2: Molt bé, Lissó, bona feina. Lissó, està arribant, antes ha tirat un baló dins àrea i ara està arribant a fer aquesta feina.
3: Alerta, que fa Valgen. Jo crec que ha perdut un poc l'orientació de la porteria del porter d'en Arnau Tena, mare meva, a punt de ficar-se la pilota al fons de la porteria d'Arnau. Pilota llarga, veurem, acabarà directament fora per un lateral. Hi haurà servei, demana Raillo per tornar a entrar.
0: No, clar, però és un minut. No s'ha complit un minut. És a dir, pot estar bé, però s'ha de complir un minut. I li està assenyalant el quart d'àrbitre ara el marcador, dient-li que no s'ha complit, però el col·legiat considera que ja sí i Raillo torna a la gespa.
3: Torna amb 11 al Mallorca, que la Tallut treu davant de jugar amb Martín Valien. Valien amb el porter... En Bernau, quina assistència que ha donat.
2: Sí, sí, sí.
3: En el gol del Mallorca, recordàvem el minut 10, el Mallorca està guanyant per 1-0. El Sabadell vol contar amb Esportres en Joc i Vita Ràdio de les 4 del capvespre. Avui Esportres en Joc fins a les 9:30. Futbol i ciclisme a Vita Ràdio. Banda traurà Somajuro des del lateral esquerrà. Són minuts ja de 9 de joc d'aquesta primera part a l'estadi de Son Moix. Bona entrada al final, no? Perquè després veurem el recompte, no?, de quant d'aficionats, però la veritat és que aquest 20 minuts que ha tardat la gent en poder entrar, això s'ha notat, perquè jo dic que estrany, que poca gent avui, no?, a Sant Moi, però ara ja veiem que hi ha un molt bon color en aquesta graderia.
0: Jo crec que...
3: Això s'hauria de cuidar també, per sí. part del Mallorca.
4: Com sí, és possible, no, no és
3: com és possible és que fallin, que es torni que la gent sí. que ve una hora abans, sabent que avui hi havia tots aquests dates també, de la diada de Mallorca, per favor, és que jo, hi ha coses que no se poden entendre.
0: Tot sí, manera, sí. Jo aquesta part alta, la de sol, jo encara la veig està, molt buida, sí, sí. Molt buida. Però vaja, sí, ens aproparem a la mitjana dels altres dos partits, sí. Que era d'unes 15.600 persones.
1: Però bé, és un problema que se va repetint sí, temporada rere temporada.
4: Dit,
1: el tema dels accessos, que s'hauria de mirar d'arreglar-lo.
0: Passa...
1: Sí, digues, Miqui.
0: El tema de no tenir un carnet físic. És que amb el carnet físic no sé si passava molt sovint, això.
1: Sí, no ho sé.
4: Ara fallen metges les màquines.
0: Alerta, alerta.
3: Roba la pilota dintre l'àrea del Mallorca. Enteat bé. I Arnau finalment es fan la pilota.
2: No està tan fi avui a l'exhala.
0: No.
2: A veure, que no l'hem trobat molt, però quan l'hem trobat no està amb la finura de l'altre dia dintre nostre.
3: Però massa confiat. I el jugador del Sabadell està molt damunt d'ell. La pilota juga amb Òscar Sanz.
2: És que ells tenen molt treballat el sistema. És veritat que a mig del camp que és una zona on el Mallorca ha de ser superior en la pilota, avui mos està costant molt ser superior i notar aquesta superioritat.
3: Suma Joro, liso, suma Joro, pilota llarga, a veure si Llunas Cerdà, dos contra dos, pilota entra a l'àrea, no arriba. Bona. Finalment Adri Fuentes, bona acció ofensiva del Mallorca.
5: Segurament avui el pitjor del Sabadell i els centrals, perquè aquesta jugada també està adoptat.
2: Sí, i jo crec que estem veient un partit que en principi hauria de ser al revés, és que està proposant més jugar i arribant la pilota a el que estem acostumant, no? Sí. Arribant la pilota controlada a l'altre costat o jugar a camp contrari és el Mallorca, i el Mallorca el que està optant és per quan té la pilota sortir ràpid, que és vera que en Adri Fuentes amb aquesta potència que té aquí una bona arma.
5: I el que deies abans, Pau, el sistema segurament s'haurà fet feina aquesta setmana, bla, bla,
2: se nota.
5: El que segur que s'ha fet feina des del juliol són les passades llargues de Nartau cap al davanter.
2: Totalment.
5: I avui ha donat fruit.
3: Servei de porteria, traurà Sumajoro, minut 22 d'aquesta primera part. A Somoix 1-0, guanya el Mallorca. Borcontam, Esport 3 en joc i Betel Ràdio. Sumajoro amb el porter Arnau. Servei llarg. Cercava Adri Fuentes. Ha interceptat finalment Òscar Sanz. Pilota amb el cap. Pilota dividida. Arriba Fuentes. Ho fa banca Edgar González. Té dos jugadors de vora d'ell. Pilota per Llorat Cerdà. Juga enrere de nou cap a Sumajoro. Canvia a la dreta. Cap a Calatayud. Controla Calatayud de primera. Avui envia la pilota cercant Llorat Cerdà. La perduda. Recuperació de pilota per part del conjunt arlequinat. Se'n va Priego, fica la cama bé ara darrer, recupera per part del Mallorca, Calatayud juga amb el porter Arnau. Arnau en servei llarg, a veure si pot agafar aquesta pilota Juret Serrà, una pilota dividida, li cau els peus d'Àlex Sala, se l'ajuda amb Morlanes, conducció a l'esquerra, té a Sumajoro i més aferradat a banda, Adri Liso, però s'ha anticipat Ton Ripoll, amb una jugada pispat Ton Ripoll, amb una acció ara d'atac per part del conjunt del Sabadell, que talla Sumajoro, i que torna a jugar de nou amb Arnau. Arnau en llarg, tota l'avantatge serà per Urri. Urri enrere,
2: l'altre.
3: Adri, no veia partida, marcarà el Mallorca en segon, Adri Fuentes! Gol! Gol, gol, gol, gol, gol! Mallorca 2, Sabadell 0.
4: Ha marcat el Mallorca un gol patrocinat per Juaneda Hospitals, que compta amb la tecnologia més moderna a les Balears i amb els millors tractaments, perquè curar empieza a cuidar Juaneda Hospitals.
1: Miqui, reaccions.
5: Bé, ara no s'ha dividit l'equip, eh? Tothom ha celebrat el gol de Nadri Fuentes amb el primer doblet del jugador del Mallorca, també el primer doblet de la temporada per part d'un equip d'un jugador mallorquinista, quan ara ja falta perillós a favor del Sabadell. Sabadell que ha fallat el seu, un dels jugadors més destacats fins ara en la categoria, que era Nurri, una errada greu, l'aprofitada Nadri Fuentes, que ja ha sumat dues dianes. Tranquil·litat a Somos, alegria a Somos, després del segon gol de l'equip.
1: Pau.
2: Sí, una errada garrafal. Una errada de jugador del Sabadell, i aquí jo he tornat a veure la potència que té, sí, aquestes lotes, que té una arrencada, té 4 o 5 metres primer que no t'ho esperes, perquè el veus tan grandot que no t'esperes aquesta potència que té, i fa una arrencada, i és vera que en el Mallorca li donarà la vida en el partit que ahir està tancat.
3: Que una falta, un segon, que una falta, sí, perillona, falta lateral que traurà el Sabadell, pilota molt tancada, se fa finalment a l'esfèrica Arnau Tenas.
5: I jo, Pau, perdona, el que s'hi ha notat aquesta segona divisió, és a dir, els equips ara juguen molt diferent, traure la pilota, bla, bla, però clar, òbviament tenim manco qualitat que a primera divisió, i aquestes errades que ens semblen garrafals com la de Nurri, hi ha 3 o 4 cada jornada.
2: I és, bueno, que també les fa el Mallorca.
5: Sí.
2: El tema és que no te fiquen gol. Sí. I aquí és on el Mallorca en principi és superior per la qualitat de jugadors que té, que és on el Mallorca farà mal, que cada vegada que arribi, en principi, que el que no estem acostumats, Nadi Fuente fins a l'altra jornada aquí dintre nostre, que les tenia i no les ficava, però la qualitat del jugador de Mallorca aquí és on s'ha d'imposar. Errades que fan jugadors de segona divisió que no fan a primera divisió, aquí a primera divisió fas una errada i te la fiquen, sí. I aquí n'han de fer dues o tres clares perquè te la fiquin.
5: És que el mateix Sabadell va guanyar l'altre dia per una errada monumental d'un dels defenses del Cordó, també la sortida de pilota. És a dir, cada jornada hi ha moltíssimes,
1: sí, sí, sí,
5: aquestes.
1: Sí, ha estat una errada que li ha costat un gol al Sabadell. I veiem quan controlava la pilota després de superar el porter, Adri Fuentes, com ha enregat una mica massa el terreny de joc perquè la pilota anava traient aigua. Dali, Juanga!
6: Perquè és a punt per passar per segona vegada el gran grup aquí a la Vuelta a Espanya per aquesta línia d'arribada. Han vist com tiraven l'equip del Movistar, però atenció perquè a partir d'ara hi haurà corredors que es disputaran l'etapa. S'acabarà el fair play. Veiem ja com està a punt d'arribar aquest gran grup, aquesta serpa multicolor per segona vegada en aquesta línia d'arribada. Encara quedaran 3 voltes perquè cal. Encara quedaran 3 voltes per veure Enric Mas com a líder oficial. Ja veiem el gran grup que passa per aquí davant. Atenció, veiem com ja han començat les hostilitats per intentar endur-se en aquesta victòria d'etapa. Ja no eren els primers, el Movistar, el que passaven per aquí. Han pogut veure passar Enric Mas amb el seu mallot vermell. Ara mateix queden només 3 voltes perquè acabi aquesta darrera etapa i ara sí comença a disputar-se i a saber qui s'endurà la victòria d'etapa. És l'únic que queda per saber, perquè ja sabem qui serà el líder de la general. Serà Enric Mas, però ara queda per saber l'incògnita de qui s'endurà aquesta darrera etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya. Queden 3 voltes. Quan en quedi només una, sonarà una campana, que serà la de la darrera volta, la que falti per veure Enric Mas, guanyador de la Vuelta a Espanya.
1: Extraordinari, Juan, amb aquesta narració des de Granada, una narració històrica per a l'Esport Balear. Avui, hora baixa, d'aquí res, d'aquí mitja horeta, es convertirà Enric Mas en guanyador de la Vuelta. Mai cap ciclista balear ho havia aconseguit i ell serà el primer. L'Artenang, tornem a Som Moix perquè arribem al minut 29 de la primera part i el Mallorca està guanyant 2-0 al Sabadell, els dos gols d'Adri Fuentes, Toni.
3: Còmodo que Real Mallorca de moment amb aquest resultat favorable. Juga Valient, ho fa per la dreta, tanca la tallut, ara sortia de pilota des de darrere, ha interceptat Miki Codina, el futbolista del Zamora, enviant la pilota fora en servei de banda per l'equip de Luis García Fernández. Calatayud juga amb Valgent, pilotada cap al mig del camp. Quin partidàs està fent Fuente, i quin dos gol que ha marcat. Pilota de nou per Fuente, Fuente juga per l'esquerra cercant Alex Sala. La pilota
5: però...
3: Ton Ripoll, pilota fora, servei de banda, treu ja el Mallorca. Morlanes per Darder, conducció Darder, toca de cara, Sumajoro, Raillo enrere, cercant l'espai, cercant el porter Arnau. En curt de nou per Sumajoro, jugant per de dins ara el central que avui substitueix, recordem, a Toni Lato, que finalment no ha entrat a la convocatòria. Morlanes des del mig del camp, jugant en Calatayud, contra la pilota amb el pil, la baixa, cercant Morlanes, Darder una altra vegada en la pilota, Darder massa conducció possiblement, o s'ha entès amb Alex Sala, i la pilota o l'entrega de la pilota malament, se'n va directament fora a l'altura de la banqueta mallorquinista, on Luis García li entregarà la pilota a Miki Codina perquè tregui de banda.
1: Pau Cendrós, què trobes?
2: És que no trob, que jo crec que deu ser el partit on el Mallorca està siguent menys el Mallorca de lo que esperàvem o de lo que hem vist fins ara, i és el resultat més ampli que ha tingut fins ara, no? És un partit on jo crec que, o el que jo veig, és que el Mallorca no està còmode. Quan té la pilota el Sabadell, i el Sabadell arriba a l'àrea del Mallorca, ha tret ja un parell de corners, està a camp contrari. Jo no veig el Mallorca còmode. És vera que quan corre Nadri Fuentes avui, que està espectacular, el Mallorca és diferencial.
5: I fa una cosa molt curiosa, perdó, a modo d'anècdota, el Sabadell. S'aixequen 3 o 4 del cos tècnic, ara està Maeso, que és el segon entrenador, però són 3 o 4 que van canviant, se van intercalant, perquè ara qui s'aixeca no és l'entrenador, és un altre del cos tècnic.
2: Perquè tenen per jugades defensives, o millor, sí. Ofensives... Els cos tècnics han canviat molt.
5: Sí, sí, però això no ho havia vist jo mai. 3 o 4 que se'n vagin sortint. I ho fan sempre, l'altre dia sortia més en Maeso, que va cridar molt l'atenció, perquè està pràcticament més aixecat que en Costa.
3: Sumajolo treu una de banda, ho farà en un servei llarg. Agafa carrera, llançament, cercant l'àrea, no arriba Fuentes. I la treu finalment aquesta pilota de tisores. Nico Giochini. Morlanes. Jugant Morlanes enrere cap al porter de nou Arnau, que surt de l'àrea per enviar un servei llarg cercant a Josep Serrà. No, era Liso aquesta vegada. Se tornen un poquet també Morlanes, Sumajoro. Tornes al Mallorca, el qui diu de moment aquest control del partit.
1: Aquest control que fa
3: que... també del resultat.
1: Aquest control de partit i resultat, Marta Sampas, que està agradant i molt als oients d'IB3 Ràdio.
4: I tant, celebraven el segon gol del Mallorca, el segon en el compte particular de Nadri Fuentes, en Xisco Mas, que diuen Fuentes no atura el Mallorca, està sent superior en el Sabadell. Nancís, que diu Adrià serà pitxitxi, ja ho veureu. En Xavi Fullana, que trobes cosa meva, la gespa està feta un desastre.
3: Targetes. Falta i targeta Morlanes, falta per Iona, pràcticament damunt la ratxa de l'àrea, de vora el vèrtix.
5: Sí, sí, just allà, claro. Indiscutible, de fet Morlanes ha estat més a prop de demanar disculpes que de protestar-la. És la primera que un jugador del Mallorca, recordem, Òscar Sanz l'ha vist per el Sabadell.
3: Joel Priego, de vora la pilota, juntament també Anton Ripoll. Són els dos futbolistes que ara mateix estan parlant, veurem quin dels dos serà el que llançaran aquesta falta amb una mini barrera formada per dos futbolistes del Real Mallorca, Jurat Serra, i també s'afegeix Adrián Liso i la resta defensant. A veure, està lògicament bastant escoradeta a la part dreta de la porteria d'Arnau, agafa, aquí sembla que agafa més carrera. Serà Ripoll, el que li pega Ripoll, té alt la defensa del Mallorca, la pilota que s'anirà a l'altre costat de la banda, banda dreta, una altra pilota, centrada a l'altura del segon pal, crec que la pilota havia sortida, no? Diu que no l'àrbitre, continua el joc, se'n va Lloret Cerdà, Lloret Cerdà aixeca el cap, de moment s'atura una mica, espera ajuda de seu company, troben darrer, aplaudiments de Son Moix. El Mallorca se'n va a la contra, juga per l'esquerra, cercant de Morlanes, Morlanes per Liso. A veure, Liso està tot sol en aquest costat esquerre, necessita ajuda, la troba Morlanes, repleguen ja el jugador del conjunt del Sabadell per organitzar-se de nou. Raillo, encant del Sabadell, pulla el capità, se'n va cap endavant. Obrirà el joc per la dreta per Miquel Cavatallut, intentarà centrar de primera, no, de moment s'atura, espera encara en el lateral Miquel Codina, torna a jugar enrere, cercant a Martin Valien, així van passant de moment el minut de Son Moix, amb aquesta tranquil·litat del 2-0, favorable al Mallorca, amb el dos gols aconseguit per Adri Liso.
7: Companys.
1: Sí, Tolo.
7: Ens trobem amb el conseller d'Esports de les Illes Balears, avui també un home molt feliç.
8: Sí, és veritat que sí, que està aquí a Granada, no? Un dia històric per les Illes Balears, no? Un esport bueno, tan arrelat a les nostres illes, i avui poder tenir un ciclista que guanyi la Volta a Espanya, que ens fa aquest regal a tots els illencs, la veritat és que se val la pena ser aquí i poder disfrutar d'aquesta alegria que mos dona a tots, no? Un corredor que sabem que va passar malament, no? Per tant, jo crec que la satisfacció és doble, no? Perquè la veritat que en Enric fàcil no li ha posat ningú, no? Per tant, avui que puguis aquí guanyar la Volta a Espanya és un motiu d'orgull molt gros per les Illes Balears, i en aquest cas m'ha tocat jo venir en representació del govern i diria que de tota la ciutadania de les nostres illes. Per tant, només queda donar-li les gràcies pels moments que m'ho ha fet disfrutar en aquesta volta, bueno, i que continuï aquesta aquest triomf que esperem que aconsegueixi d'aquí endavant, però és veritat que aquesta volta a Espanya té això, no? Aquesta doble vessant, un motiu d'orgull i també una satisfacció molt grossa, perquè no va passar bé, va passar malament. Per tant, un esport tan sacrificat com aquest, la veritat és que pugui guanyar la volta a Espanya, només queda donar-li l'enhorabona i les gràcies.
7: S'ha sentit molt durant aquests dies, més o menys el que deia vostè ara, no? Que ells s'ho mereixien més que ningú, no sé si està d'acord.
8: Sí, la veritat és que sí, en Enric, els qui seguim el ciclisme sabem que no va passar bé, ha tingut lesions, ha tingut altres tipus de problemes que han duit, que si s'esperava en qualque moment que guanyés una volta, pues se feia esperar, no, aquest moment. I avui se produeix aquest moment, no? Aquest moment històric pel ciclisme de les nostres illes, 127 anys de Federació Balear de Ciclisme, i avui un ciclista nostre, de les nostres illes, d'Artà, guanya la Volta a Espanya. La veritat és que han tingut ciclistes a les illes, com puguin ser en Camany, com puguin ser en Gual, com puguin ser també en Vialmas, com puguin ser en Joan Llaneres, en Albert Torres, etc., no? Però avui és, diguem, la culminació de que un ciclista de les nostres illes, bueno, un motiu d'orgull, guanya la volta. I com deia abans, a més d'aquest motiu d'orgull, també aquesta part de que no va passar bé i avui se li reconeix per fi la seva carrera ciclista.
7: Imagino que després d'això també hi haurà qualque reconeixement institucional, no?
8: Efectivament, nosaltres oberts en aquest reconeixement institucional que farem com a govern. També sabem de la agenda que maneja en Enric, i tenim un mundial que també d'in poques dates se farà aquest mundial. També hem de respectar el seu moment de descans amb un deport tan sacrificat com aquest, però clar que sí, que se li farà un reconeixement i una recepció, així com toca, consolat en la presidenta i tots els mallorquins i tota l'afició ciclista que pugui comparèixer en aquesta recepció.
7: I no, moltíssimes gràcies, senyor conseller. Ja heu sentit, company, les paraules del conseller, que també està ben orgullós d'Enric Mas.
1: Tolo, per cert, on tenim els familiars d'en Enric? Estan a un lloc habilitat per ells?
7: Una espècie de sala VIP que sí. Han preparat un parell aquí, i entre d'elles allà aquests familiars, i nosaltres, com a premsa, no mos hi deixen accedir.
1: No ho deia per accedir, sinó simplement per com estan vivint, amb quines emocions ho estan vivint els familiars. Supos que en el moment del podi sí que ja tindrem accés a ells, que ho viuran de ben a prop al carrer, i ja els escoltarem, però era per saber...
7: Sí, ja m'imagino que després del podi podrem tenir més llibertat, però ara mateix ja ho dic, ja ens agradaria poder xerrar amb ells, perquè segur que també és un moment molt especial per ells, però ara mateix no m'ho deixen. Després sí, ho seguirem intentant.
1: La germana també, he de dir que m'ha dit, és un secret, no ho diguis, però ja supos que ja ha vist en el germà, però la germana que acaba de sa mare, viu a Formentera, i sí, deixava el ninet... en son pare i havia de viatjar cap a Granada per donar una sorpresa i ànims en Enric. Ahir ja se varen veure, crec, i res. Després, si tenim temps, ja parlarem amb ella.
4: Sí, seran moments ben especials.
2: I si no s'han vist...
1: No, s'han vist. Pau, s'han vist.
4: Sí, t'imagines,
1: en Enric va escoltant... Però bé, per favor, no digueu res fins dissabte hora baixa, perquè no estava segura de dissabte de matí si el podria veure o no, però ja està.
4: Però escolta, en Pau, que se pensa... Però en Pau, que se pensa que va amb un pingani i jo en Enric escoltant i ve a la ràdio.
1: Estaria bé.
4: Se s'aventarà de casa.
2: Estaria bé.
4: No, anava a dir que l'alegria serà per familiars, els que l'han vist patir, però també molta gent ens envien missatges. Nana Torres, per exemple, que ens diu quina alegria que un artenenc guanyi la Vuelta. La guanyarà i, Pau, tu que creus que pot costar, ho dèiem ara aquí amb enterrades, que li donarien a Enric si dugués la medalla de campió de la Vuelta en un mig Duran?
2: Imagina't. Si va en Fuster i se farà i tindrà el seu i se farà imagina't en Enric.
9: Però podem treure una pellada, pentura sí.
2: Sí, ara traurem, un parell de cervesetes.
10: Des que Fuster va, allà, no fa cap dinar.
2: Hombre.
4: Ai, vist, clar, és que això, bé, si guanya també troc que s'ho mereixeria, una...
2: I perquè paguen bé, només durant sempre.
1: Sí, clar. Per cert, deien, Juanga, que començaven les hostilitats. Ja han començat, Juanga!
6: Efectivament, han començat les hostilitats. Un grup de 10 ciclistes com a cap de carrera a 10 segons. El gran grup on es troba Enric Mas. Ara mateix aquests 10 ciclistes que arriben a la línia d'arribada, que la creuen ara mateix al capdavant el ciclista del conjunt. El ciclista en aquest cas era del conjunt italià, Alessandro Romele, i ara arriba 10 segons després del gran grup amb Enric Mas, amb el líder de la Vuelta. Com dèiem, han començat les hostilitats, han començat les ganes de guanyar aquesta etapa amb aquests corredors, amb aquest grup de 10 corredors que han agafat el cap de carrera. Ara anem a veure si ho aguantaran, perquè queden només dues voltes perquè acabi aquesta Vuelta a Espanya i només quedaria una volta oficial, és a dir, qui torni a passar. Ara passa el Movistar, ara mateix el grup de... el líder de la Vuelta d'Enric Mas, i com deien, queden només dues voltes, i en aquest cas el proper ciclista que passi primer per aquesta línia d'arribada s'endurà la victòria d'etapa, i després la darrera volta serà la volta triomfal, la que coronarà Enric Mas en aquesta Vuelta a Espanya.
4: I ja dèiem que la medalla d'en Enric té un valor incalculable, però si heu heretat una col·lecció de monedes o en teniu una que voleu vendre, què heu de fer? En Humis Durant 1995 valoren i compren les monedes antigues i col·leccions completes també. Abans de vendre les vostres monedes, consultau-los amb els especialistes en numismàtica, que són Numis Durant 1995, els trobareu al número 67 del carrer de Sindicat, a Palma. Numis Durant 1995, les teves monedes, clink, clink, tenen valor.
3: Se'n va l'Alessala, l'Alessala a la contra, continua la pilota, la deixa enrere, retalla l'Iso, el porta Diego Foli, ha evitat el tercer al Mallorca, el mamà l'Iso, quina era l'oportunitat que ha perdut el Mallorca per marcar el tercer gol a Somos. L'oportunitat, mare meva, aquest mama, que bé havia fet Alessala també, li ha donat pràcticament el gol regalat a l'Iso.
2: La primera passada d'anar a Alessala avui bé, perquè pare que no, avui no està molt fi, però Mallorca correguenta, hem passat tot el temps d'aquesta retransmissió de ciclisme, que la pilota la tenia el Sabadell, ha hagut una ocasió on el Sabadell ja ha rematat de cap, que ha pogut posar perill el resultat. Jo crec que avui les defenses s'estan veient que no són les millors. Dos equips ataquen bé, ataquen, tenen la pilota, a camp contrari, però les defenses no estan guanyant avui, guanyen els atacs.
3: Arribava al 44 de joc d'aquesta primera part, guanya el Mallorca per 2-0 i el motor s'endut de l'autor d'aquest dos gols que ha marcat avui l'equip de Luis García, nom Adrián Fuentes.
4: Idò, Adrián Fuentes és el motor de l'equip mallorquinista, un futbolista amb potència i força, com els cotxes d'Inca Centro Auto aquest setembre. Si toca tornar a la rutina, que sigui estrenant cotxe. A Inca Centro Auto trobareu Opel, Citroën, Peugeot i Lim Motor. El vostre concessionari oficial és a Inca. Inca Centro Auto, començau setembre sobre rodes. Inca Centro Auto, el teu concessionari.
1: Brum, brum.
4: De confiança. Brum, brum.
1: Darrers segons, darrers instants de la primera part, som molts, Toni.
3: I el Mallorca no és conformista. El Mallorca vol fer sang, que ara ha estat a punt, que la Talluca ho ha provat des de fora de l'àrea. La pilota ha vingut rebutjada i a la Bàlia no ha pogut centrar de primera. La pilota serà per al Mallorca en servei de banda. L'afició s'ho passa bé i és que un 2-0 i amb oportunitats
10: 3 minuts
3: no
10: més.
3: Sabou cada diumenge. Treu davant el Mallorca, ho fa que la Tallú, pilota que toca amb el cap, ara Sala que li pega. Tocava Fuente, li ve rebutjada i Sala que li pega de cuera la pilota, atura el porter de Diego Foli.
10: És el primer xut entrepàs que no es gol.
3: Pilota per Baena. Endarrere i cap al central Edgar González, al central del Sabadell. Pilota cap al mig del camp, juga Urri. Urri puja pilota, diagonal a l'esquerra. Intenta ja la cavalla d'aquesta primera part, intentar retallar distància del marcador. El conjunt del Sabadell, quina jugada personal, mare meva. Doncs Baena entra a l'àrea, m'ho poden marcar, quina aturada del porter, Arnau! en el xup pràcticament a boca de Canó. Arnau treu el braç, es treu les mans per evitar el gol del Sabadell, Miqui.
5: El segon xut entre pals que no és gol, en aquest cas el primer del Sabadell. Gran actuació, gran aturada d'Arnau Tenas, la primera gran actuació que fa amb les mans després de la gran actuació que ha fet amb el peus assistint en el primer gol a Adri Fuentes.
2: I confirmam lo que jo d'aquí fa un rato. Les defenses avui no estan acertades, també acertats els atacs. El Sabadell perquè li costa
3: que
2: molt...
3: Que això el que veia era de la gent, però també hi haurà un altre, no? Partit,
2: bueno,
3: partit d'ocasió, partit de gols, partit...
2: Si els fas tu, sí. Si els fas a tu, no.
3: Partit, Pau, sí. Partit desordenats. Dir que al final són el que hi ha.
2: Sí, sí. M'agrada el partit desordenats si dam 2-0. Si n'haguessin 0-2... Ja no m'agradaria tant el partit desordenat.
3: Priego penja una pilota, intenta el Sabadell, com dic, intentar cercar un golet abans que acabi aquesta primera part. La pilota serà per Pere Pons, pilota enrere, Priego l'esperca per Quadri, Quadri entra a l'àrea, posa la pilota al segon pal, molt tancada i Arnau bloca. Anava enverinada Pau Cendrón aquesta sí. Pilota.
2: I m'agradaria veure, no sé si ho donen, la dada de possessió a camps, en els camps on s'ha jugat més o on s'ha jugat menys, perquè jo crec que el Mallorca ha corregut molt bé. És sí. Veritat que s'ha...
5: Mira,
2: una altra errada, una altra errada.
3: Quina defensa, pilota per Fuentes, Fuentes en l'esfèrica, a tres quarts de camp,
2: si no cor...
3: sí. Cabo per un costat, liso... No,
5: és que jo, amb tot no el carinyo, i ho dic sincerament, sí? Nadri Fuentes, quan agafa, quan agafa lo de... La corre és un jugador d'elit.
2: Sí, sí, sí.
5: Però
2: sí,
5: té
2: sí.
5: Coses de... Alerta, alerta, ara.
3: Se'n va Baena, Baena entra a l'àrea. Calatall, ho fica de cama. Que gran Calatall!
2: Si Pali està acostat amb aquest 10.
3: Li ha pren una pilota, li ha robat a Baena quan ja encarava i quan ja anava a rematar davant la porteria del Mallorca. Acaba de salvar Calatall al que ja s'acantava la graderia per part de l'aficionat del Sabadell. El gol que falla, que retallava de moment distàncies, però que finalment no ha arribat. El que s'hi ha arribat en el temps de descans. Arbitre, el col·legiat, recordem, Daniel Miranda Bolaño, que assenyala el temps de descans. Mallorca 2, Adri Fuentes, Sabadell 0.
5: Ha fet un doblet Adri Fuentes, però jo crec que el jugador que... més content ha arribat al túnel de vestidor està el porter, sí. Saludant a la família Arnau Tenas després de la seva gran aturada i sobretot després de la seva gran assistència en el primer dels dos gols que ha fet el Mallorca, que de moment s'imposa 2-0 al Sabadell. Adri Liso serà el darrer jugador mallorquinista que arribi al túnel de vestidors. Alegria a la parròquia mallorquinista després d'aquesta bona primera part en quant a gols i resultats per part del Mallorca.
1: Pau Cendrós, quina anàlisi fas del que has vist?
2: Que resultat és el que al final és el que en Toni Fuster i en Miquel, no? El resultat és un 2-0 que a tothom li agrada, que esteu aquí guanyi 2-0, que esteu deu en té fiqui dos gols i és vera, però que el Mallorca està jugant molt en el seu camp, que defensivament el Sabadell està jugant bé, està jugant a camp contrari, que han arribat a porteria i ara encara tot està molt bé, però s'ha plantat davant el porter tot sol davant Arnau. El 2-0 m'apareix que és un resultat que és perillós, perquè s'està apropant el Sabadell. Si véssim el control de partit, que hagués estat com, per exemple, el dia del Ceuta, que tenim totalment el control a l'equip mallorquinista, no me faria tanta de por. Però així com està jugant el Sabadell, no. Camp contrari, sí que m'apareix que és un resultat perillós.
1: I de 2-0 guanya el Mallorca en aquest temps de descans, a punt d'arribar a l'hora decisiva. A la Vuelta per decidir qui guanya aquesta darrera etapa. La general, ja ho sabeu, serà per Enric Mas, que es proclamarà campió. I referent a Enric Mas tenim un missatge molt especial, Marta Sampas.
4: I tant, ens arriba des de Mèxic a Sant Marc, i és ni més ni menys que un cosí d'en Enric. Mos diu una abraçada ben grossa des de Mèxic. Avui vull aprofitar IB3 Ràdio per fer arribar una enhorabona molt especial al meu cosí, Enric Mas Nicolau, per aquesta gran victòria. Encara que sigui a milers de quilòmetres de Mallorca, des de Mèxic he viscut aquesta alegria amb molta emoció i orgull. Enhorabona, Enric, gaudeix molt d'aquest moment perquè tu has ben guanyat. Una abraçada ben forta des de Mèxic, Marc Fortesa Nicolau.
1: I mentre en Pau Cendrós, en Toni Fuster i en Miquel Verger berenen a la cabina de transmissió, he renovat a paper.
5: Les dades.
1: Sí. Aprofitant per anar a Granada perquè això està a punt de finalitzar, Juanga.
6: Efectivament, queden 12 quilòmetres perquè acabi aquesta darrera etapa de la Vuelta. Quan passin per aquesta línia d'arribada, i doncs sonarà la campana de la darrera volta i arribarà l'hora de la veritat. Veiem amb imatges aquí a l'equip Movistar. Ara veiem els caps de carrera amb Brennan com a gran protagonista que podria endur-se la darrera etapa en aquesta 21a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, a 1 minut 20 dels escapats dels caps de carrera, el gran grup, i poquet a poquet se van aproximant en aquesta línia d'arribada. Ja serà la penúltima vegada que ho facin, i després una altra vegada hauran de voltar aquest circuit urbà per enfilar per darrera vegada aquesta recta final.
1: Han d'explicar, com diuen Juanga, que ara és la darrera vegada que passaran per línia, sí, de meta, sonarà la campana, quedarà una volta, però una vegada superada aquesta campana ja tothom s'haurà acabat, és com a neutralitzada en quant a temps, val? És a dir, ja ningú podrà perdre, és com el darrer quilòmetre. Si hi ha qualque montonera, si hi ha qualque caiguda, això ja no comptabilitzarà perquè ja és com una darrera volta neutralitzada, que lluitaran per guanyar, evidentment, els sprinters o els escapats, però queda ja tot tancat.
4: Com està?
1: Sí, i es confirmarà, per tant, la victòria de n'Enric Mas, a pesar que quedaran per davant 9 quilòmetres per al final de la cursa. Com diu ara el rètol, els tens neutralitzats a 9,8 quilòmetres en el quart pas per la línia de meta, per tant, queda poquet quilòmetre i mig, Juanga, perquè ja deixi de ser virtual i sigui reial la victòria d'en Enric Mas.
6: Efectivament, la darrera volta podríem dir que seria la volta triomfal d'Enric Mas aquí a Granada. 11 quilòmetres perquè acabi aquesta etapa. Veiem els caps de carrera, aquest petit grup que van per davant, després a 1 minut i 28 segons el gran grup que intenta enganxar-los, però cada vegada estan agafant més força i més distància. En aquesta línia d'arribada ja comencen a arribar alguns dels cotxes oficials que van per davant de la cursa. Veiem ara mateix a tots els corredors que van per davant, amb Brennan molt ben col·locat. Anem a veure, això es disputarà a l'esprint final, l'etapa, la victòria d'etapa en el dia d'avui. Però a nosaltres el que ens interessa és Enric Mas, que passarà amb aquest mallot vermell de líder per aquí, per aquesta línia d'arribada, per penúltima vegada, i ja serà oficialment, per aquest tema que ha comentat Antoni Terrades de neutralitzar els darrers quilòmetres, ja serà oficialment campió de la Vuelta, tot i que encara faltin 9 quilòmetres perquè acabi. Encara no veiem els corredors entrant per aquest darrers metres en aquesta línia d'arribada. I com comentàvem, un grup d'una dotzena de corredors en el cap de la cursa. Veiem ara mateix, atenció com arriben, ja escolteu com animen els seguidors aquí. Comença la darrera volta, arriba aquest grup d'escapats. Ara mateix passen per aquesta línia d'arribada una vintena de corredors, i anem a veure, ara d'aquí un minut arribarà el gran grup amb el Movistar, amb Enric Mas, amb el mallot vermell, que ja passarà oficialment com a campió de la Vuelta a Espanya, a falta de que es disputi aquesta darrera volta. Anem a veure, estem pendents de l'arribada de la serp multicolor aquí a la mateixa línia de meta. És el moment àlgid, és el moment emocionant. Anem a veure, arribaran d'un moment a l'altre. Hi havia només un minut i 18 segons de diferència amb els caps de carrera Ara comença el públic ja a emocionar-se, perquè ja els de Baim allà al fons, sona la campana de darrera volta, s'animen, atenció, Baim com ara mateix aixecava els braços animant el públic, Sander del Pestel, atenció, ara Baim com arriba en aquesta línia d'arribada, també sona la campana per al ciclista, en aquest cas per Ruben Thompson. I arriben a contagotes ara perquè s'ha trencat el gran grup en aquesta darrera volta de la Vuelta. Tenim ganes de veure en Enric Mas que passi per aquí. Segueixen passant ciclistes per aquesta línia d'arribada. Era l'australià Finlay Xavier. Era, anem a veure. I ara Baim al grup Movistar, Baim Enric Mas, que passa per aquesta línia d'arribada. Queda la darrera volta, però ja és una volta neutralitzada. Per tant, ara mateix Enric Mas es converteix en campió de la Vuelta, però ha de tornar a passar, l'han de tornar a veure amb els braços en alt i compartir l'emoció amb ell, amb aquest artenanc que avui fa història aquí a la Vuelta a Espanya.
1: És a dir, que ara si Enric Mas volgués anar a 3 per hora, hi podria anar tranquil·lament, perquè ja està, ja s'ha superat tots els problemes. Darrera volta que se disputaran a l'esprint els escapats. Ara Peyo Bilbao, que també intentava iniciar una fuga. En definitiva, quines costes que hi ha.
4: Sí, sí, ara ho veig.
1: Pensava,
4: jo
1: aquesta costa,
4: crec.
1: Aquest carrer, Juan, tu imagina't, el carrer per el que passen ara,
6: sí.
1: Tu imagina't que tens el super a baix i t'has deixat cessar.
6: Aquest...
1: I has de tornar a baixar i no, tornar a pujar.
6: Aquest carrer jo l'he pujat unes quantes
1: sí,
6: vegades. És el que comença la pujada a l'Alhambra. L'he pujat amb uns busos petitons que hi ha, que pugen perquè és molt complicat accedir-hi, però també ho puc fer caminant i és un autèntic trencacames, aquesta part.
4: Com diu un Terrat, si t'deixessin cessar, el menjaria es fata.
1: Marta Sampas, què me contes?
4: Que t'ho conti de moltes coses, que estem cercant, per exemple, el jugador misteriós en el nostre concurs i de moment... És complicat, el jugador que cercam avui.
1: De moment no tenim guanyadors,
4: no, cap ni un.
1: Bé,
4: per tant,
1: que idò, que tothom estigui atent. Atenció, perquè arriba la tercera i la quarta pista del concurs d'avui. Tercera i quarta pista. Les dues cercam un jugador que ha militat en el Mallorca. Mm-hmm. El jugador misteriós. Les dues primeres pistes, quines eren, Marta Sampas?
4: Eren que l'any següent de deixar el Mallorca va compartir vestidor amb un mallorquí i amb un pilotador. La segona pista... és que, tot i ser un jugador ofensiu, només va fer més d'un gol a cap equip amb el Mallorca, en va fer un, però mai dos gols jugant amb el Mallorca. I anem a llançar la tercera i la quarta. La tercera és que quan jugava amb el Mallorca va rebre la cridada de la seva selecció per primera vegada.
1: Hola, aquesta és bona, eh?
4: Jugant amb el Mallorca, el van telefonar i van dir vens a jugar en la selecció. La quarta pista és que Espanya ha jugat amb un altre equip a banda del Mallorca, on va coincidir amb Germán Luz i Fernando Navarro, amb els que també va jugar amb el Mallorca.
1: En Germán Lux i Lux, Fernando
4: perdó.
1: Navarro va coincidir en aquest equip a Espanya.
4: Lux.
1: Molt bé. Sí. Molt bé, idò, són les pistes que tenim.
4: Va,
1: i que quan jugava amb el Mallorca el va cridar la seva selecció per primera vegada.
4: Mira, ara ho intentava en Joan, el nostre WhatsApp. Joan, no és correcte, aquest jugador que has dit. Podeu seguir tractant d'endevinar al 646-93-4501. Missatges també al xat d'Esports i B3. Ho fan, ens escriuen allà també. En Jaime Vallès diu des de Perú, un mallorquinista... I Mallorca 5-3-6-2, que diu vamos Mallorca a guanyar avui.
1: I Marta, una pregunta que te faig. Ara, per exemple, l'equip Movistar, que té molt de cotxes, perquè clar, han de donar molta assistència durant el recorregut i això. On varen comprar els cotxes?
4: Jo crec que si són bons, que jo he vist les imatges.
1: Hombre,
4: que
1: són els guanyadors de la Vuelta.
4: Són bons, jo crec que varen anar de ben segur a Inca. A més, que m'he fixat també, que són còmodes, que són moderns, i és que si cercau un cotxe còmode, modern, i a més, amb un preu excepcional, a Citroën hi ha el Citroën C3, des de 16.400 euros, baratet. Aquest setembre aprofiteu el seu preu únic i prepareu-vos per tornar a la rutina amb un cotxe nou. I Citroën, on vos espera? Idò a Inca Centro Auto. Inca Centro Auto, el teu concessionari, brum brum, de confiança.
1: 6 quilòmetres perquè acabi la darrera etapa de la Vuelta. Recordem, Enric Mas es proclama campió de la General, campió de la Vuelta. L'Artenang serà el primer que passi... bueno, el primer, el que pugi el més alt del podi. Queden 6 quilòmetres per al final. Juanga, se viu amb emoció a la línia de meta?
6: Amb moltíssima emoció aquí a la línia de meta, a la línia d'arribada, per veure qui guanyarà l'etapa. Lorenzo, el francès, ho intentava, ha estat interceptat. Ara mateix 10 corredors com a cap de carrera. Anem a veure si això es disputarà, aquesta etapa, a l'esprint final. I després, envoltat del seu equip, del Movistar Team, es troba Enric Mas, el líder de la General, ja oficial líder i guanyador de la Vuelta a Espanya. Només queden 5 quilòmetres per arribar i perquè acabi aquesta etapa. Queda no res per veure aquesta imatge, per veure Enric Mas aixecant els braços damunt la seva bicicleta després de més de 60 hores de ciclisme a les seves cames. Queda no res per veure Enric Mas com a campió de la Vuelta, passant per aquesta línia d'arribada. 4,6 quilòmetres. Els 10 corredors que es belluguen damunt l'asfalt, intentant arribar en la millor posició possible a la recta final per endur-se'n aquesta etapa, aquesta darrera etapa de la Vuelta a Espanya. Qui la guanyarà? Qui serà? Ho vivim aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Això és el públic, això és l'afició. Aquí a Granada, l'afició al ciclisme, la que esperona a la serpa multicolor. Avui Granada és una autèntica festa. 4 quilòmetres, queda no res. Veiem ara el francès al capdavant d'aquest grup d'escapats. Qui arribarà? Per això, si no canvien les coses, que tot es disputarà a l'esprint final. Gran emoció, 3,7. Queda no res i després arribarà Enric Mas com a líder de la Vuelta.
1: En José Sellés i jo apostant per la sisena victòria de Matthew Brennan en aquesta Vuelta Ciclista a Espanya. Ja ha guanyat 5 etapes a l'esprint, està dins els escapats, dins aquests 10 escapats,
6: s'està col·locant per pegar la fuetada, s'està posicionant a Matthew Brennan per intentar en el darrer moment, en el darrer sprint, posar-se per davant i guanyar. I anem a veure si ho aconsegueix aquí. Serà el ciclista que ho farà. Només 3 quilòmetres perquè arribin els ciclistes aquí a la línia d'arribada.
1: Bé, idò, queden 3 quilòmetres. Ràpidament fem un pas per Son Moix perquè veiem els futbolistes del Sabadell ja damunt la gespa. Han sortit també els del Mallorca, Miquel Berger.
5: No, els del Mallorca encara no, i el del Sabadell 6, que farà 3 canvis, que de seguida vos els contarem, perquè sí que hem vist qui sortirà, però encara no els substituïts.
1: Idò, tot d'un ho comentam i a veure si el Mallorca també. En principi, Pau Cendrós no ha de fer canvis Luis García perquè l'equip ha estat bé.
2: Sí, en principi no. Jo crec que amb aquest resultat no és moment de fer canvis. Jo esperaria. És veritat que el Mallorca, si veiem el partit, el resultat és una cosa i el partit és una altra, però és veritat que està guanyant 2-0, li està costant, no té la superioritat en la pilota que tenia els altres dies, però crec que no ha de tocar res.
5: Vale, els canvis són... Lleva els dos laterals quan surt el Mallorca, se'n van Codina i Quadri, i Ripoll també Quadri, i entren Català, Pipa i Eneco. Català és un central, sí. Per cert, molt amic de Mateo Josef, jugador del Mallorca, sí. Pipa, i que és lateral, i Eneco, que és un migcampista. Aquests són els que acaba de sortir ja, sí, sense canvis.
1: Aquests són els 3 canvis que fa el Sabadell, sense canvis en el Mallorca, però ja tot d'una tornarem a Son Moix, però ja hem de centrar la nostra atenció absoluta amb Granada. Manco de 2 quilòmetres per al final, Juanga.
6: Només 2 quilòmetres han vist Ramsés de Bruin com tirava d'aquest grup d'escapats per intentar arribar primer en aquesta recta final. Són 10 els corredors el que es disputaran en el darrer moment aquesta etapa a l'esprint, i després arribarà la resta i arribarà el gran campió, arribarà el líder, arribarà Enric Mas. Queda no res, encara no vaig des d'aquí en els ciclistes. Anem a veure, queda no res, i que comencen a arribar les motos i els cotxes oficials.

0: 3 metres, a veure qui arriba primer en aquesta recta final, a l'espera màxima expectació per començar a veure en els ciclistes que es jugaran l'etapa
1: d'avui. Entre 3, entre 3. Sí, sí, entre 3. Van escapats 3 corredors, Juanga.
0: 3 corredors que se la jugaran en aquesta línia final. A veure qui serà el més ràpid de tots 3. Johansson que va primer. Anem a veure si serà ell el guanyador d'aquesta darrera etapa. Quedem que primer Johansson. Anem a veure. Ja el veiem que comencen a arribar. Johansson que ho intenta. Anem a veure. Arribarà primer. Justa. Johansson que guanya aquesta etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, aquesta darrera etapa aquí a Granada. I ara arriba el gran moment, el que esperam, veure Enric Mas, veure el líder de la General passar per aquesta recta final i passar per aquesta línia d'arribada. Anem a veure. Anem a veure si poden veure.
1: Arriben amb un minut de retard, ja estan enfilant. Sí. El darrer quilòmetre, el pilot principal encapçalat, com sempre, pel Movistar, Juanga.
0: Perquè estan envoltant-hi de quina manera des que va començar l'etapa en el seu líder, Enric Mas. D'aquí no res, veurem la imatge que volíem veure, la d'Enric Mas aixecant els braços, sent el campió, el guanyador. I vam a veure. Serà d'aquí a uns moments.
1: De moment celebra la victòria Tobias Johannessen, el ciclista danès de l'Uno X Mobility, quan ja estan a punt d'arribar a meta els ciclistes del Movistar i amb ells, lògicament, l'artranca, el mallot vermell, Enric Mas.
0: Hi ha màxima expectació aquí a la línia d'arribada. Tothom em mira cap en el fons per començar a veure en els ciclistes del Movistar, per començar a veure Enric Mas, per veure aquesta mallota vermell. L'artenant que avui farà història, que serà el primer ciclista balear en guanyar la Vuelta a Espanya, en ficar-se a l'Olimp del ciclisme espanyol, de pujar al podi, a lo més alt, el que somiava quan era petit, avui es farà realitat aquí a Granada, perquè tot és possible a Granada. Quines ganes de veure'l. Ha patit moltíssim, ho han dit, més de 60 hores a les seves cames, ports de muntanya, carreteres increïbles, esforç, sang, suor, llàgrimes d'Enric Mas, que avui es veuran culminades. Qui serà líder? És el gladiador d'Artà. Anem a veure, d'aquí uns moments arribaran, encara no el veiem en aquesta recta final.
1: No, no, perquè van,
0: tothom l'espera.
1: Si al principi d'etapa anaven a 10 per hora, ara per ventura van a 9, a 9 per hora. Sí, sí, perquè van molt lents, recordant que el temps és neutralitzat, és a dir, no hi ha diferències en la general en aquesta darrera volta. Sí que se jugava al final d'etapa, el guanyador ha estat Tobias Johannessen, el ciclista danès de l'Uno X Mobility, però ara el pilot va ben tranquil, és com de en Juanga, com una volta de reconeixement, una volta d'aplaudiments per als corredors.
2: Volen assaborir, Juanga, volen assaborir tranquil·lament, mireu aquestes
0: volen gaudir i assaborir aquest gran moment per a la història i que quedarà sempre a l'imaginari col·lectiu amb aquesta gran victòria i veure un compatriota, el líder de la Vuelta a Espanya. Increïble el que ha aconseguit Enric Mas.
1: Ara de moment Enric passa per el cartell de darrer quilòmetre de meta i el Movistar va, sí, va als darrer. Els 7 corredors del Movistar, que són els que tanquen el pilot, en diferència, el pilot ja se n'ha anat, ells estan en línia rebent l'ovació de tot el públic present als carrers de Granada.
2: Demanen que cridin més fort, els companys d'Enric.
0: Sí, que hi ha molta gent, moltíssima gent durant tot aquest trajecte donant suport a Enric Mas i també a tots els ciclistes perquè Granada avui té gust de ciclisme del bo, de ciclisme de quilats,

0: de ciclisme d'alçada de categoria. Ara veiem com arriba una moto de la Guàrdia Civil. I estem a l'espera, amb molt de nervi. La gent ja té ganes de veure en Enric Mas, eh? Ja té moltíssimes ganes de veure en el líder de la General per donar-li una ovació tancada.
1: Pensa,
0: per
1: Juanga,
0: cridar-lo.
1: Sí, sí, pensa, Juanga, que t'arribarà primer el pilot i després arribarà Movistar en línia. Tots els corredors en línia, en horitzontal, els 7 components de l'equip Movistar acompanyant Enric Mas, Enric Mas al mig i flanquejat, 3 homes a un costat, 3 homes a l'altre. Arribarà el pilot, el degoteig de ciclistes que ara mateix ja veuen Juanga, i acte seguit al fons Juanga, l'equip Movistar amb Enric Mas, que ja abracen els seus companys a punt d'arribar a l'Artenanca a la línia de meta.
0: Ja els veiem abraçats. Quina imatge, quina imatge increïble. El Movistar, tots els components abraçats, amb Enric Mas enmig, amb aquest maillot vermell, campió, guanyador de la Vuelta Ciclista a Espanya 2026, en aquest 13 de setembre, un dia per a la història, un artenanc, un mallorquí, un balear, Enric Mas Nicolau, guanyador de la Vuelta Ciclista Espanya!
1: Espectacular, Juanga, Enric Mas, ja és campió de la Vuelta. Des d'aquí la nostra enhorabona per al ciclista artenanc i tots els seus companys. Ara mateix ja, Juanga, llibertat de moviments per cercar els protagonistes, per cercar Enric Mas. Extraordinària la narració d'aquesta victòria de la Vuelta Ciclista per part d'Enric Mas. Tornem a Son Moix, allà és el minut 53 i està guanyant Toni Fuster el Mallorca 2-0 el Sabadell.
2: Oh, Mallorca, de moment sembla que en tranquil·litat i que ha estat a punt d'arribar al tercer amb una bona acció de contraatac conduïda de nou per un portentós Adrián Fuentes, que avui ha aconseguit a la primera part les dues dianes. Aquest 2-0 que ara mateix continua a l'electrònica a l'estadi de Son Moix.
3: Hi ha un quart canvi del Sabadell, també s'ha anat Òscar Sanz amb targeta groga i ha entrat López Pinto, l'ex de l'UD. I el Mallorca escalfen Arnau, Lubumbo, Arnau Puigmal, Lubumbo, Pablo Torres, John Donald i Antonio Roca.
4: Companys.
1: Sí, Tolo, Dali.
4: Estem aquí just a on hi ha Enric Mas aferrant-se a tots els seus companys ara mateix. Una aferrada molt sentida i molt emotiva amb Alberto Contador. Això és ara mateix una bogeria de gent, de mitjans, d'aficionats que l'estan felicitant també. Veiem a tots els seus companys aferrant-se, el cos tècnic amb llàgrimes. És la bogeria ara mateix això, però quina alegria, quina gran alegria, com s'aferra en tothom d'Enric també. Poca vegada l'hem vist tan content i normal. Ara se'n va cap a una altra banda.
1: I com el veus, Tolo? Emocionadíssim, entenc.
4: Ja se l'enduen, eh? Ja se l'enduen, perquè saben que no pot fer declaracions en aquest moment com a guanyador de la Volta que és, però sí que el veiem ara per darrere amb Zue celebrant també, amb més membres del cos tècnic. L'alegria personificada és ara mateix Enric Mas i tot el seu equip.
1: I el seu refresc de taronja, que no falti. S'ha fet famós n'Enric Mas per això, cada vegada que arribava a meta amb el mallot vermell, un bon refresc de taronja, i avui ha estat així.
5: No, i ara el veiem amb les imatges que dus, aquelles ulleres, no?, que evidentment utilitza a la prova, però de ben segur que se notarà encara més quan li poden veure els ulls i ens ho expliquin en Tolo i en Juanga.
1: I tenim també connexió...
4: Companys.
1: Sí, digues, Tolo.
4: Hola. Sí, mos trobem ara mateix en Juanjo Lobato, que és un dels seus principals ajudants. Juanjo, ¿cómo te sientes? No li deixen xerrar, és que no poden xerrar, ningú ho ha intentat, però no els hi deixen en aquest moment.
1: No te preocupis, Tolo, quan puguem xerrar amb ells, amb Enric, amb els companys, amb familiars, amb amics, anem amb tu, línies obertes, també en Juanga cercant posicions, però anant cap a Artà. Allà tenim el nostre company, vale, en Xisco Ribas, que està amb un home que és molt amic d'aquesta casa, bon amic d'aquesta casa, artenanc, és l'alma mater de la Mallorca 312, en Xisco Lliteres. Idò, Xisco Ribas, company d'IV3, endavant.
6: Bon vespre aquí des d'Artà, som amb en Xisco Lliteres. Tu l'has presentat molt bé, Toni Terrell, l'escoltàvem tot d'una.
7: Va, de veritat, un moment històric, un moment únic. I la veritat és que fa molta d'estona que seguim en Enric, des de que va començar amb el Club Ciclista Artenenc. Són moments, és un moment històric. Mallorca és una terra de ciclisme, la Federació de Ciclisme de Balears és més antiga fins i tot que la Federació Espanyola. Això demostra la tradició ciclista que tenim i per primera vegada havien tingut grans ciclistes, campions del món en modalitat de pista. Per primera vegada un mallorquí, un balear, és campió d'una gran volta i és en Enric, en el que ja ho heu vist, el poble estima moltíssim i estem molt contents.
8: Xisco, Lliteras.
9: Xisco, com has viscut aquesta volta? Perquè és vera que ha estat dues meitats, no?, molt marcades, la primera més amb empogatxa, però aquesta segona és que ha estat espectacular.
7: Sí, clar, era una volta que estava predestinada a ser dominada com mos té acostumats a entrar i empogatxar i la veritat és que, sense fer-ne comptes, un dia, de manera menys esperada, pues hi ha una caiguda. I aquí és quan comença una nova volta, allà on Enric demostra des del primer moment que és un seriós candidat, i la veritat és que ha tingut, a mi m'ha sorprès molt, no la seva forma física, el coneixem, sabem com entrena, com se cuida, la seva mentalitat. M'ha agradat molt com ha afrontat la pressió, ha decidit disfrutar de cada minut, disfrutar de cada moment, l'envia riure damunt la bicicleta, i crec que això és una part essencial, gestionar aquesta pressió que de sobte t'acaba damunt. I la veritat és que hem viscut mos ha regalat unes setmanes, uns dies que quedaran per sempre la història de l'esport balear.
9: I bé, ja ho deia en Enric, no?, que li havia donat diverses vegades el pal, finalment ho ha aconseguit, històric, no?, pel ciclisme balear, per Artà. És que Artà és una fàbrica de ciclistes, Xisco.
7: Bueno, Artà hi ha una tradició ciclista, de fa molt d'anys, de fa molt de temps. El Club Ciclista Artenen, que és una entitat en el poble d'Artà, i hem tingut la sort de tenir una gran cantera, tenim una escola de ciclisme, tenim una secció social del club que surt tots els caps de setmanes, però també tenim un equip de competició que a nivell balear, a nivell regional, ho fa molt bé. I la veritat és que mos faltava això, no?, que en Enric acabàs de guanyar una gran volta, sempre, com ell diu, el pal, no? I quan menys esperàvem, pues, la veritat és que mos ha regalat aquest triomf.
5: Perdona, i si aquest triomf és gros, tot tornem amb tu, Xisco, però sentim bé Enric Mas a la 2.
10: Durante todo el día de hoy.
11: Simplemente nervios, ha sido un día con un mix de emociones, de verdad, todas positivas, así que a seguir con lo que estamos haciendo. Los deportistas somos así, ahora ya estamos pensando en los próximos objetivos y bueno, casi no tenemos tiempo de disfrutar las victorias.
10: Durante todo el circuito, aplausos de la gente, carteles, gritos de ánimo, que has sentido también con la afición en toda la vuelta, pero sobre todo en este último día.
11: Sí, sí que es verdad que antes de salir ya había venido mucha gente del pueblo, la familia, ha sido un día especial.
10: ¿Con qué etapa te quedas? Han habido muchas muy bonitas y claves para ti, pero ¿te quedas con algún día de esta vuelta como clave de la victoria?
11: Sí, yo creo que la de Aitana es la más especial. Es verdad que fue la que pude conseguir la victoria y yo creo que es la más especial de estos 21 días.
10: Hace 9 años debutaste en la Vuelta en 2017, ¿te esperabas que algún día llegaría este momento?
11: He soñado, he luchado para esto, he trabajado, así que claro que sí.
10: ¿Y para el equipo, después de la última victoria de Nairo aquí en la Vuelta hace 10 años?
11: Eso es creo que también, o creo no, es una realidad que el equipo necesitaba una victoria como esta y nada, ya la tenemos.
10: Gràcies, felicidades i a disfrutar del podio.
11: Muchas gracias.
5: Enric Mas, parlant als micròfons de Televisió Espanyola, primeres declaracions del mallorquí guanyador de la Vuelta.
1: Alegria a la Vuelta i xiulets a Son Moix, Miqui.
3: Sí, el Sabadell està espitjant ben fort, el Mallorca és incapaç de sortir del seu camp. Hi havia xiulets un poquet perquè el Mallorca reaccionés, és el que cercava el públic. El qui reacciona de moment i canvia cromos a Sant Lluís García, que ara xerra amb Adrián Lisso, perquè sortiran Pablo Torrilugumbo i se'n va Josep Cerdà i Sergi Darder.
1: Com ho interpretes, Pau?
12: És que jo crec que estic amb el discurs d'antes, eh? Mallorca està guanyant 2-0, però Mallorca no ha, jo crec que és, o sigui, el pitjor partit que jo he vist el Mallorca en guanya, el Sabadell l'està dominant des de que ha començat el partit. A Mallorca no havia passat a mig camp fins una jugada que ha tornat a córrer Nadir Fuentes i ha passat a mig camp, però ara... que el Sabadell està dominant, està arribant a l'àrea i el que no té és la finura que té el Mallorca dalt, però a veure que no... Això és un resultat que és, si veus el partit, dius, el Mallorca dintre seva, dominant, tal, pues no ha estat així el partit. I els canvis, ja pensava que em veria anar a la sala, la veritat.
2: Mira Pablo Torres, se'n va Pablo Torres, continua en conducció la pilota des de fora de l'àrea, té la dreta Lubumbo, rebrà Lubumbo dintre l'àrea, Lubumbo es prepara per xutar, deixa enrere per la sala, remata, corna! Després de que la pilota toca un defensor del Sabadell.
3: Crec que és el primer del partit a favor del Mallorca. El Sabadell n'ha tret 5.
1: I
3: crec, perdona Toni, que crec com darrer punt que amb aquest canvi el Mallorca el que fa és tornar al sistema de sempre, amb 4 defenses.
1: Anem amb el corna i partim Martà tot d'una dalt, i Toni.
2: Traurà Pablo Torre a l'esquerra de la porteria de Diego Fuoli. Atenció d'aquell llançament de cantonada. Una pilota cercada a l'altura del punt de penal. La trau la defensa de Sabadell. Rebutja aquesta pilota. La controla finalment Alex Sala per tornar a obrir. Cercant la zona ampla amb Pablo Torre, que se fica per de dins. Continua la pilota. De nou enrere. Intentant ara cercar Morlaner. Morlaner de nou cap al lateral. De 7 minuts i mig de la segona part. Mallorca 2, Sabadell 0.
1: Anem a Martà, Xisco Ribas.
9: Bones, Toni, bon vespre. Som aquí amb un altre artenenc, un campió del món, Miquel de Zamora. Com has viscut aquesta volta a Espanya d'en Enric Mas?
8: Bueno, ens pensem pel de punta. Vull dir, no mos esperàvem això, que ja vam veure al principi que estava bastant bé i, bueno, molta emocionant, la veritat.
9: I és vera que no, ell mateix ho deia, que diversos pil li havia donat en espal, finalment l'ha aconseguit. Què suposa això per ciclisme balear, per Artà? Què suposa, no?, per al ciclisme espanyol?
8: Molt important, i sobretot per ell, sobretot per ell, que el que ell m'ha dit ja un parell de vegades, 3 segons, un tercer, i vull dir, ara guanyant-lo, vull dir, molt important, evidentment, per l'esport, Artà, per Balear, i per seu equip, perquè tenim Movistar, està un poc de caigut.
13: A més que venia d'una etapa, d'un moment, on ell, com tu comentaves, no va passar bé, eh?
8: Sí, no, vull dir, ha tingut un moment bastant difícil, venia d'un giro que no li va sortir gens bé, esperàvem que estigués bé, no li va sortir gens bé. L'equip el va pressionar bastant. La volta a Burgos, just abans de començar la volta a Espanya, tampoc no acabava d'estar al 100%, però bueno, sabeu que a nivell de forma l'ha anat agafant i ens ha demostrat que encara que caigués un Pogacar, vull dir, perquè en Pogacar era i en Enric estem en Pogacar, ha estat el més fort en aquesta volta a Espanya.
13: Et volia demanar també pel Mundial. Pues mundial de ciclisme, què podem esperar ara? Perquè supos que ara també la confiança ha augmentat molt, supos, amb l'Enric.
8: Sí, sí, el que passa és que el Mundial és un altre tipus de carrera, no? és molt diferent, se corre diferent, vull dir, són 274 quilòmetres.
1: Les paraules de Miquel Alsamora valorant aquesta victòria d'en Enric Mas a la Vuelta, recordant que la pròxima cita d'Enric Mas és el Mundial d'aquí 15 dies, que ja estaria bé culminar també la temporada amb una medalla en el Mundial. De moment ens conformem amb el que hi ha, Somos.
2: Lubumbo, la tancuda, però se li ha escapat una mica la pilota del control.
3: És que si la fica Fuster, és la segona assistència d'en Arnau Tena.
1: Sí, sí, era bona la passada, sí.
2: Que el jugador que més assistència ha fet, de moment, d'aquests 5 partits.
3: De moment és l'Àlex Sala, però l'empataria, clar.
2: Juga per la dreta ara, al centre d'esport Sabadell, intenta fer una centrada, Baena ho aconsegueix, la pilota a l'altre costat, intenta el Sabadell apropar-se en perill, Eneko, ara Morlanes, la centrada
12: ja no d'Eneko
2: dintre de l'àrea.
3: El partit no està acabat.
12: No, jo ho he dit, 2-0 és perillós, així com estava jugant el Sabadell, i és perquè ell no estan fins.
2: Eneko ara centrada
12: a davant, davant la porteria, perquè arriben amb molta facilitat a l'àrea del Mallorca, I no estan fins a darrere, estem visquent de les errades que fan ells, que són errades garrafals, perquè damunt és que la no, darrera que li han donat a Alex Sala una pilota davant l'àrea perquè xutar de primer de primeres, és que són errades garrafals.
2: Jo a la redacció li comentava, en Toni Terrades va veure el partit contra el Córdoba, l'altre del Sabadell, i deia, per jo, magre darrere, però té un bon equip de mig camp cap endavant el Sabadell. Mero manco se compleix això, dues errades clamoroses darrere que li costen a Torgós al Sabadell
14: I...
3: Jo crec que el que té millor és el bloc, però sobretot el mig del camp, perquè davant també tenen dificultats, per favor. Llevat el dia del Córdoba.
12: Sí, al final el futbol són ses àrees i és vera que el dia que estigui que estiguin fins a dalt pues faran gols, però també els hi faran molt de gols. Jo els 2-0-0 que varen tenir me sorprenen veient el partit d'avui.
14: Ara ho intenta Giochini, se'n va Giochini, retalla Morlán, el fica el peu, recupera una pilota, Lubumbo, la perd Lubumbo i torna l'esfèrica finalment. Per Urri, juga per l'esquerra, canvi de joc, banda dreta ara, l'esfèrica serà per Àngel, per Baena, allà va Baena, prende la pilota, la treu Antonio Reillo, el Mallorca ara un tant a la defensiva, però veurement si pot sortir un poquet d'aquest embòs davant un Sabadell, que va un poquet a la desesperada per cercar el banco retallar a distància del marcador. Ara hi ha hagut falta damunt Lisso, la falta que assenyala el col·legiat, joc aturat a Son Moix. Serà pilota pel Mallorca. I l'esperca ja serà per Àlex Sala.
5: El Mallorca, si ara li fessin una anàlisi, jo crec que les vitamines, no sé, un ferro per avall.
12: Sortiria colesterol, li sortiria colesterol.
5: Ha de demanar, cita i ho pot fer d'una manera molt fàcil. En l'aplicació Juan Eda demana cites mèdiques i consulta analítica sense esperes. Juan Eda Hospitals és tecnologia i proximitat, perquè curar empieza a cuidar Juan Eda Hospitals.
14: Pablo Torre, línia de fons, fa la centrada, no arriba, Lisso! Intenta des de darrere, Valien Raillo. Raillo per l'esquerra, torna a insistir el Mallorca, suma Jolo en la pilota. Ara el Mallorca ha donat un poquet de... ha girat un poquet ara aquesta truita d'una segona part que s'ha vist, de moment, un poquet inferior en el Sabadell, que ha sortit per al partit amb aquests quatre canvis que ha realitzat el seu entrenador a l'inici d'aquesta segona part. 23 minuts ja superant l'equador del segon temps. Continuen el dos gol d'Adri Fuentes per posar per davant d'aquest Mallorca. Davant el Sabadell, ficar el Mallorca en aquesta part alta de la classificació. Pablo Torre en la pilota, cerca un aparat amb Fuente, juga d'esquena, cau en terra, no hi ha falta, diu l'àrbitre.
12: És que no està pitancant ni una. Està, és un àrbitre que deixa jugar i no per cosa tira i ha deixat jugar totes les jugades. Està molt bé mirant d'avui.
14: Nico Giochini juga per l'esquerra, s'ajuda amb un company, en Pinto intentarà penjar aquesta pilota, ho fa malament, Valien, finalment. És l'home que intenta finalment rebutjar aquesta pilota, no arriba Lubumbo, torna l'esperca per al conjunt arlequinà, van passant de moment al minut, el millor sens dubte aquest resultat d'aquesta victòria momentània del Reial Mallorca. Continuen escalfant futbolistes d'un i altre equip, en el Sabadell li quedarà un canvi, en el Mallorca li quedaran un parell més.
3: Sí, escalfa de Norejuela també, que és un dels que s'ha afegit, i Buxa.
14: Ha centrat Pipa, ho ha fet malament, Panterra per baix, ventalla per jugador del Real Mallorca. Ara, ui, mare meva, aquestes tisores, això és joc perillós. L'àrbitre deixa seguir, tampoc indica falta, no indica res. Ara...
12: no, deixa jugar, està tot, era... però veure que dur la mateixa línia. En principi, si canviés aquesta, ja me sabré greu. Però en principi és un típic àrbitre que deixa jugar,
3: mira,
12: però des del principi. I
3: entrarà,
12: dos canvis.
3: Entrenarà Norejuela i Antonio Roca.
14: Mira, debutarà Orejuela,
3: sí,
14: a segona.
3: A segona, sí. I a Somos.
14: Estic content també per un altre jugador del filial del Real Mallorca que
3: està,
14: ha d'intentar
3: clar
14: aprofitar aquestes oportunitats. Pilota per al porter Arnau. Arnau amb el braç. Pilota fins al mig del camp. Cercant a... Adri Fuente, li fan falta, l'àrbitre l'assenyala, falta en el centre del camp favorable al Mallorca. A veure si aprofita aquesta aturada per fer els canvis, esperarà apertura la pròxima. Efectivament, Torre mou la pilota, juga en Valet Sala, posició d'interior dret, la toca de cara, juga en Raillo. Raillo cercant a Pablo Torre, passada de primera, cercant a Fuentes, Fuentes per a Tambales Sala, s'apropa a porteria, li pegaran cama dreta, atura Diego Foli. Bona acció combinada del mig del camp del Mallorca, amb el llançament finalment en cama dreta d'Ale Sala, que ha aturat el porter del Sabadell.
1: Bueno, bona acció ara, Pau.
12: Sí, no, és el que estic xerrant. Els atacs són superiors a les defenses i en el Sabadell passa el mateix. El Sabadell quan defensa el Mallorca la té un poc, se li nota, se li fica dins el camp seu i troba els espais en el mig del camp. Ara s'ha de per avui que no està fi, però s'ha trobat dues vegades davant l'àrea per poder xutar i no ha estat aquest xuts que mos té acostumats a la potència de normal. Però és que els dos equips, com he dit des del principi, les defenses avui estan patint.
1: És el desè llançament del Mallorca en el partit d'avui. Per nou.
14: I per línia Pop a la centrada. Alerta Pere Pop. Pilota l'altura del punt de penal. Treu Pablo Torre amb el cap. Ara que s'acaba la contra. Que venia deixant Fuentes per Lumumbo. Encara Lumumbo molt vertical. Dirigit cap a porteria. Continua Lumumbo. Davant el central Edgar González. Ui, s'atura Lumumbo. Regateja bé Lumumbo. Lumumbo li pega cap a esquerra. Rafula un contrari. I evita el corna Diego. Diego Fuoli, el porter del Sabadell.
12: Ha estat a punt de caure, eh?
15: Sí, és Lumumbo. Poc ortodoxa.
12: Sí.
14: Minut 27. 2-0 guanya el Mallorca. Vol comptar amb Esporta en joc i Vita Ràdio. Des de l'estadi de Sant Moix.
15: I esgotarà canvis el Sabadell també. O Volski. Sortirà l'ex de l'UD.
14: No sé si han donat assistència, Miquel.
15: Sí, perdó. Com han dit, a propera de la mitjana, 15.720 espectadors.
1: Sí.
15: És a dir, 55, 75 més que l'altre dia.
12: N'hi ha 5.000
1: que no... 5.000
12: que no. Que no se mou on estan des de l'any passat.
15: Els mateixos 5.000 de l'any passat.
14: Però aquests 5.000 no. Aquesta vegada és perquè han preferit veure el partit per IB3 Televisió. També tot s'ha de...
15: Deu ser, sí.
14: S'han estimat més a la casa seva i per IB3 veure el partit.
15: Se'n va sumar oro entre Luis Orejuela. I se'n va Adrián Liso i entra Antonio Roca.
1: Valoració.
14: Antonio Roca, que no va tenir minuts l'altre dia el Pepí Comà contra l'Eldense i que ara gaudirà de 20 minuts llargs.
1: Valoració de dos homes que avui entraven a l'11 titular, Pau Cendrós, Don Sumaoro i Adrián Liso. T'ha agradat el que han fet?
12: Liso, bona energia, és veritat que no està molt fi amb atac, però fa molt bona feina en defensa, el que mos té acostumats, l'energia que mos té acostumats. És veritat que jo crec que amb atac li ha costat un poc i podia fer més. I el Sumaoro és un central que m'agrada físicament, m'agrada les cames que té. És veritat que trob que és un central que se veu superior a la categoria i en la pilota a vegades fa alguna passada de que està com si... Cuidao.
14: L'altra pilota entra d'aire per part del Sabadell. Es remou, intenta ara cercar Ur... Darrere, mal control, pilota directament fora, mal control Nico de Giochini i serà servei de porteria per Arnau.
12: Perquè, amb un excés de confiança.
15: Sí, el Sabadell ha esgotat canvis, s'ha llevat en Baena, que debutava avui com a titular, ha entrat Novolski, això
12: bon
15: vol
12: partit,
15: dir que,
12: Baena.
15: Sí, que acaben dos davanters més purs, no? En Priego que acompanyava en Giochini, ara juga a banda dreta.
1: A la Vuelta a Granada, Juanga, que estan entregant ja premis ara mateix. El millor equip, l'equip Decathlon, recull el premi a millor conjunt de la Vuelta 2026.
0: Així és, ara baixen d'aquest podi i m'atrop just darrere d'aquest podi on veig una font imperial increïble. I just davant el podi hi ha una pancarta molt grossa, però molt grossa, de grans dimensions, que posa "Ara i sempre estem amb tu", amb una fotografia d'en Enric Mas amb el mallot vermell. Evidentment, són tots els aficionats artanencs, mallorquins i balears que han volgut venir avui aquí a presenciar aquest aconteixement històric. D'aquí a uns moments, Enric Mas pujarà en aquest podi. Primer haurà de passar per una passarel·la que s'ha habilitat amb una catifa vermella. Quan hi ha catifa vermella, és que això significa que és un gran moment, és un moment per a la història. Després pujarà una petita escala fins a l'escenari que es troba a aquest podi i rebrà el guardó més que merescut de ser campió de la Vuelta a Espanya.
1: Veurem si li entrega aquest guardó, aquest premi de campió, el príncep Alberto de Mónaco. Recordem que el príncep Alberto és avui a l'etapa final de la Vuelta, perquè la Vuelta va començar fa 3 setmanes precisament al Principat de Mónaco. Vam anar Enric Mas amb el seu fill.
5: Les imatges més, sí, més adorables.
1: La seva dona, bé, està contentíssim, sí. El ciclista d'Artenal.
0: Els he tingut aquí al costat fa uns moments. Estaven tan emocionats que me diuen no vull xerrar ara, no puc xerrar ara, però estaven aquí esperant a Enric Mas, que ara mateix estan amb ells, i és que avui és un dia importantíssim per tots ells i ho estan vivint amb moltíssima, moltíssima emoció.
1: Vull fer una pregunta a en Pau Cendrós. Pau, la felicitat, sí, que deu tenir ara en Enric Mas, evidentment, és majúscula, és inenarrable. Quin dia de la teva carrera futbolística va ser el més feliç?
12: De la meva carrera, jo sempre ho he dit, no? Jo, perquè jo tinc dos moments, però jo són tres moments, els dos ascensos a primera divisió, amb el Llevant i amb el Tenerife, que en el final pues, te marquen molt i siguen tan jove. I després debutar en l'equip de la teva terra, no? Jo crec que sempre ho he dit. I jo m'ho va marcar més que el debut, marcar el primer partit que vaig jugar aquí, el primer Ciutat de Palma contra l'Atlètic de Madrid. Aquest dia sí que és vera que estava nerviós, vull dir, aquest dia sí que estava nerviós.
15: És a dir, dels 23...
14: La totxuta del Sabadell!
15: Dels 23 als 35, res, no?
12: L'altre sí, no, al final sí, no, és com tot, però és vera que són els moments que al final, igual que les passions o estan bequits, com els darrers anys en el Coherència. Jo sempre segur que som, sí, un tio que disfruta del moment. És perquè tenim poca memòria i això me fa ràbia, perquè he tingut molt de moments quasi tot bons, ho he de dir. Jo... Cuidado.
14: Alerta de vegada del Sabadell, que s'apropa a la porteria de Nau. Alerta de la pretana sortida. Ara sí, el xuc que acaba directament fora.
15: La segona part del Mallorca és de
14: tot.
12: Però és que el que he xerrat, no és la segona part, és el que xerraven de la primera part, però el 2-0 és el que ens ha posat un maquillatge per damunt en el partit que està fent el Mallorca.
14: El que hauríem d'evitar és que vol marcar el Sabadell, sí, per després no passar un fum.
1: Jo no el descans.
14: Som minut 33.
1: Abans de començar la segona part, que li he dit a en Pau, esperes canvis en el Mallorca després d'una bona primera part, clar, només per saber com toca, després d'un bon resultat a la primera part.
12: És que no, però la gent... No, el que
0: I va cap al podi 12. Enric, sí, Mas.
1: Dale, Juanca.
0: Va cap al podi Enric Mas, passa per aquesta... passadís per aquesta catifa vermella. I Enric Mas, que ja és el podi, que saluda a tota l'afició, que esclata amb una ovació de gala. Focs d'artifici pel líder de la Vuelta a Espanya, l'artenenc, el mallorquí, el balear Enric Mas, que aixeca els dos braços. Com a campió, el somni s'ha fet realitat. Rapa aquest guardó, l'aixeca com a líder. El gran líder de la Vuelta a Espanya ha fet història. Enric Mas, el primer balear en aconseguir-ho. S'endurà cap a casa el mallot vermell. Que el faça el millor dels millors. Mare meva, quina carrera, quina vuelta que ha fet Enric Mas. Que saluda a l'afició, que continua el més alt del podi. Que mira cap endavant i veu a l'horitzó aquesta pancarta que han comentat. Ara i sempre estem amb tu, amb la fotografia d'Enric Mas i aquest nombrós grup d'aficionats balears que han vengut fins aquí, fins a Granada, per ovacionar en el líder de la Vuelta a Espanya. Ha emocionat Enric Mas, que continua a lo més alt del podi. És la imatge de la jornada, la del mallorquí fent història en aquesta Vuelta Ciclista a Espanya. Enric Mas, que continua, la gent que continua cridant Enric, Enric, campió, campió. Moment inoblidable que de ben segur que no se li oblidarà mai. Enric Mas, que rep les felicitacions a lo més alt del podi en aquest gran moment.
1: Va acumulant premis, eh?
5: Sí,
1: un primer premi per guanyar la Vuelta,
5: crec,
1: un rellotge, ara no sé què li toca.
0: Crec que és la mascota de la Vuelta.
5: Ja hi donaran els seus petits, que veien les imatges quan ha quedat al Vuelta, sí, tu no els atents, la dona, sí, plorant.
1: La dona està emocionadíssima.
5: I els dos petitones, que són molt petits. Sí. Molt petitones.
0: I ja baixa Ja baixa Enric Mas del podi, passa per aquesta passarel·la amb catifa vermella i segueix saludant a tothom, rebenta enhorabones i Enric Mas ja oficialment és campió de la Vuelta a Espanya 2026. Ara anirà cap a la zona mixta, cap a la zona de premsa, on ja ens situam per escoltar més tranquil·lament les paraules d'Enric Mas després de rebre aquest guardó com a campió.
1: Extraordinari en Enric Mas i extraordinari també en Juanga amb aquesta cobertura de la darrera etapa de la Vuelta a Espanya, una etapa històrica que ha coronat el ciclista artenenc com el millor de tots. Tornem a Son Moix, camí del 82, continua guanyant el Mallorca per 2-0, Toni.
14: En el Sabadell, aquí apreta l'Arte com es pot marcar, el xut rebutja un gol del Mallorca i serà corna. El xut de Boschi, corna favorable al conjunt arlequinat al Sabadell, corna a l'esquerra de la porteria d'Arnau Tenas. Minut 82 de partit.
12: Si aquest equip hagués estat un poc més fi a dins l'àrea perquè l'ha tocat, és que m'agradaria veure la dada de lo que han xerrat antes,
3: mapa de calor,
12: mapa de calor de com, on s'ha jugat o no s'ha jugat, perquè estic segur que el Mallorca ha tocat el camp contrari. És que
14: jo el prego al corna, un segon, pilota molt tancada, rebutja la defensa, Lubumbo amb el cap per intentar cercar Alex Sala, arriba Calatayú, pilota llarga, Corsala, té Lubumbo prop d'ell, un dos contra dos, arriba avant la defensa del Sabadell, pilota enrere, pilota per Diego Foli.
12: En Sala no té dia avui.
3: Si existeix aquesta, aquest mapa de calor,
1: sí,
3: el de la segona part, jo crec que encara és més...
12: No, no.
3: Encara no. És més és escandalós.
12: Escandalós que el Mallorca dins casa seva, és veritat que els resultats és que és, però el Mallorca jo crec que ha de fer un pont més. Jo crec que el Mallorca té equip per fer un pont més.
14: És que motor dona un defensa.
3: Esgotarà canvis.
12: No, és que ara mateix quin motor està gripat.
14: El donarem un defensa, que ha teat un parell de vegades.
12: No, i en Pablo Torres ha sortit que perquè està aguantant la pilota i l'està tenguent, però...
3: I no ha entrat bé en Lubumbo. Qui entrarà i serà el de recanvi és en Antonio Sánchez.
14: I el Lubumbo que rebrà una pilota per encarar, per anar-se'n cap endavant, cap a porteria del Sabadell. L'acompanya Morlanes. Lubumbo cap a Morlanes, entra a l'àrea.
3: És que li dona malament.
14: Per favor.
3: És que li dona malament. Té un problema de qualitat immens, Lubumbo. Immens. L'ha de donar per davant.
14: És perquè va 2-0. Però això va ser 0-0.
12: Però el que xerrava...
14: T'ha de nervi.
12: Però el que xerrava mantes de que tu deies, no, el partit és que volem. Sí, sí, és que volem. No, jo a la gent he sentit ja xiulets. I ara no xiula perquè anant 2-0. Si això el partit anigués 2-0, o me'n fiquen un, quan me'n fiquin un, ja hi ha nervis avui.
14: Demanaran sort. Urri, en la pilota. Entra a preparar, com deia Miquel Verger, Antonio Sánchez, per sortir al terreny de joc. Urri juga amb Baker, amb el central, banda esquerra, posició de lateral. El qui cor per aquell costat intenta Javi López Pinto, línia de fons, fa de centrada i corn... No, porta aquesta vegada. I ara s'abraça Valient amb el porter.
3: Se'n va Àlex Sala i entrarà Antonio Sánchez.
14: Canvi en el Mallorca al minut 40 de joc, que ja podem aprofitar.
5: Dale, Toni, cercam el motor.
14: El motor del Mallorca, un defensa central, un eslovaco internacional, Martin Valient.
5: I de Martin Valient és el motor de l'equip mallorquinista, un futbolista amb potència i força, com els cotxes d'Inca Centro Auto. L'Inmotor arriba a Inca Centro Auto amb grans novetats, els nous B05 des de 9.500 euros, el B03X des de 17.500 euros. Ja han arribat, passeu a descobrir-los i provar-los al vostre concessionari oficial L'Inmotor a Inca. Ja ho sabeu, Inca Centro Auto, el teu concessionari. Brum, brum, brum, de confiança.
1: 5 de 3 minuts a Son Moix.
14: Lubumbo encara xuta, fora!
3: Mare, en sèrio, jo que jugador, en sèrio, bé, per això, ja està.
1: No, què passa, Miqui?
14: Cito Lubumbo!
1: Què passa, no t'agrada?
3: No, que té unes deficiències tècniques,
12: però això,
3: tàctiques,
12: Miqui...
3: que no pot estar jugant amb el Mallorca, perdona, au.
12: Però això estava el que xerràvem quan va venir i jo me'n record de... Jo me'n record del programa de...
3: Línia de 5.
12: De Línia 5 i de la televisió.
0: I per cert, xerrar, no companys... Que,
12: el Messi d'Angola...
1: Sí. Sí.
0: Aquí a la vuelta, que no, de comentar que han tornat a fer pujar Enric Mas per una festa final perquè li I no, ha pujat i ha esclatat tot, ha sonat l'himne d'Espanya amb Enric Mas i amb aquesta copa d'autèntic guanyador de la Vuelta, i ha estat la festa final per al líder, per Enric Mas, que segueix rebent el seu homenatge.
1: I de tornar amb tu, Juanga, en aquesta zona mixta, quan puguem parlar amb l'Artanan, que ens centrem ara en els darrers 4 minuts de Son Moix. No perilla la victòria, sembla. Mallorca 2, Sabadell 0.
14: Sembla. De sembla, moment, sembla. Amb aquesta victòria, esperem que tampoc perquè, crec que faci
1: no,
14: així.
1: No, també hem de dir, si fa un gol el Sabadell, nervis. Sí.
14: Demanarem sort. Demanarem sort. Pilota llarga, passada, alerta, Ratka Raillo, pilota de Giochini, fora!
15: Ha estat el primer gol, ha estat el primer gol del Mallorca, el mateix.
1: Sí, però sí, ara, correcte.
14: Però ha fallat Giochini, no ha sabut definir aquesta vegada el seu xut, el seu globus, passat per damunt la porteria del Mallorca.
15: Talment. En la qualitat en Giochini, sí.
16: I ara, el que poden dir...
1: Se l'ha menjat de Raillo.
16: Benvinguts a segona. Això és el que passa a segona, a primera te la fiquen.
15: Sí, sí, tal. Del quart.
16: Però bueno, t'haguessin ficat un parell antes, perquè sí. Mallorca ha estat a Sari, el Sabadell, jugant bastant.
14: Pipa en català, José Luis català, jugant ara de nou cap a la part dreta, pipa enrere.
15: És que jo en Joaquini acabarà la lliga amb 20 gols, si voleu. Però ja m'assembla un davanter, farès també, el que m'has quedat un 3 gols, què de dir?
1: Jo crec que rebaixaries les teves expectatives, Miquel Orsé. Perquè en l'Ubumbo no te va bé, el Sabadell no te va bé, clar, això no. Com diuen...
16: Encara no s'ha adaptat a la segona.
1: Clar,
16: no s'ha adaptat.
1: Benvingut a segona divisió.
16: No s'ha adaptat.
15: Sí, però vaja, el Ubumbo està un poquet... Va, no ha fet cap gol a primera, però almenys és com demà.
16: Escolta'm, lo de l'Ubumbo varen xerrar... Ho estava dient antes.
1: Línia de 5.
16: Sí, que podria ser, més si d'Angola, podria ser, no? Si pot ser, si poden pegar una pedra i potser tirar un colom, no sé, pot ser, però el que era, va sortir 3 vegades i va caure 25. Jo, és que sabeu, i a damunt, si el fa jugar o no, ell no entén que les seves condicions ha de ser que ha de córrer...
15: Ja, però Pau, que ara corria...
16: No, corria perquè s'ha aturat. Si aquest que faig la pilota i hagués corregut cap a la porteria...
15: Però no sap, sí. No s'han fet les dues coses.
14: Si només ha de córrer, l'enviarem al príncipe d'Espanya.
15: Sí.
14: No, si ha de córrer, Pau.
15: Si ha de córrer amb la pilota, és el problema.
14: Pilota per al porter, Arnau, juga amb Orejuela, banda esquerra. Luis Orejuela, llançament cercant a Pablo Torre. No ha arribat finalment el futbolista càntabre del Mallorca. Perd la pilota Antonio, intenta recuperar Morlanes, ataca el Sabadell. Minut 4 i 44, pilota penjada, la treu Valjen. Evita així que Obolski acaba rematant aquesta pilota pràcticament perduda. Torna a insistir de nou al conjunt visitant, un poquet ja desesperada. Que una errada també podria propiciar un altre contratant del Mallorca per acabar sentenciant el partit i el resultat de Son Moix amb aquesta victòria en quant a resultat plàcid, però que en quant al joc encara té molt de marge de millora l'equip de Luis García Fernández. Després veure els resultats i Barreal ahir n'hi va ferrar 3 en escant de Ventorra.
15: Té més qualitat que aquest, clar, òbviament, és un fillat, sí.
14: El xuta i aturada d'Arnau! Oski ho ha provat, Arnau! S'ha hagut de lluir per evitar el gol del Sabadell, llançant-se una pilota que naufragada al pal curt i l'ha hagut d'aturar el porter del Mallorca per evitar el gol, quan ara sabrà amb quin temps s'afegirà.
15: Seran 2 més, només. No hi ha hagut gols,
16: no ha hagut,
15: pràcticament
16: sí,
15: no hi ha hagut canvis.
16: No ha hagut, sí, no cal, està ràpid.
15: I bé, ja en xerrarem, però jo crec que dissabte a Zubieta
1: sí.
15: Comença una altra lliga amb el del Mallorca.
1: El que te refereixes?
15: El nivell puja.
1: Ah, el nivell puja.
14: Ara sí que ja en 2 minuts fermant la victòria. Fermam aquests 3 punts perquè el Mallorca es situï en aquesta part alta de la classificació.
15: I ho sap la gent perquè ha estat a treure el cartelló i la gent ja se'n va.
1: El Sabadell ha fet 16 rematades a porteria en el dia d'avui. 11 al Mallorca. No,
16: i corners?
1: I corners, 2 al Mallorca, 7 al sí. Sabadell.
16: 2 a la segona part, perquè la primera no, crec que no la tenia.
15: Sí, a la segona, tots dos. El xut d'en Sala i l'altre no me'n record.
1: Sí, sí. I la possessió 50 repartida.
15: No, jo crec...
1: Estadístiques
15: aquesta
1: de la Liga.
15: Aquesta la mirada jo.
1: Estadístiques de la Liga.
15: I tot deuen estar bé.
14: Calatayud cerca l'Ubumbo, l'Ubumbo.
15: Deuen estar bé.
1: No, no ho pareixis, no.
15: No, no, que deuen estar actualitzades, però que no, no estan bé, vaja.
12: Això t'ho dic, sí. no ho pareix, no ho ha aparegut, eh.
14: Falta al mig del camp, un poquet avui, de la part dreta favorable del Mallorca.
12: I avui si vull escoltar en Lluís García.
1: L'escoltarem en aquest si, postpartit, clar que sí, Pau.
12: A més, si analitzes partits, o veu el partit com l'hem vist nosaltres.
1: Recordem que avui, a la prèvia del partit, en declaracions del nostre company José Peña, d'Ivetres Televisió, ha repetit una miqueta el discurs de, després de l'empat contra l'Eldense. Que era, no, molt prest, que era molt
15: alerta,
1: prest.
15: Alerta.
14: Quina acció! Mare meva, el capellà, l'àrbit tot sol! Davant el porter! Per acabar de culminar i fer el darrer hat-trick. Tenia bé, també si no, tot arranca. Sol.
15: Si arranca, es van bastant.
12: No, no.
15: Sí, quan s'arranca, sí, es van bastant.
12: Sí, sí, sí, sí.
15: Ara,
14: Adri Fuentes.
15: La resta no sé què sembla, però...
14: Tot excepte que va a definir.
15: No, no. Quan arranca...
14: Antonio Roca, que s'ha quedat aturat, deixant que acabat la jugada... El màxim golejador.
1: L'ha intentat picar, estava bé, la idea era bona. L'aturada del porter, que ni mirava la, ni mirava la pilota, el porter del Sabadell, ja se l'ha trobada.
14: Pot ser la darrera acció del partit en un corna, pilota aturada, que tindrà el Mallorca. Llançament, queda curta.
15: I ja està.
14: Allunya, finalment, s'acaba el partit. Final a Sant Mont, guanya el Mallorca. L'Eldu Ardiana, el d'Adri Puentes. Real Mallorca 2, centre d'Esport Sabadell 0.
1: Miqui.
15: Felicitat a l'estadi de Somos, o alleujament, no sé com dir-ho. Jo crec que la gent ha fet un ole amb aquesta victòria del Real Mallorca quan s'anuncia la victòria d'en Enric Massa com a la Vuelta, i aplaudiments dels aficionats que queden a l'estadi Somos. Hi ha una imatge d'en Enric Mas amb el mallot vermell.
12: Han aplaudit més en Enric Mas que ha acabat el partit.
15: Sí, jo crec que el Mallorca sí que ho han dit molt aquesta setmana, i també el dia d'avui, que tenia molt de respecte al Sabadell, supos que la gent també, i ha valorat, jo crec que de moment ha valorat avui més la victòria que fins i tot el joc de l'equip, que, recordem, tot i això, hi ha hagut un moment de xiulets, no tant com a crítica al joc, sinó com a un avís perquè espavilassin els jugadors. La resta, sense més tipus de transcendència, jo crec que un partit i un acomiadament normal, i 3 punts més pel Mallorca, que continua guanyant tot el que juga a casa i continua sense encaixar gol a la seva porteria quan juga a casa. Sens dubte són les millors notícies el resultat del Mallorca a Somos i deixar la porteria a 0, més que el joc que segurament tothom espera que pugui millorar amb el pas del temps. Però el que fan els jugadors és apropar-se a l'infern, a saludar i agrair el suport dels aficionats del Mallorca, que ha guanyat 2-0 gràcies als 2 gols d'Adri Fuentes, amb assistència el primer d'Arnau Tenasi, una errada d'Urri d'Oriols, el migcampista del Sabadell, el segon gol. Lluís García, que també felicita un per un els seus jugadors al mig del camp, i res, els jugadors ara que ja ho faran tots, els jugadors s'aproparan cap a la graderia de l'infern per agrair el suport abans de començar les entrevistes a la zona flash amb el nostre company José Manuel Peña a IB3 Televisió. Antonio Sánchez és dels primers que arriben, abandonen la gespa, també els jugadors del Sabadell que s'acomiaden del centenar d'aficionats arlequinats que s'han apropat, han agafat l'avió per animar el seu equip aquí a l'illa, i ja els jugadors ja comencen a desfilar cap als vestidors després d'aquesta victòria. Pablo Torre també, que saluda el públic i l'afició, i els jugadors ja enfilen el camí cap als vestidors després de saludar i agrair el suport a la graderia de l'infern.
1: Amb aquesta...
15: I serà Fuentes, sí, el primer protagonista, així que l'escoltareu en una estona encara.
1: Molt bé, amb aquesta victòria el Mallorca ocupa posició provisionalment a l'espera que acabi aquesta 5a jornada de segona divisió, que es disputin tots els partits, però ara mateix el Mallorca ocupa posicions d'ascens directe. És el segon classificat amb 10 punts, a 3 del líder, el Castelló, que en té 13. És la quarta porteria a 0 d'Arnau Tenas en aquesta lliga. El Mallorca només ha encaixat gols a Granada, en aquella derrota per 2-0. L'estadística del partit, possessió 50,8% per al Mallorca, 49,2% pel Sabadell. Rematades a porteria, 13 del Mallorca per 18 del Sabadell. Cornes, 3 del Mallorca, 7 del Sabadell. És a dir, Pau Cendrós, pels nombres, per les estadístiques, sembla que la superioritat ha estat del Sabadell. Tu ara me diràs si ha estat així o no, però el resultat 2-0 ha estat favorable al Mallorca, Pau.
16: Sí, sí, sí, no, jo ho he dit des del primer moment d'aquí, el que estàvem veient, o el que ja he vist, sí. Personalment. Ja he vist un partit on el Mallorca juguen avui en Adrián Fuentes ha estat el jugador diferencial i és que m'ha fet guanyar el partit. Jo crec que ha estat per damunt de tots els altres jugadors, per damunt del partit ha estat en Adri Fuentes, crec, sí. que ha estat ahir. És que ha marcat les diferències i és que ha ficat els dos gols. Després el Mallorca és el partit, jo crec, que més fluix que he vist aquí en la pilota. El Sabadell ha vengut a guanyar el partit, s'ha notat, però per a que darrere, pues, això és segona divisió i han fet errades garrafals. Els dos gols són errades garrafals i després la segona part li corrien i les accions que han pogut atacar nosaltres estan per errades seves que molt donaven la pilota. Mm-hmm. Però per a que arribaven a camp contrari, dominaven i arribaven a l'àrea. Han xutat, bueno, han tret corners, han xutat 16 vegades o deixat actitud, o sigui que és un partit on el Sabadell, jo crec que se li nota que li falten aquests jugadors, quan en Joan Antes, pues, diferencials o jugadors de millor de sa categoria, no? Són un equip, un molt bon equip, però després quan han de marcar diferències, com l'ha tinguda en Giacchino, o en Giacchino és el nom.
1: Sí, sí, és sí. del Sabadell, sí, sí, sí.
16: Sí. Quan l'ha tinguda com en Fuente, pues l'ha tirat de fora. En el final, això és el que li ha faltat en el Sabadell.
1: En Giacchino.
16: En Joaquín i en Ximet, de tota la vida.
1: Idò, amb aquesta victòria contra el Mallorca, aquesta és la gran notícia, l'espera que acabin la resta de partits de la jornada. Ara mateix seria segon en posició de descens directe, que és l'objectiu, però, com dèiem, després, cinquena jornada, i les sensacions, com diuen Pau Cendrós, no acaben de ser les millors de l'equip, que la segona part s'ha vist superat per el Sabadell, però ha aprofitat dos gols d'Adri Fuentes. El primer, després d'una gran passada d'Arnau Tenas, que ha superat en velocitat a la defensa i ha marcat, i després aprofitant també una errada clamorosa de la defensa del Sabadell per retallar el porter i fer el segon a porta buida. Volíem escoltar en Adri Fuentes, no l'han tingut de moment amb els nostres companys d'IB3. Comença ara IB3 Televisió el postpartit, supos que el tindran tot d'una, però ara anem amb Marta Sampas i els missatges dels oients després d'aquesta victòria per 2-0 del Mallorca davant el Sabadell. Marta!
5: Idò, estan contents pel resultat, però no tant pel que han vist. En Bernat, que diu, com sempre que vam sofrint, Artur, que troba que jugant de pena, en Dani de Serenal, que diu, som l'equip anticontratac, mai acaben bé, i respecte a l'Ubumbo, contestaven en Miqui Berger, que deia, ja Miqui, però contra el Real Madrid la temporada passada era molt bo. Tomeu un 6, que ara mos envia, diu, seguint sumant, falta millorar a fora camp, i missatges que xerren, per exemple, en aquest cas particular, en Antonio Sánchez, en Jesús, que diu, Antonio s'ha ganado, però no convence el juego. En Tomeu en 6, que bé, feliciten també molts missatges en Enric Mas, arriben també aquesta clar, doble alegria, clar, clar. Els 3 punts del Mallorca, ho fan sobretot al xat d'Esports i Vetres. Enhorabona Enric Mas, també enhorabona l'Esport Balear i especialment en el ciclisme i en Enric Mas en aquest diumenge 13 de setembre, on vestim de vermell, la victòria del Mallorca, la victòria d'Enric Mas a la Vuelta, i també no ens oblidem de Alba Torrens i Elena Puello, terceres del món
1: medalla
5: amb Espanya, amb aquella medalla de bronze, sí. Després de guanyar a Alemanya el partit pel tercer i quart lloc.
1: Medalla de bronze.
5: Avui sí, sí, ha quedat un diumenge preciós. Eh?
1: Preciós, preciós. En Alba Torrens i Elena Puello, medalla de bronze. En Enric Mas, guanyador de la Vuelta, i el Mallorca, que ha guanyat per 2-0 davant el Sabadell a Somoja, la cinquena jornada de Lliga a segona divisió. Recordem un triomf que momentàniament situa l'equip de Luis García com a segon classificat en posició d'ascens directe amb 10 punts. Recordem que el líder és el Castelló, que en té 13. Són les 8:32 minuts. Vos acompanyarem fins a les 9:30 per fer balanç d'aquesta victòria del Mallorca i també per escoltar què diu en Enric Mas amb en Juanga a Granada després d'aquesta victòria a la Vuelta a Espanya. Marta Madés, Ah, pensava que me miraves. No, no, no. Idò, tot d'una...
5: Sempre te miro.
1: Tot d'una, no, tot d'una, escoltarem. Són molts protagonistes, però ara voldria saber si en Juan Gall ha agafat posicions a la zona
5: ha
1: mixta.
5: Ha de xerrar en Enric,
1: clar,
5: no?
1: Clar, de xerrar en Enric Mas en breu. Juan Gall.
0: Idò, aquí som a la zona mixta d'hora. El meu company Tolo Leal, de IB3 Televisió, a l'espera de que arribi Enric Mas en aquesta zona mixta. Estava encara pel podi, s'està allargant moltíssim aquesta celebració.
1: S'està recreant, Juanga.
0: Sí.
1: Tu imagina't, clar, que arribes anant al Benidorm Fest i guanyes. T'haguessis sí. recreat també l'escenari.
0: Clar, clar, clar. A mi no m'atreuen de l'escenari del Benidorm Fest fins demà passat. Sí, vaig, o sigui... Però sí que és veritat que ho està gaudint Enric Mas damunt el podi i també, evidentment, l'organització que està estirant aquell moment, perquè des del 2014 no hi havia un espanyol damunt el podi i ara, i en aquest 2026... ja hi és Enric Mas, que passa a la història de la Vuelta a Espanya. Aquí seguim, en aquesta zona mixta, esperant en Enric Mas. Evidentment, hi ha moltíssima expectació dels mitjans de comunicació per escoltar les valoracions de l'artenenc.
1: Idò, esperam a conèixer què ens conta Enric Mas després d'aquesta victòria a la Vuelta, al campió, l'artenenc. Recordem, és la cinquena vegada que puja al podi de la Vuelta. Havia aconseguit fins ara 3 segons llocs, un tercer, i avui ja sí que s'ha coronat els 31 anys, aquest 13 de setembre, a Granada, com a campió de la Vuelta a Espanya. L'artenenc, i estan ben contents per això, som moix. Esperam també reaccions després d'aquest triomf per 2-0, i ara volen saludar, jo crec que una persona que està molt contenta. Molt contenta perquè, clar, ell és ciclista del Movistar.
5: Sí, sí, sí, sí.
1: I és també dels nostres.
5: Sí.
1: És menorquí, el seu nom és Albert Torres. Albert, bon vespre, com estàs? Supos
17: Hola,
1: que
17: bon vespre.
1: Orgullós
17: bon
1: del que ha fet el teu company.
17: Exactament. Orgullós i satisfet i content de lo que acaba d'aconseguir, que realment ha fet història. Història.
1: Albert, clar, el darrer precedent que teníem aquesta temporada, ara analitzam una miqueta el currículum d'en Enric, que és extraordinari, però el darrer, sí, com a punt de valoració era el Giro. El Giro no va anar del tot bé i arribava en Enric en aquesta Vuelta, en l'ombra llarga, evidentment, de Pogacar, però una vegada que es va produir la baixa de Pogacar, que això ha de... pot passar, perquè tu saps bé que el ciclisme i has d'estar pendent d'una etapa per proclamar-te campió, a partir d'aquí s'ha vist un Enric que, com ell mateix ha manifestat, i tu supos que també ho has vist, ha coincidit en el millor moment de la seva carrera.
17: Així és, totalment. Ha estat una conseqüència de moments que s'han sumat i han fet que, bueno, que aquestes 3 setmanes hem vist la millor versió d'en Enric, sobretot mentalment. Hi ha que recordar que en Enric sabia que era fer pòdium a la Volta d'Espanya unes quantes vegades, però és cert, no?, que aquesta temporada venia, diguéssim, en l'objectiu d'estar lluitant per el pòdium de Giro d'Itàlia. No va poder ser així, però hi ha que recordar que venia d'una lesió bastant llarga i el fet de poder arribar a la Volta d'Espanya en garanties, i sobretot en la confiança, ha pogut ser o fer realitat aquest objectiu que tenia en ment.
1: Idò, Albert, si mos esperes un minutet, perquè crec que arriba en Enric precisament a la zona on hi ha els nostres companys, en Tolo i en Juanga. Juanga, endavant.
0: Sí, efectivament, arriba Enric Mas en aquesta zona, només per dir que ara mateix asseu per atendre els nostres companys d'Eurosport i tot d'una atendrà en els mitjans de comunicació que ens trobam aquí. Per tant, d'aquí un minut o dos atendrem en Enric Mas.
1: Perfecte, perfecte. Idò, continuem amb Albert. Albert, tu quan tu has vist clar que aquesta Vuelta era per en Enric? Ha estat avui o ja ho havies vist durant les setmanes anteriors?
17: Han estat moments, principalment el moment que va ser capaç de poder atrapar en por a cara aquell dia, va ser una dosi de confiança i de realitat,
1: sí.
17: Vamos, per ell i per l'equip. Una vegada que s'acau en por a cara, se posa líder, però és que ha demostrat que en la muntanya era dels més forts, i sobretot la contrarrellotge que va marcar sap de per un dia ha estat una demostració de que realment era un líder molt, molt sòlid d'aquesta carrera.
1: I els teus companys com els has vist? Perquè sempre en Enric s'ha cansat de dir que gràcies a l'equip, gràcies a l'equip. Per Ventura no hi havia cap consumat especialista de muntanya, però jo crec que l'esforç de tots, no? Veure-se implicat tots amb aquest objectiu tan, tan guapo ha fet que tothom se deixés s'ànima per defensar aquest mallot vermell.
17: Des del

0: dedicats esforços perquè realment han tingut que controlar pràcticament mitja volta a Espanya a base de controlar escapades i sobretot pues, posar corredors molt sòlids com han estat en Romeo, en Raúl García Pierna, en Pablo Castelló, no? En etapes d'alta muntanya on han estat realment claus, no? Però en Jorge Arca ha fet una feina increïble, no? És un capità de ruta increïble. I al final es conjunt, no? De tots els corredors que han fet sa volta han fet realitat aquest son, no? Per Enric, que es guanya sa volta, que sí, un és un líder i guanya aquesta carrera, però l'equip i l'unió fa que se faci realitat.
1: Albert, que vos deieu aquest dia per a xat de Movistar? Deu tenir un xat, no?, de corredors i allà que vos deieu.
0: No, sobretot després del dia que va guanyar pues, va ser una alegria immensa, no? Ja només guanyar la victòria que per ell i per l'equip és molt important, no? Sinó guanyar vestit de líder, duent el mallot de líder de la Vuelta, per ell personalment va ser una motivació i una... Jo crec que una alliberació, no? D'haver-se realment en garanties de poder disputar aquesta Volta a Espanya, i així ha estat, així ha estat.
1: Per ell és importantíssima aquesta victòria. Quant important és la victòria també per al vostre equip, per Movistar?
0: Moltíssima, moltíssima per la trajectòria que té aquest equip, de que ha estat un equip on sempre ha intentat lluitar per les grans voltes i realment feia moltíssim de temps, no? Que no se feia realitat, no? Dic guanyar, és cert que havíem aconseguit alguns pòdiums, però de fer pòdiums a guanyar hi ha un gran salt.
2: Clar. Enric.
1: Escoltant, Enric, Albert, espera'm un minutet.
2: Enric Mas. Escoltant Enric Mas, que ja és aquí, en directe, a IB3 Ràdio. Enric.
3: Ja és una realitat. Així és, després de tant de temps somiant i fent feina, pues, heu aconseguit.
4: Què has pensat quan t'has carregat la meta avui?
3: Són emocions, com vaig dir, són emocions noves, meves, oh, perdona, noves, que mai havia viscut. Són difícils de descriure, la veritat, i jo crec que quan passin els dies pues, m'aniré tranquil·litzant i me'n donaré un poc més de compte.
2: Enric, t'escolto tots les Balears. Què els hi pot dir a les persones que t'estan escoltant ara que se n'alegren per aquesta victòria?
3: Que la veritat és que he notat molt el carinyo de la gent, de tota l'afició, i en especial, pues, com tu dius, de les Balears. Sadertà també ha estat, de veres, ha estat un camí guapíssim i inolvidable.
5: Personal, professional, marca un punt d'inflexió. Aquesta volta, aquest resultat.
3: Ah, està clar que és un punt superimportant per jo. No sabem què passarà l'any que ve ni l'altre, però està clar que potser anirem a la gran volta d'una manera diferent.
5: Signatura aprovada.
3: Ah, jo crec que rescat, però hem aprovat.
4: Molt bé, Enric, moltíssimes gràcies.
2: Enhorabona. Enhorabona. Les paraules d'Enric Mas en directe aquí a la zona mixta, com vos podeu imaginar, amb un somriure d'orella a orella, ben feliç, Enric Mas, després d'haver-se proclamat líder campió de la Vuelta a Espanya.
1: Gràcies, Juanga, tot d'una que si tens més protagonistes, amics, familiars, artenans que siguin per allà, per Granada, idò, ens demanes pas. Albert Torres, li demanen en Enric si sa signatura està aprovada i diu, sí, aprovar rescat. Jo crec que és un excel·lent, no?
0: Exacte, sí, jo crec que més que un excel·lent, no? És un...
1: Matrícula d'honor.
0: Exacte, exacte. Guanyar una gran volta és una cosa molt, molt difícil i ja t'he dit que tots els que coneixen Enric, tots els que estem en el món del ciclisme saben la dificultat que requereix i moltíssimes de vegades era incomprensible, no?, de que tinguéssim un corredor d'aquesta qualitat i sobretot en la trajectòria que duia fins ara, que era capaç de pujar en el pòdium i era un ciclista, un esportista que se la criticava, però és que el que acaba d'aconseguir són paraules majúscules.
1: Sí, sens dubte. Albert, tu com estàs? Que sabem que te recuperes sí. D'una lesió de clavícula i estem aquí a Marta i jo pensant, hombre, a nosaltres també ens agrada veure en Albert.

0: Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
1: Aviseu l'equip de guàrdia!
0: S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.

Èxit d'estiu, marxa, canya, papacotxa... Els que tenen una certa edat, o una edat incerta, recordaran tal vegada amb nostàlgia que aquests eren els títols que es posaven a les capses de les cintes casat, on s'enregistraven, això, les cançons que més sonaven un estiu, una selecció musical dels grups i cantants que més agradaven als pares, una còpia del vinil més preuat i que estava ben guardat perquè no es fes malbé. També eren cintes originals de grups d'actualitat que llançaven els seus treballs tant en disc com en casat. I per què no dir-ho, cintes d'humoristes del moment que trobaren un mercat per donar sortida al seu enginy i que, a part de vendre's a les botigues de discs, s'oferien a les benzineres, molt abans que es convertissin en minibotigues d'alimentació. Passem una mica d'història. Les cintes casat varen ser inventades per Lou Ottens, un enginyer holandès que treballava per Eindhoven Philips, on dirigia un equip de 40 persones per desenvolupar el seu invent i que va passar a ser produït en massa el 1964 a Alemanya i llavors es va comercialitzar a Europa i arriba als Estats Units el 1969. Els casats eren dos rodets en miniatura coberts per una carcassa de plàstic per on passava una cinta magnètica de dues pistes, cara A i cara B, a una velocitat de 4,76 centímetres per segon. L'invent de Lou Ottens va caracteritzar tota una cultura i generació musical. Els tipus de cintes magnetofòniques es van ampliar i millorar, per exemple, les que oferien reduir el renou o les cintes verge, que permetien fer còpies. Uns anys més tard, Philips traia al mercat els Walkman, el reproductor portàtil de cintes casat. Però si penses que Ottens va deixar d'investigar i d'inventar, estàs ben equivocat. Va seguir a la recerca de noves formes d'emmagatzemar dades i la passa següent va ser formar part de l'equip que va desenvolupar el Compact Disc, una creació conjunta de les empreses Sony i Philips de l'any 1982.

0: A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
1: El primer edifici construït per fer les funcions de biblioteca tal com les coneixem, és a dir, un lloc dedicat a l'emmagatzematge i conservació d'arxius de lectura, va ser ordenat pel rei Assurbanipal al segle VII abans de Crist. Assurbanipal va ordenar que es construís a la ciutat de Nínive, a prop del riu Tigris, a uns quilòmetres del que ara és Mossul, a Iraq. Quan va estar construït, s'hi guardaren 1.500 tauletes, cadascuna amb unes entre 80 i 200 línies de text, i uns 2.700 anys més tard, el 2003, es varen cremar a la Biblioteca Nacional d'Iraq prop d'un milió de llibres, algun d'ells exemplars únics amb un valor incalculable. Una de les biblioteques més famoses i també desaparegudes

De tots és sabut que a les primeres biblioteques no hi accedia qui volia. Només alguns escollits podien gaudir i consultar els continguts. Les primeres biblioteques públiques són de l'època de Juli Cèsar a Roma, uns 3.000 anys després de l'aparició de l'escriptura. Hem parlat de biblioteques físiques, privades i públiques. La primera biblioteca ambulant és del segle X. El seu propietari fou el visir persa Abdul Qasem Ismail. Aquest home viatjava amb tota la seva col·lecció de papirs, còdex i pergamins amb l'ajuda de camells ensinistrats per caminar d'una forma determinada per tal que no es desbaratàs l'ordre del contingut del tresor, que eren uns 117.000 documents. I si aquesta biblioteca anava sobre camells, la del Queen Mary II, és la biblioteca flotant més gran del món amb 6.000 volúmens. Si cerques llibres o manuscrits d'allò més estrany, la teva destinació serà la Biblioteca de la Universitat de Yale, Connecticut, als Estats Units. Una biblioteca especialitzada en llibres estranys i on es pot trobar el manuscrit Voynich, un escrit anònim de fa 500 anys en un alfabet i un idioma que no s'han pogut identificar. També hi pots trobar un exemplar de la primera Bíblia impresa per Gutenberg. I si ens fixam en curiositats, a la Biblioteca del Congrés de Washington, l'especialista en literatura espanyola Christopher Maurer va trobar un esborrany manuscrit d'un dels poemes inclosos a Poeta a Nueva York de Federico García Lorca. Quant a extensió, la biblioteca més gran del món és la del Congrés, que es troba a Washington. Són tres edificis on hi pots trobar llibres, mapes, còmics, pel·lícules, enregistraments, microfilms i totes les piulades publicades d'ençà que es va inaugurar Twitter. I allà també trobam la biblioteca que supera en continguts a tota la resta, la Biblioteca Digital Mundial, on amb un clic podem accedir a documents com la Bíblia de Gutenberg.

0: cosa.
1: Equip de guàrdia, Pep Díaz.
2: Au marina que no pot volar i va vestida de frac. Exacte, un pingüí. Hem esmentat alguns dels trets més característics, però vols saber-ne més d'ells? Actualment existeixen 18 espècies distintes de pingüins que, si bé no poden volar, sí poden nedar a grans distàncies, gràcies a les seves aletes, mentre que la seva cua els permet mantenir l'equilibri quan són a terra. Durant molt de temps es va pensar que els pingüins eren originaris de l'Antàrtida i, segons els registres fòssils, són de Nova Zelanda. És a dir, que encara que actualment viuen a les zones més fredes del planeta, se sap que s'han pogut adaptar a zones més templades com les Galápagos, Sud-àfrica o, com han dit, Nova Zelanda. Anem amb algunes dades curioses sobre els pingüins. El color blanc i negre és per poder-se camuflar i despistar els depredadors. Així el blanc simula el gel i el negre seria el blau profund de l'aigua. Ja que estem en la descripció física, dic que tenen una glàndula sobre l'ull que els permet filtrar l'aigua salada de tot el seu sistema sanguini. Entre les 18 espècies n'hi ha on el mascle és el responsable d'incubar l'ou durant diverses setmanes i pot estar tot aquest temps sense ingerir cap aliment, mentre la femella és la que surt a pescar peixos i plàncton. Una vegada que han nascut les cries, tant el mascle com la femella les cuiden i les protegeixen fins que són capaces de caçar per elles mateixes. Per altra banda, una de les característiques és la fidelitat. És comú que tinguin una única parella per tenir les seves cries, però això pot canviar segons l'espècie.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. De dilluns a divendres a les 5...
1: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu llampuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
2: Que guapo.
1: No, estic entre jo agarraves, tu llampuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
2: Lo nostre, cosa feixuga.
1: Uf, molt bona.
2: Jo agarraves, tu llampugues, lo nostre.
1: És impossible. Sí que és possible.
2: Cosa feixuga.
1: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Clar que és possible, tot és possible.
1: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
2: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
1: Cora.
2: Oh, no. Llampugues, sí.
3: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu t'he dit vel,
3: pinta,
4: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Baracel i Bosch.
5: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
6: El primer dia està com tot descol·locat, no?
7: Sí.
6: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
8: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
9: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.

0: El Diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
1: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
2: En Joan de Fogi, i doncs, se va acostar allà fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
3: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. Equip de Guàrdia, Pep Díaz.
5: El 30 de gener se celebra el Dia Internacional del Croissant, una peça de rebosteria de gran acceptació per seu sabor, aroma i textura cruixent que es pot menjar a qualsevol hora del dia. El croissant és un aliment originari de Viena. I d'això, que el croissant és originari de Viena, encara que molts es pensen que ve de França. A la seva elaboració hi trobam massa de fulls, llevat i mantega. Hi ha moltes històries sobre la seva creació, però la que ha guanyat amb força interès és la que explica com aquest producte de rebosteria és un invent dels forners vienesos, com a forma de celebrar el triomf davant l'atac a la ciutat de Viena per part de l'imperi otomà al segle XVII. Segons es diu, gràcies a la destresa i a que els forners que feien feina durant la nit van donar l'avís, la població i l'exèrcit es va poder defensar la ciutat de l'atac. Així, quan varen crear el croissant, li varen donar forma de mitja lluna, que era l'emblema fet servir per l'imperi otomà. Una vegada que ja sabem l'origen del croissant, parlem de menjar-ne. Segons estudis fets del comportament humà, se sap que certs aliments poden produir reaccions addictives semblants a la marihuana, a més de disparar a l'organisme les substàncies químiques com la dopamina i la beta-endorfina, que són les encarregades de produir plaer. Així, el croissant, com altres peces de rebosteria, requereix de productes processats, com el sucre o altres carbohidrats, que produeixen un efecte placebo. Per altra banda, el fet que el croissant es pugui combinar amb dolços com la xocolata o salats com el formatge, ajuden a que sigui ben acceptat.
4: A IB3 Ràdio, Equip de Guàrdia.
5: El 1843, Samuel Morse patentava un mecanisme o mitjà de comunicació per transmetre un missatge telegràfic mitjançant impulsos elèctrics amb un codi format per punts, ratlles i espais que, una vegada combinats, formen paraules, números i símbols. El primer missatge en codi Morse l'enviava el propi inventor el 24 de maig de 1844 i va ser considerat un moment històric per la humanitat perquè, en qüestió de segons, es va poder transmetre una informació a llarga distància. El primer missatge va ser una cita de la Bíblia, allò que Déu ha creat. Entre les curiositats de la història del codi Morse trobam que el Titanic va ser el primer vaixell en enviar un missatge en clau Morse, a l'entrevista que es va fer a l'any 1966 al pilot Jeremiah Denton, a qui havien fet pres en plena guerra del Vietnam i que va denunciar que estava sotmes a tortura amb el moviment de les seves parpelles. L'any 2014 es va estrenar la pel·lícula Desxifrant Enigma, un drama basat en la biografia del matemàtic britànic i considerat pare de la informàtica Alan Turing, qui va ser contractat per desxifrar els codis secrets de l'Alemanya nazi durant la Segona Guerra Mundial, cosa que va aconseguir i que ajudà a guanyar la guerra als aliats. Malgrat tot, el criptoanalista va ser acusat d'homosexualitat, processat i sotmes a un tractament de castració química que el va fer embogir.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Ha fet història. Enric Mas és el nou campió de la Volta a Espanya. Granada ha coronat avui el ciclista artenenc. Mas, acompanyat de tot l'equip Movistar, ha celebrat amb festa grossa la consecució de la Ronda Espanyola. L'artenenc és el primer ciclista balear que guanya una gran volta. És l'escollit Enric Mas per passar a la història en una edició en què ha demostrat la seva qualitat i la seva fortalesa mental per firmar el triomf més important de la seva carrera. Una fita que quedarà marcada als llibres d'història del ciclisme espanyol. Així d'emocionat s'ha mostrat Enric Mas després de ser coronat campió de la Volta.
2: Després de tant de temps somiant i fent feina, pues, heu aconseguit. Són emocions, com vaig dir, són emocions noves, meves, noves, que mai havia viscut. Són difícils de descriure, la veritat, i jo crec que quan passin els dies pues, m'aniré tranquil·litzant.
1: I més temes, les Balears són la comunitat autònoma amb el preu més alt per metre quadrat d'un aparcament. En concret, són 1.725 euros, un 3,2% més que l'any anterior. Ho afirma el darrer informe de l'Observatori del Mercat de Garatges d'Urban Assets, que recull dades del Col·legi de Registradors. A les Illes s'han realitzat 6.070 compravendes de places d'aparcaments els darrers 12 mesos analitzats. El preu mitjà s'ha situat en els 22.880 euros. Les places d'aparcament es mouen a l'extraradi entre els 30.000 i els 35.000 euros. Els experts asseguren que ja no és rendible per un petit inversor comprar un pis per posar-lo a lloguer i ara miren el negoci que poden fer en les places d'aparcaments.
3: I cercant una rentabilitat habitual dins d'un inversor, que és un 5%, compres un pàrquing, a nivell de rentabilitat ja te funciona perquè la plaça de pàrquing està al voltant de 150 euros el lloguer mensual, ja números te quadren i a més quasi fas lloguers mensuals, és a dir, si necessites el pàrquing per d'aquí 6 mesos per vendre, el pots recuperar tot d'una.
1: I demà comença el judici de 6 encausats d'introduir 5 quilos de cocaïna a Son Banya. La principal acusada és l'Honora de la Paca, la dona de l'Ico. S'enfronta a 16 anys de presó i al pagament d'una multa de 1,3 milions d'euros i una indemnització de 3.000 euros. La Fiscalia la considera autora de delictes contra la salut pública, de pertinença a l'organització criminal, d'atemptat, agent de l'autoritat i contra la seguretat viària. Per als altres acusats demana fins a 10 anys de presó i multes també de 1,3 milions d'euros pels delictes contra la salut pública i organització criminal. I la companyia OpenAI, propietària de ChatGPT, ha anunciat que renuncia a sortir a borsa enguany a causa dels riscos de seguretat associats al desenvolupament de la intel·ligència artificial. L'anunci coincideix amb les declaracions del director executiu d'Anthropic, Dario Amodei, i el cap d'IA de Google, Demis Hassabis, que han demanat frenar el ritme d'evolució d'aquests models per evitar catàstrofes globals en ciberseguretat, bioterrorisme o greus alteracions econòmiques. Amb tots, els experts assenyalen que l'autonomia de la IA no és ara mateix la principal amenaça. És el cap d'investigació en intel·ligència artificial de la UIB, Xavier Verona.
4: Per mi el risc més gros actual és sobretot el tema de la protecció de dades, que és un tema de que avui tot està informatitzat i que les empreses puguin fer un perfil de la teva vida, entre cometes.
1: I en clau de servei, recordar que demà dilluns, a causa de la realització de proves físiques corresponents a una convocatòria oficial, l'accés a la piscina municipal de Formentera romandrà tancat a partir de les 10 del matí i fins a la finalització de les proves. I amb això és tot, l'actualitat informativa tornarà demà al matí. Us deixem ara amb els nostres companys d'Aire.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'aire. Un espai radiofònic que amb aquest arriba als 400 programes i arriba amb un testimoni dels que ens agrada. La vida de Maria Francisca Vidal Moll pot semblar petita i humil, però amaga, com moltes altres vides aparentment comuns, alguns elements que retraten els seus temps molt millor que qualsevol fet històric. Petits detalls com, per exemple, aquest. Quan es va casar, Maria Francisca Vidal Moll feia feina a un despatx d'advocats.
1: Que eren dos germans, un feia la part d'abogat i l'altre de gestoria, diguéssim. No, jo estava en sordós, perquè, clar, en mecanografia en aquell temps te demanaven 400 pulsacions per minut. Si no, no entraves. I clar, vaig passar la prova i fins que me vaig casar. Bueno, vaig aconseguir, per unes apostes en el meu nòvio, fins que tinguéssim els lots, però en aquell temps era llegar i baixar el cento. I havies de tenir lots. Impensable que no fos. I clar, quan va néixer la meva filla, mira, vaig fer feina fins 4 dies antes de néixer ella. Ho vaig haver de deixar perquè, que a mon pare i ma mare, jo era la major. Hi havia 4 lots de tres, perquè l'altre ja era mort des petitó. 4. En aquell temps també hi havia, no hi havia guarderies, ja hi havia, per exemple, senyores que podries tenir que teva. I en aquell temps una senyora cobrava 4.000 pessetes. Jo encara traduia les que pessetes. I jo em conyava d'homer des de matins. Mira, si anava bé l'assumpte a l'oficina, que vaig dir, mem, escolti'n, en casar-me, podria venir de matí només. Diu, sí, no sé si feia una hora més o això. I perquè en l'estiu ja ho fèiem en això, si bé no. Diu, sí, i clar, el meu home feia feina a banca de 8 a 3, i així jo, clar, havia de fer dinar, havia de fer tot. I podria anar a l'oficina, però quan va néixer la nena. I jo em guanyava les hores, no estava mal pagat, 4.500. I jo vaig pensar, per 500 de pessetes, jo vull cuidar la meva filla. És diferent. Així, la dona que era escolgut, però és que les dones en aquell temps així estaven molt, molt ben pagades, no com ara, que era millor. I després vaig dir, bueno, en els grans exalats, bueno, llavors només en tenia, tornaré a anar a fer feina. Però no.
0: Però no. I com ella, moltes dones, la meva mare mateix i moltes altres dones d'aquella generació intermèdia, prou moderna com per fer feina de fadrines, però encara no prou com per escapar del jou de l'obligació de quedar-se a casa a criar infants un cop es casaven. No va ser el primer cop que a Maria Francisca això de sa dona li causava frustracions. De petita no la deixaven jugar al carrer com els seus germans mascles i, en canvi, havia de donar una mà a la casa. I això que vivia en un barri d'allò més tranquil, al centre de Palma, fins que es va casar i es va mudar amb el seu marit entre la plaça de Bous i els Hostalets. I des d'allà veuria transformar-se el barri, Palma, el món i la vida. Avui escoltarem la seva història. Estau escoltant Aire a IB3 Ràdio. Vos parla Joan Cabot. Començam. I ho fem a la casa de Maria Francisca Vidal Moll, en concret a la sala on conversam. Ella mateixa es presenta.
1: Jo som, bueno, Maria Francisca m'han dit tota la vida, però com que jo vaig voler unir el llinatge de mon pare i ma mare, perquè ma mare quan se va casar no deia Madalena Moll o a Vidal, quan hi ha persones en aquell temps, no. Sempre deia, i que no, se n'anò a saber res, mos coneixíem perquè en Vidal Moll. I jo, quan dic, mem, escolteu, vaig anar, dic, jo puc ser Vidal i Moll, dic, perquè ma mare sempre conta. Van dir, sí. I el moment després de firmar, diu, sí, però ara has de normalitzar el teu nom, com que t'hem de dormir jo? Diu, sí, no pots ser Maria Francisca, Vidal i Moll, si vas arreglar. Dic, i la que t'hem de ser? Diu, tria, o Francina o Francisca. Dic, no, Francesca. Dic, i de ja pot ser Francesca, però llavors hi havia moltes Francines. I per això els meus documents posen Maria Francesca Vidal i Moll, però si m'han de conèixer al mateix present sempre Maria Francesca, de fet és el meu nom corrent.
0: I quan vareu néixer?
1: Dia 7 de novembre de 43.
0: Vau néixer aquí a Palma.
1: Sí, en Esquerra de la Missió. Més Palma impossible.

0: Mon pare era empleat de banca de tota la vida. Va ser orfe en els 10 anys, però la meva padrina se va posar a fer feina per mantenir la casa. Només era ell, perquè de l'home d'ella, del meu predir, però no ho direm perquè no el conegueren com a predir, a la Fiona seva, hi va haver només 15 mesos de diferència, i per tant, se varen quedar tots dos tots sols. I la predina pues, va haver d'anar a fregar les caldes o el que li sortís per donar menjar a mon pare i ella. I mal de més fos tan humil, ella la va posar el que deien un temps en els beberais, que és el que després va ser la sala, i deien els beberais perquè els frares d'allà duen beberais, aquells blanquets. I després a Francesc, i quan va tenir 15 o 16 anys, va entrar en el banc, aquell on se entraven, i tota la vida fins que se va retirar, 42 o 43 anys, va fer feina en el banc. Era en el central quan se va retirar, però va començar que era el Banc Hispano-Colonial. Estava allà al carrer d'en Colón i varen anar. I ma mare, son pare, la meva abuela era de Pollença, però va venir a Palma el que feien en aquell temps de tota una casa. I fins que se va casar, la història de com se la criada i un soldat. Bueno, i de l'abuelo se varen coneixent fent voltes per bon com feien en aquell temps fent el servici l'abuelo. I quan va acabar el servici, el companyero seu li va dir, diu, i què hem de fer, moll? Ell va dir, el que vol, tu, el que tu vol, trobes, diu, perquè jo en sortir d'aquí m'he de començar a cercar la vida, perquè ell va néixer a Sant Dioteria, germà de per mi 9 o 10 o 11, jo que sé, una quermullada. I, clar, va començar a Sant Macià de guarda, vés a saber de què, quan tenia 10 anys o això. I va anar de grandot, grandot, en el Comercio, que era una casa de plats, de loza, fina, i fins que va entrar en el servici. I aquell va dir, i què te pareix, si no tenen res que fer? Si el reenganxéssim i el manco tindrem a equipar. I així varen començar. Després l'abuelo, cada vegada que hi havia exàmens o això, se presentava, però va ser pujat de Ciuró, que deien en aquell temps, fins que se va retirar, i se va retirar de comandant. Però hi va haver un parell d'anys que ell devia ser això, jo no ho recordo bé, perquè sa mamà m'ho contava, ell no en parlava molt, de sa república, perquè ell era molt monàrquic. Clar, devia estar un parell d'anys, pocs anys, perquè això per mi va durar poca cosa, i després va tornar a reenguinxar. I la veritat que va ser, per lo que hem pogut veure i sabut, molt bona persona i molt bon militar. De fet, jo els he conegut a molts assistents d'ells, llavors han continuat l'amistat i de fet se n'ha mort un no fa massa i d'uns altres jo he anat a boda d'ells, o sigui que eren molt bones. I la boda, clar, quan se va casar, pues ja va deixar d'anar perquè va entrar de niñera, però va quedar fins que se va casar, o sigui que llavors es devia fer les feines de la casa o no sé, que també molt bona relació que varen. De fet, quan vaig fer la primera comunió, me varen regalar, que encara el tinc, un llet antic, que ja era d'ells, però jo el duc moltes vegades. Té molt bons records dels predins, jo, sobretot l'abuelo, en Josta. L'abuela no tant. Però l'abuelo i jo vaig ser la primera neta, mos estimava per igual, però la meva germana no té records que jo tinc perquè ja estava malalt quan va néixer ella. En aquell temps, ara seria el que ara deim un Alzheimer. Una vejez prematura, però vamos, deien en aquell temps. Però una persona molt, molt bona persona.
1: I els vostres pares com eren?
0: Molt bons pares. Mon pare massa recte. Com que era la major, havia de donar llum a tothom. Això sí que va ser un pot d'orillo, però bé, era aquell temps. I ma mare, pues clar, ma mare no va anar a fer feina mai fora de casa seva, perquè tenint assistent, la meva boda de fer així que a les 6 del matí per anar a missa primera i fent persianes. O sigui que en aquell temps assistent era la criada, com aquell que diu. Però ma mare sempre va ser molt adelantada en el seu temps. No fa molt d'anys que és morta. I era molt intrèpida, molt... sempre en va anar el seu germà i un cosí seu que era de Pollença i vivia a Palma, on s'estimaren com a germans. De fet, entre els fills tenim molt bona relació. I... però era... un dia sa boda li diu, sa boda diu, Magdalena, amb què anava vestida avui de matí? Diu, això, s'ha posat per anar a escola, l'escola com és. I... diu, ella era... l'he vist a qualcú amb una bicicleta. Una bicicleta? I sí. I és que si té un professor no apareixia a classe aquell matí, pues, a lo millor se sona lliure, com que vivien a prop, pues, a qualcú amb bicicleta, a vegades, men moll, anem a que te va ballar un poquet i en el meu bensol de sa colla, li feien tocar el piano i els ballaven, però en xans els meus abuelos a dins de casa i tot, van de matí amb bona hora baixa, saps? O sigui que sempre va ser baixar molt adelantada en el seu temps. Lo que, guerra, sa guerra la passaren bastant ells per sa península, per mort de sa abuelo, i després de casada, pues, per guerra, quatre lots, un darrere l'altre, com aquell que diu. Després hi va haver un quint, però ja va ser... ja tenia 15 anys i ja van ser altres tiempos. Pues, duia a casa, ho feia tot, els dobbers no sobraven en aquell temps, economies, i feia... perquè sa predina va continuar anant a fer feina per ses cases, però després no hi anava tant. Va entrar en el banc de jornalera, diguéssim. I clar, també si s'hi quedava prest, després si tenia qualcuna d'aquestes cases que has estat tota la vida amb ells, pues, anava, però qui duia sa casa, diguéssim, era ma mare. Sa predina, clar, quan va venir de fer feina fora, millor s'arreglava, jo que sé. No s'arreglava molta de cosa, perquè ma mare recorda que quan se va casar va dir, Magdalena, té moltes calces, que en aquell temps no eren com les nostres, que havien de posar en ses mans tricotat taloneres o punteres que estaven... Diu, me'n va treure d'escantarà, no? Una... moltes... feies els vestits a tothom, naltros, sa mare, sa sogra, o sigui que no va anar a fer feina fora de casa, però se va guanyar molt les sopes la dona, perquè no, ni rentadores, ni sequedores, ni tota aquesta mandanga, no? A rentar roba i estendre en el terrat. Jo he viscut en això. I després, quan nosaltres estudiàvem, no feien com aquell que diu res. I quan feien feina, jo me'n recordo que nostra, taula posada, sí que la millor llevava taula de petita, sí que la millor ajudava a fer pelar patates, per allò que t'ensenyen una casa. Però ma mare me'n feia les sabatones i tot, quan no caminava ens entén. O sigui que molt vestida, cap a peus a tots. Mon pare no. Mon pare, com que el banc els pagaven els trajes, anava sempre de blava o de gris.
1: Com era el vostre barri quan éreu petites?
0: Al vespre al nostre carrer, jo record que els meus sogres, perquè llavors es varen ser els meus sogres, vivien frente de que nostre, no? Un parell de cant aquí a la cuina. Veus molt de gent, altres en el segon pis, i més no... els meus germans sí que anaren a jugar per de fora, jo no, perquè eren nines, casa. S'entraien la cadira de fora en el carrer i feien la tertúlia allà, tothom s'enterava de tothom, era... que es fideu Eva, els fideus penjats, que feia la fàbrica ell de fideus. Pobret, en aquell temps, si tenia una inspecció perquè potser ho havies de declarar tot i no, potser qualcú li amagava el fideu, jo sí, coses d'aquell temps. I se contaven el que havien dinat, el que havien fet per sopar. Hi havia la bugaderia, hi havia dues de bugaderies. Érem al celebre una d'aquestes. Perquè una, la neboda, crec que era, perquè la Madonna era una dona fredina d'allò antic, que anava amb els vestits encara llars, i anava a repartir la roba planxada. Era més roba blanquera que deien en aquell temps, no era de tintoreria. I en sos fills de la neboda, allà amb un parell, no, o sigui, era una altra, anava a repartir dissabtes quan ja havien fet la bugada, tots aquells al lot jugant tot el dia pel carrer. I després hi havia la part, perquè en el nostre, nosaltres vivíem en el 29, i teníem a davant, que era la costeta, que deien que era el carrer Burgos, que donava a les darreres de lo que era Radio Borne. Clar, nosaltres ho teníem un poc més despejat, però llavors és quan passaves de la botiga de Canción i veies les escales de Montaner i ja començava a venir allà la part com a més senyora del carrer de la Missió. El carrer de la Missió hi havia aquestes dues, l'altra la plebe, i Can Rovira, que encara existeix. Ara he anat jo a fer-me radiografies, no fa massa. Era un altre món. Era un altre món que ara això, que no saps aquí qui viu, i de l'altra entrada, que són la mateixa finca, els vells, vells, mos coneixem, però la gent jove ja no saps que no, el carrer de la Missió en aquell temps. I després hi havia el carrer dels Jons, que també Can Vinagre, que encara existeix, el Forn Nostre, on el nostre carrer, que el varen tancar perquè ja no tenien descendència, ja fa estona que està tancat. Després varen fer la pensió Viena, que també devia ser una planta baixa o pisos antics, va tenir molta de fama, ara no sé què és, la veritat que... I ja molt de negocis d'allà, ja ni em pensava. Fins i tot la missió, que jo m'hi volia casar a la missió, però ma mare no ho va voler. Perquè trobava que m'havia d'anar a casar a Sant Francesc, i jo deia, però si jo vaig cada diumenge a la missió, ma mare, no és guapa, ni centrada ni res. Bueno, jo t'ho pagaré. No, no, no, no, no, tot això ja sap que mos cuidem nosaltres. En el nostre temps, nosaltres... En aquest sentit, mon pare es va anar quan guanyaren dos bés, ma mare, la primera paga no, que mos donava tot a nosaltres. Jo me'n vaig anar a comprar una pulsera. Però després mos feia tres parts, una per nosaltres, una per ells i l'altra per posar-nos en el banc. A nosaltres, una llibreta per nosaltres, però... I, claro, això te va retre l'hora de casar-te, saps? Claro, llavors, nosaltres no volíem ni el meu home ni jo. Bueno, no, no, jo en aquell temps que... És que no podien fer-te coses. Jo recordo ma mare a les coves del petroli, a la carnisseria, però coves interminables, eh? I a lo millor s'havien d'aixecar a les 6 del matí per tenir bon puesto, perquè si llavors si s'acabava ja, s'acabava fins no sé quan. I jo record llesques de pa sent vermell, un pot de sucre damunt, i ala, sent vermell, perquè si no es pan balí i poc més. Sí que en aquest nostre mai, mai em varen passar. Jo el meu corcorat de la meva abuela és que, siguent dona de militar, el meu abuelo va ser sempre molt recte, molt recte, perquè a vegades li deia, no podries d'un pan més, mos toca això, i d'això mos toca, t'arregles com vulguis, no hi ha més pa, no hi ha més, però que vulguis o no vulguis, tenien un altre, que hagués pogut ajudar un poc més a ma mare, me refereix jo, que te diré, en altres, per exemple, no, no. la seu seu i la ma mare. Sin embargo, la predinassada, la mare de mon pare, no va tenir la ració, potser se n'anava a plaça. Meus germans eren com de la pesta. I se n'anava així, una vegada va comprar la pobra nespres verdes, perquè va dir així, i els va posar dins una barca d'això de fusta de forner a davall del llit, que maduressin. Per llavors, llavors no se menjava fruita cada dia. Quan ma mare havia de fer per les papilles per nosaltres, anava i comprava, però jo me'n record perfectament la primera fruita que va entrar a casa nostra. A casa Boda no, perquè a Sabadó tenia un trast per amanecer, i sempre tenia una taronja i això, i quan anàvem a casa Boda també n'hi havia. Però a casa nostra, no, i la gran majoria de cases, tot això no era. Bé, doncs quan se va donar compte la predina, una vegada que va anar a mirar si les nesples eren ja madures, no em va trobar. I és que els meus germans varen veure que allà hi tenia les nesples amagades. T'hem de dir, com això, els germans se duen 15 minuts un de l'altre, de nou, eren l'escuma de la festa. Eren tremendos, eren tremendos, eren tremendos.
1: On va una escola?
0: Nosaltres vàrem anar tots de petitons a les Providències, que eren al carrer del Bisbe, havies de cruzar la Rambla, anàrem allà. Allà, fins que vaig tenir 10 anys, que varen fer l'ingrés, que llavors el feies llibre, la monja t'acompanyava allà a l'institut, i feies l'ingrés oral, no fèiem res escrit, i vaig aprovar, i vaig fer fins quart i revàlida. Jo llavors vaig dir a ma mare que no volia estudiar més, que volia fer feina, i va ser, llavors, vaig tirar a instància, que la vaig trobar l'altre dia per aquí. I no sé si la vaig esqueixar, la vaig tirar o la vaig tornar a guardar. Per la telefònica. Però, no hi vaig entrar ni la de tres. Perquè en primera me vaig haver d'aixecar amb 40 de febre, que per mi ha estat l'única vegada que jo he tingut 39 o 40, per anar a fer l'examen. I llavors, que telefònica sí que era un bon empleo per dona, però havies de, quan te casaves, ho havies de deixar. Això era un altre tema, molt de puestos, eh? Que, per exemple, havies de fer així, una mida d'allà aquí, no sé quina mida exigies. Jo això tampoc la vaig, no hi vaig arribar, faltaven un parell de centímetres. Clar, s'explica perquè en aquell temps la telefònica anaven enxufant aparatos. Entens? Però no, i de cases monges, clar, allà només hi havia, fins que tenies, a 14 anys, que venies a fer, bueno, ja no sé què feien en aquell temps, perquè ja no hi vaig anar pos, i després vaig passar directament ja a l'institut, en el Joan Alcover de dalt, perquè en aquest meu temps els atlats de baix i les nines de dalt, abans es tornaren a separar. La normal, perquè llavors era l'escola de mestres. I mo mare volia que jo fes mestra. Que a mi no m'agradaven els al·lots, estava farta d'al·lots jo, amb 4 mesos darrere. Vaig dir, mama, jo, no, saps que no m'agraden els nins, dic, no estaria en aquesta escola. I si mo mare volia que estudiés, que fes mestre d'escola, era perquè en aquell temps les mestres d'escola, i tenien raó, just ara, feien, com se diu això, tenien vivenda pròpia. I és vera.
2: Era Maria Francisca Vidal Moll, la protagonista del programa d'avui aquí a Aire. En uns segons continuem amb la seva història. Abans, però, fem una breu pausa.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: A TV3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
3: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
2: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
3: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
2: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
1: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
4: Companys, començant temporada, què poden fer?
5: No sé, per exemple, farmejar aura?
4: Què?
6: Estic estorat. Ara que ets sa moderna desequip, sa tineja.
5: No, jo no soc sa moderna és ella.
7: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
4: Però què fan exactament?
5: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
4: Però ho fan les joves o no tan joves?
7: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
6: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i TV3 Ràdio.
8: Notícies d'última hora.
9: No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
10: Amb espais d'educació i criança.
11: Per pares i mares.
12: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
13: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
14: Amb continguts i reportatges.
1: A TV3 Ràdio no venim amb manual.
13: Som una ràdio?
14: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
15: Aquest programa de ràdio legendari.
16: És un facto.
1: Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio.
17: De 8 i 47 minuts.
18: Són les 8.
19: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
1: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IV3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IV3 Ràdio.

0: Hora de nou, som en Joan Cabot i això és Aire. Maria Francisca Vidal Moll, la protagonista del programa d'avui, és filla del seu temps com ho som tots. En concret, en el seu cas, d'aquells anys d'obertura en què les coses canviaven prou ràpidament com perquè en certes famílies com la seva es veiés una diferència gairebé radical entre com criaven la primera filla i com criaven la més petita. Per exemple, Anna Maria Francisca Vidal Moll no la deixaven baixar a jugar al carrer.
1: És que jo, sent meva veïna de baix, sí que anava a jugar pel carrer, però ja és jo. Bueno, no m'ho prohibien, perquè com que jo ja sabia que no hi podia anar, ja vaig a ser un poquet poma, tinc un poquet flor. Sí, jo ara ho reconec. La meva germana, ja li duc quasi 9 anys. I és un treu llarg. I ja va ser diferent. Jo me'n record que ja anàvem jugant a vegades en el terrat i un dia vaig dir, nins, jo pujaré també amb altres en el terrat, no me varen dir que no, a jugar amb la pilota. Però què varen fer? M'arriaren tal pilotada a la cara que jo ja me'n vaig anar tot d'una. La meva germana els va fer ferron tot a dos, però ara ja era la quarta. Tenia molta d'escola. Però jo no, jo. I que no se duen la llei. Criar-me jo i tots seran iguals. Naranjas de la Xina. Jo, mon pare deia no, no. Mon mare deia no, no. I no em portava remugiassis ni diguessis res. Era no. De gran espavilada. De molt gran espavilada.
2: I els altres que van venir per darrere?
1: Han fet el que han volgut. Han fet el que ha volgut. Sobretot mon mare, la meva germana. La meva germana va tenir 1000 peloteres amb mon pare. Perquè si els meus germans arribaven a les durdes de matinada, per què ella no hi podria arribar? És el mateix, mon pare. Jo no. Jo, el meu nòvio, que vivia just davant, que mon pare, jo no el coneixia, ell era vera, coneixia els seus germans i els pares per ell, no. Me duia 7 anys, i clar, en aquestes edats, jo ni sabia que hi havia... Mos pares coneixen la feina. I a la feina, quan va dir, diu, jo aquesta nina la conec, i ja vaig. No, no vaig dir res, però me va caure tard que ho diguessin això. I quan vaig arribar a Can Ossa, que vaig dir al papà que tenia feina, i diu, què vol dir, tenim feina? Jo no has anat a demanar feina, tu? No, no, ho vaig veure per diari. Dic, i li vaig dir, senyor farmacèutica. M'ho haguessis dit jo, que has parlat amb l'Antoni, que eres president, diu, de la farmàcia. He anat allà, m'han donat la feina. Dic, per cert, n'hi ha hagut un i m'ha quedat ben tard, papà. Per què? Dic, perquè m'ha dit, ah, jo en aquesta nina la conec. Figura, tenia 7 anys, a les 7. I dic, i de què m'ha de conèixer aquest? Diu, claro, que te coneix, i és el fill de la vinatera. Com que el fill de la vinatera? Que no té dos, en Bernat i en Jaume, que són de l'edat dels meus germans, i me diu, no, diu, però que és el seu fill major? Ah, doncs pues no el coneixia, diu, però ell te coneix a tu. Claro, però en aquesta edat no, no vas a pensar.
2: I com vau començar a festejar?
1: Quan vaig començar a festejar, va ser molt curiós, perquè aquest mateix dia que vaig entrar, me van dir, hi ha un art de seure, dic, allà em diran. I ell diu, xxt, de veure jo no, li va dir al seu companyer, que aquest senyor ja era casat i tenia infants. Diu, perquè en aquesta casa me mira jo, diu, es casaven junts, que van malament, se feren moltes, moltes matrimonis allà dins. I jo això també me va quebre molt tard. Però... quan ells dos havien de conversar qualque cosa que no els interessava, la millor de calbotes, o vés a saber, no era no caroles de feina. Aquell, en tota sa barra, en Joan, menuda, vés a cercar-me un tassó d'aigua en el banyo, i jo anava a cercar el tassó d'aigua. Però va ser que jo, aquest calbot, més major que jo, em va començar a agradar, saps? Però, clar, en aquell temps era impossible que una lota digués res, m'entens? I, de fet, jo anava amb un altre lot. Però vaig començar que aquell no m'agradava tant i aquest de cada dia m'agradava més. Però no podies dir res. Fins que va passar temps, un dia me va regalar per meu sant una cometa de porra. No, trenquem, que era el guard. I mon pare va veure que jo xerrava molt d'en Joan. Total, que n'hi havia un altre que m'anava molt a darrere i li contava ses penes. A les penes a en Joan. És que ja m'agrada molt aquesta lata, després me va contar en Joan, diu, i do, ai no, però me diu que li agrada molt un jove que té 24 anys i que, clar, que no van a pensar. Jo li deia, no importa, te facis il·lusions. A mi m'agrada un jove, i no li deia qui era. Fins que llavors, jo què sé, varen anar d'excursió, no t'ho perdis, una d'excursió, anar de lluc a peu, de Bunyola. Però com que jo me n'anava a passar tot el vespre fora de casa nostra, el meu germà va haver de venir a excursió perquè no estava bé, i anava amb els lotes i els joves de l'oficina, no? Molt bé, al capellà. I allà va aparèixer, però clar, com que ell també havia anat amb una lota d'allà i aquella li agradava molt, i ell per mi no anava de res després amb aquella, total, que amb el temps, i aquí un dia me va ser, ja li hagués escopit dins un ull. Vàrem anar a fer dinar d'empresa de Nadal, i quan que vam a dinar, me diu, a la menuda, nosaltres els grans mon anem a ballar, i tu ja te'n pots anar cap a que teva, jo, tia retrà, i què, perquè me xerra així, saps? Però així va començar tot.

0: amor, és dir, i no va de res. I tot tu digui-li qualque cosa, no, que no sabem. La qüestió, que no vaig dir res, per dir que vaig dir això, i hi havia una botella per allà granat, allà. Me dic, i què? I què va passar? Quan tu li vas dir això? Dic que fa 3 o 4 dies que no me dirigeix la paraula. I aquell, però diu, és que l'assustares. Dic, amo, ell me va dir que m'ho podria pensar i que ja m'ho aniria, que ja li diria coses. I jo li vaig dir que jo ho tenia ben pensat, clar que jo ho tenia ben pensat, sincera que va ser una. Saps que era d'innocenta, jo? Claro. També normal que va anar bé i al cap per a festejar en 6 anys, eh? Claro. Quan comprarem aquest pis, quan venguérem a veure el buc, hi havia les columnes del primer pis, res més, eh? I el pagàrem a sustos. Pagàrem, ell va començar a pagar 3.000 pessetes cada mes, i després era que quan m'ho donessin la clau cada 2 anys, doncs, o això, els interessos anirien a part, i varen fer números i varen comptar que si seguíem pagant les 3.000 pessetes cada mes, sí, però que més no podíem pagar. Jo no pagava res després, ho pagava ell. Però és que no hi havia més. Els pares, si tu havies donat tot als pares, sí, però nosaltres, com que m'havia fet part, i nosaltres, el que fèrem va ser que anàrem, però només anàvem al cine el diumenge, no fèiem ni un vermutet, nada, nada, nada, nada. En els toros sí que hi anàvem perquè son pare tenia un passe qualque vegada i jo no havia anat mai als toros, però no m'agradaven. Clar, jo demanava coses i un moment ell em va dir, escolta'm, ara aquell un poquet, diu, perquè jo m'atén de concentrar, ell sí que era molt torero i son pare també, per això anava en estores, per estar un rato més amb ell, res més. Ah, varen ser tempos d'orillos, però no, és que no canviaria per res, per tot, a lo millor els mal moments que he tingut llavors, van ser un temps molt guapos, molt, molt, molt, molt.
1: I és aquí, quan tornem al principi del programa, el moment en què la nostra protagonista d'avui va haver de deixar la seva feina perquè les convencions donaven per fet que així ho faria i es dedicaria a la família plenament.
0: Que jo això ho he dut molt, molt, molt a dins jo. No, hi va haver dones perquè jo entenc que una amiga, molt amiga, que és major que jo, però si va haver d'estudiar, va ser totes tres germanes varen a ser mestres i després ella se va fer bibliotecari. Però, clar, si ja vas de la base, que tu no vols estudiar, pues t'has de cercar una altra alternativa de feina. I, claro, és que moltes empreses, quan entraves, la que me va a la Unió Farmacèutica, no, jo vaig a la que me va. Però si te casaves, només n'hi havia una de casada, llavors ja no te volien a fer feina. Després ja se va obrir un poc més. Però jo, per exemple, quan vaig entrar en els abogats, la meva veïnada que se casava, que per això era que me va dir d'aquest templeo, me va dir, no diguis que festatges, eh? Si no t'ho demanen. Per això jo llavors, quan de fet els meus jefes varen venir a les noces i me varen regalar, per mi la tenen per allà de dins, ara no l'ampli tant, una bandeja de plata. En aquell temps, quan hi havia unes noces, me vaig casar en dijous, se tancava el despatx, però no perquè jo fos més que les altres, no, moltes petites empreses així, se tancava i s'anaven a noces i entens, però no. I jo vaig aconseguir fer feina de casada per unes missions que vaig posar en la meva mà. Com que tots dos feien banca i llavors xerraven molt de bancs i dels convenis i això. I un dels convenis que ja festejàvem, no el guanyaren de fer de 8 a 3. Bonament si hi haurà més sort. I jo, com que sempre vull seguir fent feina, vull seguir fent feina, aquest vespre, parlant amb un pare, ell, no sé què se deien, però moltes vegades estaven dins el metge de xerrant, jo deia, bueno, menys mal que ja hem fet la festejada en altres, perquè se duen bé ells dos. I la qüestió que dic,

0: I és com Beni? No, no, el tomben una altra vegada. No. I dic, bueno, però jo, en aquest món, aniré seguint fent feina. I ell me diu, bueno, si guanyem el conveni, per això vida se salta, o sigui, passaran 4 anys més, podràs anar a fer feina. Jo vaig allà, no va, ah, molt bé, ben agraïda. La qüestió, ve l'altre conveni i guanyen de 8 a 3. I quan venen tots dos a confessar-se, tots dos més que un pasco, contents, diuen, ell no se'n recordava d'això, i diu, de 8 a 3 l'han guanyat aquesta vegada el conveni. I jo dic, i jo també que l'he guanyat. Jo seguiré fent feina. Com que tu seguiràs fent feina? Dic, perdona? Tu vares dir que si feien de 8 a 3, que bueno, que podria seguir fent feina. Jo vaig dir al jefe, men, puc venir a fer feina de més els matins? Faré una horeta més que la puc fer. Sí, dona, és el mateix sou. Jo sortia a les dues, ell sortia a les tres, venia cap aquí, al principi m'havia d'aixecar a començar a fer dinar prest. Però llavors jo no havia cuinat mai. Però llavors ja em vaig desfer, si jo me donava vida. És que me donava vida, jo no sabia estar dins una casa i tota sola. T'ho dic, eh? Me van dir, diu, podràs venir un parell de dies més. Quan veia de què va, dic, sí, diu que tanquera el metge, sí. Dia 2 vaig anar encara més a fer i dia 6 naixia sa nina, o sigui que va néixer un poquet antes d'hora ella també. 11 dies, no n'he tingut mai ja cap de temps. De tengo. Per això quan tomba 7 mesos no sé quan mai, quan tindré salut. Això és un d'això, però bé, sí.
1: Us volia demanar un poc per el barri, perquè clar, us vareu instal·lar aquí en uns anys que era quan s'estava poblant aquesta zona. Sí, que és cert que això està aferrat en els hostalets que ja existien,
0: Sí.
1: però tota la part aquesta
0: Tot això ho he vist fer.
1: de la plaça de Bous,
0: Aquesta no, aquesta ja era.
1: sí, però que hi havia encara molt de solars buits al voltant.
0: En dir-te que aquesta finca, la nostra, era la darrera. Hi havia un botigoi de mala mort aquí darrere, en esquerra paral·lel, i jo me n'anava per aquí, per aquests solars buits, a comprar aquí darrere. I per anar a Palma, perquè encara dèiem anar a Palma, nosaltres, els vells d'aquí. Me n'anava per Servies, que el meu home no ho volia. Me deia, no vull que te'n vagis per Servies, per Servies. I de tot aquest bosc fins a Palma. Era herbes, el que me l'he entès, però és que jo no m'ha fet mapa mai. I me n'anava cap allà. D'aquí cap a Can Boades, que tot és aquell bosc de Mercadona i tot això, no hi havia res, hi havia Can Boades i Can Frau. Que Can Frau va fer que enviar el nom del carrer d'Eusebio Estada, que arribàs fins a casa seva, perquè casa seva ja era Camino Viejo de Bunyola, i trobava que ell, això, el Camino Viejo de Bunyola, no feia nom. I jo ho he vist en això. O sigui, que gasolinera, nada, res. D'aquí cap allà, tot ho he vist fer. A més, si tu penses en aquell temps, ara aquí, l'enrajolador va enrajolar la primera planta, les altres no, perquè hi va haver discussió, no sé per què. Però, per exemple, aquí baix hi ha un local que està tancat i està tancat perquè, altres circumstàncies, que el se va quedar guixaina. La fontaneria se va quedar llanterner. Llavors, en aquell temps, haver de cobrar, diguéssim, se quedava en un pis per feina. Entén el que te vull dir? Claro, ja mira quant de pisos, a lo millor ja, que eren de propietaris que potser el tornaven a vendre o l'alquilaven o hi anaven ells. Ara en Gaia mateix se va quedar un pis i aquest baixos de Noví va venir aquí perquè jo aquesta lot, casualitat de sa vida, allà on feia jo feina duent ses nòmines de molt de constructors i tot aquest que val i jo i eres petit de germans. O sigui que... I sa gent que va venir aquí damunt jo eren els de l'estany de la placeta del Capitol. O sigui, gent que potser comprava una casa nova, el saboner, que dic el Saboner, perquè l'altra finca era del de Saboner i també la varen donar per edificar, pues també ja va comprar de Montplanos un pis, però ell va voler quatre habitacions perquè ja tenia gelotes grans, i la varen llevar, que era del mig, també es tenia dues habitacions, clar, també era més barat, dues habitacions. Però ben que dic que era normal que moltes finques fossin dels mateixos...
1: Constructors de la finca, sembla la mateixa gent que havia participat.
0: Exacte, sí, molts en aquell temps, sí. Però això que te diré, l'Esperança no. I Pio XII ja la
1: Sí,
0: coneixia,
1: era
0: però jo...
1: Rodríguez de Maeztu, no?
0: Era antes Ramiro de
1: Ramiro de
0: Maeztu i
1: Maeztu.
0: llavors Pío, ah no, Pío XII, però en canvi Pío XII va entendre Don Blas. Però és que tot aquest carrer d'Arquitecte Benassar, aquí no, però Arquitecte Benassar, que començà nosaltres per aquí, tot eren aquells xalets tan guapos que només n'hi ha tres o quatre. En el final n'hi
1: Ara
0: ha
1: ple
0: dos,
1: de
0: més aquí
1: sacerdots.
0: n'hi ha un que és una guarderia, també. Pío XII té xalet, que el varen comprar.
1: Xalets, perquè realment estaven a les afores de Palma i don per fet que eren llocs on la gent
0: Puticlots.
1: venia
0: No totes aquestes
1: la
0: cases, qualcuna,
1: pagania.
0: però passat Arquitecte Benassar, tot allò d'Amanecer, tot eren puticlots. Tot allò d'Amanecer, perquè Amanecer nosaltres, en sa abuela, era allà on tenia ell el xalà, i tot allò eren xaletets, i sa gran majoria, no vull dir tots, però sa gran majoria eren cases de cites.
1: I era sabut.
0: Home, però jo no, perquè, sí, perquè
1: Sabia,
0: jo
1: se
0: sempre amb
1: sabia.
0: aquest aspecte, com que me volien tan innocenta, no t'ho pots imaginar, no to... més normal que quan me vaig casar, vaig topar en somo meu. Perquè és que ses cases... Si jo, el meu germà petit, li guanyava de 15 anys i no mo mare ni mon pare m'havien dit que estàs embarassada, jo és perquè vaig veure que engreixava. I van haver d'agafar dos pisos allà en missió, perquè un amor estava. I ma mare va dir, clar, va dir, ara sí, ja és la meva, jo. Perquè va dir, i ara perquè has dit que aviat no hi cabrem? Dic, va dir, perquè aviat era el volumen. I dic, mamà, i que no la veig. I, no te perdis, de la meva germana petita, s'adoptada, dic s'adoptada, perquè mos desperta un dia, mon pare, jo li guany de 9 anys, exacte. Un de matí, d'un menjar de matí, me diu, a la nit, xica, vos, que anem a missa i després hem d'anar a veure sa mama. Dic, i sa mama, bones? A sa clínica d'en Roger, que l'han operada del fetge. Anem a missa, anem a sa clínica de Roger, i el papa diu, oh, entrarem tots aquí, el meu germà darrere, i jo, op, i veig, ma mare, un bebè que tenia un tio meu capellà, que no era tio, no tenia de sang, però vamos, després de mon pare, era ell. I tant se porta, i papa, mos hem equivocat. Com que mos hem equivocat? No, dic, hi ha un bebè, hi ha un infant, va dir. Dic, i no, aquí no? Diu, no, no, no, entra. Sé quina va ser la versió oficial? Perquè m'ho havia mostrat una vitrina, això era la roja petita, figura't, aquí en cui hi havien cosit ma mare, la panxa de ma mare i tal. Quan havia passat l'avió, havia de deixar aquest infant i no sabia on era. I varen dir a mon pare i a ma mare, veurem si el vol dir, i varen dir, oh, un mes o menys, i nosaltres ben tranquils. 9 anys, vol de tant aquesta. No, no són potedetes,
1: No,
0: eh?
1: clar, però fascines les voltes que arribaven a donar per no explicar
0: Però, no, però és
1: per no
0: perquè tan
1: explicar una
0: natural.
1: cosa tan senzilla.
0: I ara que sí, que tinc un net...
1: I després sense innocència que t'entregaven en el matrimoni, perquè clar,
0: No t'he dit jo que vaig tenir una sortada?
1: ses nits de boda devien ser divertides també, perquè...
0: En dir-te, que jo això no ho sabia. Me va dir el meu home en el viatge de nòmades. Diu, què te penses que m'ha dit ton pare quan? Perquè me n'anaren tot el mateix dia. Dic, què te penses que m'ha dit ton pare antes de partir? Dic, jo que sé que t'ha dit mon pare qualsevol cosa, perquè també va per posar en salsa. Diu, ves ben alerta que aquest cisell no està del forcat. Però això no m'ho va dir tot d'una tampoc. T'imagines? T'imagines? Eren molts així.
2: I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Maria Francisca Vidal Moll pel seu temps i amabilitat i moltíssimes gràcies també a la seva filla Immaculada Sorada i al sempre atent Rafael Gelabert. Sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment us podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fem servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Playtime, Marissa Anderson amb Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Berthling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producció, Sergio Rigo davant de l'ordinador, Nosca Mores a la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles i en Miguel Soler en els control tècnics, vos donant la benvinguda a l'edició 675 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.

0: Bon vespre, Jorge Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, Xema.
0: Diumenge 13 de setembre de 2026 i abans de res, el proper dijous, dia 17 de setembre de 2026, a les 8 del capvespre, volem fer una altra de la ja més que tradicional, podríem dir, crec que serà l'any que en fa 12, que faim una passejada conjuntament amb l'Ajuntament de Palma per mort de la Setmana Europea de la Mobilitat. És una d'aquestes sortides on, bé, el que feim és contar el mateix que a la ràdio, però en el carrer, anant pels llocs on haurien succeït fets misteriosos, llegendaris, o que tenen relació a la història, o anècdotes que, bé, que crec, pensam, que poden cridar l'atenció. I bé, els que ja mos coneixeu ja sabeu de què va el tema, i els que no, i de potser serà una bona ocasió per saber-ho, com sempre és una activitat gratuïta, així que si vos ve de gust, com que demà, és a dir, realment, d'aquí menys d'una hora, s'obri el plaç per poder-se inscriure, i de, els que mos esteu escoltant, ho podeu fer des d'ara mateix. Ara en Sergio, si un cas, dirà les formes de contacte, que són les nostres habituals i, com sempre, on podeu comunicar amb nosaltres. I després, per altra banda, l'altre dia vaig topar amb una notícia relacionada amb l'astrofísica i les tempestes solars, una notícia bé publicada aquesta mateixa setmana en el diari El País, on un astrofísic, Héctor Socas, va dir, se va posar com a titular, que si una civilització extraterrestre topés amb nosaltres, serien ells quins s'haurien de tenir més por a nosaltres que nosaltres a ells. Ens parla també de que hi ha massa pessimisme, de fet diu que el pessimisme està de moda, és cert, serviria pels acomiadaments, perquè a més diu que abans s'imaginava un futur meravellós, abans la ciència-ficció, quan s'imaginaven el futur, i d'això sempre era un món meravellós. En canvi, ara et sol imaginar un futur distòpic. I bé, aquest senyor ha publicat ara fa poc un llibre, Horizontes de la civilització, ho ha publicat en Planeta, que diu nada contracorriente del fatalismo imperante desde el subtítulo, una mirada optimista al futuro de nuestra especie. Jo no ho he llegit, però veig que ell, l'autor, és optimista,

0: Però anem amb el que volia dir. Li demanen en aquest article del País, de dia 9 de setembre d'enguany, 2026, a Mem què creu que passaria si trobéssim una civilització extraterrestre, si seria més com a la pel·lícula ET o més bé com a Mars Attack. Ell diu que més com a ET, però que no creu que s'arribi a tenir contacte físic amb altres possibles civilitzacions perquè les distàncies són enormes i no acaba de creure tampoc que es pugui mantenir ni tan sols una comunicació mitjançant senyals. Afegeix que una societat que arribés en aquest punt també hauria avançat de manera social, hauria avançat socialment, i que per aquest motiu, sí, la civilització més avançada debería tener miedo de la menos avanzada. La historia demuestra que a medida que progresamos tendemos a ser más cuidadosos. Hoy, por ejemplo, esterilizamos las sondas espaciales para no contaminar otros mundos. No veo sentido a esas historias tipo Independence Day o V, en la que los extraterrestres vienen a invadirnos para robarnos el agua, comernos o esclavizarnos. Una civilización tan avanzada probablemente tendría cubiertas esas necesidades. Lo más lógico es que sintieran curiosidad por estudiarnos, igual que nosotros estudiamos una especie recién descubierta. Bé, no sé si voleu comentar res. La veritat és que allò m'ha sorprès, aquest article amb aquest titular.
1: Bé, a mi ja m'heu vist fent gestos
2: i senyals.
1: I senyals. Bé, el de sempre, una vegada més nega la història de descontacte extraterrestre al llarg del temps, dels segles, dels mil·lennis, podríem dir. Passar per començar. Però, o sigui, és una postura tradicionalista científica.
0: Però ho nega, en principi, per qüestió precisament d'estadística. No nega l'existència de civilització. El manco però, en aquest article, el llibre no l'hem llegit. Estic parlant d'un article del País.
1: Sempre, sabeu que defens fermament el contacte amb els altres mons, no d'ara, sinó des del principi de la civilització. Però en el marge d'això, tampoc té gaire sentit, pens, això que diu de que mos hauríem de tenir por a nosaltres. Un exemple molt senzill. Basta que mos duguin no 100 anys de distància tecnològica, que no moral, tecnològica, o 50, o 25, si voleu, o manco encara. Exemple molt ràpid. Penseu si la tecnologia militar, estic parlant, que existia en el nostre planeta a l'any 1938 i seguia via a 1945.
0: Sí, només en 7 anys se va modificar tot sistema armamentístic a nivell internacional, evidentment.
1: O penseu la carrera de l'espai dels anys 60.
0: Sí, que només en 10 anys se va avançar el suficient com per poder arribar i tornar.
1: I de, basta que una hipotètica civilització d'un altre món mos dugui dos dies d'avantatge que es queda tripós en altres. És a dir, moralment, en aquests dos dies no haurà avançat lo suficient com per no fer segurament ús d'aquesta tecnologia.
0: Clar, jo sempre he pensat que si són semblants ètica i moralment en els éssers humans, quan vegin que poden treure un benefici, pel que sigui, ho aprofitaran. Això, sempre ha estat així a la història de
1: això,
0: la Terra.
1: Sempre i quan legalment mos poguessin atacar. Perquè si ho mirant tot d'un caire antropocentrista, que és el que està fent aquest bon home, i pensam que les nostres regles valen per tothom, si nosaltres tenim regles i protecció contra els més dèbils, en principi, o contra espècies amenaçades, o contra pobles perduts a la selva, i no ens podem atacar, en principi, no ens podem fer res dolent, per què no pensar el mateix a nivell còsmic?
0: Bé, però és que aquí hi ha dues, jo crec que hi ha dues coses. Si és que arriba fins aquí, arriba d'una manera oficial, governamental, per entendre-nos, de qualque lloc de l'espai, arriba aquí d'aquesta manera, pues tal vegada sí estirà subjecte a unes normes, clar. Però si és gent que no ha de donar comptes a ningú, passarà, això és molt fàcil. A l'Amazònia, cada vegada que volen més terres, s'acarreguen en els que hi viuen allà, que ningú sap qui són i ni se coneixen, i aquí no passa res. Però, en canvi, a Sentinel del Nord, com la Índia ho protegeix, aquests senyors poden estar visquent a una illa més petita que Formentera, que se calcula que potser viuen com els darrers... Bueno, parlen de que varen arribar fa 70.000 anys, però és igual, com se podria viure fa 10.000 anys. Així és com viuen actualment, en principi, a Sentinel del Nord, i ningú pot arribar-hi perquè el govern ho prohibeix. Perquè quan qualcú ha volgut arribar, els habitants realment han rebutjat l'atac. Clar, però estan protegits, en aquest cas, per la Índia, si no vaig errar, però en canvi els de l'Amazona, el de l'Amazonia, aquests no estan tan protegits, malgrat si hi ha acords i coses d'aquestes, però realment s'està desforestant. No hi ha més que veure les imatges satelitals.
1: També tenim furtius, caçadors furtius.
0: En això me referia. És I si dir, és que arriben aquí, són uns furtius...
1: Furtius còsmics, per què no?
0: Exactament. Llavors, això és molt mal de determinar.
2: Sí, i anava un poc a lo que estàveu dient. És a dir, la pregunta és, avançament és progrés? Vull dir, al final, el que sempre dic, ho estem jutjant les coses en els ulls del present i també de la postura de la terra. Vull dir, però són les mateixes normes, han d'aplicar les mateixes normes a possible gent que pugui venir de fora? És que al final el que fa ell és aquesta estructura tan clàssica que deia en Borja.
0: Sí, i a més, a dia d'avui, tots civilitzats i tot això, però cada dia hi ha mostres de com poderosos occidentals s'aprofiten de sa fam, podrem dir, d'altres i de sa feblesa d'altres per treure un profit. I això és de sempre.
1: De fet, si no record malament, ara que estic fent un pot de tertúlia curiosa i simpàtica, aquesta mateixa setmana, damunt el que dius tu, ha tornat a sortir aquell famós i espantós cas de les caceres humanes de Iugoslàvia durant la guerra.
0: Per exemple.
1: Com a mostra de brutalitat dins el progrés.
0: Exactament. De la bestialitat humana que, tant de bo, si aquests alienígenes no fossin com nosaltres.

0: Bé, sí, que van passant 3 minuts i no han fet sumari, però és que aquesta música que has triat avui, Borja Rigó, és molt bona. Sinto sumari i començam.
1: Començarem aquest programa 675 de Font de Misteris parlant d'una curiosa història de l'illa de Menorca. Coneixerem el que va succeir amb el general Chanzi i el seu naufragi a principis del segle XX. Al Contes i rondalles de Irene Font escoltarem algunes històries relacionades precisament amb els naufragis. I per la darrera part del programa coneixerem la relació entre Jesús i Egipte amb en Borja. I recordem a els oients totes les formes de contacte amb Font de Misteris. Podeu fer-nos arribar tot allò que vulgueu per WhatsApp i Telegram en el 659 16 69 52. Ho repetim, 659 16 69 52. Si ho preferiu, també mos podeu escriure a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes mos trobareu cercant Font de Misteris a Facebook i a X i Font de Misteris IB3 a Instagram i a TikTok. I per escoltar el programa podeu fer de diferents formes. Mos podeu escoltar en directe a FM, a través de DAB+, a ib3.org o a l'aplicació d'IB3 en els vostres telèfons mòbils. I podeu recuperar tots els programes de ràdio d'aquesta temporada i de les 14 anteriors i del programa d'IB3 Televisió a totib3.org i també a les principals plataformes de podcast i a la nostra web, fontdemisteris.com.

0: I de començar amb tu, Sergio Rigo, i bé, vens amb una altra història apassionant i plena de curiositats, en aquest cas una tragèdia que va marcar un abans i un després a la navegació a Menorca. Quan vulguis, món diverso, Sergio Rigo.
1: Idò, sí, avui a Mont Diversos mos anam fins a la costa de Menorca per recordar el naufragi de General Chancy, un vapor francès que feia la ruta entre Marsella i l'Alger i que acabà el seu viatge contra els penya-segats de Punta Nati. De totes les persones que anaven a bord, només en sortí un en vida, Marcel Bódez, un empleat de duanes. La seva història mos acosta allò que va passar aquella nit del 9 al 10 de febrer de 1910, quan un fort temporal del nord convertia aquell tram de costa en l'escenari d'una de les grans tragèdies marítimes de l'illa. El general Chancy pertanyia a la Companyia General Transatlàntica. La revista de Menorca, que recollia la notícia del desastre, el descrivia com un vapor de 2.273 tones, capaç d'arribar en els 18 nusos. Però ni les característiques del vaixell ni l'experiència del seu capità bastaren per evitar que, enmig del temporal, acabés estavellant-se a prop de Torrenova, a la zona de Punta Nati. Quan es produís impacte, estaven a punt d'arribar a terra, però arribar-hi exigia superar les onades i enfilar-se per unes roques escarpades. El vapor s'enfonsà i, de tots els que viatjaven, només Bódez aconseguí sobreviure. Segons la crònica de l'època, Bódez passà hores entre les zones i trobà refugi en una esquerda de la roca. Des d'allà aconseguia arribar a la possessió de Son Escudero, on José Coll Marquès i la seva família l'auxiliarien i a la mà quedaren els passatgers i els tripulants amb qui havia compartit la travessia. Les fonts no donen totes el mateix nombre de persones a bord, però sí que coincideixen en aquest fet. Ell va ser l'únic que va sobreviure. I mentre Menorca coneixia l'abast de la tragèdia, començava també a plantejar-se una pregunta. Com havia pogut acabar aquell vapor contra la costa? El temporal hi tingué un paper determinant. També s'han apuntat un possible error de rumb, la mala visibilitat i la dificultat de reconèixer els penya-segats dins la fosca. Les causes exactes continuen en discussió, però hi havia una circumstància que preocupava especialment. Aquell tram de litoral no disposava d'un far que advertís els navegants de perill. La revista de Menorca se demanava si un millor enllumenat de la costa nord hauria pogut evitar el naufragi. El far de cavalleria quedava lluny i la necessitat de senyalitzar a Punta Nati se va fer encara més evident després del desastre. La pèrdua del general Chancy fou un dels impulsors decisius perquè pocs anys després s'inaugurés un far. Però abans d'aquella resposta vengueren els dies de cercar les víctimes i enterrar-les. La mà anava retornant els cossos que rebien sepultura en el cementari de Ciutadella i la revista dedicava el seu record en els morts, a les famílies i en el poble francès. I avui, quan contemplam el far de Punta Nati, també podem recordar aquesta part de la seva història, la d'un vaixell que no arriba a port, la de les persones que hi perderen la vida i la d'un home que aconseguís sortir de la mà i trobar ajuda en una casa de Menorca. Que vos per

I d'un altre tema fascinant, que a més varen citar, i veu, només per sobre, ni més ni manco, que en el primer programa de Font de Misteris, perquè era quan feia just 103 anys després d'aquells fets que has estat comentant, Sergio, i nosaltres ho varen fer el 9 de febrer de 2013. És a dir, fa un caramull d'anys, d'aquesta desgràcia marítima i de Font de Misteris, també. Però, bé... El tema és molt apassionant i, de fet, quan me digueres que parlaries d'aquest tema, et vaig comentar que m'agradava, però també per la part de la curiositat també de supervivent. Bé, i per moltes coses. Bé, anem a veure qualcunes d'elles.

Tres dies després, dia de 9 de febrer de 1910, també el diari d'Eivissa torna a fer una publicació on parlen d'aquesta desgràcia i bé, diu que ells aquesta notícia la varen treure d'un, diuen, periòdico de Mahón i ens parla dels accidents que varen ocórrer allà en els darrers anys. Diu, la costa norte d'esta isla, ho diu per ser de Menorca, ha resultat siniestra en los 12 últimos años para la Compañía General Transatlántica Francesa. Pues desde 1898 hasta hoy hemos visto estrellarse tres vapores de su magnífica flota en la expresada costa. El Ville de Rome, que naufragó en la madrugada del 22 de marzo de 1898 en las inmediaciones del Can Negre. El Is Pereir, que embarrancó en arrecife contiguo a Cala Mezquida en la madrugada del 6 de octubre de 1906 y resultó totalmente perdido, y el general Chansi, que acaba de estrellarse en las inmediaciones de Ciudadela. Diu que, afortunadament, els dos primers no varen tenir víctimes mortals per mort de que el problema no era la mala mà. Diu que era la cerrazón de l'atmosfera i que el general Chansi passaria, com així va ser i com així ha estat, passaria a los anales de los desastres marítimos, perquè diu que només va salvar un passatger. També diu que de manera miraculosa i que no sabien la quantitat de morts, encara que creien que no baixaria de 150, com així va ser.

Entre tripulació i passatgers hi havia d'haver 157 persones que anaven a les colònies franceses del nord d'Àfrica, i entre ells hi havia tot tipus de gent. Hi havia militars, hi havia turistes, gent que anava per feina, hi havia migrants, gent que tornava a casa o que anava de visita. També hi havia gent que viatjava en primera classe, a segona, tercera i quarta classe. També hi havia, per exemple, artistes de vodevil que anaven cap a Argel. Han de pensar en un Argel que encara era sota dominació francesa. Bé, en resum, que hi havia tot tipus de gent, de totes les edats, de diverses nacionalitats, també de diferents condicions socials, i bé, gent que quan a les 5 de la matinada el vaixell va pegar contra les roques, va pujar a coberta del vaixell a menys que era el que havia passat. I en aquell moment, un cop de mà se'ls adugué a l'aigua, i va ser la primera gran desgràcia.

I ja després es va enfonsar i, se'n va dur la resta de vides, no? A excepció de la de Marcel Bodez o Roudez. Aquest senyor, que no era tripulant, com varen dir a les primeres informacions, era un passatger, va caure a la mà, però va aconseguir arribar a terra, va aconseguir aferrar-se en els penya-segats i pujar una mica per evitar que la mà se'l dugués. Són uns penya-segats que déu-n'hi-do. Però ell va aconseguir refugiar-se, va acabar la tempesta, va esperar ella que acabat la tempesta i va poder sobreviure. Va pujar fins a dalt, anava gairebé nu, descalç, banyat, desesperat, esgotat. Estem parlant del febrer, eh? Febrer fa fred, eh? I bé, va caminar uns quilòmetres fins a arribar a una casa, a son escudero, i allà li van donar de berenar, però clar, no entenien ni qui era ni d'on sortia, un tipus així, que a més parlava francès, i clar, no entenien ni el que deia ni entenien res. Així que hi va agafar un bocí de carbó i va pintar a una paret un vaixell i a sota va escriure General Chancy i en francès va escriure 100 homes morts. I ben aviat el varen entendre.

li varen deixar roba xuta i el varen dur a que veiés en el jutge de pau de Ciutadella i també a veure l'agent consular francès. I bé, se varen posar tots en marxa, però, malauradament, mentrestant, el vaixell s'anava enfonsant i, com han dit, varen ser bastant més que 100 morts.

Encara així, la sort va ser que en aquella ocasió el vaixell només entre cometes, però només duia d'haver 160 persones, perquè un pocs anys abans va recalar les nostres illes, aquest mateix vaixell, en 350 persones. Però el cas és que aquell pic no tenia previst anar a Menorca. Va ser perquè es va desviar de la seva ruta precisament per mort del temporal i com que anava una mica perdut no se'n va adonar que era a sobre, no?, dels penya-segats i ja ho hem vist. A més, no va ser l'únic cas. Com he dit, en pocs anys va haver tres greus accidents marítims francesos en aquella costa. Una costa que només tenia un far situat a Silla de l'Aire i que va resultar del tot insuficient, malgrat també n'hi havia un altre, que era de cavalleria. Era aquesta una ruta molt important pels francesos perquè l'empraven, com he dit, per anar al nord d'Àfrica. Així que va ser el propi govern francès el que va demanar que es construís, que se va fer tres anys després, un far, el de Punta Nati. Va ser dia 14 d'agost de 1913, quan es va començar a fer servir un far que es va fer per mort del naufragi. I ja després podem entrar en la part més misteriosa. Per exemple, l'únic supervivent, que per cert, ja ho he dit, sembla que es deia Marcel Bodez, i de... va dir que va sortir del camarot i va pujar coberta realment perquè una mena de força interior, com un pressentiment, com una mena de premonició, li va advertir i que per aquest motiu també es va posar a salvavides. Vaja quines coses, no? Perquè he dit que un cop de massa se va dur a tots per davant, i ahir també. I el resum dels fets, un pic ja l'accident, mos ho descriu magistralment un testimoni, era un nin que va presenciar aquells fets, que nin es deia Francesc de Borja Moll, i a la seva biografia ho explica, diu, l'any següent, 1910, vaig rebre una altra sotregada emocional. Un matí d'hivern començàrem a veure un moviment precipitat de gent que davallava per la costa de la font cap a d'altes penyals i seguia pel camí que condueix a la bruta ribera del nord. Vingueren a cercar mon pare, que pel seu càrrec de tècnic d'obra municipal era el cap de servei de bombers i se n'anà presosament en la mateixa direcció després de dir-nos hi ha hagut un naufragi. El vapor general Chancy s'ha anat a fons. Quan tornà ens donà detalls. En nit tempestuosa, el vaixell francès havia embestit els espadats del cap de Nati, havia fet explosió i s'era afonat en tots els tripulants i passatgers. Només un passatger aconseguí salvar-se, llançat sobre un relleix de roca, passà la nit immobilitzat dins la fosca i quan fou de dia, aferrant-se en cletxes i regruixos, arribà a escalar aquells penyals inaccessibles i es trobà terreny pla, però de celt, tot roquissà dur i ple d'arestes, damunt el qual els seus peus descalços apenas podia caminar. Cansat, famolenc, enfredorit i sagnant, arribà a son escudero, on fou acollit amb hospitalitat caritativa, i l'amo o masover del joc va anar a Ciutadella a donar notícia del desastre i del salvament del pobre nàufrag. Durant setmanes anaren apareixent dins la mà i damunt les penyes de la ribera cadàvers i altres despulles del vaixell desaparegut. Un torpediner francès vingué al port de Ciutadella i desembarcà un destacament de marineria que assistia a l'enterrament dels cossos recobrats. Encara em sembla veure la desfilada dels mariners que tomaven del cap de Nati on havien anat a retronos fúnebres a les víctimes del naufrag. La catàstrofe del general Chancy va determinar la decisió de construir en el camp Nati una poderosa farola que contribuís a evitar altres topades de vaixells amb els aspres penya-segats d'aquella costa. A un altre llibre, en aquest cas Naufragios y siniestros en la costa de Menorca, d'Alfonso Buenaventura, mos mostren aquesta altra descripció molt més feresta. Por el aspecto que se nota en los cadáveres que flotan sobre la superficie, se deduce que tuvo que haber verdadera lucha contra la muerte y que su agonía debió de ser terrible, atroz, pues si a unos se les ve aferrados a trozos de madera, a otros se les ve asidos a un bocoy. Dentro de un bote han aparecido otros dos cadáveres, que ofrecerá el cuadro más triste y conmovedor, al tratarse de una madre que mantiene abrazada a una tierna criatura.

I ja per anar acabant, ja que estic en textes de llibres, tenim aquest bocí del recomanable llibre Menorca Màgica, d'en Carlos Garrido, on en el capítol del naufragi aquest diu: el funeral por las víctimas que tuvo lugar en Ciutadella constituyó todo un acontecimiento y el ayuntamiento puso en marcha una cuestación para levantar un panteón a las víctimas en el camposanto de la ciudad. Allí lo encontramos todavía. Está rematado por un ángel que sostiene un ancla en sus manos, bajo el que un relieve representa la trágica estampa del buque chocando contra los acantilados. También en el lugar donde tuvo lugar el luctuoso hecho era colocado en 1911 una monumental cruz de hierro en recuerdo de los muertos, muchos de los cuales jamás fueron hallados y reposan bajo las agitadas aguas del negro a un azul noche de este lugar desolado. Tal vez salgan algún día, como en la pesadilla. O quizás sean los tripulantes de esos barcos fantasmas que surcan de vez en cuando las aguas someras de Menorca. Por dos ocasiones avistaron cerca de Fornells naves a la deriva y sin tripulación, cuyo origen y destino se desconocen. Y el año 1813 los periódicos publicaban la noticia referente al hallazgo por parte de una fragata británica de un bergantín con carga de palo, café y especias que fue remolcado hasta Mahó, abandonado y sin gente alguna, desde 25 leguas al sur de la isla. Bé, magistral, com sempre, en Carlos Garrido. I per altra banda, hem dit que el vaixell es deia General Chancy. I el general aquest, que el general que dona nom en el vaixell, va ser un home amb una vida curiosa, clar que sí, que va començar precisament de timoner a un vaixell, però, com que es marejava, va deixar la marina i va acabar sent general d'artilleria, amb una fulla de servei, diuen que impecable, i va acabar sent senador vitalici. Va arribar quasi a ser president de la República Francesa sense presentar-se, que és el més fort d'això, i bé, senador vitalici, que ho he dit, i ell és l'autor de la frase «Feis homos, que d'ells farem soldats». Però ara no ve en el cas això, però sí això de la seva dona. Resulta que quan es naufragi, el poble menorquí, tothom es va implicar en l'ajut, en els homenatges, empatia, solidaritat cap a les víctimes i els seus familiars. I la curiositat és que 35 anys abans, per mort d'una tempesta, fent la travessia inversa de la que va fer el general Chancy, un altre vaixell va quedar a la deriva. I de Mahó va sortir un vaixell a rescatar-lo. I en ell viatjava una senyora que, en agraïment del tracte, va donar per a la beneficència menorquina 100 francs. I era precisament la dona del general Chancy. Curiositat de la història. Però en qualsevol cas, vaja quina tragèdia. El mes d'agost d'aquell any, 6 mesos després, encara es trobaven cadàvers surant per aquella costa. Però clar, que, també com sempre, no? Hi va haver qui va treure profit. Les restes del vaixell varen ser venudes per 24.500 pessetes i sembla que varen fer molt bon negoci perquè el vaixell va costar un bon grapat de milions de pessetes. En aquest cas, pagaven en francs francesos, lògicament. I bé, hi ha un caramull de curiositats gairebé perdudes, no?, en la memòria del temps, encara que a dia d'avui sí que hi ha en Escodolà de la Torre Nova, Menorca, un monument que recorda la que va ser una de les més grans tragèdies accidentals de Menorca, uns fets que van sortir publicats a premsa menorquina de l'època i ho varen expressar així. Varen dir: «Nos limitaremos hoy a consignar tan sensacional catástrofe marítima que mejor que con tinta quisiéramos escribir hoy con lágrimas de nuestros ojos y sangre de nuestro corazón».

0: I ja aquí som, molt ràpid, dos bonus track. Eh? Per una banda, hi ha qui diu que l'únic supervivent hauria sobreviscut perquè realment ell sabia el que passaria, no per l'estranya sensació o premonició que va dir que va tenir, sinó perquè ell hauria estat implicat en un sabotatge. La veritat és que costa creure-ho. I, per altra banda, he trobat a premsa de l'època que pocs anys després es va presentar a Marsella, a la comissaria d'esport de Marsella, en el sud de França, un peixater dient que s'havia trobat a la mà una botella amb un missatge. Un missatge que deia: «Socorro, yo me hallo en la isla de Mallorca, en una cueva, náufrago del general Chansi. Me alimento de pescado». I duia també una signatura, Valentí de Vall. Hi havia dubtes de si seria o no certa, de si se podia tractar o no d'un bromista. Supòs que ja mai no ho sabrem. I de fer-me una petita pausa i continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és investigació.
2: De 8 i 47 minuts.
3: Són les 8.
2: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
1: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.

0: Seguim a la Font de Misteris, a sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Manal, que mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada, i aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque rondalla, qualque llegenda que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
1: Bon vespre, Xema.
0: Com us dus per avui?
1: Bé, idò, per avui, per començar, si hem de parlar de desgràcies marítimes, d'enfonsaments de vaixells, jo crec que ens pot servir el llibret de Namades titulat Leyendas y tradiciones marineras de Catalunya, on trobem, per exemple, aquesta referida al que es coneix com vaixells fantasmes. És la titulada El barco de los esqueletos i conta tal que així.

amb el precepte d'assistir a la missa d'esgai. Els seus companys van acollir els seus desitjos, riallades, i van voler acompanyar-lo amb intenció de fer burla de la missa i de tot el que veiessin. Una vegada al temple, una força misteriosa els va impedir el seu propòsit. El mariner aquell que era creient no va voler tornar a embarcar-se. Tornen a bord el patró i la seva gent i la nau, per ella mateixa, tota sola, va iniciar una ràpida navegació que diuen que durarà tota l'eternitat, sense poder aturar mai i sense tocar mai cap port. Aquesta nau navega sempre a la deriva i apareix cap a l'horitzó, on la seva silueta destaca, tràgica i fúnebre. La seva vista anuncia un naufragi i la mort segura abans de 8 dies. Dels que l'han vista, ningú ha sobreviscut més d'una setmana.

Diu que mai se sap on pot estar, però que s'ha d'evitar veure-la, clar. I bé, per continuar amb el tema, com que la setmana passada ja comentaren damunt alguna història que estava relacionada amb els clàssics grecs, avui, ja que hi som, també. Perquè clar, pot ser que aquell home, Marcel, el sobrevivent del general Chancy després de l'experiència viscuda, volgués fugir de la mà per sempre. No voler saber res més. Si fos així, seria semblant a aquesta altra que va deixar recollida Celestí de Bessa, a l'Arxiu de Tradicions Populars, publicat l'any 1935 i que conta tal que així.

Conten que el fundador del mariner de Sant Pau de Segúries fou un mariner vingut de les maresmes de l'Empordà i mai va dir de quin poble era, perquè li causava gran tristesa de recordar-ho. Era molt diligent i amb el seu treball va guanyar doblers per a comprar-se un vaixell i feia viatges a Barcelona i a Mallorca, transportant mercaderies i li anaren tan bé els negocis que va fer-se una casa a la vora de la mar, on vivien la seva dona i els seus fills. Però un dia de tardor varen girar-se forts llevants i tan mala mà que les grans onades s'estavellaren a les costes de Provença, al seu vaixell, i ell va salvar-se de la mort de miracle.

ho va perdre tot en el naufragi. Només li va quedar la roba que duia posada. Així que demanant caritat i a peu, se'n va anar cap a les maresmes de l'Empordà per anar a casa seva. Però en arribar va poder comprovar com la mà també se ho havia engolit. La casa i a la seva família. Ell va maleir amb molta ràbia i vençut pel dolor i la desesperació, va caure sense sentits damunt d'un bancal de sorra, desesperat i maleint sempre la mà. I així va estar 3 dies i 3 nits, plorant, sense menjar ni beure. Després va tornar a mirar-se de fit a fit la mà, la va tornar a maleir i va jurar fugir-ne lluny, ben lluny, tan lluny on no l'hagués de veure mai més. Va carregar-se a l'espatlla un rem i, sense dir res a ningú, va començar a seguir un camí que el conduís a un lloc com més lluny millor de la mà, la que s'havia engolit la seva fortuna i la seva família. Després de caminar molt arriba als estanys del Baix Empordà, però va fugir-ne ràpidament i, deixant el camí que seguia, n'emprengué un altre que li va aparèixer que l'allunyaria de la mà i va començar a dirigir-se cap a la Garrotxa, cercant les altes muntanyes. Arriba a Banyoles, on va notar que la gent ja era diferent de la de Marina, però va fugir-ne de seguida tot just va donar-se de l'Estany, cregut que era una entrada de mà, i seguint per la via romana va arribar a Besalú. Se'n va anar al mig de la plaça i va descarregar-se el rem i va preguntar a la gent que el rodejava. «Sabeu què és això? Un rem per fer caminar les barques», varen respondre-li la gent.

de la plaça. El mariner torna a carregar-se el rem i emprengué la seva ruta, i seguint la vora del Fluvià, arribà a Argelaguer. D'allí, pujant sempre per la via romana, va passar per Castellfollit de la Roca i no va aturar-se fins que arribà a Olot.

En aquesta població, com que està molt arraconada i enmig de muntanyes, es cregué que no coneixerien res de mà. I mostrant-lo si el rem va demanar als curiosos de la plaça que se'l miraven. «Podríeu dir-me què és això?» «És una pala de barca», va respondre-li un vellet. També marxà decidit, i més envant es troba uns pastors que també identificaren el rem com un estri nàutic. El mariner encara va trobar que aquells pastors sabien massa bé coses de mar. I va continuar la seva ruta. Un cop va haver passat al cim del Capsacosta, no es torbaven a arribar al poblet de Sant Pau de Segúries. I arribant a la plaça, trobava pastors i pagesos, i mostrant-los el rem, els preguntà: «Sabeu què és això?» Un pagès va dir-li: «Això és un culler que serveix per remenar farines». Un altre va replicar-li: «És una cullera grossa o una pala per remenar el blat de moro». El mariner va tirar a terra el rem i digué: «Aquí és el final de la meva ruta i em quedo tota la meva vida en aquestes muntanyes, perquè aquí els seus habitants no saben res de la mà».

va posar-se a conrear terres i amb la seva intel·ligència aviat es capacità en els negocis de pagès. En poc temps va tornar-se a casar i va començar la construcció de la masia tan coneguda amb el nom del mariner de Sant Pau.

0: I jo suposo que aquí la pregunta seria: com va arribar enmig de les muntanyes gironines aquesta llegenda?
1: Idò, és una bona pregunta, sí, i a més serveix per a veure com es van repetint al llarg del temps i de l'espai aquestes històries on sovint troben nexes. En aquest cas, que has citat tu, a les sempre fascinants terres gironines, que, per cert, quan contaves en el principi això del mariner, quan es tira a terra i comença a maleir, allò m'ha recordat l'escena d'en Charlton Heston a la primera versió del planeta de los simios, la primera, i magistral, si se'm permet, de quan diu allò de jo os maldigo. Però sí, millor sí, aquesta seria una altra història. I de res, Irene, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.

0: No sé si, Borja, aniràs per aquí, perquè dius que vas parlar del Bon Jesús, no sé si té relació amb això que t'agrada tant de dir que el Bon Jesús va néixer a l'estiu, bé, pel mes d'agost, encara som a l'estiu, o no sé si vas per una altra banda, però que segur que m'ho sorprens, Borja Rigo, quan vulguis.
1: No he de ser, justament volia parlar d'això. Fa més o menys 3 setmanes que se va commemorar el naixement del Bon Jesús, 21 d'agost, i volia parlar de la relació d'aquest personatge fonamental per entendre el nostre món en l'antic Egipte. Sense faltar, evidentment, respecte a creences de casta, només faltaria, però votar enrere en els temps, fins d'haver el 3.000 abans de la nostra era, abans de les piràmides, fins i tot, o de la data oficial de les piràmides. En aquest temps, el propi faraó està considerat com a fill de Déu, és a dir, meitat home, meitat divinitat. La seva concepció, així mateix, li era anunciada de forma màgica, sobrenatural, si ho preferiu, a sa mare. Per la seva part, el faraó, exactament igual com després faria el Bon Jesús, era una espècie, una mena de mediador entre la gran divinitat i el poble. I també, una vegada afinat, de la mateixa manera que el Natzaré, i de ressuscitava i pujava en els cels. Ara escoltau. El Déu d'aquesta terra és el governant de l'horitzó. Déu és per fer gran el seu nom. Lo dedica a l'adoració del seu nom. Dóna la seva existència de Déu. Ell farà el teu negoci, la teva semblança és sobre la terra. A Déu se li dona encens i aliment, ofrenes diàries. És un fragment de sa coneguda com a oració del sec, que se comença a utilitzar a Egipte d'haver 1.000 anys abans del naixement de Jesús. I, salvant qualque diferència, no vos sembla molt similar tant en forma com en contingut en el Pare Nostre cristià? Ara, entre moltes coses que hi ha, anem amb el superconegut miracle dels pans i dels peixos. Sembla que el Bon Jesús no va ser el primer en fer un prodigi tan fascinant que va salvar de sa fama un bon grapat de menesterosos. A l'època dels faraons tenim en el déu Sebek. Se recull aquesta història en els anomenats textos de ses piràmides i a grans trets mos diu que aquest déu, Somo Cocodril, una vegada va repartir miraculosament una gran quantitat de pa blanc i de peix entre ses gents de sa riba del llac Fayum, i que, per si no fos suficient, després va caminar per damunt ses aigües. Una altra escena, entre ses més mítiques, és ses de des darrer sopar, és quan s'instaura sa Eucaristia. I de bé, en el món egipci, Osiris, déu, entre altres coses, des blat, permetia en els seus fidels alimentar-se en el seu cos, és a dir, amb es pa. A més, a vegades, Osiris és conegut també com el déu des vi, i, de fet, el vi és una part fonamental de tot això, ja que Osiris li dona a beure a Isis una copa en la seva sang perquè el recordi. I no ho resulta a vosaltres també això enormement familiar?

0: I ja, si voleu, per acabar ràpidament, un altre episodi molt famós és de la matança de sants innocents ordenada per Herodes. Sense entrar a polemitzar què hi ha de veritat damunt tot això, i crec que més que ja n'hem parlat a Font de Misteris qualque vegada, sap recordar que també existeix una història molt similar a l'antic Egipte. Seth va voler matar en el nounat Horus. Per evitar-ho, sa mare va fugir amb ell a terres llunyanes. A la tradició judeocristiana, com recordareu, tant Josep com Maria, com el petit Jesús, varen fugir també a terres llunyanes, però en aquest cas va ser a l'inversa, va ser cap a Egipte. És massa casualitat, no?
1: Sense entrar, òbviament, a fer cap tipus de valoració teològica, jo me quedo en sa cara que ha posat en Sergio quan has afirmat categòricament...
2: Però categòricament.
1: Categòricament que el bon Jesús va néixer el dia 21 d'agost. Ja després tot l'altre són afegits. Això sí, molt interessant i, com sempre, no? Temes per seguir aprofundint. I hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagi passat una estona agradable i que hagi pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. I avui hem parlat d'un naufragi, principalment. I fent una semblança, la veritat és que davant d'allò de l'informe PISA, la catàstrofe de l'informe PISA, jo prefereix no dir massa cosa, perquè quan un més aprofundeix, més trist resulta. I, per altra banda, ahir a Mallorca va sonar la Balanguera, l'himne, en el seu centenari, i és que enguany és l'any Joan Alcover a les Illes Balears, i relacionant-ho tot, vull aprofitar un text seu, d'en Alcover, directament per aquestes utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge, i Betres Ràdio. I és que, quan fa més de 125 anys va escriure aquest text, no existia ni TikTok, ni Instagram, ni Facebook, però no existia ni internet, ni sa tele, ni tan sols sa ràdio. Però mirau quines paraules va deixar escrites fa 125 anys. La societat, a dins tots els ordres de la vida, art, literatura, política, ciència, indústria, ha menester sant nova, fe, calor, entusiasme i agosarament juvenívol. I el jovent, assegut a les aceres, no surt a rotllo, ni se descompassa, ni ambiciona, ni somia, ni plora, ni lluita, ni canta, ni apenas s'enamora. Els que comencen a sentir els ossos feixucs i ens giram darrere, frisosos de que la gent no vella ens venga a prendre les eines de les mans o a millorar la tasca i a assenyalar nous rumbos a l'activitat de la nostra terra, i veient que no s'acosta i ens deixa tots sols, Déu sap fins a quina hora, i la insustancialitat i la fredor i els menuts egoismes dominen el cap i el cor de la tendra burguesia nostra, sentim, bé ho podem creure, que el coratge ens manca i desfalleix la força i començam a temer per la futura sort del nostre poble. 125 anys. Han passat un bon grapat de generacions de joves, i en el final els més majors segueixen, tal vegada hauria de dir seguim, no ho sé, pensant el mateix dels més joves. És curiós, o no? I com sempre, tractant de relacionar-ho tot, i quina millor manera que acabar setmana que amb una mica de poesia, en aquest cas d'en Pere d'en Alcántara Penya, un bocí de la seva popular La Colcada, això és de fa 150 anys, i deia: ai, tot passa, i quina prova que en el món res se s'atén, tot ho vol a lo modern d'aquest segle la gent nova, que dufos dels vells passats són, i festes de mal to aquelles solemnitats que parlaven en el cor, a poc el món novell, el món antic, assassina. Quin temps ser aquell, padrina, quin temps ser aquell, ara en quatre rembomboris que no costen una malla, honren com si fos rondalla la més gran de les històries. Lo que més gementa encara no és el perdre lo passat, és el veure el jovent d'ara que no respecta l'edat. Ai, que mai tornarà ja el temps de quan era nina. Sí que tornarà, padrina, sí que tornarà. Bé, ja ho veurem, si torna o deixa de tornar. I jo crec que per acabar mos encaixa aquella cançó que diu: mai no és massa tard per tornar a començar, per sortir a buscar el tresor. Camins, somnis i promeses, camins que ja són nous. No ets senzill sabre cap a on has de marxar. Pren la direcció del teu cor. Mai no és massa tard per tornar a començar, per sortir a buscar el teu tresor. I la d'en Gerard Quintana i Josep Tió, interpretada per Amaral. Camins, allí pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Continuem en La Gran Vida, programa número 107, aquest 13 de setembre. Agost és tradicionalment un dels mesos més forts de la temporada turística a Mallorca, però enguany no ha estat per a tothom. Bars, restaurants i locals d'oci nocturn asseguren que han patit una caiguda de la facturació d'un 15% i que en algun cas ha arribat fins al 20%. A més, avui mateix es notícia en el diari de Mallorca, notícia de portada, Mallorca tanca un altre estiu d'alta ocupació, però amb manco gasto en restaurants.
2: Sí, és així, i davant d'aquesta situació algunes empreses han començat a reduir també les seves plantilles en plena temporada alta, no? Ja sabem que fins a octubre encara se som a temporada alta. Clar, les patronals asseguren que és una mesura que és necessària per ajustar les despeses a la baixada dels ingressos i clar, els sindicats, en canvi, sospiten que darrere alguns d'aquests acomiadaments també hi pot haver una estratègia per substituir treballadors abans de que s'acumulin per temes d'antiguitat, bueno, aquestes cosetes. I la veritat és que nosaltres volem posar un poquet de llum i ho fèiem amb en Tomeu Mas, que és gerent de restauració CAEP, ara que ja hem acabat el mes d'agost, a veure què m'es pot dir.
1: Tomeu Mas. Tomeu Mas, sí. Molt bon dia.
3: Hola, què tal? Bon dia, com estàs?
1: Gerent de restauració de la CAEP. Començarem per el que més ens sorprèn, el que més és sorprenent, acomiadaments en plena temporada alta. És realment tan dolent com esperava aquest estiu i avui és notícia de més, també?
3: Bueno, és una conseqüència, una adaptació de les circumstàncies. Això, pues, està siguent un estiu que no dona resultats que tots esperàvem. De fet, estava donant una xifra del mes d'agost d'una reducció d'un 20%, però és que el setembre encara és pitjor. Mm. Llavors, és vera que tenim molta de gent que arriba pues, i s'hospeda en hotels, cases de familiars, lloc turístic, etc. Però després el gasto no és, en restauració o en comerç no se correspon amb aquest número de gent. Per tant, vull dir, t'has d'adaptar a les circumstàncies.
1: Parlau d'una caiguda de facturació d'entorn del 15% al 20%, en el mes d'agost, i me parlaves que en setembre és més pitjor. Què està passant?
3: Sí. Pues que la gent ve comptant tres dobbes. No és que vengui menys gent, és que gasten menys.
1: Han tornat a l'antiga, que venen en sols todos incluidos i aquestes coses, o com és això?
3: Todo incluido no, perquè és qui ja ho ve contratat en tot incluïdo ja ho ha agafat el mes de juny o el mes de maig o ho ha agafat antes de l'estiu. No, és un problema de que com ha pujat molt els costos d'hospedaria i de viatge i tal, pues, llavors, és clar, en el mateix pressupost que venien, pues, han de retear gastos i aquests gastos se reteen pues, de soci i del consum de, no sé, de regalos que puguin comprar o que se pugui gastar en comerç. Estem parlant sempre de lo que és sector turístic. Sector turístic, aquesta primera quinzena de setembre, hi ha llocs que ha baixat quasi un 40%. I això són xifres que llamen molt l'atenció i són molt greus. És hora d'analitzar com va la temporada, com ha anat la temporada.
2: Jo fa un parell de setmanes era a Son Cervera i vaig veure com una família mallorquina comprava bosses d'aquesta de llengua, que estan molt bé, i els turistes donaven voltes per la tenda.
1: Bosses de llengua.
2: Bueno, de tela, exacte, bosses de tela de llengua. I no varen comprar res, varen sortir així com varen entrar, i me va sorprendre, no?, aquesta situació. On estàveu notant especialment, Tomeu, aquesta caiguda? Parlant de Palma, zones turístiques, com que sé que jo he dit de Son Cervera, a la restauració tradicional, és una cosa generalitzada o depèn del tipus d'establiment?
3: Hombre, és una cosa generalitzada en què la baixada és per tot, no? O sigui, afecta a tots. És vera que potser un lloc més i un lloc menys. Per exemple, a la platja de Palma s'ha notat molt, en canvi, el que és Palma ciutat se nota menys. És vera que se nota, però menys. A tot això, també és cert que tenim el consum local, que potser afecta menys a Palma, però que també se nota. Jo he parlat amb companyeros de zones bastant reconegudes dins ciutat i tots l'apreciació i l'impressió que tenen i els números que tenen és que el mes de setembre poc o molt els hi ha baixat. I si, i l'estiu en general no ha estat un estiu com d'altres anys.
1: Tomeu, UGT ha plantejat una acusació important. Diu que alguns negocis podrien estar acomiadant treballadors amb 2, 3 o 4 anys d'antiguitat perquè encara resulta relativament barat prescindir d'ells i substituir-los. Què respon davant d'aquesta acusació?
3: Bueno, això és una impressió que tenen ells, que jo crec que no s'ajusta massa en la realitat, perquè un dels patrimonis que té l'empresa és el treballador. Llavors, quan una empresa té uns treballadors integrats, que, per dir-ho de qualque manera gràfica, senten els colors, saben com han de fer la feina, normalment costa molt despedir la gent amb aquestes circumstàncies. Llavors, jo ho dic tant per la meva pròpia experiència com per el que comentam amb els companys, o sigui, quan tens un treballador bo, que fa any que el tens, el vols mantenir.
1: Claro.
3: Inclús te diré a zones turístiques, per exemple, que només fan feina pues, pràcticament aquest estiu i tenen 3 o 4 mesos d'hivern tancat, que han tingut dificultats a vegades per mantenir plantilles, és que en els preus que han guany aquests darrers anys de lo que val un apartament o lo que val lo que costa un lloguer, els propis empresaris han llogat un apartament o han llogat una vivenda per tenir els treballadors. O sigui, estic parlant de llocs que potser estan un poc allunyats dels nuclis, com pugui ser, jo que sé, Santema, com pugui ser Cala Romàntica, com pugui ser puesto segon realment els nuclis poblacionals, segon pot trobar un lloguer, estan una miqueta lluny, diu, bueno, pues escolta, els empleats els atendré aquí, els lloco un apartament, els lloco una vivenda, i tenc els mateixos d'un any per l'altre. Això se fa. Per tant, vull dir, a mi me costa molt creure que sigui una pràctica, això que denuncia UGT, que sigui una pràctica generalitzada. No és així com funciona la cosa. No és així.
2: Tomeu, una darrera qüestió, però també amb el resident, també han reduït, no?, el consum en els restaurants. Per què l'augment del cost de vida afecta igual, a les famílies de les illes, no?, que al millor els turistes, en quant a residents, com ho veus?
3: Pues, no afecta tant de moment, però també afecta. O sigui, està clar que hi ha hagut una conjunció perfecta perquè hi hagi un increment de costos. És clàssic de la matèria prima que ens afecta a tots, al nostre dia a dia, quan anem al supermercat a comprar, que tot notam que és panera de se
2: Sí.
3: comprar més cara que fa un any o que fa 2 anys, significativament més cara, a més. Pues en això hi has d'afegir també s'incrementen els costos salarials perquè han hagut d'assumir una pujada molt important des de reconveni col·lectiu que s'anava entorn a un 13,5% en 3 anys i després els costos de lloguers. Tots els lloguers que s'han renovat aquests anys, o que se van renovant aquests anys, no tenen res a veure amb el que pagaves fa 5 anys o fa 6 anys. I realment l'únic que té un poder, diria jo, està en una circumstància millor per afrontar aquests increment de costos és el qui té el local en propietat perquè no ha de pagar lloguer o perquè, bueno, si té una hipoteca pues, més o menys se mantenen els mateixos preus però aquest
1: Tomeu,
3: sí que pot tenir un preu més competitius. Sí.
1: moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui de matí i aclarir-nos aquestes qüestions amb molt d'ànims per aquest final de temporada que, malament, les Illes Balears estiguin plenes de gent, no és tot oro lo que reluce.
2: I recorda'm la crisi que ara hi ha a Alemanya, també, eh? Que sobretot els alemanys venen amb menys dos vegades les butxaques.
1: Molt d'ànims.
3: O tot resta en aquest cas.
1: Exacte.
2: Sí.
1: Una ferrada.
2: Gràcies, Tomeu.
3: Gràcies, un saludo.
1: 9 i 37 minuts, publicitat i tornar tot d'una. Vinga, fins ara.
0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és entreteniment.
4: Companys, començant temporada, què podem fer?
5: No sé, per exemple, fer-me jaure.
4: Què?
6: Estic estorat. Ara que ets la moderna d'equip, la teenager.
5: No, jo no soc la moderna és ella.
7: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
4: Però què fan exactament?
5: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
4: Però ho fan les joves o no tan joves?
7: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
6: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
1: Ara ja venia, continuem endavant, 13 de setembre de l'any 2026. Juan Mimas, continuem endavant en el programa d'avui i anem a parlar d'una cosa que ha estat polèmica aquesta setmana i que mos fareix a nosaltres de qualque manera perquè mos toca una persona nostra i en volen parlar.
2: Sí, en aquest cas és una mallorquina i, per tant, poden dir perfectament que és una dels nostres, no? Parlem de que periodistes, aquestes llistes, que per part del govern espanyol han fet, no?, per tenir controlats una mica els periodistes que poden estar a favor o en contra, en aquest cas, a favor d'aquesta invasió de Ceuta, no?
1: O concretament, no té res a veure amb la invasió de Ceuta, perquè la llista se va fer fa anys ja.
2: A l'anterior, sí, però sí. se fa un seguiment
1: el
2: i ara ha sortit ara.
1: El Confidencial va publicar un llistat de periodistes i tertulians de televisió i ràdio allà on els qualifica i els etiqueta de centro, de dreta, d'esquerra, de afines, no afines...
2: Per la seva ideologia.
1: Exacte. No? Des de IB3 Ràdio i des d'aquest programa, des de La Gran Vida, volem condenar d'una manera molt enèrgica que des de les institucions públiques i en dobbers públics s'utilitzin mitjans propis per fer aquest tipus de feines. Això per començar. I llavors, estem a l'any 2026, estem en democràcia, a més, crec que som una de les democràcies més consolidades d'Europa, i per ell mentida que se facin llistetes.
2: Una llista que data de febrer de 2024.
1: Exacte, ara sí, ara sí. Anem a parlar amb la protagonista, en aquest cas, ella és mallorquina, és tertuliana de mitjans de comunicació com 4, Telecinco, La Sexta, és tertuliana, és una dona en caràcter, la tatxen de conservadora, i surten aquestes llistes. Volem parlar amb ella, primer de tot, com s'ha sentit sortint aquestes llistes i què n'opina d'aquestes llistes. Malena Contestí, muy buenos días.
8: Què tal? Moltes gràcies per poder compartir aquest moment amb vosaltres. Pues mira, la veritat és que vaig quedar molt sorpresa amb això, igual que tots els companys, i tu ho has dit molt bé, emplear tot des de l'estat per fer llistes, que això és més propi d'un règim quasi dictatorial i molt impropi d'una democràcia i d'un estat de dret. De fet, la mateixa Federació d'Associació de Periodistes d'Espanya ho va condenar tal qual, incompatible con el Estado de Derecho y exigir depurar responsabilidades. Això és el que va dir clarament i jo estic d'acord. El PSOE també va dir, part del PSOE, que no estaven d'acord, que això estava fora de puesto, però aquí el que és més al·lucinant és que ningú dimiteix, no se cessa ningú, no s'assumeixen responsabilitats i, per exemple, en el meu cas, com tant d'altres, que han donat dades falses, inclús, perquè en la meva fitxa, el que apareix, que això sí que és veres, que som abogada i analista política de televisió, però després diu que som d'ideologia d'extrema dreta. Això és una cosa que jo crec que, primer, el Ministeri no està per això. És a dir,
1: vull recordar a la gent que ens escolta que aquesta llista totes duen el membrete del Ministeri d'Interior de Marlaska.
8: Exactament.
1: O sigui, no és una fulla de paper en blanc en noms i llinatges, no. És una fulla oficial.
8: Exactament. És que això és la gravetat. És a dir, el que no se pot fer és, des del punt de vista jurídic, és agafar les opinions polítiques i les dades personals perquè estan protegides per Reglament General de Protecció de Dades. excepte un punt, si tingués una excepció, una justificació jurídica, però en el cas del Ministeri d'Interior no n'hi ha cap i, a més, no ha donat cap explicació. Això simplement és classificar a la gent per veure si està d'acord amb el seu govern o no. I això, des de luego, ni s'ha de dedicar al Ministeri d'Interior a fer aquestes coses i, a més, pot ser inclús il·legal. Jo, de fet, estic posant una denúncia davant l'Agència de Protecció de Dades, igual que altres companyeros, perquè no, això no, és que és inadmissible. I, a més, jo personalment, això me pot produir un agravi, perquè classificar-me del tema dreta, quan jo et sabut de la meva història, que jo vaig passar per una coalició electoral, però jo no era de Vox, jo vaig passar per Vox, i després, quan no estava d'acord precisament amb moltes coses de Vox, vaig dimitir. I quan vaig dimitir, després me vaig posar a col·laborar en Ciutadans, que podia haver estat en SOPP, en Ciutadans, vaig escollir Ciutadans, perquè la meva ideologia realment, o les meves idees, perquè jo les ideologies d'aquest pacs de todo en uno, jo no hi estic molt d'acord. M'agrada més el sentit comú i fer les coses que corresponen. I jo per això sempre dic que són de centre. És clar, dic que són d'extrema dreta, quan tota la meva història política i els meus resultats, la meva dimissió i les meves idees, que sempre he manifestat a televisió durant anys, surt del Ministeri d'Interior un paper, un document, en sosello del Ministeri d'Interior i te classifiquen ideològicament i, a més, de forma errònia.